0: por las altas temperaturas que ha alcanzado, toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
1: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe el tall ha afectat 5.000 passatgers que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí, però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen al servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno és el director general de presidència de Renfe.
2: Se han puesto en marcha el servicio de evolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
1: Doncs bé, Adif ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris de l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació. Toni Fortesa.
3: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
4: En una hora y media más o menos seguramente podremos salir, una hora y media o dos, ya sabes, cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva para seguir tirando para allí, pero bueno, toca esperar y aguantar.
3: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
5: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar un altre demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà de feina, però no em queda un altre, perquè arribaré demà al vespre.
3: Trobar alternatives era difícil perquè els trens de Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
1: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
6: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi d'aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid. Ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment, i hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren qui estava interessat.
1: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres. I en paral·lel, Trànsit ha tancat l'operació del pont del 12 d'octubre, l'operació tornada, amb un balanç de 3 morts a les carreteres catalanes, tots motoristes. L'últim aquest dilluns mateix, en una sortida de via a la T-700 a Vimbodí Poblet, a la Conca de Barberà. El conductor era un home de 60 anys de nacionalitat alemanya. Amb aquesta víctima són 99 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. En l'operació tornada, les vies que han presentat més retencions han estat la C-16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i la C-17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. També hi ha hagut aturades a la C-14 a l'Alt Urgell, a Organyà, i més puntuals a l'A2 i a la C-55.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
8: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
9: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit d'Inere Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. I mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després que la Mesa Nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció de concórrer a les eleccions espanyoles perquè actualment diuen que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En qualsevol cas, els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar en aquestes eleccions al Congrés del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir suspès cautelarment el seu vot coincidint amb el dia que es tancava el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres es el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
10: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
1: El Suprem ha rebutjat pràcticament per unanimitat aixecar la suspensió del vot dels nets d'exiliats pel franquisme. Ho havien demanat la Fiscalia d'Advocacia de l'Estat, al·legant que era impossible revisar els quasi 170.000 expedients afectats pel recurs de Justícia Europa i Vox. Dels sis magistrats, només una els ha donat la raó i en el seu vot particular ha argumentat que davant la urgència del 29N s'havia de garantir el dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Com el govern espanyol, el PSOE i Sumar també han lamentat la decisió. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que amb el veto el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. En una piulada X, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat, diu, del govern espanyol. En qualsevol cas, Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i confia en una mobilització de l'electorat progressista com la que hi va haver el 2023. Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han compartit amb els periodistes les seves expectatives electorals durant la tradicional recepció al Palau Reial d'aquest dilluns amb motiu del Dia de la Hispanitat. Abans, a la desfilada militar, Sánchez ha estat rebut amb insults. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
11: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa per la mobilització del seu votant i per la fuga de vots del PP a Vox. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això veu nerviosos als populars. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en matèria d'habitatge i es mostra segur que el PP creixerà en escons, però per si cas diu no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial el dia abans del viatge dels Reis a Ceuta i Melilla i després de presidir la desfilada militar del 12 d'octubre, on, com ja és habitual, no hi ha faltat el president Salvador Illa, però sí el líder de Vox o alguns ministres de Sumar. Tampoc han faltat l'escridassada habitual a Pedro Sánchez enguany amb més insults que xiulades.
12: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
11: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles i han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha hagut d'intervenir per separar els dos grups.
1: A Barcelona, 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació del 12 d'octubre. Els manifestants han recorregut el Passeig de Gràcia amb crits a favor d'Espanya i insults també a Pedro Sánchez. El PP i Vox han situat la crisi migratòria a Ceuta al centre de les reivindicacions, una qüestió que s'ha fet visible durant la marxa amb nombroses banderes de la ciutat autònoma. Alejandro Fernández es el presidente del Partido Popular a Cataluña.
13: Hay algunos que quieren pasar página como si aquello se hubiera solucionado, pero tenemos miles de compatriotas, porque Ceuta es tan española como Barcelona, como Madrid, abandonados a su suerte y humillados por parte del gobierno de España. Pronto habrá un cambio en España que permita protegerles.
1: Vox també ha participat en la marxa conjunta després d'organitzar un acte propi a la plaça del Rei. Sentim Ignacio Garriga, secretari general del partit a Catalunya.
14: Vox hoy está donde tiene que estar, en Ceuta, defendiendo nuestra soberanía ante la invasión marroquí y, por supuesto, también está en Cataluña, para lanzar un mensaje de unidad al conjunto de los catalanes en un momento crucial, como es el 29 de noviembre y las amenazas a las que nos enfrentamos.
1: També a Barcelona, al vespre, 1.400 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en una manifestació antiracista convocada pel Bloc Anticolonial. Francisca Casas n'és la portaveu.
15: Por una parte reivindicamos como hecho histórico el inicio del genocidio de 1492 por parte del Reino de España. Lo que nos interesa mucho reivindicar y hacer visible todas las estructuras coloniales que hoy día permean todas nuestras instituciones y nuestras leyes y que afectan nuestras vidas, especialmente las vidas de las personas migrantes, racializadas y precarizadas.

0: sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu, Prepirineu, però ja amb mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents. Es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral, principalment, o comarques entre Barcelona i Girona, i, en canvi, moltes més estones de sol cap al Pirineu i, sobretot, també cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Aquí és on més s'enfilarà altre cop la temperatura. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Més qüestions. L'OTAN presenta un manual de guerra que diu com caldria reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia a Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que la rereguarda ajudi el seu exèrcit. Tot i amenaçar amb una resposta contundent, els aliats posen el focus en la prevenció. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
3: El comandant suprem de l'OTAN, Alexis Grinkevich, diu que la intel·ligència artificial i la recollida massiva de dades militars els permetrà anticipar amb més temps qualsevol moviment sospitós de l'exèrcit rus.
4: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
3: Però si Moscou apugés l'aposta i mobilitzés més soldats o augmentés els seus atacs, l'OTAN obre la porta a bombardejar territori rus.
4: Trencarem el sistema de combat utilitzat contra nosaltres. Això inclou no només la força atacant en si, sinó tot el que li dona suport, la manté o la controla.
3: Quedarien en el punt de mira, doncs, fàbriques russes d'armament, dipòsits de benzina o carreteres que faciliten el moviment de les tropes. L'OTAN avisa el Kremlin que estan preparats per a la guerra.
4: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
3: Però al mateix temps veu improbable que Rússia ataqui de manera imminent cap país de l'OTAN.
2: Mentrestant, Rússia manté els atacs a instal·lacions energètiques d'Ucraïna, malgrat l'alto al foc bilateral anunciat per Donald Trump. Volodymyr Zelensky diu que ells estan disposats a aturar els atacs si també ho fa Moscou. La cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaja Kallas, també ha reclamat a Rússia que compleixi l'acord anunciat per Trump.
5: Això no és el que fa un país que busca la pau. Un alto al foc no serveix de res si només una part el respecta.
2: El Kremlin, però, ignora la treva, tot i que evita rebutjar-la obertament. El govern rus considera que aturar la guerra només serviria per donar oxigen a l'exèrcit ucraïnès. Moscou, Cristina Solies.
6: Putin no ha volgut mai un alto al foc i ara tampoc no ha acceptat la treva contra la infraestructura energètica que ha anunciat Trump. Ara bé, després que el president nord-americà fes públic un acord per exportar el dièsel rus, el Kremlin no vol fer enfadar el líder de la Casa Blanca i es limita a dir que els contactes amb els Estats Units continuen. De fet, en l'informe diari del Ministeri de Defensa s'ignoren els atacs contra instal·lacions elèctriques que denuncien des d'Ucraïna. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, justifica que no volen aturar les hostilitats per no donar aire a Zelensky.
7: L'objectiu és negociar per aconseguir un respir. Va dir que fins i tot està disposat a celebrar eleccions presidencials si se li donen 2 mesos per recuperar forces i durant aquest temps Europa podrà dotar-lo de noves armes per continuar la seva guerra terrorista contra el poble rus.
6: Per a Putin l'escenari és molt favorable perquè amb l'acord del dièsel ha fet un favor a Trump en plena campanya electoral mentre presenta Zelensky com el culpable de la pujada mundial dels preus del combustible. Ara bé, el que realment persegueix el president rus és que Trump s'afarti del líder ucraïnès i li retiri el suport militar, inclosa la informació d'intel·ligència que és clau per colpejar les refineries russes.
2: Seguim en plana internacional perquè el canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada general del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes electorals del seu partit, la CDU, a diversos estats federats. La decisió s'ha pres després d'un conclave del Partit Conservador i enmig de tensions amb els socialdemòcrates, socis de coalició al govern. Berlín, Jordi Regàs.
8: Alemanya és un dels països europeus que paguen més cara l'electricitat. Si a Catalunya el preu del quilowatt-hora oscil·la al voltant dels 15 cèntims, Alemanya és ben bé el doble. Fa mesos que llars, però sobretot empreses, es queixen

0: d'aquesta diferència i com això afecta la seva capacitat per competir en els mercats internacionals. Per transmetre als alemanys que el partit fa costat a la gent, el canceller ha anunciat aquest dilluns que entomen aquest tema. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
1: Die Stromsteuer für alle.
2: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom, al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
0: Si a Alemanya fins ara es pagaven uns 2,05 cèntims d'euro per quilowatt-hora, un cop s'aprovi la reforma, les llars passaran a pagar 0,01 cèntims, les empreses 0,05. Una família amb aquest canvi es podrà estalviar uns 100 euros a l'any. Una empresa mitjana o familiar potser s'estalviarà uns 2.000 euros al cap de l'any.
3: 3CAT Info.
4: L'Aràbia Saudita manté suspesa el trànsit aeri des dels seus principals aeroports pels atacs amb míssils des del Iemen. Els rebels hutis han llançat un nou projectil balístic aquest dilluns contra l'aeroport de Riad, que ha pogut ser interceptat. Durant el cap de setmana, les explosions van causar més d'una dotzena de morts i més de 300 ferits, l'atac més mortífer que ha patit el país àrab en més d'una dècada. Els hutis, aliats de l'Iran, controlen les principals ciutats del Iemen i els ports del Mar Roig, un punt clau per al comerç marítim internacional. L'Aràbia Saudita dona suport al govern del Iemen reconegut internacionalment, que intenta, en les últimes setmanes, recuperar aquest territori. Aquesta guerra ha fet augmentar encara més els preus del petroli, que s'han tornat a situar per damunt dels 106 dòlars al barril de Brent. I la riuada, que diumenge va tornar a arrasar diversos pobles del centre del Nepal, ha afectat 200 cases i hi ha 5 desapareguts. Les autoritats nepaleses van haver de rescatar 95 persones, 9 de les quals són estrangeres. Hi ha més de 100 excursionistes estrangers que han quedat atrapats en diversos punts després d'aquesta crescuda del riu, que s'han dut camins i ponts. En total, hi ha prop de 700 persones afectades. Segons les imatges captades pels satèl·lits, l'origen seria una allau des de dalt de l'Himàlaia fins a una gorja 3.500 metres més avall que va arrossegar fang i vegetació fins al riu. Els avisos que les autoritats van fer a les poblacions de la zona van permetre que molta gent es refugiés a temps i evitar així una nova desgràcia. Aquesta inundació torna a castigar el Nepal quan el país encara s'està recuperant de la gran riuada de l'agost amb centenars de persones mortes i més de 5.000 desapareguts.
3: 3CAT Info.
4: Sitges ha quedat atordit amb Hope, una pel·lícula coreana d'acció i ciència-ficció que ha deixat bocabadat al públic del Festival de Cinema Fantàstic. El seu director, Na Hong-jin, ha rebut a més un dels premis honorífics d'aquesta edició. Sitges, Marc Garriga.
5: Ai, 도대체 뭐가 이딴 짓을 한 거야?
6: El Festival de Sitges ha concedit a Na Hong-jin el Premi Màquina del Temps per una filmografia on destaquen The Chaser o El Extraño i que ja l'havia portat aquí abans. Però sobretot per aquesta magnífica Hope, una fita en el cinema de ciència-ficció i d'acció coreà que va entrar en la secció oficial del Festival de Cannes, però que estava predestinada a que el públic de Sitges la valorés com cal. I així ha estat, ovacionada amb força per un públic que ha devorat les seves 2 hores i 40 minuts de persecucions trepidants, d'humor escatològic i de crítica política global, com ens explicava el director Na Hong-jin en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Al principi, Hope neix de la por que els Estats Units ataquessin Corea del Nord. L'angoixa era total i tothom pensava que esclataria una guerra. Després va venir la pandèmia i diverses guerres arreu del món, i tots aquests fenòmens a mi m'afecten. Tot això m'ha guiat a escriure el guió d'aquesta pel·lícula i fer-la, però no m'he volgut quedar a la Terra i al final el punt de vista és universal i per això hi ha extraterrestres.
6: Hope arribarà als cinemes el 30 d'octubre i el seu director ha confirmat que la història no acaba aquí, sinó que la idea és rodar una segona i una tercera part, fins i tot. Però abans té un altre projecte en ment, una pel·lícula, ha dit, fosca i amb molta sang.

0: Esports.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Damià Aguilar.
2: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de futbol. Partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, De Jong, Christensen i Verdaggi. L'alemany, Flick, diu que es conforma amb guanyar 0-1 i que cal estar preparats per l'ambient.
3: Well, I don't know if it's... If it's pressure, you know, this is for...
4: No sé si és pressió. Per mi és el resultat de com entrenem. Estic molt content amb el que veig als entrenaments. L'ambient al vestidor és fantàstic, però cada partit és diferent. Cada partit comença 0-0. Demà hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat.
2: Per l'equip turc, l'uruguaià Lucas Torreira diu que potser juguen contra els millors del món.
5: Mañana quizás vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en la actualidad y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión y estamos con mucha motivación. Como dijo el míster, a veces no se necesita tanta motivación para este tipo de partido y bueno, mañana creemos que va a ser una gran noche y queremos dar una alegría a toda nuestra gente.
2: També aquest dimarts es juguen aquests partits: Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, Arsenal, Lilla, Viking, Bayern de Múnich, Inter de Milà, Bruges. A la segona divisió, empat a un del Girona a Tenerife, amb gol d'Esprilla, el resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
6: L'àrbitre es posa el xiulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Eduardo Rodríguez López. El Girona que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar prop al Tenerife. Els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de play-off, quan sí que estava abans de començar aquesta jornada.
2: La valoració del tècnic Quique Álvarez.
7: En la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
2: Al descans, el porter Gazzaniga amb molèsties musculars ha estat substituït per Krapitsov. A segona també ha perdut el líder l'Eibar, 3-1 a Oviedo, i ara el líder és l'Almeria. Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. El partit que tancava la jornada 8 de primera ha tingut quasi 15 minuts de descompte a la segona part i en aquest temps hi ha hagut 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, Llevant 3, Sevilla 3. L'Osasuna ha anunciat la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge contra el Betis 5-2. El substitueix fins al 2029 Jagoba Arrasate, segon entrenador de primera destituït després de Corberán al València. A la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
0: 3CAT Info.
2: En hoquei patins, Espanya debuta amb victòria al Mundial masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, on hi ha 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. Aquest dimarts, Espanya juga contra Portugal. El Mataró ha complert els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo en superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, sí. O sigui, l'únic moment complicat que hi ha hagut en tot el partit ha sigut el primer minut.
2: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa, partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També jugarà el Baxi Manresa a la pista del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts després de 155 dies lesionat al Tour de Guangxi, a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis. A la prova xinesa hi ha 18 equips del World Tour per tancar la temporada. Al món del golf, els jugadors que triïn quedar-se al circuit LIV que paga l'Aràbia Saudita no se'ls permetrà disputar el circuit europeu. Aquest dimarts hi ha un segon amistós femení de futbol a Estats Units, a Espanya, a Chester, Pensilvània. Dissabte passat, Espanya va guanyar 0-2 a la selecció de Sònia Bermúdez i a les catalanes Ona Batlle, Laia Codina, Ainhoa Marín, Alexia Putellas i Clara Serra Jordi.
0: Són dos quarts de tres.

0: Repassem ara algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. I al Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'Esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. De seguida us explicarem que la Unió Europea importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín. Rosalía col·labora amb el grup irlandès Fontaines D.C. en una emotiva balada, Where Is Gone, que formarà part del seu nou disc, Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb aquest grup, que actuarà en l'edició 2027 del Primavera Sound. I Pere Quillué estrena una nova temporada del seu recital poètic de Coral Romput de Vicent Andrés Estallés. És a la Heartbreak Hotel de Barcelona, on, acompanyat per la guitarra de Carles Coronado, tornarà a retre homenatge al poeta de Burjassot, però també a Ovidi Montlló i Toti Soler. Els esports, que destaquem, Damià?
1: El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray i el Girona ha empatat a 1 a Tenerife en partit de la segona divisió de futbol.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable amb sol al Pirineu i ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus i altre cop podem estar a tocar dels 30 graus. Un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència, que ha afectat milers d'usuaris, s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Així ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
0: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicaven declaracions també a 3cat Info, Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
3: Sí, la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente. Lo que es vagones de viajeros, ni siquiera ha habido afección por el humo. Sí, la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón o por las altas temperaturas que ha alcanzado, toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
0: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe el tall ha afectat 5.000 passatgers, que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí. Però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen el servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno és director general de presidència de Renfe.
4: Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
0: Adif ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris a l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació. Toni Fortesa.
5: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
6: En una hora y media más o menos seguramente podremos salir, una hora y media o dos, ya sabes, cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva para seguir tirando para allí, pero bueno, toca esperar y aguantar.
5: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
7: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar una altra demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he agafat el dia de vacances demà de feina, però no em queda una altra, perquè arribaré demà al vespre.
5: Trobar alternatives era difícil perquè els trens de Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
0: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
8: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat, i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi d'aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment, i hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren, qui estava interessat.
0: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. El Front Ampli ha designat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verònica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
11: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament, a més, arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després de que la Mesa Nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció d'anar a aquestes eleccions espanyoles perquè actualment, diuen, no es donen les condicions polítiques per fer-ho.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El primer ministre britànic s'ha compromès que la propera cimera Regne Unit-Unió Europea, prevista per al 20 de novembre, serveixi per acostar-se i enfortir la relació de Londres amb Brussel·les. Andy Burnham ha assegurat al Parlament que ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per si cal la reincorporació a la Unió Europea. Ara per ara, però, descarta un nou referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
12: Burnham defensa que la relació actual amb la Unió Europea no és prou bona per al Regne Unit i demana el suport del Parlament de Westminster per negociar, en la cimera del mes que ve, acords per controlar millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Ell creu que s'ha d'obrir un diàleg seriós al Regne Unit perquè mantenir la situació actual amb la Unió Europea no és bo, sempre però amb transparència i amb l'última paraula per als britànics. Sentim Burnham.
13: En totes les etapes, el públic britànic serà qui mani. I tinc clar que l'opinió pública dona suport actualment a un enfocament pragmàtic com el que proposo.
12: L'oposició denuncia que Burnham fa servir el Brexit com a cortina de fum. Kemi Badenoch, és la líder dels conservadors.
14: Aquest és només un altre exemple de com ell intenta distreure el país en lloc de resoldre els reptes immediats.
12: Andy Burnham ha recuperat la idea d'un possible retorn del Regne Unit per primera vegada en boca d'un primer ministre britànic des que es va votar a favor del Brexit el 2016.
0: Mentrestant, la Unió Europea ha anunciat que importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín, pel qual s'han felicitat les dues parts. A més del pacte automobilístic, la Xina també es compromet a reduir els aranzels, a l'oli d'oliva, els gelats i el calçat. Pequín, Francesc Canals.
15: En els últims anys, des de la fi de la pandèmia fins ara, una allau de marques elèctriques xineses estan ocupant l'asfalt que tradicionalment havia estat dels fabricants estrangers. I Pequín estava replicant aquest model a la Unió Europea. Per això, per evitar més tensions comercials, diu el govern xinès, s'ha arribat a l'acord de limitar a 350.000 els híbrids xinesos exportats als 27 el primer any. L'entesa entre Pequín i Brussel·les preveu un augment del 6% als anys posteriors fins a 4, segons ha precisat la comissió. Si es continua el ritme actual, la Xina pot assolir aquest 2026 els 800.000 híbrids venuts a la Unió Europea. I aquesta dinàmica és el que vol evitar aquest acord del que n'anem coneixent els detalls. Pequín diu estar satisfet amb l'entesa a què va arribar divendres aquí a la capital xinesa amb el comissari de comerç de la UE, Maro Sefcovic. Però des d'Europa ja hi ha qui reclama mesures per frenar la sobrecapacitat xinesa. França i Alemanya volen nous mecanismes per evitar que la Xina aconsegueixi saltar-se les barreres europees. Per exemple, sota sancions als elèctrics xinesos el 2024, per competència deslleial, els fabricants xinesos van començar a enviar massivament híbrids que no estaven sotmesos a les tarifes.
0: En aquest escenari, Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Com a empresa, manté l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, al Raval. Ho han explicat al Saló de l'Automòbil de París. Allà tenim l'enviat especial a la capital francesa, Jordi Canal.
16: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model. I és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
17: Ahí jugará mucho el papel de la regulación. Al final, pues ahora hemos tenido un periodo de flexibilización de CO2. Se está discutiendo, como sabéis, un segundo periodo de flexibilización. Eso es uno de los factores principales y luego está el factor cliente también, ¿no? Aunque haya un segundo periodo de flexibilización, tenemos que ver si el cliente en los mercados principales seguirá queriendo combustión. Comportamiento de cliente unido a regulación va a ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
16: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa que marxen bé, amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Mentre les vendes de Seat continuen caient, un 6% els primers 9 mesos de l'any, les de Cupra creixen un 2%. Les comandes del Raval, del qual s'ha presentat una nova versió més esportiva aquí a París, han superat les expectatives de la companyia, amb 50.000 comandes en pocs mesos. I les previsions són que amb aquest impuls la planta de Martorell arribi a la seva capacitat màxima de producció, 2.500 cotxes al dia l'any que ve. A més, confien en l'adjudicació a Martorell d'una segona plataforma que permeti fabricar-hi més models elèctrics en el futur.
18: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2026 prize in economic sciences to Robert E. Hall and Michael Woodford.
0: Aquest és el moment en què els economistes nord-americans Robert Hall i Michael Woodford han guanyat el Premi Nobel d'Economia d'aquest any per les seves aportacions a l'estudi de l'estabilitat del sistema econòmic. Hall i Woodford han centrat la seva trajectòria principalment a demostrar com les institucions econòmiques poden estimular o frenar la demanda i evitar fluctuacions dràstiques a través de mesures fiscals i monetàries. Ho han fet basant-se en les teories intervencionistes de l'economista John Maynard Keynes. Les seves aportacions han contribuït a establir part del marc teòric que utilitzen actualment organismes com la Reserva Federal dels Estats Units i el Banc Central Europeu. Amb aquest reconeixement es completa la llista de guardonats amb els Premis Nobel d'aquest any.
9: 3CAT Info.
0: I abans del temps us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris, a Barcelona. La víctima va ser localitzada amb ferides que podrien haver estat causades per una arma blanca al carrer Romaní. Els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar-ne els responsables.
9: El temps.
0: Moment de la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
19: Aquesta setmana la continuarem amb aquest temps força estable, les perturbacions lluny de casa nostres i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i perlitoral, algunes boires també en aquest sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu, Prepirineu, però ja amb mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents. Es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral principalment o comarques entre Barcelona i Girona i, en canvi, moltes més estones de sol cap al Pirineu i, sobretot, també cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Aquí és on més s'enfilarà altre cop la temperatura. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs a l'Ozempic o al Wegovy. Més de 170 milions de nens i adolescents arreu del món tenen obesitat, 70 milions dels quals tenen entre 5 i 9 anys. A Catalunya, aquests medicaments pràcticament no s'utilitzen, excepte en casos molt extrems. Tot i això, en països com els Estats Units o Mèxic, sí que es fan servir sobretot en adolescents per ajudar-los a reduir pes corporal. Davant de la possibilitat que es faci un mal ús dels medicaments, la doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica a Catalunya Ràdio que aquí a Catalunya no es fan servir aquests fàrmacs en infants de menys de 12 anys.
20: S'està veient que només baixa greix, sinó que baixa massa muscular, empitjora també la massa òssia. Llavors, amb un nen en creixement, tot això podria ser perjudicial i, a més, sempre hauria de ser una mesura com final si no s'ha pogut fer uns canvis, que és el primer que s'ha de fer amb el que és la dieta, exercici i amb canvis de conducta.
0: Murillo també recorda que l'Ozempic es pot utilitzar, per exemple, en casos de diabetis molt accentuats o casos d'obesitat hereditària extrema.
9: 3CAT Info.
0: El pont que passa per sobre el Ridaura a l'avinguda Segaró de Platja d'Aro, al Baix Empordà, es farà de nou. I és que amb el temporal de la setmana passada, l'aigua es va desbordar just on hi ha aquesta estructura. El Departament de Territori vol engegar l'obra d'aquí a un any amb un pressupost d'uns 4 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
21: L'aiguat de diumenge passat va acabar provocant que el Ridaura es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos a la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar amb formigó ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. A principi de la setmana passada, l'alcalde ho reclamava. La consellera de Territori, Sílvia Panec, especifica que les obres començaran la tardor que ve. I què s'hi farà?
22: Amb unes obres, a més que pot ser que s'allarguin fins a un any o fins i tot més, aquesta és una obra important, implicarà l'enderroc del pont. El pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
21: El departament està redactant el projecte del segon pont.
0: I Tarragona recupera un nou espai que forma part de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serrallo, que s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Anem cap allà, Clara Xavier Domingo.
23: L'objectiu d'aquesta xarxa impulsada per l'Ajuntament és recuperar i dignificar espais representatius des de la proclamació de la Segona República fins a la transició democràtica. S'assenyalen amb plaques commemoratives i l'última s'ha col·locat al refugi del Serrallo, construït per iniciativa dels mateixos veïns. Els treballs els va dirigir Ramon Oliver Alegret. En parla el seu net, Carles Ventura Oliver.
24: Venia d'una família de paletes. En aquella època, la família de paletes es deia maestros albañiles. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat. A part, sempre s'ha anomenat molt el Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
23: En la construcció també van col·laborar pescadors serrallencs. El refugi amb capacitat per a 500 persones es va construir durant els primers mesos de bombardejos a la ciutat, l'any 1937. I en total, a Tarragona es van fer una seixantena de refugis en poc més de mig any.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

Així és com sona Where is Gone, la nova cançó de la formació Fontaines D.C., que compta amb una col·laboració molt especial, aquesta que sentíem, la de la cantant Rosalía. La cançó, una emotiva balada en anglès, formarà part del nou disc de Fontaines D.C., Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. La cantant catalana s'apropa a l'univers de la banda irlandesa de rock alternatiu amb un tema que té un estil més proper a Nick Cave o als Arctic Monkeys més pausats. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb Fontaines D.C., que actuarà en l'edició del 2027 del Primavera Sound.

0: una amable, una trista, una petita pàtria. Entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes, d'infants...
1: Pere Arquilloé dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel de Barcelona. Es podrà veure fins al 25 d'octubre a la sala del barri de Sants Badal de la ciutat. Marta Vives.
2: Pere Arquilloé torna a posar la veu i el cos a una de les peces més emblemàtiques de Vicent Andrés Estellés. Es tracta dels versos de Coral Romput, on el poeta de Burjassot, marcat per la mort de la seva filla, fa una revisió de la seva existència i el sentit de la seva obra. Pere Arquilloé l'ha definit amb aquestes paraules.
3: És un poema que et deixa atravessat del baix i penso que s'ha de recuperar perquè és un dels grans patrimonis de casa nostra.
2: Un homenatge a Estellés, però també a Ovidi Montlló, que juntament amb Toti Soler van fer encara més gran aquest poema, com ens ha explicat Arquilloé a Catalunya Ràdio.
3: I aquí la meva idea era fer-los un homenatge tant a l'Estellés com a l'Ovidi, com també al mateix Toti.
2: Pere Arquilloé ofereix una lliçó magistral de recitació amb les paraules del poeta valencià, acompanyat de la música que va composar Toti Soler, aquesta vegada interpretada pel guitarrista Carlos Coronado.
1: I el Parc d'Atraccions del Tibidabo a Barcelona celebra els seus 125 anys amb una gran festa. Això després que la setmana passada quedés suspesa a causa dels aiguats que van caure a la capital catalana. El Tibidabo s'ha vestit de gala en aquesta celebració amb una jornada festiva plena de records. Prop de 2.500 persones s'han aplegat al parc per commemorar aquesta efemèride i per reviure part de la història del Tibidabo, el parc més antic de l'Estat i el segon d'Europa. Així ho han escenificat els membres de l'associació La Garriga Modernista, vestits d'època, que s'han enfilat a dalt del carrusel de cavallets acompanyats de nens i nenes. La celebració ha inclòs una gran rua protagonitzada per alguns dels personatges més emblemàtics del Tibidabo. No hi han faltat els titelles del Marionetarium, les mascotes, els terrorífics hostes de l'hotel 666 i l'autòmat de la Monyos, entre d'altres. La música, l'animació i un gran pastís d'aniversari elaborat pel pastisser Cristian Escrivà han completat una jornada en què petits i grans han celebrat la història del Parc del Tibidabo, que 125 anys després continua creant nous records al cim de Barcelona.
4: Esports.
1: Moment ara per repassar els esports amb en Damià Aguilar.
5: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de Futbol, un partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaggi. El tècnic alemany confia en Gabriel Jesús.
6: Yes, of course he's ready. He's ready to play, but...
7: Sí, preparat. Està preparat per jugar, però si jugarà o no encara no ho sabem. Estic molt content que sigui el nostre equip. La veritat és que ha estat una petita sorpresa. És un jugador de primer nivell. És un jugador molt bo per nosaltres. I el seu comportament, el seu caràcter, és perfecte per nosaltres. És una gran persona i un gran jugador.
6: It's perfect for us. It's a great guy and a great player.
5: També aquest dimarts es disputaran aquests partits de Champions, Atlètic de Madrid-Manchester United, Villarreal-Nàpols, Arsenal-Lilla, Viking-Bayern de Múnich, Inter de Milà-Bruges i dimecres hi ha un Manchester City-Paris Saint-Germain. A la segona divisió, empat a un del Girona a Tenerife amb gol d'Esprilla. El resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
8: L'àrbitre es posa el xulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Eduardo Rodríguez López. El Girona que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar a prop al Tenerife. Els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de play-off, com sí que estava abans de començar aquesta jornada.
5: El tècnic gironí Quique Álvarez ha dit que el gol que l'han encaixat era evitable, però que almenys al final ho han intentat.
9: Sabíem que aquí és un camp difícil, és un camp on ells apreten molt, és un equip molt pressionant, ho sabíem. Crec que al final del partit no ha sigut dolent, almenys hem intentat, l'equip s'ha vist que ha intentat anar per la victòria. Hem estat dominadors, tot i que ells a la contra a vegades ens podien fer mal.
5: Al descans, el porter Gazzaniga, amb molèsties musculars, ha estat substituït per Krapitsov. Els altres resultats del dia han beneficiat el Girona, ha perdut el líder, Oviedo 3, Eibar 1, ara hi ha nou líder, l'Almeria, Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. I el partit que tancava la jornada 8 de la primera divisió ha tingut quasi 15 minuts de descompte de la segona part. I en aquest temps hi ha hagut 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, ja van 3, Sevilla 3. L'Osasuna anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge 5-2 amb el Betis. El substitueix fins al 2029 Iagoba Arrasate, segon entrenador de primera destituït després de Corberan al València. A la primera ref, partit del Sant Andreu, derrota al camp de l'Hèrcules de la Camp per 1-0. I el Prat, equip de la Lliga Elite, ha informat que el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao de la primera ronda de la Copa jugarà a l'Hospitalet, perquè el municipal Sagnia del Prat no compleix els requisits de la Federació Espanyola. Aquest partit es disputarà el 29 d'octubre a les 9 del vespre.
4: 3Cat Info.
5: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria al Mundial Masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, amb 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. El jove de l'Igualada, Biel Llanes, ha debutat en un Mundial absolut.
10: Bé, crec que hem fet un partit molt correcte, on tothom ha estat a un nivell molt alt. Sí que és cert que hem encaixat 2 gols, 2 errors que sí que havíem vist que Itàlia sortia molt bé, però bueno, hem sabut tornar a girar-ho i bé, molt contents, i demà seguim aquesta línia.
5: Aquest dimarts Espanya jugarà contra Portugal. El Mataró ha complert amb els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo després de superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria ha estat triada millor jugadora d'aquesta final. Declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Bueno, jo no em moc gaire per si em donen un MVP o no. Mm-hmm. Sí, jo al final el que vull és que l'equip doni el millor de si, que gaudim totes de del que fem i sobretot que guanyem. El de l'MVP pues, al final és un plus afegit.
5: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa, partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça de Sekulić acaba de guanyar el València a l'ACB.
12: After the wins, everything's easier.
13: Després de les victòries, tot és més fàcil. No va ser senzill després de perdre contra els Alguiris, perquè crec que vam jugar un bon partit, però simplement no el vam acabar bé. Era important reaccionar, trobar la manera, en menys de 2 dies, de jugar contra un equip molt bo com el València i aconseguir la victòria. Per tant, guanyar ens ajuda.
12: València, and to be successful, so it helps that we win.
5: El Baxi Manresa jugarà a la pista dels Turcs del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, amb 2 victòries en 2 partits. Carlos Flores pel Manresa.
14: És veritat que juguem contra un equip molt bon a nivell europeu. En el nostre grup, el Başakşehir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat ha guanyat inclús equips de nivell d'Eurolliga, com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no?
5: I el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts després de 155 dies lesionat al Tour de Guangxi a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis.
4: 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Un incendi en un tren AVE obliga a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'Esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional. Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com va passar el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dilluns en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. A la desfilada militar han rebut Sánchez amb insults. Rússia manté els atacs sobre infraestructures energètiques d'Ucraïna malgrat la treva anunciada per Donald Trump. Moscou no reconeix obertament que no respecta l'alto al foc, però insisteix que Kiev només busca un alto al foc per rearmar-se. I l'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus. El cap militar de l'Aliança ha presentat l'estratègia de defensa basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia. El director sud-coreà Na Hong-jin fa vibrar el públic de Sitges amb la seva nova pel·lícula de ciència-ficció, Hope. El cineasta ha estat un dels grans protagonistes de la jornada, ja que ha rebut, a més, el Premi Màquina del Temps a la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
0: Esports.
2: El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray. El tècnic blaugrana diu que cal preparar-se per l'ambient de l'escenari del partit. El Girona empata 1 a Tenerife en el partit que tanca la novena jornada de la segona divisió de futbol. Pel Girona ha marcat Esprilla. La selecció espanyola masculina d'hoquei patins, amb 9 catalans, supera 3-2 Itàlia al Mundial del Paraguai.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable, amb sol al Pirineu i Ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus, i altre cop podrem tocar els 30 graus.
0: 3Cat Info.
1: Us informa Agustí Serrat. Un incendi en un AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència que ha afectat milers d'usuaris s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Això ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
3: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
1: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicaven declaracions a 3Cat Info Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
4: Sí, la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente. Lo que es vagones de viajeros ni siquiera ha habido afección por el humo. Sí, la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón o por las altas temperaturas que ha alcanzado. Toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
1: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe el tall ha afectat 5.000 passatgers que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí, però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen al servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno es el director general de Presidencia de Renfe.
5: Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
1: Doncs bé, Adif ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris de l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació. Toni Fortesa.
6: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
7: En una hora y media ya más o menos seguramente podremos salir. Una hora y media o dos, ya sabes. Cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva para seguir tirando para allí, pero bueno, toca esperar y aguantar.
6: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
8: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar un altre demà, que vull agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà a la feina, però no em queda una altra, perquè arribaré demà al vespre.
6: Trobar alternatives era difícil perquè els trens a Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
1: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
9: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid. Ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment. I hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren, qui estava interessat.
1: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres. I en paral·lel, Trànsit ha tancat l'operació del pont del 12 d'octubre, l'operació tornada, amb un balanç de 3 morts a les carreteres catalanes, tots motoristes. L'últim aquest dilluns mateix, en una sortida de via a la T-700 a Vimbodí Poblet, a la Conca de Barberà. El conductor era un home de 60 anys de nacionalitat alemanya. Amb aquesta víctima són 99 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. En l'operació tornada, les vies que han presentat més retencions han estat la C-16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i la C-17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. També hi ha hagut aturades a la C-14 a l'Alt Urgell, a Organyà, i més puntuals a la 2 i a la C-55.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Son declaraciones a Televisión Española.
10: Y nosotras aspiramos a una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
11: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit Dinero Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. I mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després que la Mesa Nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció de concórrer a les eleccions espanyoles perquè actualment diuen que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En qualsevol cas, els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar en aquestes eleccions al Congrés del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir suspès cautelarment el seu vot, coincidint amb el dia que es tancava el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres es el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
12: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
1: El Suprem ha rebutjat pràcticament per unanimitat aixecar la suspensió del vot dels nets d'exiliats pel franquisme. Ho havien demanat la Fiscalia d'Advocacia de l'Estat, al·legant que era impossible revisar els quasi 170.000 expedients afectats pel recurs de Justitia Europa i Vox. Dels sis magistrats, només una els ha donat la raó i en el seu vot particular ha argumentat que davant la urgència del 29N s'havia de garantir el dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Com el govern espanyol, el PSOE i Sumar també han lamentat la decisió. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que amb el veto el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. En una piulada X, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat, diu, del govern espanyol. En qualsevol cas, Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i confia en una mobilització de l'electorat progressista com la que hi va haver el 2023. Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han compartit amb els periodistes les seves expectatives electorals durant la tradicional recepció al Palau Reial d'aquest dilluns amb motiu del Dia de la Hispanitat. Abans, a la desfilada militar, Sánchez ha estat rebut amb insults. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
13: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa per la mobilització del seu votant i per la fuga de vots del PP a Vox. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això veu nerviosos als populars. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en matèria d'habitatge i es mostra segur que el PP creixerà en escons, però per si cas diu no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial el dia abans del viatge dels Reis a Ceuta i Melilla i després de presidir la desfilada militar del 12 d'octubre, on, com ja és habitual, no hi ha faltat el president Salvador Illa, però sí el líder de Vox o alguns ministres de Sumar. Tampoc han faltat l'escridassada habitual a Pedro Sánchez enguany amb més insults que xiulades.
14: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta! ¡Pedro!
13: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles i han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha hagut d'intervenir per separar els dos grups.
1: A Barcelona, 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació del 12 d'octubre. Els manifestants han recorregut al Passeig de Gràcia amb crits a favor d'Espanya i insults també a Pedro Sánchez. El PP i Vox han situat la crisi migratòria a Ceuta al centre de les reivindicacions, una qüestió que s'ha fet visible durant la marxa amb nombroses banderes de la ciutat autònoma. Alejandro Fernández es el presidente del Partido Popular a Cataluña.
15: Hay algunos que quieren pasar página como si aquello se hubiera solucionado, pero tenemos miles de compatriotas, porque Ceuta es tan española como Barcelona, como Madrid, abandonados a su suerte y humillados por parte del gobierno de España. Pronto habrá un cambio en España que permita protegerles.
1: Vox també ha participat en la marxa conjunta després d'organitzar un acte propi a la plaça del Rei. Sentim Ignacio Garriga, secretari general del partit a Catalunya.
16: Vox hoy está donde tiene que estar, en Ceuta, defendiendo nuestra soberanía ante la invasión marroquí y, por supuesto, también está en Cataluña, para lanzar un mensaje de unidad al conjunto de los catalanes en un momento crucial, como es el 29 de noviembre y las amenazas a las que nos enfrentamos.
1: També a Barcelona, al vespre, 1.400 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en una manifestació antiracista convocada pel Bloc Anticolonial. Francisca Casas n'és la portaveu.
17: Por una parte reivindicamos como hecho histórico el inicio del genocidio de 1492 por parte del Reino de España, lo que nos interesa mucho reivindicar y hacer visible todas las estructuras coloniales que hoy día permean todas nuestras instituciones y nuestras leyes y que afectan nuestras vidas, especialmente las vidas de las personas migrantes, racializadas y precarizadas.
1: La manifestació ha anat des de l'avinguda del Paral·lel fins a la plaça d'Idrissa Diallo, a la Via Laietana, on abans s'alçava el monument a l'esclavista Antonio López. I també ha passat per davant del monument a Colom.
0: El temps.
1: Moment ara per la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
18: Aquesta setmana la continuarem amb aquest temps força estable, les pertorbacions lluny de casa nostra i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i perlitoral, algunes boires també en aquest

0: moltes més estones de sol cap al Pirineu i sobretot també cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Aquí és on més s'enfilarà altre cop la temperatura. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Més qüestions. L'OTAN presenta un manual de guerra que diu com caldria reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia a Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que la rereguarda ajudi el seu exèrcit. Tot i amenaçar amb una resposta contundent, els aliats posen el focus en la prevenció. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: El comandant suprem de l'OTAN, Alexis Grinkevich, diu que la intel·ligència artificial i la recollida massiva de dades militars els permetrà anticipar amb més temps qualsevol moviment sospitós de l'exèrcit rus.
4: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
3: Però si Moscou apugés l'aposta i mobilitzés més soldats o augmentés els seus atacs, l'OTAN obre la porta a bombardejar territori rus.
4: Trencarem el sistema de combat utilitzat contra nosaltres. Això inclou no només la força atacant en si, sinó tot el que li dona suport, la manté o la controla.
3: Quedarien en el punt de mira, doncs, fàbriques russes d'armament, dipòsits de benzina o carreteres que faciliten el moviment de les tropes. L'OTAN avisa al Kremlin que estan preparats per a la guerra.
4: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
3: Però al mateix temps veu improbable que Rússia ataqui de manera imminent cap país de l'OTAN.
2: Mentrestant, Rússia manté els atacs a instal·lacions energètiques d'Ucraïna, malgrat l'alto el foc bilateral anunciat per Donald Trump. Volodymyr Zelensky diu que ells estan disposats a aturar els atacs si també ho fa Moscou. La cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaja Kallas, també ha reclamat a Rússia que compleixi l'acord anunciat per Trump.
5: Això no és el que fa un país que busca la pau. Un alto el foc no serveix de res si només una part el respecta.
2: El Kremlin, però, ignora la treva, tot i que evita rebutjar-la obertament. El govern rus considera que aturar la guerra només serviria per donar oxigen a l'exèrcit ucraïnès. Moscou, Cristina Solies.
6: Putin no ha volgut mai un alto el foc i ara tampoc no ha acceptat la treva contra la infraestructura energètica que ha anunciat Trump. Ara bé, després que el president nord-americà fes públic un acord per exportar el dièsel rus, el Kremlin no vol fer enfadar el líder de la Casa Blanca i es limita a dir que els contactes amb els Estats Units continuen. De fet, en l'informe diari del Ministeri de Defensa s'ignoren els atacs contra instal·lacions elèctriques que denuncien des d'Ucraïna. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, justifica que no volen aturar les hostilitats per no donar aire a Zelensky.
7: L'objectiu és negociar per aconseguir un respir. Va dir que fins i tot està disposat a celebrar eleccions presidencials si se li donen 2 mesos per recuperar forces i durant aquest temps Europa podrà dotar-lo de noves armes per continuar la seva guerra terrorista contra el poble rus.
6: Per a Putin l'escenari és molt favorable perquè amb l'acord del dièsel ha fet un favor a Trump en plena campanya electoral mentre presenta Zelensky com el culpable de la pujada mundial dels preus del combustible. Ara bé, el que realment persegueix el president rus és que Trump s'afarti del líder ucraïnès i li retiri el suport militar, inclosa la informació d'intel·ligència que és clau per colpejar les refineries russes.
2: Seguim en plana internacional perquè el canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada general del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes electorals del seu partit, la CDU, a diversos estats federats. La decisió s'ha pres després d'un conclave del Partit Conservador i enmig de tensions amb els socialdemòcrates, socis de coalició al govern. Berlín, Jordi Regàs.
8: Alemanya és un dels països europeus que paguen més cara l'electricitat. Si a Catalunya el preu del quilowatt-hora oscil·la al voltant dels 15 cèntims, Alemanya és ben bé el doble. Fa mesos que llars, però sobretot empreses, es queixen d'aquesta diferència i com això afecta la seva capacitat per competir en els mercats internacionals. Per transmetre als alemanys que el partit fa costat a la gent, el canceller ha anunciat aquest dilluns que entomen aquest tema. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
9: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
8: Si a Alemanya fins ara es pagaven uns 2,05 cèntims d'euro per quilowatt-hora, un cop s'aprovi la reforma,

0: les llars passaran a pagar 0,01 cèntims, les empreses 0,05. Una família amb aquest canvi es podrà estalviar uns 100 euros a l'any. Una empresa mitjana o familiar potser s'estalviarà uns 2.000 euros al cap de l'any.
1: 3CAT Info.
2: L'Aràbia Saudita manté suspès el trànsit aeri des dels seus principals aeroports pels atacs amb míssils des del Iemen. Els rebels houthis han llançat un nou projectil balístic aquest dilluns contra l'aeroport de Riad, que ha pogut ser interceptat. Durant el cap de setmana, les explosions van causar més d'una dotzena de morts i més de 300 ferits, l'atac més mortífer que ha patit el país àrab en més d'una dècada. Els houthis, aliats de l'Iran, controlen les principals ciutats del Iemen i els ports del Mar Roig, un punt clau per al comerç marítim internacional. L'Aràbia Saudita dona suport al govern del Iemen, reconegut internacionalment, que intenta, en les últimes setmanes, recuperar aquest territori. Aquesta guerra ha fet augmentar encara més els preus del petroli, que s'han tornat a situar per damunt dels 106 dòlars al barril de Brent. I la riuada, que diumenge va tornar a arrasar diversos pobles del centre del Nepal, ha afectat 200 cases i hi ha 5 desapareguts. Les autoritats nepaleses van haver de rescatar 95 persones, 9 de les quals són estrangeres. Hi ha més de 100 excursionistes estrangers que han quedat atrapats en diversos punts després d'aquesta crescuda del riu, que s'han dut camins i ponts. En total, hi ha prop de 700 persones afectades. Segons les imatges captades pels satèl·lits, l'origen seria una allau des de dalt de l'Himàlaia fins a una gorja 3.500 metres més avall que va arrossegar fang i vegetació fins al riu. Els avisos que les autoritats van fer a les poblacions de la zona van permetre que molta gent es refugiés a temps i evitar així una nova desgràcia. Aquesta inundació torna a castigar el Nepal quan el país encara s'està recuperant de la gran riuada de l'agost, amb centenars de persones mortes i més de 5.000 desapareguts.
1: 3CAT Info.
2: Sitges ha quedat atordit amb Hope, una pel·lícula coreana d'acció i ciència-ficció que ha deixat bocabadat al públic del Festival de Cinema Fantàstic. El seu director, Na Hong-jin, ha rebut, a més, un dels premis honorífics d'aquesta edició. Sitges, Marc Garriga.
3: Ai, 도대체 뭐가 이딴 짓을 한 거야?
4: El Festival de Sitges ha concedit a Na Hong-jin el Premi Màquina del Temps per una filmografia on destaquen The Chaser o El Extraño i que ja l'havia portat aquí abans. Però sobretot per aquesta magnífica Hope, una fita en el cinema de ciència-ficció i d'acció coreà que va entrar en la secció oficial del Festival de Cannes, però que estava predestinada a que el públic de Sitges la valorés com cal. I així ha estat, ovacionada amb força per un públic que ha devorat les seves 2 hores i 40 minuts de persecucions trepidants, d'humor escatològic i de crítica política global, com ens explicava el director Na Hong-jin en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Al principi, Hope neix de la por que els Estats Units ataquessin Corea del Nord. I l'angoixa era total i tothom pensava que esclataria una guerra. Després va venir la pandèmia i diverses guerres arreu del món i tots aquests fenòmens a mi m'afecten. Tot això m'ha guiat a escriure el guió d'aquesta pel·lícula i fer-la, però no m'he volgut quedar a la Terra i al final el punt de vista és universal i per això hi ha extraterrestres.
4: Hope arribarà als cinemes el 30 d'octubre i el seu director ha confirmat que la història no acaba aquí, sinó que la idea és rodar una segona i una tercera part, fins i tot. Però abans té un altre projecte en ment, una pel·lícula, ha dit, fosca i amb molta sang.

0: Esports.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Damià Aguilar.
2: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de futbol. Partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, De Jong, Christensen i Verdaggi. L'alemany, Flick, diu que es conforma amb guanyar 0-1 i que cal estar preparats per l'ambient.
3: Well, I don't know if it's... If it's pressure, you know, this is for...
4: No sé si és pressió. Per mi és el resultat de com entrenem. Estic molt content amb el que veig als entrenaments. L'ambient al vestidor és fantàstic, però cada partit és diferent. Cada partit comença 0-0. Demà hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat.
2: Per l'equip turc, l'uruguaià Lucas Torreira diu que potser juguen contra els millors del món.
5: Mañana quizás vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en la actualidad y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión y estamos con mucha motivación. Como dijo el míster, a veces no se necesita tanta motivación para este tipo de partido y bueno, mañana creemos que va a ser una gran noche y queremos dar una alegría a toda nuestra gente.
2: També aquest dimarts es juguen aquests partits: Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, Arsenal, Lilla, Viking, Bayern de Múnich, Inter de Milà, Bruges. A la segona divisió, empat a 1 del Girona a Tenerife, amb gol d'Esprilla, el resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
6: L'àrbitre es posa el xulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Edoro Rodríguez López. El Girona, que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona, que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar a prop al Tenerife els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de play-off, quan sí que estava abans de començar aquesta jornada.
2: La valoració del tècnic Quique Álvarez.
7: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
2: Al descans, el porter Gazzaniga amb molèsties musculars ha estat substituït per Krapitsov. A segona també ha perdut el líder l'Eibar, 3-1 a Oviedo, i ara el líder és l'Almeria. Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. El partit que tancava la jornada 8 de primera ha tingut quasi 15 minuts de descompte a la segona part i en aquest temps hi ha hagut 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, Llevant 3, Sevilla 3. L'Osasuna ha anunciat la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge contra el Betis 5-2. El substitueix fins al 2029 Iagoba Arrasate, segon entrenador de primera destituït després de Corberán al València. A la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
0: 3CAT Info.
2: En hoquei patins, Espanya debuta amb victòria al Mundial masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, on hi ha 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. Aquest dimarts, Espanya juga contra Portugal. El Mataró ha complert els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo en superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, sí. O sigui, l'únic moment complicat que hi ha hagut en tot el partit ha sigut el primer minut.
2: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa, partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També jugarà el Baxi Manresa a la pista del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts després de 155 dies lesionat al Tour de Guangxi, a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis. A la prova xinesa hi ha 18 equips del World Tour per tancar la temporada. Al món del golf, els jugadors que triïn quedar-se al circuit LIV que paga l'Aràbia Saudita no se'ls permetrà disputar el circuit europeu. Aquest dimarts hi ha un segon amistós femení de futbol a Estats Units, a Espanya, a Chester, Pensilvània. Dissabte passat, Espanya va guanyar 0-2 a la selecció de Sònia Bermúdez i a les catalanes Ona Batlle, Laia Codina, Ainhoa Marín, Alexia Putellas i Clara Serra Jordi.
0: Són dos quarts de quatre.

0: Repassem ara algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. I el Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'Esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. De seguida us explicarem que la Unió Europea importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín. Rosalía col·labora amb el grup irlandès Fontaines D.C. en una emotiva balada, Where Is Gone, que formarà part del seu nou disc, Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb aquest grup, que actuarà en l'edició 2027 del Primavera Sound. I Pere Quillué estrena una nova temporada del seu recital poètic de Coral Romput de Vicent Andrés Estallés. És a la Heartbreak Hotel de Barcelona, on, acompanyat per la guitarra de Carles Coronado, tornarà a retre homenatge al poeta de Burjassot, però també a Ovidi Montlló i Toti Soler. Els esports, que destaquem, Damià?
1: El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray i el Girona ha empatat a 1 a Tenerife en partit de la segona divisió de futbol.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable amb sol al Pirineu i ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus i altre cop podem estar a tocar dels 30 graus. Un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència, que ha afectat milers d'usuaris, s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Així ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
0: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicaven declaracions també a Trescatinfo, Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
3: Y la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente, lo que es vagones de viajeros, ni siquiera ha habido afección por el humo. Y la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón o por las altas temperaturas que ha alcanzado, toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
0: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe el tall ha afectat 5.000 passatgers, que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí. Però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen el servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno és director general de Presidència de Renfe.
4: Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
0: Adif ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris a l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació. Toni Fortesa.
5: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
6: En una hora y media más o menos seguramente podremos salir. Una hora y media o dos, ya sabes. Cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva para seguir tirando para allí. Pero bueno, toca esperar y aguantar.
5: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
7: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar un altre demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà de feina, però no em queda un altre, perquè arribaré demà al vespre.
5: Trobar alternatives era difícil perquè els trens de Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
0: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
8: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat, i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi d'aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment, i hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren, qui estava interessat.
0: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. El Front Ampli ha designat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verònica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
11: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament, a més, arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després de que la mesa nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció d'anar a aquestes eleccions espanyoles perquè actualment, diuen, no es donen les condicions polítiques per fer-ho.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El primer ministre britànic s'ha compromès que la propera cimera Regne Unit-Unió Europea, prevista per al 20 de novembre, serveixi per acostar-se i enfortir la relació de Londres amb Brussel·les. Andy Burnham ha assegurat al Parlament que ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per si cal la reincorporació a la Unió Europea. Ara per ara, però, descarta un nou referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
12: Burnham defensa que la relació actual amb la Unió Europea no és prou bona per al Regne Unit i demana el suport del Parlament de Westminster per negociar, en la cimera del mes que ve, acords per controlar millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Ell creu que s'ha d'obrir un diàleg seriós al Regne Unit perquè mantenir la situació actual amb la Unió Europea no és bo, sempre però amb transparència i amb l'última paraula per als britànics, en Tim Burnham.
13: En totes les etapes, el públic britànic serà qui mani i tinc clar que l'opinió pública dona suport actualment a un enfocament pragmàtic com el que proposo.
12: L'oposició denuncia que Burnham fa servir el Brexit com a cortina de fum. Kemi Badenoch, és la líder dels conservadors.
14: Aquest és només un altre exemple de com ell intenta distreure el país en lloc de resoldre els reptes immediats.
12: Andy Burnham ha recuperat la idea d'un possible retorn del Regne Unit per primera vegada en boca d'un primer ministre britànic des que es va votar a favor del Brexit el 2016.
0: Mentrestant, la Unió Europea ha anunciat que importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín, pel qual s'han felicitat les dues parts. A més del pacte automobilístic, la Xina també es compromet a reduir els aranzels, a l'oli d'oliva, els gelats i el calçat. Pequín, Francesc Canals.
15: En els últims anys, des de la fi de la pandèmia fins ara, una allau de marques elèctriques xineses estan ocupant l'asfalt que tradicionalment havia estat dels fabricants estrangers, i Pequín estava replicant aquest model a la Unió Europea. Per això, per evitar més tensions comercials, diu el govern xinès, s'ha arribat a l'acord de limitar a 350.000 els híbrids xinesos exportats als 27 el primer any. L'entesa entre Pequín i Brussel·les preveu un augment del 6% als anys posteriors fins a 4, segons ha precisat la comissió. Si es continua el ritme actual, la Xina pot assolir aquest 2026 els 800.000 híbrids venuts a la Unió Europea. I aquesta dinàmica és el que vol evitar aquest acord del que n'anem coneixent els detalls. Pequín diu estar satisfet amb l'entesa a què va arribar divendres aquí a la capital xinesa amb el comissari de comerç de la UE, Maro Sefcovic. Però des d'Europa ja hi ha qui reclama mesures per frenar la sobrecapacitat xinesa. França i Alemanya volen nous mecanismes per evitar que la Xina aconsegueixi saltar-se les barreres europees. Per exemple, sota sancions als elèctrics xinesos el 2024, per competència deslleial, els fabricants xinesos van començar a enviar massivament híbrids que no estaven sotmesos a les tarifes.
0: En aquest escenari, Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Com a empresa, manté l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, al Raval. Ho han explicat al Saló de l'Automòbil de París. Allà tenim l'enviat especial a la capital francesa, Jordi Canal.
16: Segons el conseller delegat Marcus Hope, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model. I és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
17: Ahí jugará mucho el papel de la regulación. Al final, pues ahora hemos tenido un periodo de flexibilización de CO2. Se está discutiendo, como sabéis, un segundo periodo de flexibilización. Eso es uno de los factores principales y luego está el factor cliente también, ¿no? Aunque haya un segundo periodo de flexibilización, tenemos que ver si el cliente en los mercados principales seguirá queriendo combustión. Comportamiento de cliente unido a regulación va a ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
16: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa, que marxen bé, amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Mentre les vendes de Seat continuen caient, un 6% els primers 9 mesos de l'any, les de Cupra creixen un 2%. Les comandes del Raval, del qual s'ha presentat una nova versió més esportiva aquí a París, han superat les expectatives de la companyia, amb 50.000 comandes en pocs mesos. I les previsions són que amb aquest impuls la planta de Martorell arribi a la seva capacitat màxima de producció, 2.500 cotxes al dia l'any que ve. A més, confien en l'adjudicació a Martorell d'una segona plataforma que permeti fabricar-hi més models elèctrics en el futur.
18: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2026 prize in economic sciences to Robert E. Hall and Michael Woodford.
0: Aquest és el moment en què els economistes nord-americans Robert Hall i Michael Woodford han guanyat el Premi Nobel d'Economia d'aquest any per les seves aportacions a l'estudi de l'estabilitat del sistema econòmic. Hall i Woodford han centrat la seva trajectòria principalment a demostrar com les institucions econòmiques poden estimular o frenar la demanda i evitar fluctuacions dràstiques a través de mesures fiscals i monetàries. Ho han fet basant-se en les teories intervencionistes de l'economista John Maynard Keynes. Les seves aportacions han contribuït a establir part del marc teòric que utilitzen actualment organismes com la Reserva Federal dels Estats Units i el Banc Central Europeu. Amb aquest reconeixement es completa la llista de guardonats amb els Premis Nobel d'aquest any.
9: 3CAT Info.
0: I abans del temps us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris, a Barcelona. La víctima va ser localitzada amb ferides que podrien haver estat causades per una arma blanca al carrer Romaní. Els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar-ne els responsables.
9: El temps.
0: Moment de la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
19: Aquesta setmana la continuarem amb aquest temps força estable, les perturbacions lluny de casa nostres i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i perlitoral, algunes boires també en aquest sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu, Prepirineu, però ja amb mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents. Es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral principalment o comarques entre Barcelona i Girona i, en canvi, moltes més estones de sol cap al Pirineu i, sobretot, també cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Aquí és on més s'enfilarà altre cop la temperatura. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs a l'Ozempic o al Wegovy. Més de 170 milions de nens i adolescents arreu del món tenen obesitat, 70 milions dels quals tenen entre 5 i 9 anys. A Catalunya, aquests medicaments pràcticament no s'utilitzen, excepte en casos molt extrems. Tot i això, en països com els Estats Units o Mèxic, sí que es fan servir sobretot en adolescents per ajudar-los a reduir pes corporal. Davant de la possibilitat que es faci un mal ús dels medicaments, la doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica a Catalunya Ràdio que aquí a Catalunya no es fan servir aquests fàrmacs en infants de menys de 12 anys.
20: S'està veient que no només baixa greix, sinó que baixa massa muscular, empitjora també la massa òssia. Llavors, amb un nen en creixement, tot això podria ser perjudicial i, a més, sempre hauria de ser una mesura com final si no s'ha pogut fer uns canvis, que és el primer que s'ha de fer amb el que és la dieta, exercici i amb canvis de conducta.
0: Murillo també recorda que l'Ozempic es pot utilitzar, per exemple, en casos de diabetis molt accentuats o casos d'obesitat hereditària extrema.
9: 3CAT Info.
0: El pont que passa per sobre el Ridaura a l'avinguda Segaró de Platja d'Aro, al Baix Empordà, es farà de nou. I és que amb el temporal de la setmana passada, l'aigua es va desbordar just on hi ha aquesta estructura. El Departament de Territori vol engegar l'obra d'aquí a un any amb un pressupost d'uns 4 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
21: L'aiguat de diumenge passat va acabar provocant que el Ridaura es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos a la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar amb formigó ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. A principi de la setmana passada, l'alcalde ho reclamava. La consellera de Territori, Sílvia Panec, especifica que les obres començaran la tardor que ve. I què s'hi farà?
22: Amb unes obres, a més que pot ser que s'allarguin fins a un any o fins i tot més, aquesta és una obra important, implicarà l'enderroc del pont. El pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
21: El departament està redactant el projecte del segon pont.
0: I Tarragona recupera un nou espai que forma part de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serrallo, que s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Anem cap allà, Clara Xavier Domingo.
23: L'objectiu d'aquesta xarxa impulsada per l'Ajuntament és recuperar i dignificar espais representatius des de la proclamació de la Segona República fins a la transició democràtica. S'assenyalen amb plaques commemoratives i l'última s'ha col·locat al refugi del Serrallo, construït per iniciativa dels mateixos veïns. Els treballs els va dirigir Ramon Oliver Alegret, en part del seu net, Carles Ventura Oliver.
24: Venia d'una família de paletes. En aquella època, la família de paletes es deia Maestros Albañiles. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat. A part, sempre s'ha anomenat molt el Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
23: En la construcció també van col·laborar pescadors serrallencs. El refugi amb capacitat per a 500 persones es va construir durant els primers mesos de bombardejos a la ciutat, l'any 1937. I en total a Tarragona es van fer una 60 de refugis en poc més de mig any.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

Així és com sona Where is Gone, la nova cançó de la formació Fontaines D.C., que compta amb una col·laboració molt especial, aquesta que sentíem, amb la de la cantant Rosalía. La cançó, una emotiva balada en anglès, formarà part del nou disc de Fontaines D.C., Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. La cantant catalana s'apropa a l'univers de la banda irlandesa de rock alternatiu amb un tema que té un estil més proper a Nick Cave o als Arctic Monkeys més pausats. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb Fontaines D.C., que actuarà en l'edició del 2027 del Primavera Sound.

0: una amable, una trista, una petita pàtria. Entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes, d'infants...
1: Pere Arquilluer dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel de Barcelona. Es podrà veure fins al 25 d'octubre a la sala del barri de Sants Badal de la ciutat, Marta Vives.
2: Pere Arquilluer torna a posar la veu i el cos a una de les peces més emblemàtiques de Vicent Andrés Estellés. Es tracta dels versos de Coral Romput, on el poeta de Burjassot, marcat per la mort de la seva filla, fa una revisió de la seva existència i el sentit de la seva obra. Pere Arquilluer l'ha definit amb aquestes paraules.
3: És un poema que et deixa atravessat del baix i penso que s'ha de recuperar perquè és un dels grans patrimonis de casa nostra.
2: Un homenatge a Estellés, però també a Ovidi Montllor, que juntament amb Toti Soler van fer encara més gran aquest poema, com ens ha explicat Arquilluer a Catalunya Ràdio.
3: I aquí la meva idea era fer-los un homenatge tant a l'Estellés com a l'Ovidi, com també al mateix Toti.
2: Pere Arquilluer ofereix una lliçó magistral de recitació amb les paraules del poeta valencià, acompanyat de la música que va composar Toti Soler, aquesta vegada interpretada pel guitarrista Carlos Coronado.
1: I el Parc d'Atraccions del Tibidabo a Barcelona celebra els seus 125 anys amb una gran festa. Això després que la setmana passada quedés suspesa a causa dels aiguats que van caure a la capital catalana. El Tibidabo s'ha vestit de gala en aquesta celebració amb una jornada festiva plena de records. Prop de 2.500 persones s'han aplegat al parc per commemorar aquesta efemèride i per reviure part de la història del Tibidabo, el parc més antic de l'Estat i el segon d'Europa. Així ho han escenificat els membres de l'associació La Garriga Modernista, vestits d'època, que s'han enfilat a dalt del carrusel de cavallets acompanyats de nens i nenes. La celebració ha inclòs una gran rua protagonitzada per alguns dels personatges més emblemàtics del Tibidabo. No hi han faltat els titelles del Marionetàrium, les mascotes, els terrorífics hostes de l'hotel 666 i l'autòmat de la Monyos, entre d'altres. La música, l'animació i un gran pastís d'aniversari elaborat pel pastisser Cristian Escrivà han completat una jornada en què petits i grans han celebrat la història del Parc del Tibidabo, que 125 anys després continua creant nous records al cim de Barcelona.
4: Esports.
1: Moment ara per repassar els esports amb en Damià Aguilar.
5: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de Futbol, un partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaggi. El tècnic alemany confia en Gabriel Jesús.
6: Yes, of course he's ready. He's ready to play, but...
7: Sí, preparat. Està preparat per jugar. Però si jugarà o no, encara no ho sabem. Estic molt content que sigui el nostre equip. La veritat és que ha estat una petita sorpresa. És un jugador de primer nivell. És un jugador molt bo per nosaltres. I el seu comportament, el seu caràcter, és perfecte per nosaltres. És una gran persona i un gran jugador.
6: It's perfect for us. It's a great guy and a great player.
5: També aquest dimarts es disputaran aquests partits de Champions, Atlètic de Madrid-Manchester United, Villarreal-Nàpols, Arsenal-Lilla, Viking, Bayern de Múnich, Inter de Milà, Bruges i dimecres hi ha un Manchester City, Paris Saint-Germain. A la segona divisió, empat a un del Girona a Tenerife amb gol d'Esprilla. El resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
8: L'àrbitre es posa el xiulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Edeoro Rodríguez López. El Girona que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar a prop al Tenerife els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de playoff, com sí que estava abans de començar aquesta jornada.
5: El tècnic gironí Quique Álvarez ha dit que el gol que l'han encaixat era evitable, però que almenys al final ho han intentat.
9: Sabíem que aquí és un camp difícil, és un camp on ells apreten molt, és un equip molt pressionant, ho sabíem. Crec que al final del partit no ha sigut dolent, almenys hem intentat, l'equip s'ha vist que ha intentat anar per la victòria. Hem estat dominadors, tot i que ells a la contra a vegades ens podien fer mal.
5: Al descans, el porter Gazzaniga, amb molèsties musculars, ha estat substituït per Krapitsov. Els altres resultats del dia han beneficiat el Girona, ha perdut el líder, Oviedo 3, Eibar 1, ara hi ha nou líder, l'Almeria, Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. I el partit que tancava la jornada 8 de la primera divisió ha tingut quasi 15 minuts de descompte de la segona part. I en aquest temps hi ha hagut 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, ja van 3, Sevilla 3. L'Osasuna anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge 5-2 amb el Betis. El substitueix fins al 2029 Iagoba Arrasate. Segon entrenador de primera destituït després de Corberan al València. A la primera ref, partit del Sant Andreu, derrota al camp de l'Hèrcules de la Camp per 1-0. I el Prat, equip de la Lliga Elite, ha informat que el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao de la primera ronda de la Copa jugarà a l'Hospitalet, perquè el municipal Sagnia del Prat no compleix els requisits de la Federació Espanyola. Aquest partit es disputarà el 29 d'octubre a les 9 del vespre.
4: 3Cat Info.
5: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria al Mundial Masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, amb 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. El jove de l'Igualada, Biel Llanes, ha debutat en un Mundial absolut.
10: Bé, crec que hem fet un partit molt correcte, on tothom ha estat a un nivell molt alt. Sí que és cert que han encaixat dos gols, dos errors que sí que havíem vist que Itàlia sortia molt bé, però bueno, hem sabut tornar a girar-ho i bé, molt contents, i demà seguim aquesta línia.
5: Aquest dimarts Espanya jugarà contra Portugal. El Mataró ha complert amb els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo després de superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria ha estat triada millor jugadora d'aquesta final. Declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Bueno, jo no em moc gaire per si em donen un MVP o no. Mm-hmm. Sí, jo al final el que vull és que l'equip doni el millor de si, que gaudim totes del que fem i sobretot que guanyem. El de l'MVP pues, al final és un plus afegit.
5: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça de Sekulić acaba de guanyar el València a l'ACB.
12: After the wins, everything's easier.
13: Després de les victòries, tot és més fàcil. No va ser senzill després de perdre contra els Alguiris, perquè crec que vam jugar un bon partit, però simplement no el vam acabar bé. Era important reaccionar, trobar la manera, en menys de 2 dies, de jugar contra un equip molt bo com el València i aconseguir la victòria. Per tant, guanyar ens ajuda.
12: València, and to be successful, so it helps that we win.
5: El Baxi Manresa jugarà a la pista dels turcs del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, amb 2 victòries en 2 partits. Carlos Flores pel Manresa.
14: És veritat que juguem contra un equip molt bo a nivell europeu. En el nostre grup, el Başakşehir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat ha guanyat inclús equips de nivell d'Eurolliga, com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no?
5: I el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts després de 155 dies lesionat al Tour de Guangxi a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis.
4: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional. Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com va passar el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dilluns en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. A la desfilada militar han rebut Sánchez amb insults. Rússia manté els atacs sobre infraestructures energètiques d'Ucraïna malgrat la treva anunciada per Donald Trump. Moscou no reconeix obertament que no respecta l'alto al foc, però insisteix que Kiev només busca un alto al foc per rearmar-se. I l'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus. El cap militar de l'Aliança ha presentat l'estratègia de defensa basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia. El director sud-coreà Na Hong-jin fa vibrar el públic de Sitges amb la seva nova pel·lícula de ciència-ficció, Hope. El cineasta ha estat un dels grans protagonistes de la jornada, ja que ha rebut a més el Premi Màquina del Temps a la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
0: Esports.
2: El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray. El tècnic blaugrana diu que cal preparar-se per l'ambient de l'escenari del partit. El Girona empata 1 a Tenerife en el partit que tanca la novena jornada de la segona divisió de futbol. Pel Girona ha marcat Asprilla. La selecció espanyola masculina d'hoquei patins, amb 9 catalans, supera 3-2 Itàlia al Mundial del Paraguai.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable, amb sol al Pirineu i Ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus, i altre cop podrem tocar els 30 graus.
0: 3CAT Info.
1: Us informa Agustí Serrat. Un incendi en un AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència que ha afectat milers d'usuaris s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Això ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
3: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
1: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicaven declaracions a 3CAT Info Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
4: Sí, la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente. Lo que es vagones de viajeros, ni siquiera ha habido afección por el humo. Sí, la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón o por las altas temperaturas que ha alcanzado. Toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
1: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe, el tall ha afectat 5.000 passatgers, que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí, però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen al servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno és el director general de Presidència de Renfe.
5: Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
1: Doncs bé, Adif ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris de l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació. Toni Fortesa.
6: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
7: En una hora y media más o menos seguramente podremos salir, una hora y media o dos, ya sabes, cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva para seguir tirando para allí, pero bueno, toca esperar y aguantar.
6: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
8: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar un altre demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà de feina, però no em queda un altre, perquè arribaré demà al vespre.
6: Trobar alternatives era difícil perquè els trens de Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
1: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
9: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat, i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi d'aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment, i hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren, qui estava interessat.
1: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres. I en paral·lel, Trànsit ha tancat l'operació del pont del 12 d'octubre, l'operació tornada, amb un balanç de 3 morts a les carreteres catalanes, tots motoristes. L'últim aquest dilluns mateix, en una sortida de via a la T-700 a Vimbodí Poblet, a la Conca de Barberà. El conductor era un home de 60 anys de nacionalitat alemanya. Amb aquesta víctima són 99 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. En l'operació tornada, les vies que han presentat més retencions han estat la C-16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i la C-17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. També hi ha hagut aturades a la C-14 a l'Alt Urgell, a Organyà, i més puntuals a la 2 i a la C-55.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
11: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit Dinero Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. I mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després que la Mesa Nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció de concórrer a les eleccions espanyoles perquè actualment diuen que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En qualsevol cas, els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar en aquestes eleccions al Congrés del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir suspès cautelarment el seu vot coincidint amb el dia que es tancava el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres es el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
12: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
1: El Suprem ha rebutjat pràcticament per unanimitat aixecar la suspensió del vot dels nets d'exiliats pel franquisme. Ho havien demanat la Fiscalia d'Advocacia de l'Estat, al·legant que era impossible revisar els quasi 170.000 expedients afectats pel recurs de Justitia Europa i Vox. Dels sis magistrats, només una els ha donat la raó i en el seu vot particular ha argumentat que davant l'urgència del 29N s'havia de garantir el dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Com el govern espanyol, el PSOE i Sumar també han lamentat la decisió. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que amb el veto el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. En una piulada X, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat, diu, del govern espanyol. En qualsevol cas, Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i confia en una mobilització de l'electorat progressista com la que hi va haver el 2023. Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han compartit amb els periodistes les seves expectatives electorals durant la tradicional recepció al Palau Reial d'aquest dilluns amb motiu del Dia de la Hispanitat. Abans, a la desfilada militar, Sánchez ha estat rebut amb insults. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
13: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa per la mobilització del seu votant i per la fuga de vots del PP a Vox. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això veu nerviosos als populars. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en matèria d'habitatge i es mostra segur que el PP creixerà en escons, però per si cas diu no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial el dia abans del viatge dels Reis a Ceuta i Melilla i després de presidir la desfilada militar del 12 d'octubre, on, com ja és habitual, no hi ha faltat el president Salvador Illa, però sí, el líder de Vox o alguns ministres de Sumar. Tampoc han faltat l'escridassada habitual a Pedro Sánchez enguany amb més insults que xiulades.
14: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta! ¡Pedro!
13: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles i han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha hagut d'intervenir per separar els dos grups.
1: A Barcelona, 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació del 12 d'octubre. Els manifestants han recorregut el Passeig de Gràcia amb crits a favor d'Espanya i insults també a Pedro Sánchez. El PP i Vox han situat la crisi migratòria a Ceuta al centre de les reivindicacions, una qüestió que s'ha fet visible durant la marxa amb nombroses banderes de la ciutat autònoma. Alejandro Fernández es el presidente del Partido Popular a Cataluña.
15: Hay algunos que quieren pasar página como si aquello se hubiera solucionado, pero tenemos miles de compatriotas, porque Ceuta es tan española como Barcelona, como Madrid, abandonados a su suerte y humillados por parte del gobierno de España. Pronto habrá un cambio en España que permita protegerles.
1: Vox també ha participat en la marxa conjunta després d'organitzar un acte propi a la plaça del Rei. Sentim Ignacio Garriga, secretari general del Partit de Catalunya.
16: Vox hoy está donde tiene que estar, en Ceuta, defendiendo nuestra soberanía ante la invasión marroquí y, por supuesto, también está en Cataluña, para lanzar un mensaje de unidad al conjunto de los catalanes en un momento crucial, como es el 29 de noviembre y las amenazas a las que nos enfrentamos.
1: També a Barcelona, al vespre, 1.400 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en una manifestació antiracista convocada pel bloc anticolonial. Francisca Casas n'és la portaveu.
17: Por una parte, reivindicamos como hecho histórico el inicio del genocidio de 1492 por parte del Reino de España. Lo que nos interesa mucho reivindicar y hacer visible todas las estructuras coloniales que hoy día permean todas nuestras instituciones y nuestras leyes y que afectan nuestras vidas, especialmente la vida de las personas migrantes, racializadas y precarizadas.
1: La manifestació ha anat des de l'avinguda del Paral·lel fins a la plaça d'Idrissa Diallo, a la Via Laietana, on abans s'alçava el monument a l'esclavista Antonio López. I també ha passat per davant del monument a Colom.
0: El temps.
1: Moment ara per la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
18: Aquesta setmana la continuarem amb aquest temps força estable, les perturbacions lluny de casa nostra i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i perlitoral, algunes boires també en aquest sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu Prepirineu, però ja amb mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents, es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral principalment o comarques entre Barcelona i Girona i en canvi

0: Està amb una resposta contundent. Els aliats posen el focus en la prevenció. Brussel·les, Bruno Fortegamires.
1: El comandant suprem de l'OTAN, Alexis Grinkevich, diu que la intel·ligència artificial i la recollida massiva de dades militars els permetrà anticipar amb més temps qualsevol moviment sospitós de l'exèrcit rus.
2: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
1: Però si Moscou apugés la posta i mobilitzés més soldats o augmentés els seus atacs, l'OTAN obre la porta a bombardejar territori rus.
2: Trencarem el sistema de combat utilitzat contra nosaltres. Això inclou no només la força atacant en si, sinó tot el que li dona suport, la manté o la controla.
1: Quedarien en el punt de mira, doncs, fàbriques russes d'armament, dipòsits de benzina o carreteres que faciliten el moviment de les tropes. L'OTAN avisa al Kremlin que estan preparats per a la guerra.
2: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
1: Però al mateix temps veu improbable que Rússia ataqui de manera imminent cap país de l'OTAN.
0: Mentrestant, Rússia manté els atacs a instal·lacions energètiques d'Ucraïna, malgrat l'alto el foc bilateral anunciat per Donald Trump. Volodymyr Zelensky diu que ells estan disposats a aturar els atacs si també ho fa Moscou. La cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaja Kallas, també ha reclamat a Rússia que compleixi l'acord anunciat per Trump.
3: Això no és el que fa un país que busca la pau. Un alto el foc no serveix de res si només una part el respecta.
0: El Kremlin, però, ignora la treva, tot i que evita rebutjar-la obertament. El govern rus considera que aturar la guerra només serviria per donar oxigen a l'exèrcit ucraïnès. Moscou, Cristina Solies.
4: Putin no ha volgut mai un alto el foc i ara tampoc no ha acceptat la treva contra la infraestructura energètica que ha anunciat Trump. Ara bé, després que el president nord-americà fes públic un acord per exportar el dièsel rus, el Kremlin no vol fer enfadar el líder de la Casa Blanca i es limita a dir que els contactes amb els Estats Units continuen. De fet, en l'informe diari del Ministeri de Defensa s'ignoren els atacs contra instal·lacions elèctriques que denuncien des d'Ucraïna. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, justifica que no volen aturar les hostilitats per no donar aire a Zelensky.
5: L'objectiu és negociar per aconseguir un respir. Va dir que fins i tot està disposat a celebrar eleccions presidencials si se li donen 2 mesos per recuperar forces i durant aquest temps Europa podrà dotar-lo de noves armes per continuar la seva guerra terrorista contra el poble rus.
4: Per a Putin l'escenari és molt favorable perquè amb l'acord del dièsel ha fet un favor a Trump en plena campanya electoral mentre presenta Zelensky com el culpable de la pujada mundial dels preus del combustible. Ara bé, el que realment persegueix el president rus és que Trump s'afarti del líder ucraïnès i li retiri el suport militar, inclosa la informació d'intel·ligència que és clau per colpejar les refineries russes.
0: Seguim en plana internacional perquè el canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada general del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes electorals del seu partit, la CDU, a diversos estats federats. La decisió s'ha pres després d'un conclave del Partit Conservador i enmig de tensions amb els socialdemòcrates, socis de coalició al govern. Berlín, Jordi Regàs.
6: Alemanya és un dels països europeus que paguen més cara l'electricitat. Si a Catalunya el preu del quilowatt-hora oscil·la al voltant dels 15 cèntims, Alemanya és ben bé el doble. Fa mesos que llars, però sobretot empreses, es queixen d'aquesta diferència i com això afecta la seva capacitat per competir en els mercats internacionals. Per transmetre als alemanys que el partit fa costat a la gent, el canceller ha anunciat aquest dilluns que entomen aquest tema. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
7: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
6: Si a Alemanya fins ara es pagaven uns 2,05 cèntims d'euro per quilowatt-hora, un cop s'aprovi la reforma, les llars passaran a pagar 0,01 cèntims, les empreses 0,05. Una família amb aquest canvi es podrà estalviar uns 100 euros a l'any. Una empresa mitjana o familiar potser s'estalviarà uns 2.000 euros al cap de l'any.
8: 3CAT Info.
0: L'Aràbia Saudita manté suspès el trànsit aeri des dels seus principals aeroports pels atacs amb míssils des del Iemen. Els rebels hutis han llançat un nou projectil balístic aquest dilluns contra l'aeroport de Riad, que ha pogut ser interceptat. Durant el cap de setmana, les explosions van causar més d'una dotzena de morts i més de 300 ferits, l'atac més mortífer que ha patit el país àrab en més d'una dècada. Els hutis, aliats de

0: L'Iran controlen les principals ciutats del Iemen i els ports del Mar Roig, un punt clau per al comerç marítim internacional. L'Aràbia Saudita dona suport al govern del Iemen reconegut internacionalment, que intenta, en les últimes setmanes, recuperar aquest territori. Aquesta guerra ha fet augmentar encara més els preus del petroli, que s'han tornat a situar per damunt dels $106 al barril de Brent. I la riuada, que diumenge va tornar a arrasar diversos pobles del centre del Nepal, ha afectat 200 cases i hi ha 5 desapareguts. Les autoritats nepaleses van haver de rescatar 95 persones, 9 de les quals són estrangeres. Hi ha més de 100 excursionistes estrangers que han quedat atrapats en diversos punts després d'aquesta crescuda del riu, que s'han dut camins i ponts. En total, hi ha prop de 700 persones afectades. Segons les imatges captades pels satèl·lits, l'origen seria una allau des de dalt de l'Himàlaia fins a una gorja 3.500 metres més avall que va arrossegar fang i vegetació fins al riu. Els avisos que les autoritats van fer a les poblacions de la zona van permetre que molta gent es refugiés a temps i evitar així una nova desgràcia. Aquesta inundació torna a castigar el Nepal quan el país encara s'està recuperant de la gran riuada de l'agost, amb centenars de persones mortes i més de 5.000 desapareguts.
1: 3CAT Info.
0: Sitges ha quedat atordit amb Hope, una pel·lícula coreana d'acció i ciència-ficció que ha deixat bocabadat al públic del Festival de Cinema Fantàstic. El seu director, Na Hong-jin, ha rebut a més un dels premis honorífics d'aquesta edició. Sitges, Marc Garriga.
2: El Festival de Sitges ha concedit a Na Hong-jin el Premi Màquina del Temps per una filmografia on destaquen The Chaser o El Extraño i que ja l'havia portat aquí abans. Però sobretot per aquesta magnífica Hope, una fita en el cinema de ciència-ficció i d'acció coreà que va entrar en la secció oficial del Festival de Cannes, però que estava predestinada a que el públic de Sitges la valorés com cal. I així ha estat, ovacionada amb força per un públic que ha devorat les seves 2 hores i 40 minuts de persecucions trepidants, d'humor escatològic i de crítica política global, com ens explicava el director Na Hong-jin en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Al principi, Hope neix de la por que els Estats Units ataquessin Corea del Nord. I l'angoixa era total i tothom pensava que esclataria una guerra. Després va venir la pandèmia i diverses guerres arreu del món i tots aquests fenòmens a mi m'afecten. Tot això m'ha guiat a escriure el guió d'aquesta pel·lícula i fer-la, però no m'he volgut quedar a la Terra i al final el punt de vista és universal i per això hi ha extraterrestres.
2: Hope arribarà als cinemes el 30 d'octubre i el seu director ha confirmat que la història no acaba aquí, sinó que la idea és rodar una segona i una tercera part, fins i tot. Però abans té un altre projecte en ment, una pel·lícula, ha dit, fosca i amb molta sang.

0: Esports.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Damià Aguilar.
2: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de futbol. Partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, De Jong, Christensen i Verdaggi. L'alemany Flick diu que es conforma amb guanyar 0-1 i que cal estar preparats per l'ambient.
3: Well, I don't know if it's... If it's pressure, you know, this is for...
4: No sé si és pressió. Per mi és el resultat de com entrenem. Estic molt content amb el que veig als entrenaments. L'ambient al vestidor és fantàstic, però cada partit és diferent. Cada partit comença 0-0. Demà hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat.
2: Per l'equip turc, l'uruguaià Lucas Torreira diu que potser juguen contra els millors del món.
5: Mañana quizás vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en la actualidad y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión y estamos con mucha motivación. Como dijo el míster, a veces no se necesita tanta motivación para este tipo de partido y bueno, mañana creemos que va a ser una gran noche y queremos dar una alegría a toda nuestra gente.
2: També aquest dimarts es juguen aquests partits: Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, Arsenal, Lilla, Viking, Bayern de Múnich, Inter de Milà, Bruges. A la segona divisió, empat a 1 del Girona a Tenerife, amb gol d'Esprilla. El resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
6: L'àrbitre es posa el xulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Eduardo Rodríguez López. El Girona que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar prop al Tenerife els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de play-off, quan sí que estava abans de començar aquesta jornada.
2: La valoració del tècnic Quique Álvarez.
7: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
2: Al descans, el porter Gazzaniga amb molèsties musculars ha estat substituït per Krapitsov. A segona també ha perdut el líder l'Eibar, 3-1 a Oviedo, i ara el líder és l'Almeria. Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. El partit que tancava la jornada 8 de primera ha tingut quasi 15 minuts de descompte a la segona part i en aquest temps hi ha hagut 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, Llevant 3, Sevilla 3. L'Osasuna ha anunciat la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge contra el Betis 5-2. El substitueix fins al 2029 Iagoba Arrasate, segon entrenador de primera destituït després de Corberán al València. A la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
0: 3CAT Info.
2: En hoquei patins, Espanya debuta amb victòria al Mundial masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, on hi ha 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. Aquest dimarts, Espanya juga contra Portugal. El Mataró ha complert els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo en superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, sí. O sigui, l'únic moment complicat que hi ha hagut en tot el partit ha sigut el primer minut.
2: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa, partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També jugarà el Baxi Manresa a la pista del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts després de 155 dies lesionat al Tour de Guangxi, a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis. A la prova xinesa hi ha 18 equips del World Tour per tancar la temporada. Al món del golf, els jugadors que triïn quedar-se al circuit LIV que paga l'Aràbia Saudita no se'ls permetrà disputar el circuit europeu. Aquest dimarts hi ha un segon amistós femení de futbol a Estats Units, a Espanya, a Chester, Pensilvània. Dissabte passat Espanya va guanyar 0-2 a la selecció de Sònia Bermúdez i a les catalanes Ona Batlle, Laia Codina, Ainhoa Marín, Alexia Putellas i Clara Serra Jordi.
0: Són 4:45.

0: Repassem ara algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. I al Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'Esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. De seguida us explicarem que la Unió Europea importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín. Rosalía col·labora amb el grup irlandès Fontaines D.C. en una emotiva balada, Where Is Gone, que formarà part del seu nou disc, Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb aquest grup, que actuarà en l'edició 2027 del Primavera Sound. I Pere Arquillué estrena una nova temporada del seu recital poètic de Coral Romput, de Vicent Andrés Estallés. És a la Heartbreak Hotel de Barcelona, on, acompanyat per la guitarra de Carles Coronado, tornarà a retre homenatge al poeta de Burjassot, però també a Ovidi Montlló i Toti Soler. Els esports, que destaquem, Damià?
1: El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray i el Girona ha empatat a 1 a Tenerife en partit de la segona divisió de futbol.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable amb sol al Pirineu i Ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus i altre cop podem estar a tocar dels 30 graus. Un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència que ha afectat milers d'usuaris s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Així ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
0: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicaven declaracions també a 3Cat Info, Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
3: Sí, la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente. Lo que es vagones de viajeros, ni siquiera ha habido afección por el humo. Sí, la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón o por las altas temperaturas que ha alcanzado, toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
0: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe el tall ha afectat 5.000 passatgers que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí. Però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen el servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno és director general de presidència de Renfe.
4: Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
0: Adif ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris a l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació, Toni Fortesa.
5: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
6: En una hora y media más o menos seguramente podremos ir, una hora y media o dos, ya sabes, cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva para seguir tirando para allí, pero bueno, toca esperar y aguantar.
5: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
7: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar un altre demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà a la feina, però no em queda un altre, perquè arribaré demà al vespre.
5: Trobar alternatives era difícil perquè els trens de Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
0: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
8: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat, i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi d'aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment, i hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren, qui estava interessat.
0: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. El Front Ampli ha designat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verònica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
11: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les, i és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament, a més, arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després de que la Mesa Nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció d'anar a aquestes eleccions espanyoles perquè actualment, diuen, no es donen les condicions polítiques per fer-ho.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El primer ministre britànic s'ha compromès que la propera cimera Regne Unit-Unió Europea, prevista per al 20 de novembre, serveixi per acostar-se i enfortir la relació de Londres amb Brussel·les. Andy Burnham ha assegurat al Parlament que ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per si cal la reincorporació a la Unió Europea. Ara per ara, però, descarta un nou referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
12: Burnham defensa que la relació actual amb la Unió Europea no és prou bona per al Regne Unit i demana el suport del Parlament de Westminster per negociar, en la cimera del mes que ve, acords per controlar millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Ell creu que s'ha d'obrir un diàleg seriós al Regne Unit perquè mantenir la situació actual amb la Unió Europea no és bo, sempre però amb transparència i amb l'última paraula per als britànics, en Tim Burnham.
13: En totes les etapes, el públic britànic serà qui mani, i tinc clar que l'opinió pública dona suport actualment a un enfocament pragmàtic com el que proposo.
12: l'oposició denuncia que Burnham fa servir el Brexit com a cortina de fum. Kemi Badenoch és la líder dels conservadors.
14: Aquest és només un altre exemple de com ell intenta distreure el país en lloc de resoldre els reptes immediats.
12: Andy Burnham ha recuperat la idea d'un possible retorn del Regne Unit per primera vegada en boca d'un primer ministre britànic des que es va votar a favor del Brexit el 2016.
0: Mentrestant, la Unió Europea ha anunciat que importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín, pel qual s'han felicitat les dues parts. A més del pacte automobilístic, la Xina també es compromet a reduir els aranzels, a l'oli d'oliva, els gelats i el calçat. Pequín, Francesc Canals.
15: En els últims anys, des de la fi de la pandèmia fins ara, una allau de marques elèctriques xineses estan ocupant l'asfalt que tradicionalment havia estat dels fabricants estrangers. I Pequín estava replicant aquest model a la Unió Europea. Per això, per evitar més tensions comercials, diu el govern xinès, s'ha arribat a l'acord de limitar a 350.000 els híbrids xinesos exportats als 27 el primer any. L'entesa entre Pequín i Brussel·les preveu un augment del 6% als anys posteriors fins a 4, segons ha precisat la comissió. Si es continua el ritme actual, la Xina pot assolir aquest 2026 els 800.000 híbrids venuts a la Unió Europea. I aquesta dinàmica és el que vol evitar aquest acord del que n'anem coneixent els detalls. Pequín diu estar satisfet amb l'entesa a què va arribar divendres aquí a la capital xinesa amb el comissari de comerç de la UE, Maro Sefcovic. Però des d'Europa ja hi ha qui reclama mesures per frenar la sobrecapacitat xinesa. França i Alemanya volen nous mecanismes per evitar que la Xina aconsegueixi saltar-se les barreres europees. Per exemple, sota sancions als elèctrics xinesos el 2024, per competència deslleial, els fabricants xinesos van començar a enviar massivament híbrids que no estaven sotmesos a les tarifes.
0: En aquest escenari, Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Com a empresa, manté l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, al Raval. Ho han explicat al Saló de l'Automòbil de París. Allà tenim l'enviat especial a la capital francesa, Jordi Canal.
16: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model. I és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
17: Ahí jugará mucho el papel de la regulación. Al final, pues ahora hemos tenido un periodo de flexibilización de CO2. Se está discutiendo, como sabéis, un segundo periodo de flexibilización. Eso es uno de los factores principales. Y luego está el factor cliente también, ¿no? Aunque haya un segundo periodo de flexibilización, tenemos que ver si el cliente en los mercados principales seguirá queriendo combustión. El comportamiento de cliente unido a regulación va a ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
16: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa que marxen bé, amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Mentre les vendes de Seat continuen caient, un 6% els primers 9 mesos de l'any, les de Cupra creixen un 2%. Les comandes del Raval, del qual s'ha presentat una nova versió més esportiva aquí a París, han superat les expectatives de la companyia, amb 50.000 comandes en pocs mesos. I les previsions són que amb aquest impuls la planta de Martorell arribi a la seva capacitat màxima de producció, 2.500 cotxes al dia l'any que ve. A més, confien en l'adjudicació a Martorell d'una segona plataforma que permeti fabricar-hi més models elèctrics en el futur.
18: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2026 prize in economic sciences to Robert E. Hall and Michael Woodford.
0: Aquest és el moment en què els economistes nord-americans Robert Hall i Michael Woodford han guanyat el Premi Nobel d'Economia d'aquest any per les seves aportacions a l'estudi de l'estabilitat del sistema econòmic. Hall i Woodford han centrat la seva trajectòria principalment a demostrar com les institucions econòmiques poden estimular o frenar la demanda i evitar fluctuacions dràstiques a través de mesures fiscals i monetàries. Ho han fet basant-se en les teories intervencionistes de l'economista John Maynard Keynes. Les seves aportacions han contribuït a establir part del marc teòric que utilitzen actualment organismes com la Reserva Federal dels Estats Units i el Banc Central Europeu. Amb aquest reconeixement es completa la llista de guardonats amb els Premis Nobel d'aquest any.
9: 3CAT Info.
0: I abans del temps us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris, a Barcelona. La víctima va ser localitzada amb ferides que podrien haver estat causades per una arma blanca al carrer Romaní. Els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar-ne els responsables.
9: El temps.
0: Moment de la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
19: Aquesta setmana la continuarem amb aquest temps força estable, les perturbacions lluny de casa nostra i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i prelitoral, algunes boires també en aquest sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu, Prepirineu, però ja amb mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents. Es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral principalment o comarques entre Barcelona i Girona i, en canvi, moltes més estones de sol cap al Pirineu i, sobretot, també cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Aquí és on més s'enfilarà altre cop la temperatura. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs a l'Ozempic o al Wegovy. Més de 170 milions de nens i adolescents arreu del món tenen obesitat, 70 milions dels quals tenen entre 5 i 9 anys. A Catalunya, aquests medicaments pràcticament no s'utilitzen, excepte en casos molt extrems. Tot i això, en països com els Estats Units o Mèxic, sí que es fan servir sobretot en adolescents per ajudar-los a reduir pes corporal. Davant de la possibilitat que es faci un mal ús dels medicaments, la doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica a Catalunya Ràdio que aquí a Catalunya no es fan servir aquests fàrmacs en infants de menys de 12 anys.
20: S'està veient que no només baixa greix, sinó que baixa massa muscular, empitjora també la massa òssia. Llavors, amb un nen en creixement, tot això podria ser perjudicial i, a més, sempre hauria de ser una mesura com final si no s'ha pogut fer uns canvis, que és el primer que s'ha de fer amb el que és la dieta, exercici, amb canvis de conducta.
0: Murillo també recorda que l'Ozempic es pot utilitzar, per exemple, en casos de diabetis molt accentuats o casos d'obesitat hereditària extrema.
9: 3CAT Info.
0: El pont que passa per sobre el Ridaura a l'avinguda Segaró de Platja d'Aro, al Baix Empordà, es farà de nou. I és que amb el temporal de la setmana passada l'aigua es va desbordar just on hi ha aquesta estructura. El Departament de Territori vol engegar l'obra d'aquí a un any amb un pressupost d'uns 4 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
21: L'aiguat de diumenge passat va acabar provocant que el Ridaura es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos a la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar amb formigó ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. A principi de la setmana passada l'alcalde ho reclamava. La consellera de Territori, Sílvia Panec, especifica que les obres començaran la tardor que ve. I què s'hi farà?
22: Amb unes obres, a més que pot ser que s'allarguin fins a un any o fins i tot més, aquesta és una obra important, implicarà l'enderroc del pont. El pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
21: El departament està redactant el projecte del segon pont.
0: I Tarragona recupera un nou espai que forma part de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serrallo, que s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Anem cap allà, Clara Xavier Domingo.
23: L'objectiu d'aquesta xarxa impulsada per l'Ajuntament és recuperar i dignificar espais representatius des de la proclamació de la Segona República fins a la transició democràtica. S'assenyalen en plaques commemoratives i l'última s'ha col·locat al refugi del Serrallo, construït per iniciativa dels mateixos veïns. Els treballs els va dirigir Ramon Oliver Alegret. En parla el seu net, Carles Ventura Oliver.
24: Venia d'una família de paletes. En aquella època, la família de paletes es deia Maestros Albañiles. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat. A part, sempre s'ha anomenat molt el Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època El meu avi tenia potser 20 treballadors.
23: En la construcció també van col·laborar pescadors serrallencs. El refugi amb capacitat per a 500 persones es va construir durant els primers mesos de bombardejos a la ciutat, l'any 1937, i en total a Tarragona es van fer una seixantena de refugis en poc més de mig any.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

Així és com sona Where is Gone, la nova cançó de la formació Fontaines D.C., que compta amb una col·laboració molt especial, aquesta que sentíem, la de la cantant Rosalía. La cançó, una emotiva balada en anglès, formarà part del nou disc de Fontaines D.C., Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. La cantant catalana s'apropa a l'univers de la banda irlandesa de rock alternatiu amb un tema que té un estil més proper a Nick Cave o als Arctic Monkeys més pausats. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb Fontaines D.C., que actuarà en l'edició del 2027 del Primavera Sound.

0: una amable, una trista, una petita pàtria. Entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes, d'infants...
1: Pere Arquilluer dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel de Barcelona. Es podrà veure fins al 25 d'octubre a la sala del barri de Sants Badal de la ciutat. Marta Vives.
2: Pere Arquilluer torna a posar la veu i el cos a una de les peces més emblemàtiques de Vicent Andrés Estellés. Es tracta dels versos de Coral Romput, on el poeta de Burjassot, marcat per la mort de la seva filla, fa una revisió de la seva existència i el sentit de la seva obra. Pere Arquilluer l'ha definit amb aquestes paraules.
3: És un poema que et deixa a través del baix, i penso que s'ha de recuperar perquè és un dels grans patrimonis de casa nostra.
2: Un homenatge a Estellés, però també a Ovidi Montllor, que juntament amb Toti Soler van fer encara més gran aquest poema, com ens ha explicat Arquilluer a Catalunya Ràdio.
3: I aquí la meva idea era fer-los un homenatge tant a l'Estellés com a l'Ovidi, com també al mateix Toti.
2: Pere Arquilluer ofereix una lliçó magistral de recitació amb les paraules del poeta valencià, acompanyat de la música que va composar Toti Soler, aquesta vegada interpretada pel guitarrista Carlos Coronado.
1: I el Parc d'Atraccions del Tibidabo a Barcelona celebra els seus 125 anys amb una gran festa. Això després que la setmana passada quedés suspesa a causa dels aiguats que van caure a la capital catalana. El Tibidabo s'ha vestit de gala en aquesta celebració amb una jornada festiva plena de records. Prop de 2.500 persones s'han aplegat al parc per commemorar aquesta efemèride i per reviure part de la història del Tibidabo, el parc més antic de l'Estat i el segon d'Europa. Així ho han escenificat els membres de l'associació La Garriga Modernista, vestits d'època, que s'han enfilat a dalt del carrusel de cavallets acompanyats de nens i nenes. La celebració ha inclòs una gran rua protagonitzada per alguns dels personatges més emblemàtics del Tibidabo. No hi han faltat els titelles del Marionetarium, les mascotes, els terrorífics hostes de l'hotel 666 i l'autòmat de la Monyos, entre d'altres. La música, l'animació i un gran pastís d'aniversari elaborat pel pastisser Cristian Escrivà han completat una jornada en què petits i grans han celebrat la història del Parc del Tibidabo, que 125 anys després continua creant nous records al cim de Barcelona.
4: Esports.
1: Moment ara per repassar els esports amb en Damià Aguilar.
5: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de Futbol, un partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaggi. El tècnic alemany confia en Gabriel Jesús.
6: Yes, of course he's ready. He's ready to play, but...
7: Sí, preparat. Està preparat per jugar. Però si jugarà o no, encara no ho sabem. Estic molt content que sigui el nostre equip. La veritat és que ha estat una petita sorpresa. És un jugador de primer nivell. És un jugador molt bo per nosaltres. I el seu comportament, el seu caràcter, és perfecte per nosaltres. És una gran persona i un gran jugador.
6: It's perfect for us. It's a great guy and a great player.
5: També aquest dimarts es disputaran aquests partits de Champions, Atlètic de Madrid-Manchester United, Villarreal-Nàpols, Arsenal-Lilla, Viking-Bayern de Múnich, Inter de Milà-Bruges i dimecres hi ha un Manchester City-Paris Saint-Germain. A la segona divisió, empat a un del Girona a Tenerife amb gol d'Esprilla. El resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
8: L'àrbitre es posa el xiulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Edeoro Rodríguez López. El Girona que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar prop al Tenerife els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de play-off, com sí que estava abans de començar aquesta jornada.
5: El tècnic gironí Quique Álvarez ha dit que el gol que l'ha encaixat era evitable, però que almenys al final ho han intentat.
9: Sabíem que aquí és un camp difícil, és un camp on ells apreten molt, és un equip molt pressionant, ho sabíem. Crec que al final del partit no ha sigut dolent, almenys hem intentat, l'equip s'ha vist que ha intentat anar per la victòria. Hem estat dominadors, tot i que ells a la contra a vegades ens podien fer mal.
5: Al descans, el porter Gazzaniga, amb molèsties musculars, ha estat substituït per Krapitsov. Els altres resultats del dia han beneficiat el Girona, ha perdut el líder, Oviedo 3, Eibar 1, ara hi ha nou líder, l'Almeria, Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. I el partit que tancava la jornada 8 de la primera divisió ha tingut quasi 15 minuts de descompte de la segona part. I en aquest temps hi ha hagut 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, Llevant 3, Sevilla 3. L'Osasuna anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge 5-2 amb el Betis. El substitueix fins al 2029 Iagoba Arrasate. Segon entrenador de primera destituït després de Corberan al València. A la primera ref, partit del Sant Andreu, derrota al camp de l'Hèrcules d'Alacant per 1-0. I el Prat, equip de la Lliga Elite, ha informat que el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao de la primera ronda de la Copa jugarà a l'Hospitalet, perquè el municipal Sagnia del Prat no compleix els requisits de la Federació Espanyola. Aquest partit es disputarà el 29 d'octubre a les 9 del vespre.
4: 3Cat Info.
5: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria al Mundial Masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, amb 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. El jove de l'Igualada, Biel Llanes, ha debutat en un Mundial absolut.
10: Bé, crec que hem fet un partit molt correcte, on tothom ha estat a un nivell molt alt. Sí que és cert que han encaixat dos gols, dos errors que sí que havíem vist que Itàlia sortia molt bé, però bueno, hem sabut tornar a girar-ho i bé, molt contents, i demà seguim aquesta línia.
5: Aquest dimarts Espanya jugarà contra Portugal. El Mataró ha complert amb els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo després de superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria ha estat triada millor jugadora d'aquesta final. Declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Bueno, jo no em moc gaire per si em donen un MVP o no. Mm-hmm. Sí, jo al final el que vull és que l'equip doni el millor de si, que gaudim totes del que fem i sobretot que guanyem. El de l'MVP pues, al final és un plus afegit.
5: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça de Sekulić acaba de guanyar el València a l'ACB.
12: After the wins, everything's easier.
13: Després de les victòries, tot és més fàcil. No va ser senzill després de perdre contra els Alguiris, perquè crec que vam jugar un bon partit, però simplement no el vam acabar bé. Era important reaccionar, trobar la manera, en menys de 2 dies, de jugar contra un equip molt bo com el València i aconseguir la victòria. Per tant, guanyar ens ajuda.
12: València, and to be successful, so it helps that we win.
5: El Baxi Manresa jugarà a la pista dels turcs del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, amb 2 victòries en 2 partits. Carlos Flores pel Manresa.
14: És veritat que juguem contra un equip molt bo a nivell europeu. Del nostre grup, el Başakşehir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat ha guanyat inclús equips de nivell d'Eurolliga, com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no?
5: I el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts després de 155 dies lesionat al Tour de Guangxi a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis.
4: 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: Un incendi en un tren AVE obliga a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional. Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com va passar el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dilluns en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. A la desfilada militar han rebut Sánchez amb insults. Rússia manté els atacs sobre infraestructures energètiques d'Ucraïna malgrat la treva anunciada per Donald Trump. Moscou no reconeix obertament que no respecta l'alto al foc, però insisteix que Kiev només busca un alto al foc per rearmar-se. I l'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus. El cap militar de l'Aliança ha presentat l'estratègia de defensa basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia. El director sud-coreà Na Hong-jin fa vibrar el públic de Sitges amb la seva nova pel·lícula de ciència-ficció, Hope. El cineasta ha estat un dels grans protagonistes de la jornada, ja que ha rebut a més el Premi Màquina del Temps a la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
2: Esports. El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray. El tècnic blaugrana diu que cal preparar-se per l'ambient de l'escenari del partit. El Girona empata 1 a Tenerife en el partit que tanca la novena jornada de la segona divisió de futbol. Pel Girona ha marcat Esprilla. La selecció espanyola masculina d'hoquei patins, amb 9 catalans, supera 3-2 Itàlia al Mundial del Paraguai.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable, amb sol al Pirineu i Ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus, i altre cop podrem tocar els 30 graus.
0: 3CAT Info.
1: Us informa Agustí Serrat. Un incendi en un AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència que ha afectat milers d'usuaris s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Això ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
3: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
1: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicaven declaracions de 3CAT Info, Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
4: Sí, la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente. Lo que es vagones de viajeros ni siquiera ha habido afección por el humo. Sí, la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón o por las altas temperaturas que ha alcanzado, toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
1: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe el tall ha afectat 5.000 passatgers que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí, però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen al servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno és el director general de presidència de Renfe.
0: Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
1: Doncs bé, Adifa ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris de l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació. Toni Fortesa.
5: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
6: En una hora y media ya más o menos seguramente podremos salir. Una hora y media o dos, ya sabes. Cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva para seguir tirando para allí, pero bueno, toca esperar y aguantar.
5: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
7: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar un altre demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà a la feina, però no em queda una altra, perquè arribaré demà al vespre.
5: Trobar alternatives era difícil perquè els trens de Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
1: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
8: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat, i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi d'aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment, i hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren, qui estava interessat.
1: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres. I en paral·lel, Trànsit ha tancat l'operació del pont del 12 d'octubre, l'operació tornada, amb un balanç de 3 morts a les carreteres catalanes, tots motoristes. L'últim aquest dilluns mateix, en una sortida de via a la T-700 a Vimbodí Poblet, a la Conca de Barberà. El conductor era un home de 60 anys de nacionalitat alemanya. Amb aquesta víctima són 99 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. En l'operació tornada, les vies que han presentat més retencions han estat la C-16 al Berguedà, fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i la C-17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. També hi ha hagut aturades a la C-14 a l'Alt Urgell, a Organyà, i més puntuals a la 2 i a la C-55.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
11: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit Dinero Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. I mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després que la Mesa Nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció de concórrer a les eleccions espanyoles perquè actualment diuen que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En qualsevol cas, els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar en aquestes eleccions al Congrés del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir suspès cautelarment el seu vot coincidint amb el dia que es tancava el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres es el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
12: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
1: El Suprem ha rebutjat pràcticament per unanimitat aixecar la suspensió del vot dels nets d'exiliats pel franquisme. Ho havien demanat la Fiscalia d'Advocacia de l'Estat, al·legant que era impossible revisar els quasi 170.000 expedients afectats pel recurs de Justitia Europa i Vox. Dels sis magistrats, només una els ha donat la raó i en el seu vot particular ha argumentat que davant l'urgència del 29N s'havia de garantir el dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Com el govern espanyol, el PSOE i Sumar també han lamentat la decisió. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que amb el veto el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. En una piulada X, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat, diu, del govern espanyol. En qualsevol cas, Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i confia en una mobilització de l'electorat progressista com la que hi va haver el 2023. Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han compartit amb els periodistes les seves expectatives electorals durant la tradicional recepció al Palau Reial d'aquest dilluns amb motiu del Dia de la Hispanitat. Abans, a la desfilada militar, Sánchez ha estat rebut amb insults. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
13: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa per la mobilització del seu votant i per la fuga de vots del PP. A Vox creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això veu nerviosos als populars. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en matèria d'habitatge i es mostra segur que el PP creixerà en escons, però per si acas diu no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial el dia abans del viatge dels Reis a Ceuta i Melilla i després de presidir la desfilada militar del 12 d'octubre, on, com ja és habitual, no hi ha faltat el president Salvador Illa, però sí, el líder de Vox o alguns ministres de Sumar. Tampoc han faltat l'escridassada habitual a Pedro Sánchez enguany amb més insults que xiulades.
14: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta! ¡Pedro!
13: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles i han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha hagut d'intervenir per separar els dos grups.
1: A Barcelona, 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació del 12 d'octubre. Els manifestants han recorregut al Passeig de Gràcia amb crits a favor d'Espanya i insults també a Pedro Sánchez. El PP i Vox han situat la crisi migratòria a Ceuta al centre de les reivindicacions, una qüestió que s'ha fet visible durant la marxa amb nombroses banderes de la ciutat autònoma. Alejandro Fernández es el presidente del Partido Popular a Cataluña.
15: Hay algunos que quieren pasar página como si aquello se hubiera solucionado, pero tenemos miles de compatriotas, porque Ceuta es tan española como Barcelona, como Madrid, abandonados a su suerte y humillados por parte del gobierno de España. Pronto habrá un cambio en España que permita protegerles.
1: Vox també ha participat en la marxa conjunta després d'organitzar un acte propi a la plaça del Rei. Sentim Ignacio Garriga, secretari general del partit a Catalunya.
16: Vox hoy está donde tiene que estar, en Ceuta, defendiendo nuestra soberanía ante la invasión marroquí y, por supuesto, también está en Cataluña, para lanzar un mensaje de unidad al conjunto de los catalanes en un momento crucial, como es el 29 de noviembre y las amenazas a las que nos enfrentamos.
1: També a Barcelona, al vespre, 1.400 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en una manifestació antiracista convocada pel Bloc Anticolonial. Francisca Casas n'és la portaveu.
17: Por una parte, reivindicamos como hecho histórico el inicio del genocidio de 1492 por parte del Reino de España. Lo que nos interesa mucho reivindicar y hacer visible todas las estructuras coloniales que hoy día permean todas nuestras instituciones y nuestras leyes y que afectan nuestras vidas, especialmente la vida de las personas migrantes, racializadas y precarizadas.
1: La manifestació ha anat des de l'avinguda del Paral·lel fins a la plaça d'Idrissa Diallo, a la Via Laietana, on abans s'alçava el monument a l'esclavista Antonio López. I també ha passat per davant del monument a Colom.
9: El temps.
1: Moment ara per la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
18: Aquesta setmana la continuarem amb aquest temps força estable, les perturbacions lluny de casa nostra i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i perlitoral, algunes boires també en aquest sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu, Prepirineu, però ja amb mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents. Es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral, principalment, o comarques entre Barcelona i Girona, i en canvi moltes més estones de sol cap al Pirineu i sobretot també cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Aquí és on més s'enfilarà altre cop la temperatura. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
9: Trescat Info. Trescat Info.
1: Més qüestions. L'OTAN presenta un manual de guerra que diu com caldria reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia a Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que la rereguarda ajudi el seu exèrcit. Tot i amb

0: Trencarem el sistema de combat utilitzat contra nosaltres. Això inclou no només la força atacant en si, sinó tot el que li dona suport, la manté o la controla.
1: Quedarien en el punt de mira, doncs, fàbriques russes d'armament, dipòsits de benzina o carreteres que faciliten el moviment de les tropes. L'OTAN avisa al Kremlin que estan preparats per a la guerra.
0: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
1: Però al mateix temps veu improbable que Rússia ataqui de manera imminent cap país de l'OTAN.
2: Mentrestant, Rússia manté els atacs a instal·lacions energètiques d'Ucraïna, malgrat l'alto el foc bilateral anunciat per Donald Trump. Volodymyr Zelensky diu que ells estan disposats a aturar els atacs si també ho fa Moscou. La cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaja Kallas, també ha reclamat a Rússia que compleixi l'acord anunciat per Trump.
3: Això no és el que fa un país que busca la pau. Un alto al foc no serveix de res si només una part el respecta.
2: El Kremlin, però, ignora la treva, tot i que evita rebutjar-la obertament. El govern rus considera que aturar la guerra només serviria per donar oxigen a l'exèrcit ucraïnès. Moscou, Cristina Solies.
4: Putin no ha volgut mai un alto el foc i ara tampoc no ha acceptat la treva contra la infraestructura energètica que ha anunciat Trump. Ara bé, després que el president nord-americà fes públic un acord per exportar el dièsel rus, el Kremlin no vol fer enfadar el líder de la Casa Blanca i es limita a dir que els contactes amb els Estats Units continuen. De fet, en l'informe diari del Ministeri de Defensa s'ignoren els atacs contra instal·lacions elèctriques que denuncien des d'Ucraïna. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, justifica que no volen aturar les hostilitats per no donar aire a Zelensky.
5: L'objectiu és negociar per aconseguir un respir. Va dir que fins i tot està disposat a celebrar eleccions presidencials si se li donen 2 mesos per recuperar forces i durant aquest temps Europa podrà dotar-lo de noves armes per continuar la seva guerra terrorista contra el poble rus.
4: Per a Putin l'escenari és molt favorable perquè amb l'acord del dièsel ha fet un favor a Trump en plena campanya electoral mentre presenta Zelensky com el culpable de la pujada mundial dels preus del combustible. Ara bé, el que realment persegueix el president rus és que Trump s'afarti del líder ucraïnès i li retiri el suport militar, inclosa la informació d'intel·ligència que és clau per colpejar les refineries russes.
2: Seguim en plana internacional perquè el canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada general del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes electorals del seu partit, la CDU, a diversos estats federats. La decisió s'ha pres després d'un conclave del Partit Conservador i enmig de tensions amb els socialdemòcrates, socis de coalició al govern. Berlín, Jordi Regàs.
6: Alemanya és un dels països europeus que paguen més cara l'electricitat. Si a Catalunya el preu del quilowatt-hora oscil·la al voltant dels 15 cèntims, Alemanya és ben bé el doble. Fa mesos que llars, però sobretot empreses, es queixen d'aquesta diferència i com això afecta la seva capacitat per competir en els mercats internacionals. Per transmetre als alemanys que el partit fa costat a la gent, el canceller ha anunciat aquest dilluns que entomen aquest tema. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
7: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
6: Si a Alemanya fins ara es pagaven uns 2,05 cèntims d'euro per quilowatt-hora, un cop s'aprovi la reforma, les llars passaran a pagar 0,01 cèntims, les empreses 0,05. Una família amb aquest canvi es podrà estalviar uns 100 euros a l'any. Una empresa mitjana o familiar potser s'estalviarà uns 2.000 euros al cap de l'any.
8: 3Cat Info.
2: L'Aràbia Saudita manté suspès el trànsit aeri des dels seus principals aeroports pels atacs amb míssils des del Iemen. Els rebels houthis han llançat un nou projectil balístic aquest dilluns contra l'aeroport de Riad, que ha pogut ser interceptat. Durant el cap de setmana, les explosions van causar més d'una dotzena de morts i més de 300 ferits, l'atac més mortífer que ha patit el país àrab en més d'una dècada. Els houthis, aliats de l'Iran, controlen les principals ciutats del Iemen i els ports del Mar Roig, un punt clau per al comerç marítim internacional. L'Aràbia Saudita dona suport al govern del Iemen, reconegut internacionalment, que intenta, en les últimes setmanes, recuperar aquest territori. Aquesta guerra ha fet augmentar encara més els preus del petroli, que s'han tornat a situar per damunt dels 106 dòlars al barril de Brent. I la riuada, que diumenge va tornar a arrasar diversos pobles del centre del Nepal, ha afectat 200 cases i hi ha 5 desapareguts. Les autoritats nepaleses van haver de rescatar 95 persones, 9 de les quals són estrangeres. Hi ha més de 100 excursionistes estrangers que han quedat atrapats en

0: diversos punts després d'aquesta crescuda del riu, que s'han dut camins i ponts. En total, hi ha prop de 700 persones afectades. Segons les imatges captades pels satèl·lits, l'origen seria una allau des de dalt de l'Himàlaia fins a una gorja 3.500 metres més avall, que va arrossegar fang i vegetació fins al riu. Els avisos que les autoritats van fer a les poblacions de la zona van permetre que molta gent es refugiés a temps i evitar així una nova desgràcia. Aquesta inundació torna a castigar el Nepal quan el país encara s'està recuperant de la gran riuada de l'agost, amb centenars de persones mortes i més de 5.000 desapareguts.
1: 3CAT Info.
0: Sitges ha quedat atordit amb Hope, una pel·lícula coreana d'acció i ciència-ficció que ha deixat bocabadat al públic del Festival de Cinema Fantàstic. El seu director, Na Hong-jin, ha rebut, a més, un dels premis honorífics d'aquesta edició. Sitges, Marc Garriga.
2: El Festival de Sitges ha concedit a Na Hong-jin el Premi Màquina del Temps per una filmografia on destaquen The Chaser o El Extraño i que ja l'havia portat aquí abans. Però sobretot per aquesta magnífica Hope, una fita en el cinema de ciència-ficció i d'acció coreà que va entrar en la secció oficial del Festival de Cannes, però que estava predestinada a que el públic de Sitges la valorés com cal. I així ha estat, ovacionada amb força per un públic que ha devorat les seves 2 hores i 40 minuts de persecucions trepidants, d'humor escatològic i de crítica política global, com ens explicava el director Na Hong-jin en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Al principi, Hope neix de la por que els Estats Units ataquessin Corea del Nord. L'angoixa era total i tothom pensava que esclataria una guerra. Després va venir la pandèmia i diverses guerres arreu del món, i tots aquests fenòmens a mi m'afecten. Tot això m'ha guiat a escriure el guió d'aquesta pel·lícula i fer-la, però no m'he volgut quedar a la Terra, i al final el punt de vista és universal, i per això hi ha extraterrestres.
2: Hope arribarà als cinemes el 30 d'octubre i el seu director ha confirmat que la història no acaba aquí, sinó que la idea és rodar una segona i una tercera part, fins i tot. Però abans té un altre projecte en ment, una pel·lícula, ha dit, fosca i amb molta sang. No!
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Damià Aguilar.
4: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de Futbol. Partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, De Jong, Christensen i Verdaggi. L'alemany, Flick, diu que es conforma amb guanyar 0-1 i que cal estar preparats per l'ambient.
5: Well, I don't know if it's... If it's pressure, you know, this is for...
6: No sé si és pressió. Per mi és el resultat de com entrenem. Estic molt content amb el que veig als entrenaments. L'ambient al vestidor és fantàstic, però cada partit és diferent. Cada partit comença 0-0. Demà hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat.
4: Per l'equip turc, l'uruguaià Lucas Torreira diu que potser juguen contra els millors del món.
7: Mañana quizás vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en la actualidad y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión y estamos con mucha motivación. Como dijo el míster, a veces no se necesita tanta motivación para este tipo de partido y bueno, mañana creemos que va a ser una gran noche y queremos dar una alegría a toda nuestra gente.
4: També aquest dimarts es juguen aquests partits: Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, Arsenal, Lilla, Viking, Bayern de Múnich, Inter de Milà, Bruges. A la segona divisió, empat a 1 del Girona a Tenerife, amb gol d'Esprilla, el resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
8: L'àrbitre es posa el xiulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Eduardo Rodríguez López. El Girona, que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona, que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar a prop al Tenerife els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de play-off, com sí que estava abans de començar aquesta jornada.
4: La valoració del tècnic Quique Álvarez.
9: En la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més, Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
4: Al descans, el porter Gazzaniga amb molèsties musculars ha estat substituït per Krapitsov. A segona també ha perdut el líder, l'Eibar 3-1 a Oviedo, i ara el líder és l'Almeria. Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. El partit que tancava la jornada 8 de primera ha tingut quasi 15 minuts de descompte a la segona part, i en aquest temps hi ha hagut 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, Llevant 3, Sevilla 3. L'Osasuna ha anunciat la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge contra el Betis 5-2. El substitueix fins al 2029 Iagoba Arrasate, segon entrenador de primera destituït després de Corberán al València. A la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
1: 3CAT Info.
4: En hoquei patins, Espanya debuta amb victòria al Mundial masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, on hi ha 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. Aquest dimarts, Espanya juga contra Portugal. El Mataró ha complert els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo en superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: Bueno, sí. O sigui, l'únic moment complicat que hi ha hagut en tot el partit ha sigut el primer minut.
4: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa, partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També jugarà el Baxi Manresa a la pista del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts, després de 155 dies lesionat, al Tour de Guangxi, a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis. A la prova xinesa hi ha 18 equips del World Tour per tancar la temporada. Al món del golf, els jugadors que triïn quedar-se al circuit LIV, que paga l'Aràbia Saudita, no se'ls permetrà disputar el circuit europeu. Aquest dimarts hi ha un segon amistós femení de futbol a Estats Units, a Espanya, a Chester, Pensilvània. Dissabte passat, Espanya va guanyar 0-2 a la selecció de Sònia Bermúdez i a les catalanes Ona Batlle, Laia Codina, Ainhoa Marín, Alexia Putellas i Clara Serra Jordi.
1: Són 6:15.

0: Repassem ara algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres. I el Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero. De seguida us explicarem que la Unió Europea importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín. Rosalía col·labora amb el grup irlandès Fontaines D.C. en una emotiva balada, Where is Gone, que formarà part del seu nou disc, Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb aquest grup, que actuarà en l'edició 2027 del Primavera Sound. I Pere Quillué estrena una nova temporada del seu recital poètic de Coral Romput de Vicent Andrés Estellés. És a la Heartbreak Hotel de Barcelona, on, acompanyat per la guitarra de Carles Coronado, tornarà a retre homenatge al poeta de Burjassot, però també a Ovidi Montlló i Toti Soler. Els esports, que destaquem, Damià?
1: El Barça de Flick té partit de Champions aquest dimarts al camp del Galatasaray i el Girona ha empatat a 1 a Tenerife en partit de la segona divisió de futbol.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts es mantindrà estable amb sol al Pirineu i Ponent i molts núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes entre els 23 i 26 graus i altre cop podem estar a tocar dels 30 graus. Un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. La incidència que ha afectat milers d'usuaris s'ha produït prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. El foc ha afectat la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres i ha obligat a desallotjar els 283 passatgers que anaven a bord del comboi. Així ho explicava en declaracions a Catalunya Ràdio Pili García, una de les passatgeres afectades.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
0: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han apagat l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. Així ho explicaven declaracions també a Trescatinfo, Florencio Pascual, que és el cap d'intervenció del Servei Provincial d'Extinció d'Incendis de la Diputació de Saragossa.
3: Y la parte trasera del tren que coincide con una de las dos máquinas completamente. Lo que es vagones de viajeros, ni siquiera ha habido afección por el humo. Y la catenaria también se ha caído en la zona, no sabemos si por enganchón o por las altas temperaturas que ha alcanzado, toda la parte que estaba por encima del tren ha caído la catenaria en sentido Barcelona.
0: Tots els trens que feien la ruta entre Madrid i Barcelona han quedat aturats a les estacions intermèdies. Només en els trens de Renfe el tall ha afectat 5.000 passatgers, que s'han estat hores dins dels trens aturats a mig camí. Però aquests passatgers cal sumar-hi també els que viatjaven en les altres dues companyies que operen el servei de l'alta velocitat. Sergio Bueno és director general de Presidència de Renfe.
4: Se han puesto en marcha el servicio de devolución de billetes, cambio de billetes y demás de manera gratuita y lamentar la situación en la que se han visto todos los viajeros y todas las viajeras afectadas por este incidente que hemos tenido esta tarde.
0: Adif ha revisat la infraestructura i a quarts de 10 del vespre s'ha restablert el servei de manera parcial i per via única en el tram afectat. Alguns trens han acabat arribant amb més de 4 hores de retard, mentre que d'altres finalment s'han cancel·lat. Els usuaris a l'estació de Sants lamentaven la manca d'informació. Toni Fortesa.
5: Tarda caòtica a l'estació de Sants amb milers de passatgers afectats per l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla, a l'Aragó. El servei s'ha restablert al vespre, però amb retards de més de 4 hores i trens que circulen a velocitat reduïda per via única durant 25 quilòmetres al tram afectat per l'incident. Els usuaris han denunciat la manca d'informació per part de les companyies. Alguns, això sí, han pogut reprendre el viatge cap a Madrid.
6: En una hora y media más o menos seguramente podremos salir, una hora y media o dos, ya sabes, cuando llegue el tren de Zaragoza que vuelva para seguir tirando para allí, pero bueno, toca esperar y aguantar.
5: D'altres, en canvi, han vist com se'ls anul·lava el tren.
7: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar un altre demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà de feina, però no em queda un altre, perquè arribaré demà al vespre.
5: Trobar alternatives era difícil perquè els trens de Barcelona d'aquest dimarts al matí ja van plens. Renfe, Ouigo i Irio han ofert canvis de viatge, reemborsaments i, en alguns casos, compensacions econòmiques.
0: La manca d'informació que han tingut els usuaris afectats ha fet que alguns optessin per buscar mitjans alternatius de transport per arribar a la seva destinació. És el cas de la Sílvia, que anava en un tren que ha estat aturat a l'estació de Saragossa.
8: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens pel dia següent, ja estava tot absolutament col·lapsat, i al final hem decidit tirar pel dret. He trobat un taxi d'aquí de Saragossa, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, ens ha informat que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros, tot i així estem amb el taxímetre, per tant no sabem molt bé exactament quan serà finalment, i hem decidit que aquesta era la millor opció entre quatre persones que he contactat, he cridat pel tren, qui estava interessat.
0: Aquest dimarts a primera hora del matí el servei continuarà alterat perquè els trens hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. El Front Ampli ha designat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions que integren la coalició d'esquerres. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verònica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
11: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les, i és que Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament, a més, arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després de que la Mesa Nacional del partit optés per no concórrer a la cita electoral. La formació ja va avançar dissabte que no tenia intenció d'anar a aquestes eleccions espanyoles perquè actualment, diuen, no es donen les condicions polítiques per fer-ho.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El primer ministre britànic s'ha compromès que la propera cimera Regne Unit-Unió Europea, prevista per al 20 de novembre, serveixi per acostar-se i enfortir la relació de Londres amb Brussel·les. Andy Burnham ha assegurat al Parlament que ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per si cal la reincorporació a la Unió Europea. Ara per ara, però, descarta un nou referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
12: Burnham defensa que la relació actual amb la Unió Europea no és prou bona per al Regne Unit i demana el suport del Parlament de Westminster per negociar, en la cimera del mes que ve, acords per controlar millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Ell creu que s'ha d'obrir un diàleg seriós al Regne Unit perquè mantenir la situació actual amb la Unió Europea no és bo, sempre però amb transparència i amb l'última paraula per als britànics, en Tim Burnham.
13: En totes les etapes, el públic britànic serà qui mani, i tinc clar que l'opinió pública dona suport actualment a un enfocament pragmàtic com el que proposo.
12: L'oposició denuncia que Burnham fa servir el Brexit com a cortina de fum. Kemi Badenoch és la líder dels conservadors.
14: Aquest és només un altre exemple de com ell intenta distreure el país en lloc de resoldre els reptes immediats.
12: Andy Burnham ha recuperat la idea d'un possible retorn del Regne Unit per primera vegada en boca d'un primer ministre britànic des que es va votar a favor del Brexit el 2016.
0: Mentrestant, la Unió Europea ha anunciat que importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín, pel qual s'han felicitat les dues parts. A més del pacte automobilístic, la Xina també es compromet a reduir els aranzels, a l'oli d'oliva, els gelats i el calçat. Pequín, Francesc Canals.
15: En els últims anys, des de la fi de la pandèmia fins ara, una allau de marques elèctriques xineses estan ocupant l'asfalt que tradicionalment havia estat dels fabricants estrangers. I Pequín estava replicant aquest model a la Unió Europea. Per això, per evitar més tensions comercials, diu el govern xinès, s'ha arribat a l'acord de limitar a 350.000 els híbrids xinesos exportats als 27 el primer any. L'entesa entre Pequín i Brussel·les preveu un augment del 6% als anys posteriors fins a 4, segons ha precisat la comissió. Si es continua el ritme actual, la Xina pot assolir aquest 2026 els 800.000 híbrids venuts a la Unió Europea. I aquesta dinàmica és el que vol evitar aquest acord del que n'anem coneixent els detalls. Pequín diu estar satisfet amb l'entesa a què va arribar divendres aquí a la capital xinesa amb el comissari de comerç de la UE, Maro Sefcovic. Però des d'Europa ja hi ha qui reclama mesures per frenar la sobrecapacitat xinesa. França i Alemanya volen nous mecanismes per evitar que la Xina aconsegueixi saltar-se les barreres europees. Per exemple, sota sancions als elèctrics xinesos el 2024, per competència deslleial, els fabricants xinesos van començar a enviar massivament híbrids que no estaven sotmesos a les tarifes.
0: En aquest escenari, Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Com a empresa, manté l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, al Raval. Ho han explicat al Saló de l'Automòbil de París. Allà tenim l'enviat especial a la capital francesa, Jordi Canal.
16: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model. I és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
17: Ahí jugará mucho el papel de la regulación. Al final, pues ahora hemos tenido un periodo de flexibilización de CO2. Se está discutiendo, como sabéis, un segundo periodo de flexibilización. Eso es uno de los factores principales y luego está el factor cliente también, ¿no? Aunque haya un segundo periodo de flexibilización, tenemos que ver si el cliente en los mercados principales seguirá queriendo combustión. Comportamiento de cliente unido a regulación va a ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
16: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa, que marxen bé, amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Mentre les vendes de Seat continuen caient, un 6% els primers 9 mesos de l'any, les de Cupra creixen un 2%. Les comandes del Raval, del qual s'ha presentat una nova versió més esportiva aquí a París, han superat les expectatives de la companyia, amb 50.000 comandes en pocs mesos. I les previsions són que amb aquest impuls la planta de Martorell arribi a la seva capacitat màxima de producció, 2.500 cotxes al dia l'any que ve. A més, confien en l'adjudicació a Martorell d'una segona plataforma que permeti fabricar-hi més models elèctrics en el futur.
18: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2026 prize in economic sciences to Robert E. Hall and Michael Woodford.
0: Aquest és el moment en què els economistes nord-americans Robert Hall i Michael Woodford han guanyat el Premi Nobel d'Economia d'aquest any per les seves aportacions a l'estudi de l'estabilitat del sistema econòmic. Hall i Woodford han centrat la seva trajectòria principalment a demostrar com les institucions econòmiques poden estimular o frenar la demanda i evitar fluctuacions dràstiques a través de mesures fiscals i monetàries. Ho han fet basant-se en les teories intervencionistes de l'economista John Maynard Keynes. Les seves aportacions han contribuït a establir part del marc teòric que utilitzen actualment organismes com la Reserva Federal dels Estats Units i el Banc Central Europeu. Amb aquest reconeixement es completa la llista de guardonats amb els Premis Nobel d'aquest any.
9: 3CAT Info.
0: I abans del temps us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris, a Barcelona. La víctima va ser localitzada amb ferides que podrien haver estat causades per una arma blanca al carrer Romaní. Els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar-ne els responsables.
9: El temps.
0: Moment de la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
19: Aquesta setmana la continuarem amb aquest temps força estable, les perturbacions lluny de casa nostra i, per tant, aquest dimarts tornarem a començar amb temps estable. Això sí, amb més núvols baixos, resseguint la façana litoral i perlitoral, algunes boires també en aquest sector i, en canvi, més clarianes o bandes de núvols prims cap al Pirineu i cap a Ponent o interior de les Terres de l'Ebre. Temperatura a primera hora una miqueta més amunt. No farà un ambient tan fresc com aquests darrers dies. Igualment, però, aquests valors més baixos cap al Pirineu, Prepirineu, però ja amb mínimes de 10-12 graus cap a comarques interiors i fins i tot en algun tram de la costa podríem tornar a rondar els 19 o 20 graus. De cara al migdia mantindríem una mica la mateixa dinàmica de temps, de núvols baixos que en alguns casos seran persistents. Es podria deixar escapar alguna gota, algun ruixat irregular a la tarda cap a sectors del prelitoral principalment o comarques entre Barcelona i Girona i, en canvi, moltes més estones de sol cap al Pirineu i, sobretot, també cap a Ponent cap a l'interior de l'Ebre. Aquí és on més s'enfilarà altre cop la temperatura. Podríem tornar a tocar aquests 29 o 30 graus i moltes màximes entre els 23 i els 26 graus.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs a l'Ozempic o al Wegovy. Més de 170 milions de nens i adolescents arreu del món tenen obesitat, 70 milions dels quals tenen entre 5 i 9 anys. A Catalunya, aquests medicaments pràcticament no s'utilitzen, excepte en casos molt extrems. Tot i això, en països com els Estats Units o Mèxic, sí que es fan servir sobretot en adolescents per ajudar-los a reduir pes corporal. Davant de la possibilitat que es faci un mal ús dels medicaments, la doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica a Catalunya Ràdio que aquí a Catalunya no es fan servir aquests fàrmacs en infants de menys de 12 anys.
20: S'està veient que no només baixa greix, sinó que baixa massa muscular, empitjora també la massa òssia. Llavors, amb un nen en creixement, tot això podria ser perjudicial i, a més, sempre hauria de ser una mesura com final si no s'ha pogut fer uns canvis, que és el primer que s'ha de fer amb el que és la dieta, exercici, amb canvis de conducta.
0: Murillo també recorda que l'Ozempic es pot utilitzar, per exemple, en casos de diabetis molt accentuats o casos d'obesitat hereditària extrema.
9: 3CAT Info.
0: El pont que passa per sobre el Ridaura a l'avinguda S'Agaró de Platja d'Aro, al Baix Empordà, es farà de nou. I és que amb el temporal de la setmana passada l'aigua es va desbordar just on hi ha aquesta estructura. El Departament de Territori vol engegar l'obra d'aquí a un any amb un pressupost d'uns 4 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
21: L'aiguat de diumenge passat va acabar provocant que el Ridaura es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos a la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar amb formigó ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. A principi de la setmana passada l'alcalde ho reclamava. La consellera de Territori, Sílvia Panec, especifica que les obres començaran la tardor que ve. I què s'hi farà?
22: Amb unes obres, a més que pot ser que s'allarguin fins a un any o fins i tot més, aquesta és una obra important, implicarà l'enderroc del pont. El pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
21: El departament està redactant el projecte del segon pont.
0: I Tarragona recupera un nou espai que forma part de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serrallo, que s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Anem cap allà, Clara Xavier Domingo.
23: L'objectiu d'aquesta xarxa impulsada per l'Ajuntament és recuperar i dignificar espais representatius des de la proclamació de la Segona República fins a la transició democràtica. S'assenyalen amb plaques commemoratives i l'última s'ha col·locat al refugi del Serrallo, construït per iniciativa dels mateixos veïns. Els treballs els va dirigir Ramon Oliver Alegret. En parla el seu net, Carles Ventura Oliver.
24: Venia d'una família de paletes. En aquella època la família de paletes es deia Maestros Albañiles. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat. A part, sempre s'ha anomenat molt el Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
23: En la construcció també van col·laborar pescadors serrallencs. El refugi amb capacitat per a 500 persones es va construir durant els primers mesos de bombardejos a la ciutat, l'any 1937, i en total a Tarragona es van fer una seixantena de refugis en poc més de mig any.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

Així és com sona Where Is Gone, la nova cançó de la formació Fontaines D.C., que compta amb una col·laboració molt especial, aquesta que sentíem, amb la de la cantant Rosalía. La cançó, una emotiva balada en anglès, formarà part del nou disc de Fontaines D.C., Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. La cantant catalana s'apropa a l'univers de la banda irlandesa de rock alternatiu amb un tema que té un estil més proper a Nick Cave o als Arctic Monkeys més pausats. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb Fontaines D.C., que actuarà en l'edició del 2027 del Primavera Sound.

0: una amable, una trista, una petita pàtria. Entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes, d'infants...
1: Pere Arquilloé dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel de Barcelona. Es podrà veure fins al 25 d'octubre a la sala del barri de Sants Badal de la ciutat. Marta Vives.
2: Pere Arquilloé torna a posar la veu i el cos a una de les peces més emblemàtiques de Vicent Andrés Estellés. Es tracta dels versos de Coral Romput, on el poeta de Burjassot, marcat per la mort de la seva filla, fa una revisió de la seva existència i el sentit de la seva obra. Pere Arquilloé l'ha definit amb aquestes paraules.
3: És un poema que et deixa a través del baix i penso que s'ha de recuperar perquè és un dels grans patrimonis de casa nostra.
2: Un homenatge a Estellés, però també a Ovidi Montllor, que juntament amb Toti Soler van fer encara més gran aquest poema, com ens ha explicat Arquilloé a Catalunya Ràdio.
3: I aquí la meva idea era fer-los un homenatge tant a l'Estellés com a l'Ovidi, com també al mateix Toti.
2: Pere Arquilloé ofereix una lliçó magistral de recitació amb les paraules del poeta valencià, acompanyat de la música que va composar Toti Soler, aquesta vegada interpretada pel guitarrista Carlos Coronado.
1: I el Parc d'Atraccions del Tibidabo a Barcelona celebra els seus 125 anys amb una gran festa. Això després que la setmana passada quedés suspesa a causa dels aiguats que van caure a la capital catalana. El Tibidabo s'ha vestit de gala en aquesta celebració amb una jornada festiva plena de records. Prop de 2.500 persones s'han aplegat al parc per commemorar aquesta efemèride i per reviure part de la història del Tibidabo, el parc més antic de l'estat i el segon d'Europa. Així ho han escenificat els membres de l'associació La Garriga Modernista, vestits d'època, que s'han enfilat a dalt del carrusel de cavallets acompanyats de nens i nenes. La celebració ha inclòs una gran rua protagonitzada per alguns dels personatges més emblemàtics del Tibidabo. No hi han faltat els titelles del Marionetàrium, les mascotes, els terrorífics hostes de l'hotel 666 i l'autòmat de la Monyos, entre d'altres. La música, l'animació i un gran pastís d'aniversari elaborat pel pastisser Cristian Escrivà han completat una jornada en què petits i grans han celebrat la història del Parc del Tibidabo, que 125 anys després continua creant nous records al cim de Barcelona.
4: Esports.
1: Moment ara per repassar els esports amb en Damià Aguilar.
5: El Barça és a Istanbul, on aquest dimarts visitarà el Galatasaray en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions de Futbol, un partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre. 22 jugadors han entrat a la llista de Hansi Flick, els mateixos que davant del Getafe. Les baixes sabudes, Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaggi. El tècnic alemany confia en Gabriel Jesús.
6: Yes, of course he's ready. He's ready to play, but...
7: Sí, preparat. Està preparat per jugar. Però si jugarà o no, encara no ho sabem. Estic molt content que sigui el nostre equip. La veritat és que ha estat una petita sorpresa. És un jugador de primer nivell. És un jugador molt bo per nosaltres. I el seu comportament, el seu caràcter, és perfecte per nosaltres. És una gran persona i un gran jugador.
6: It's perfect for us. It's a great guy and a great player.
5: També aquest dimarts es disputaran aquests partits de Champions, Atlètic de Madrid-Manchester United, Villarreal-Nàpols, Arsenal-Lilla, Viking-Bayern de Múnich, Inter de Milà-Bruges i dimecres hi ha un Manchester City-Paris Saint-Germain. A la segona divisió, empat a un del Girona a Tenerife amb gol d'Esprilla. El resum de l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà.
8: L'àrbitre es posa el xiulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Edeoro Rodríguez López. El Girona que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar a prop al Tenerife els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de play-off, quan sí que estava abans de començar aquesta jornada.
5: El tècnic gironí Quique Álvarez ha dit que el gol que l'han encaixat era evitable, però que almenys al final ho han intentat.
9: Sabíem que aquí és un camp difícil, és un camp on ells apreten molt, és un equip molt pressionant, ho sabíem. Crec que al final del partit no ha sigut dolent, almenys hem intentat, l'equip s'ha vist que ha intentat anar per la victòria. Hem estat dominadors, tot i que ells a la contra a vegades ens podien fer mal.
5: Al descans, el porter Gazzaniga, amb molèsties musculars, ha estat substituït per Krapitsov. Els altres resultats del dia han beneficiat el Girona, ha perdut el líder, Oviedo 3, Eibar 1, ara hi ha nou líder, l'Almeria, Burgos 0, Granada 1 i Valladolid 5, Albacete 0. I el partit que tancava la jornada 8 de la primera divisió ha tingut quasi 15 minuts de descompte de la segona part. I en aquest temps hi ha hagut 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. Finalment, Llevant 3, Sevilla 3. L'Osasuna anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis després de la derrota de diumenge 5-2 amb el Betis. El substitueix fins al 2029 Iagoba Arrasate. Segon entrenador de primera destituït després de Corberan al València. A la primera ref, partit del Sant Andreu, derrota al camp de l'Hèrcules d'Alacant per 1-0. I el Prat, equip de la Lliga Elite, ha informat que el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao de la primera ronda de la Copa jugarà a l'Hospitalet, perquè el municipal Sagnia del Prat no compleix els requisits de la Federació Espanyola. Aquest partit es disputarà el 29 d'octubre a les 9 del vespre.
4: 3CAT Info.
5: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria al Mundial Masculí del Paraguai contra Itàlia. 3-2 per al combinat de Pere Vàries, amb 9 catalans. Els 3 gols de Pau Bargalló. El jove de l'Igualada, Biel Llanes, ha debutat en un Mundial absolut.
10: Bé, crec que hem fet un partit molt correcte, on tothom ha estat a un nivell molt alt. Sí que és cert que hem encaixat 2 gols, 2 errors que sí que havíem vist que Itàlia sortia molt bé, però bueno, hem sabut tornar a girar-ho i bé, molt contents, i demà seguim aquesta línia.
5: Aquest dimarts Espanya jugarà contra Portugal. El Mataró ha complert amb els pronòstics i s'adjudica la Supercopa Espanyola Femenina de Waterpolo després de superar el Sant Andreu per 15-5. Martina Claveria ha estat triada millor jugadora d'aquesta final. Declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Bueno, jo no em moc gaire per si em donen un MVP o no. Mm-hmm. Sí, jo al final el que vull és que l'equip doni el millor de si, que gaudim totes de lo que fem i sobretot que guanyem. Lo de l'MVP, pues, al final és un plus afegit.
5: Quart títol de la Supercopa Espanyola per al Mataró. En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa, partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça de Sekulić acaba de guanyar el València a l'ACB.
12: After the wins, everything's easier.
13: Després de les victòries, tot és més fàcil. No va ser senzill després de perdre contra els Alguiris, perquè crec que vam jugar un bon partit, però simplement no el vam acabar bé. Era important reaccionar, trobar la manera, en menys de 2 dies, de jugar contra un equip molt bo com el València i aconseguir la victòria. Per tant, guanyar ens ajuda.
12: València, and to be successful, so it helps that we win.
5: El Baxi Manresa jugarà a la pista dels Turcs del Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocup masculina, amb 2 victòries en 2 partits. Carlos Flores pel Manresa.
14: És veritat que juguem contra un equip molt bo a nivell europeu. En el nostre grup, el Başakşehir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat ha guanyat inclús equips de nivell d'Eurolliga, com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no?
5: I el Girona jugarà a la pista de l'Ostende belga, en aquest cas a la FIBA Eurocup. El ciclista de l'UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts després de 155 dies lesionat al Tour de Guangxi a la Xina. Soler va caure al Giro i es va fracturar la pelvis.
15: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
16: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Arrenquem nova setmana i un dimarts tranquil, amb temperatures suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, amb temperatures fins i tot xafogoses a aquesta hora. Tenim valors de fins a 22 graus a Barcelona, a l'Estartit n'hi ha 19, a Manresa 18, a Balaguer 17, Gandesa 15 graus, tan sols el Pirineu ha arribat a deixar fins als 9-10 graus. I és que hi ha una massa de núvols que arriba a molts llocs de Catalunya, comarques de Barcelona, de la Catalunya central, de l'interior de Girona, que es mantindrà durant bona part del dia, excepte en alguns punts de ponent, del Pirineu, que avui farà sol, i de la Costa Brava, i fins i tot podria arribar a deixar, petits ruixats, però sí que podem arribar a notar la presència d'aquests ruixadets en alguns punts del litoral i prelitoral. Aquests pròxims dies encara mantindrem temps estable, fins divendres, com a mínim.
0: Això pel que fa al temps, gràcies, Eloi. Pel que fa a la mobilitat, atenció, perquè els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid avui haurien de funcionar, però amb importants alteracions als horaris i al servei. El tram de Saragossa, on ahir va cremar part d'un comboi, només se circula per una via única. Anem en directe cap a l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs mira, aquí a l'estació de Sants ara mateix hi ha dos trens que estan pendents d'arribar quan passen pocs minuts de les 6 del matí, però són trens que havien d'arribar ahir a quarts de 12 de la nit, és a dir, que hi ha un retard ben bé d'unes 7 hores en aquests trens de l'alta velocitat. Pel que fa als que han de sortir d'aquí de Sants, hem parlat amb alguns usuaris que ens indiquen que hi ha endarreriments d'una hora. De fet, alguns han girat cua, han vist que el seu tren doncs ja no els permetia arribar a l'hora que havien d'arribar per una reunió de feina, per un examen, i han tornat enrere. Són el cas d'aquests que sentim ara.
3: Iba a coger el AVE porque tenía una reunión en Madrid a las 10 y nada, me vuelvo para casa porque me han avisado a las 3 de que mi tren lo acoplan a otro tren y sale a las 7, o sea, no, ya no llego a la reunión de Madrid.
4: Vam entrar de les notícies ahir que havien tingut problemes d'incendis o així a les vies, però per ara no ens havien dit res. O sigui, hem arribat pensant que el nostre tren seria a les 5:40 i ningú ens ha avisat.
2: De fet, el servei va estar suspès ahir a la tarda durant gairebé 5 hores per aquest incendi que hi va haver en un tren a l'altura de Ricla, a l'Aragó.
0: Gràcies, Maria. Continuarem pendents també de com funcionen avui els AVEs i una fotografia també avui que comentarem serà la que passarà a Ceuta, perquè avui hi haurà visita dels Reis en ple ambient de precampanya l'endemà d'un 12 d'octubre d'un dels, diríem, més crispats dels últims anys.
5: Hijo de puta, Pedro Sánchez! Hijo de puta!
0: Doncs en aquest context, Felip i Letícia visitaran la ciutat autònoma 19 anys després que ho fessin Joan Carles i Sofia. Ja no queden immigrants a les platges, però la crisi humanitària continua. Continua enquistada 2 mesos i mig després. I el Mundo explica avui que el govern espanyol podria acudir al Constitucional per intentar revertir aquesta decisió del Suprem de suspendre el dret de vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats que són descendents exiliats del franquisme. La llei de nets. El tribunal ho justifica per evitar irregularitats en el cens del 29 de novembre i la Moncloa ho critica. Ángel Víctor Torres.
6: Que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
0: Doncs aquesta és la situació. Pedro Sánchez, que es desperta també, per cert, avui amb una bona notícia, diu que el Fons Monetari Internacional ha augmentat aquesta matinada les previsions de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5%. Són 4 dècimes més que l'última estimació i més del doble que la mitjana de la zona euro. Però, malgrat que Espanya doncs creixi l'economia, el problema continua sent la inflació. Demà hi ha protestes, per exemple, de pagesos convocades també per l'augment de preus. És una doble realitat. Creix l'economia espanyola, però els espanyols són més pobres. I el Front Ampli tria Ada Colau com a candidata a les eleccions generals. Els partits d'esquerres fan també una última invitació a Podem perquè s'assumi el seu projecte. Verónica Martínez de Sumar.
7: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
0: Avui haurem d'estar també pendents de França perquè hi ha convocada una nova jornada de protestes estudiantils i en esports avui torna a la Champions. Galatasaray Barça a partir de les 9 amb un Barça que buscarà la 10a victòria seguida de la temporada. Pau Cubarsí.
8: Imparables, no? Perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: Podreu seguir el partit a la TDT a partir de les 8 del vespre.
9: Ja comença a fer-se clar.

0: els dies que vindran.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I comencem ara el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
2: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
2: Ens actualitzem. I comencem per la mobilitat, perquè el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat, també després de l'incendi que un tren ahir va obligar a tallar, un incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores, fins a quarts de 10 del vespre.
3: El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de continuar circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicaven declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
5: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
3: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària.
2: El foc va obligar també a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com també de Irio i de Uigo.
4: Milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies. Els usuaris lamentaven la falta d'informació i van haver de buscar alternatives.
6: 5 hores amb un andén, a Calatayud, estem agotats, tenim gana, i ara he d'anar a Girona i no sé com.
7: Nosaltres hem sortit que eren quasi les 3 de la tarda de Madrid i hem estat a Calatayud des de 4:45 fins a les 9 que hem sortit.
8: Vull agafar una primera hora, però ja estan tots plens i, bueno, llavors m'he agafat el dia de vacances a la feina, però no em queda una altra, perquè arribaré al vespre.
9: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens, ja estava tot absolutament col·lapsat. He trobat un taxi, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros.
4: Tots els trens que hi havia aquest matí ja anaven plens, però Renfe, Uigo i Irio ofereixen canvis de viatges, reemborsaments i, en alguns casos, també compensacions econòmiques.
2: I els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del Congrés del 29 de novembre.
3: El Tribunal Suprem ha decidit pràcticament per unanimitat mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
10: Hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
3: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que, amb el veto, el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. Feijó diu que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat del govern espanyol.
2: I Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions del 29 de novembre i confia també en una mobilització de l'electorat progressista com el 2023.
4: Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, van compartir amb els periodistes ahir, durant la tradicional recepció al Palau Reial, les seves expectatives electorals.
2: Madrid, Dani Santeaja.
11: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijó confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i espera créixer en escons, i per això assegura que no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez.
12: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
11: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups. Des de Madrid, Dani Sainz-Deaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa a les esquerres, el Front Ampli ha designat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com la candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'assumi a la coalició d'esquerres.
3: Ha mogut fitxa l'endemà de la designació de Gabriel Rufián com a cap de llista d'esquerra i hores després que el Republicà hagi tancat un acord electoral amb Podem.
2: Realment és molt difícil de seguir el que està passant a les esquerres. Txell Vallespí.
13: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli, aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N, perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
14: Y nosotros aspiramos una lista única, que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
15: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
13: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre.
4: El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Catalunya, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància.
2: I l'endemà de la celebració del Dia de la Hispanitat, els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, avui faran una visita històrica a Ceuta per continuar demà també a Melilla.
3: Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava les dues ciutats autònomes. La visita vol expressar el suport de la corona als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta de l'estiu, que el monarca va definir aleshores com una violació inacceptable d'una frontera espanyola i europea. A més, per primera vegada en democràcia, els reis passaran la nit a Ceuta.
2: Mentrestant, el cap de la policia local de Ripoll porta als tribunals el consistori de Sílvia Oriols.
4: Sí, Francesc Campaio va presentar una denúncia a un jutjat de Girona divendres perquè fa 9 mesos que espera que se li reconegui la plaça d'inspector que va guanyar en un concurs. Ho destapa El País, que també explica que, paral·lelament, Campaio també ha presentat una queixa davant la síndica de Greuges perquè considera que l'Ajuntament liderat per Sílvia Oriols ha pres represàlies contra ell per reclamar els seus drets. L'enfrontament entre el cap de la policia local ripollesa i la líder d'Aliança Catalana es produeix just després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Oriols d'una plaça d'interina a la policia local, una plaça que es va adjudicar per la via d'urgència quan Campaio estava de baixa per un equip avaluador escollit per la mateixa alcaldessa.
2: Mentrestant, a França, els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
3: Ho van després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
2: París, Isabel Galí.
16: Nova jornada de vaga i manifestacions d'estudiants de secundària important perquè és l'última abans de les vacances i pot marcar el rumb de la protesta. El govern, a més, ha enviat ja uns 3.000 substituts a cobrir les baixes dels mestres. El recorregut de la gran manifestació de París ha canviat. Acabarà als Invàlids, un espai menys donat al xoc entre manifestants i policia. Una violència que el president Macron ha situat, en tot cas, al costat dels estudiants.
17: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
16: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el canceller alemany Friedrich Merz anuncia una baixada del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en les eleccions regionals. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
18: Alemanya, després d'un cap de setmana en què la CDU ha analitzat els motius de les darreres derrotes electorals, el canceller ha anunciat una baixada del preu de la llum. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
19: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
18: A la República Federal, de fet, es paga el doble per cada quilowatt-hora del que es paga a Catalunya. Amb el descompte anunciat a Alemanya, al cap de tot un any, una família s'haurà estalviat uns 100 euros. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%. Són 4 dècimes més del que es calculava anteriorment.
4: És més del doble del creixement previst per la zona euro, que se situa a l'1,1%. Espanya es manté així com la gran economia europea amb millors perspectives de creixement. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió fins al 2026, fins al 3,1%. Tot i això, alerta que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'activitat l'activitat econòmica i la inflació. L'organisme també assenyala que el creixement d'Àsia supera el d'altres regions, impulsat en part per l'expansió de la intel·ligència artificial.
2: Mentrestant, l'OTAN treu les urpes davant de Rússia i amenaça amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa.
3: Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot això forma part del nou manual de guerra dels aliats que posa el focus en la prevenció.
20: L'OTAN confia en la intel·ligència artificial per prevenir un hipotètic atac de Rússia. El comandant suprem de l'Aliança, Alexus Grinkevich, diu que podran anticipar moviments sospitosos de l'exèrcit rus gràcies a la recollida massiva de dades militars.
21: Això vol dir que és poc probable agafar l'Aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
20: I per desarmar l'exèrcit del Kremlin, estarien disposats a atacar territori rus.
21: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
20: Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I també expliquem avui que el papa serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
4: Lleó XIV, de 71 anys, va anunciar la intervenció diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'Àngelus.
22: I medici mi hanno trovato un nòdul...
23: Els metges m'han trovat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat.

0: amb millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Però per ell també ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per veure quina relació a llarg termini s'ha de tenir amb la Unió Europea.
1: Si ens prenem seriosament el foment del creixement, el control de la immigració i la defensa dels nostres valors i la nostra seguretat, és una conversa que hem de tenir. Mantenir l'estatu quo no és prou bo per a la Gran Bretanya.
0: L'oposició conservadora denuncia que el primer ministre només vol reobrir l'afer Brexit com a distracció, en lloc d'afrontar els problemes actuals del país. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I també us expliquem que Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia per l'impuls del Cupra. Ho ha explicat la direcció al Saló de l'Automòbil de París. Enviat especial a la capital francesa, Jordi Canal.
3: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model i és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
4: El comportamiento de cliente unido a regulación va a ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
3: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa, que marxen bé amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Els bons resultats del Cupra Raval, el primer elèctric que es fabrica a Martorell i ara amb una nova versió més esportiva presentada aquí a París, faran que la planta arribi a la capacitat màxima de producció l'any que ve. Des de París, Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat.
5: Torna la Champions pel Barça, el partit al camp del Galatasaray, a partir de les 8. També avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga, el Madrid-Villarreal, mentre que l'Eurolliga de bàsquet avui, Barça-Maccabi de Tel Aviv, a partir de 8:45.
6: Al matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sentim és Where is Gone, un tema dels irlandesos Fontaines D.C. en col·laboració amb Rosalía. És una de les noves cançons que publicaran aquest proper divendres, una banda irlandesa que actuarà a Barcelona el proper 24 d'octubre i després repetirà el mes de juny al Primavera Sound.
0: La segona.
1: I compta enrere per saber si es topa, treuen nou disc i surten de gira. A finals de setembre, els germans Muñoz van començar una campanya viral a les xarxes, alimentant tot de teories, i en els últims dies han aparegut cartells amb una E enorme d'estopa per ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla i València. I a les xarxes ja parlen d'una possible gira per grans estadis.
0: I la tercera.

0: acabem amb Festa i Drama de Maria Jaume, perquè avui la mallorquina actua al CCCB dins la Bienal del Pensament. Actua a la plaça de Joan Coromines a 9:45 del vespre i l'entrada és gratuïta.
1: Tot això avui, que és dimarts 13 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 kg 430 g a l'Hospital Vitas d'Esplugues de Llobregat, i el Vall amb 3 kg 260 g a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una vall alegre.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: obrirem l'Àgora amb Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Claudi Pérez. Analitzarem els pactes de les esquerres per les eleccions anticipades. Com queda el Front Ampli i en què consisteix el pacte Esquerra-Podem?
4: A 9:45 conversarem amb el Ramon Franquesa sobre el sistema públic de pensions. Hi ha risc que el PP i Vox el privatitzin?
3: I a 10:00 explicarem les conseqüències que té la malaltia del Papa pel relleu de l'arcabisbe Omella.
4: A 11:15 farem la secció de ciència amb el Pere Estupinyà. I a 11:00, teràpia boomer amb el Sergi Pàmies. Avui, desfilades militars.
3: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pendents aquesta hora també del temps i també la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat i les carreteres, des de l'estació de Sants, Maria Ferrandez Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquí estem a l'estació de Sants. Acaba d'arribar un dels trens, en aquest cas un Ouigo, que ahir tenia previst arribar, de fet ahir gairebé a la mitjanit, però acaba d'arribar. I una de les persones que hi anava és la Laura. Bon dia, Laura. Què us ha passat? Com heu passat la nit?
6: Bon dia.

0: efectivament, jo també m'he vist afectada per aquest incident. Havíem de sortir a les 8 i 10 de Totxa i arribar aquí a les 11 i mitja d'ahir. I acabem d'arribar, que són les 6 i mitja del matí. I la veritat que ha estat bastant feixuc tot, perquè, clar, primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I, clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües. I tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar. I quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta. I la veritat que espero que almenys ens retornin els diners per tot aquest incident que ens han hagut de fer passar. I
1: tu anaves a passar el pont.
0: Exacte, jo anava amb la meva amiga, que anàvem al concert de la Shakira, i ens ha sortit car el concert, parlant així. Almenys l'hem pogut veure, ja que hi ha hagut molta gent que viatjava avui per veure avui, que era el seu últim concert, i no l'han pogut veure, així que nosaltres el vam poder gaudir. Però hem estat afectades pel que ha passat, i és una llàstima perquè ara, de cara de feina, doncs, també ens afecta. Doncs jo hauria de ser ara a les 9 i mitja treballant, com a mestra en una escola amb un gat, i arribaré tard o hauré de parlar a veure com ho fem.
1: Moltes gràcies, Laura. També hem parlat amb l'Edgar, que també viatjava al mateix tren.
2: Salimos de Madrid a los 10 minutos, se detuvo el tren y mira la hora que llegamos, tenemos como 10 horas de trayecto, pero claro, todo el tiempo fue estancado.
1: També, d'altra banda, els viatgers que avui han d'anar cap a Madrid, molts giren cua perquè els estan dient que hi ha retards d'entre una i dues hores i ja no arriben al que tenien previst.
3: Gràcies, Maria. Això pel que fa a l'estació de Sants i l'incident amb l'AVE d'aquest cap de setmana, d'aquesta nit, d'aquesta última nit, que està afectant també a la mobilitat avui. Pel que fa a les carreteres, la situació és la normal d'un dia laborable. I pel que fa al temps, Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Doncs mira, ara mateix tenim molts núvols a les comarques de Barcelona, a la Catalunya Central i a l'interior de Girona. Són núvols que durant el dia poden arribar a deixar un petit ruixat al litoral i prelitoral, poca cosa. En canvi, avui farà molt més sol a l'Alt Pirineu, a les comarques de Ponent o fins i tot a molts llocs de la Costa Brava, amb unes temperatures que són altes a aquesta hora, amb un ambient xafogós fins i tot, i màximes de 23 a 26 graus a gairebé tot el país. Molt suaus.
3: Són les 6 i 25. I aquesta l'activa amb el satèl·lit des de Moscou, Cristina Solies. Priviet.
5: Priviet.
3: Des de Berlín, Jordi Regàs. Guten Morgen.
6: Guten Morgen.
3: I a Palma saludem la Caterina Carmany. Bon dia.
7: Bon dia.
3: Comencem per Rússia, perquè ha començat a substituir els escombriaires per robots. De moment, Cristina, per això s'estan fent proves a la ciutat de Samara.
7: Sí, són capaços de recollir més de 200 litres de deixalles, fulles i pols, es mouen a 5 km per hora sense fer soroll i poden arribar a treballar fins a 22 hores seguides. A més, tenen radars i càmeres per no xocar amb la gent. Les autoritats han demanat als veïns que no els molestin ni els facin malbé. Si va bé la prova, més, es plantegen que en un futur aquests robots també tallin la gespa o puguin treure neu. No són els primers robots que circulen per les ciutats russes. A Moscou, per exemple, és habitual veure'ls per la vorera portant comandes a domicili.
3: I a Berlín, les negociacions de cara al nou ajuntament de moment sembla que continuen endavant, tot i els intents de boicotejar-les des de les files de la CDU, el partit de Merz, però també de les de la CCU. Bavaresa, Jordi.
8: Doncs sí, Ricard, la campanya de desprestigi contra la guanyadora de les eleccions a l'alcaldia, Elifer Alp, no s'atura, però, mentrestant, dir-li que l'SPD i els Verds s'han posat d'acord en el tema de l'antisemitisme. Han decidit que si algú es permet un comentari fora de lloc, un comitè disciplinari podrà apartar-lo. I amb aquest acord han posat en marxa les negociacions per formar govern. Söder, el primer ministre bavarès, ha amenaçat que si aquest pacte prospera, ell abandonarà l'aportació econòmica acordada pels estats federals per compartir les despeses de la capitalitat de Berlín.
3: I acabem a les Illes Balears. Us expliquem que han retirat el primer niu de vespa asiàtica a Menorca gràcies a una aplicació de mòbil ciutadana que ha dissenyat a la Universitat de les Illes Balears. I per què és important aquesta retirada i com funciona el protocol, Caterina?
9: És important perquè la vespa asiàtica és una amenaça per l'abella de la mel i per l'apicultura. Com es va detectar el niu de moho? Una persona que tenia l'aplicació InvasApp de la UIP va pujar una fotografia d'una vespa asiàtica amb la seva geolocalització. A partir d'aquí, la universitat confirma que és una espècie invasora, en localitzen un exemplar i li col·loquen uns transmissors que van guiar els científics fins al niu. A Mallorca, en el darrer any, s'han trobat 5 nius de vespa asiàtica i a Eivissa, un altre.

0: I ara esports, el Barça torna a la Champions a les 8 del vespre al camp del Galatasaray.
1: Amb les baixes de Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaggi, Flick reconeix que superar l'ambient advers amb què es trobarà el Barça és un dels reptes del partit.
2: Hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat.
1: Aquest Galatasaray-Barça a les 8, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. També a la Champions, com a partits destacats, Atlètic de Madrid-Manchester United, Villarreal-Nàpols i Arsenal-Lilla. A segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife, gol d'Esprilla. Els gironins són quarts a 3 punts del líder. A primera divisió, Llevant 3, Sevilla 3. Just
0: Nova polèmica amb Vinícius per haver empatat un treballador de la Lliga.
1: Unes imatges del partit de Vinícius contra el Villarreal delaten com el jugador del Madrid va empantar quan es dirigia als vestidors el director de partits de la competició, que es trobava al costat d'un monitor del VAR al Bernabéu. L'acte no va reflectir aquesta agressió de Vinícius, però el comitè de competició podria entrar d'ofici en aquest cas.
0: Mentre el Barça rep el Maccabi a Tel Aviv per l'Eurolliga de bàsquet.
1: Després de guanyar el València, la Lliga arriba aquest compromís europeu. Transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio a quarts de nou. També juga el Manresa a l'Eurocup a la pista del Başakşehir d'Istanbul a partir de les 6. A la FIBA Eurocup, Ostend de Girona a dos quarts de nou. Yeah.

0: En punt 6:45. Comença ara el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a la Fatarella, a la Terra Alta, a les 8:07.
1: I es pondrà a les 7:21. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:14.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Santa Coloma de Farners, 16 graus. A Vilanova i la Geltrú, 18. I a Agost, a Balaguer, 13.
0: Tot plegat en un dia mig ennuvolat a moltes comarques. Eloi?
3: Bon dia, sí, sobretot a les comarques de Barcelona, Catalunya Central, interior de Girona, és on els núvols seran més persistents i poden arribar a deixar petits ruixats a la costa i al prelitoral. La temperatura avui tornarà a ser molt suau i s'arribarà entre els 23 i 26.
0: Doncs seguirem aquest dia mig ennuvolat i ara mateix com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí des de l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al trànsit, hi ha les retencions habituals a totes dues rondes en sentit Llobregat i també a la C58 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic i als trens, aquí a l'estació de Sants tot just ara acaba d'arribar un AVE amb 7 hores de retard que havia d'arribar ahir a la nit i els viatgers que arriben per agafar l'AVE o el Ouigo o l'Irio cap a Madrid es troben amb retards d'una o dues hores. Recordem que encara se circula per via única a les vies d'alta velocitat a l'altura de Saragossa durant 25 quilòmetres.
0: Tot això avui, que és dimarts 13 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, AVE.
1: Ara ho sentíem, el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a 9:15.
0: El segon, la llei de Nets.
2: Finalment, els nacionalitzats per la llei de Nets no podran votar les eleccions del 29N. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional.
0: El tercer, els Reis.
1: Felip i Letícia arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar així el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà aniran a Melilla.
0: El quart, FMI.
2: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
0: I el cinquè, Lleó 14.
1: Serà hospitalitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per operar-lo d'un nòdul al pulmó. El papa de 71 anys va anunciar la intervenció diumenge passat des de la finestra del Palau Apostòlic. Ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre.
0: I què més ens deixa la matinada, a banda del retorn de Frederic Vicent a l'antena de Catalunya Ràdio? Freddy, ben tornat.
5: Moltes gràcies.
0: A Brussel·les.
5: Doncs, a Brussel·les, el sector públic de Bèlgica s'ha aturat parcialment aquest dilluns per una vaga contra les retallades pressupostàries previstes pel govern, això arran d'un estancament de l'acord pressupostari.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
5: Doncs déu-n'hi-do la guerra bruta que hi ha a la campanya electoral de Texas. Diversos republicans han esbombat a les últimes hores el rumor fals que el candidat demòcrata, James Talarico, ha estat ingressat diversos dies en un centre de salut mental. Talarico, que podria ser el primer demòcrata a tenia escó per Texas en més de 30 anys, ho ha negat, diu que ha tingut la grip, però entre els que han esbombat el fals rumor hi ha Elon Musk o el rival de Talarico, que és el republicà Ken Paxton. Per cert, que Wall Street Journal també ha explicat avui que Paxton va fer una festa de cap d'any a Dubai amb dos fugitius de la justícia acusats de frau.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb xips. Les empreses tecnològiques xineses han comprat més d'un milió de xips de l'empresa nord-americana Nvidia. Són xips en teoria destinats a jocs, però que d'alguna manera es poden fer servir per la intel·ligència artificial. Ho avança aquest matí el Financial Times, que diu que tot això és símptoma de l'escassedat de xips xinesos.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la llei de Nets i en les celebracions del 12 d'octubre.
2: Les celebracions de la Hispanitat les veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és l'un o l'altre. La foto també varia i aquí se centra en la família reial i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, La Vanguardia diu Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre, en aquest cas la imatge és de la família reial, i l'Ara apunta una desfilada marcada pel 12 d'octubre i en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. La llei de Nets també és l'altre gran destacat de les portades d'avui, ho veiem al País, al Mundo i l'ABC, i altres titulars que ens han cridat avui l'atenció el veiem també al País, que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
0: I a la premsa comarcal llegim que la imminent operació del Papa pot afectar el futur del bisbe de Girona, Lara García.
6: Sí, el diari de Girona diu que la intervenció del pontífex afegeix incertesa al relleu de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i per tant també al futur del bisbe de Girona. Segons el diari, Octavi Vilà encapçala la llista de candidats per rellevar Omella, un procés que ara queda aturat a l'espera de com evolucioni la salut de Lleó XIV. Mentrestant, el Segre destaca que les ocupacions del sector turístic de la província de Lleida han arribat al 85% gent durant el pont. Els percentatges més alts s'han registrat als hotels del Pirineu, que han assolit un 90%. I cap al sud, el Diari de Tarragona explica que Reus enderrocarà el pont de l'Avinguda Tarragona després de 2 anys tancat. L'estructura ha estat batejada pels veïns com el Mamotreto i està situada a l'altura de la urbanització Mascarpa, en una de les principals vies d'accés a la capital del Baix Camp.
0: I en esports torna el Barça a la Champions, Robert Prat.
7: El camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius, en què empenta un treballador de la Lliga al Madrid, val Villarreal, mentre que l'Euroliga de bàsquet Barça-Maccabi a partir de 8:45.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. Queden 21 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. I aquesta és l'anàlisi crònica que en fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Una de les lluites claus pel domini del Senat es donarà a Kansas. Aquest és un estat molt republicà, on Trump ha guanyat sempre per 2 dígits i que no escull un senador demòcrata des de l'any 1932. Però això pot canviar per l'aparició d'un candidat molt peculiar, el demòcrata Adam Hamilton, que ara per ara es troba en un empat tècnic amb l'actual amo de l'escó, el republicà Roger Marshall. Hamilton és un pastor que es defineix com a conservador liberal, un home que, per exemple, pot afirmar a la vegada que només hi ha 2 sexes biològics, però que cal tractar els transsexuals com a fills de Déu, i que sap, en definitiva, que per guanyar l'estat haurà de convèncer a votants del seu partit rival. Per contra, Marshall és un simple ventríloc de Donald Trump, i les males decisions del president, com ara la pujada de preu de la benzina i els aranzels als productes agrícoles, estan massacrant l'economia dels pagesos de Kansas. Si Hamilton se'n surt, la victòria seria històrica. I, per cert, davant de l'auge de l'ultradreta a Europa, jo recomanaria i molt als polítics d'esquerra que s'escoltin els discursos d'aquest reverent.
9: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
10: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
9: Recapta!
10: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
1: 6:45 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta amb la mirada posada en l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que avui continua alterada després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació.
12: Va estar aturada més de 5 hores fins a 8:45 del vespre i hi ha trens que estan arribant encara aquest matí.
1: Sapiguem com estan les coses a l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
13: Bon dia. Doncs aquí a l'estació de Sants és un degoteig de persones que volen agafar el tren d'alta velocitat cap a Saragossa o cap a Madrid, però que se'n tornen perquè els estan dient que hi ha retards d'entre 1 i 2 hores i ja no els quadra, perquè potser tenien una reunió, havien d'arribar per feina, per un examen, però ja no arriben a temps, per tant, ja se'n tornen cap a casa. És el cas d'aquests usuaris amb qui hem parlat.
14: Iba a coger el AVE porque tenía una reunión en Madrid a las 10 y nada, me vuelvo para casa porque me han avisado a las 3 de que mi tren lo acoplan a otro tren y sale a las 7, o sea, no, ya no llego a la reunión de Madrid.
15: Vam enterar de les notícies ahir que havien tingut problemes d'incendis o així a les vies, però per ara no ens havien dit res. O sigui, hem arribat pensant que el nostre tren seria a les 5:40 i ningú ens ha avisat.
13: També fa pocs minuts han arribat els últims trens que havien d'arribar aquí a Sants ahir abans de la mitjanit, però que han arribat ara amb unes 7-8 hores de retard. Escoltem l'Edgar, que era en un d'aquests trens.
16: Salimos de Madrid a los 10 minutos, se detuvo el tren y mira la hora que llegamos, tenemos como 10 horas de trayecto, pero claro, todo el tiempo fue estancado.
13: Ara mateix, l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara circula amb un tram per via única després d'aquest incendi que hi va haver ahir a Ricla, a l'Aragó.
1: Gràcies, Maria. L'altre gran titular del dia és que els nacionalitzats per la llei de nets no podran finalment votar les eleccions al Congrés del 29 de novembre.
12: El Tribunal Suprem ha decidit pràcticament per unanimitat mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si ho pot recórrer al Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
17: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 las elecciones europeas, y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
12: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat.
1: I en plena precampanya electoral, el president Salvador Illa arrenca aquesta tarda el seu tercer viatge oficial a Brussel·les.
12: A l'agenda no hi ha prevista cap trobada amb Carles Puigdemont, ara que té més encarrilat que mai el seu retorn a Catalunya. Illa sí que es veurà amb dirigents de les institucions comunitàries.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
18: El president Illa es reunirà amb l'exministra socialista Teresa Rivera. Tots dos van coincidir al govern espanyol, però ara Rivera actua com a número 2 de la Comissió Europea i és la màxima responsable de les polítiques ecològiques i de competència empresarial. Illa també es veurà amb el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa, un altre socialista d'alt perfil polític a Brussel·les. Illa discutirà sobre polítiques d'habitatge amb eurodiputats i també abordarà les demandes dels pagesos i ramaders catalans preocupats per si es retallen les ajudes de la política agrària comuna. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Investiguen la mort violenta d'un home a la matinada de dilluns al districte de Nou Barris de Barcelona.
12: La víctima va ser localitzada al carrer Romaní i tenia ferides d'arma blanca. Els serveis d'emergència van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar els responsables.
1: I comença l'Audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
12: Segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls.
1: Ana Alfonso.
19: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys i altres cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien a una escola abandonada d'Horta Guinardó, a Barcelona, i des d'allà van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. Ana Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural avui la comencem a Sitges.
2: Tres pel·lícules amb participació catalana han entrat en competició ja al Festival de Cinema Fantàstic. Afortunadament no tindran com a rival Hope, la cinta coreana que hi va deixar atordit i entusiasmat el públic del festival.
1: Està seguint el festival per aquesta casa el Marc Garriga.
20: 11, Les Hijas i Upiro van des del terror en un cau excursionista a la crònica de vampirs del segle XVIII, passant per un segrestador en sèrie d'adolescents. Cintes que han generat conversa a Sitges, però que no poden competir amb la pel·lícula coreana més cara de la història. Un prodigi d'acció trepidant, persecucions incansables i ciència-ficció que alerta de la fi del món. El seu director, Na Hong-jin, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha avançat a Catalunya Ràdio que Hope continuarà.
21: La meva pròxima pel·lícula serà fosca i amb molta sang. Ahir vaig avançar a força el guió aquí a Sitges i la rodaré l'any vinent. Sí que vull fer més parts de Hope, una segona, una tercera. Està tot planificat, però abans volia fer aquesta altra pel·lícula.
20: Des de Sitges, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Joan Manuel Serrat apareix per sorpresa al Parc Güell durant l'homenatge del Festival de Jazz de Barcelona a TT Montoliu i Bebo Valdés. Paraules de
2: El concert Blues for Tete amb Bebo va reunir 1.800 persones i Serrat va pujar a l'escenari per cantar aquesta cançó que sentim, Paraules d'amor. A l'acte també hi va actuar Andrea Motis i Paquito de Rivera. Serrat també va entregar a títol pòstum la medalla d'or del Festival de Jazz a Tete Montoliu, un reconeixement que va recollir la seva filla Núria Montoliu. El premi va posar en valor la trajectòria d'un dels pianistes catalans amb més projecció internacional i una figura clau en la història del jazz.
1: I ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad. Seriously,
2: kicking me out of my own house? Are you seriously doing... Mitte interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mitte també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules. L'última, aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi. A més, tenia diversos projectes pendents a estrenar. De moment, no han transcendit les causes de la mort.
1: I Rosalía estrena col·laboració amb els irlandesos Fontaine's DC.

0: Així és com sona Where Is Gone, un dels temes que el grup irlandès ha avançat del seu nou disc, que es publicarà aquest mateix divendres. La cantant catalana s'acosta a l'univers post-punk de la banda formada a Dublín el 2017 i que en els últims anys ha anat guanyant reconeixement perquè els seus temes han aparegut en sèries com La Casa Guinness o Black Rabbit i també a la versió cinematogràfica de Peaky Blinders. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb la banda, que actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà el juny al Primavera Sound.
1: Són 6:45 del matí pel que fa al temps. Comencem el dia amb alguns núvols i temperatures molt suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí, temperatures gairebé de nit tropical, per exemple, a la ciutat de Barcelona, amb 21 graus de mínima. Hi ha hagut 19 graus a Reus, 17 a Artesa de Segre, en aquests moments tenen també 15 graus a Ripoll, 8 graus a Arties, en una de les més baixes, al Pirineu. Avui serà un dia variable. Amb aquests núvols que comentaves, es situen sobretot entre la Catalunya central, les comarques de Barcelona i l'interior de les comarques de Girona. S'hi poden mantenir pràcticament tot el dia. A la tarda poden arribar també en altres llocs de la Costa Daurada. I no descartem que arribin a deixar 4 gotes, algun ruixadet al voltant del migdia, poca cosa. En canvi, a Ponent, a l'Alt Pirineu i a la Costa Brava, avui el temps serà força més assolellat, amb unes temperatures que en general arribaran entre els 23 o 26 graus, potser una mica més amunt, en alguns llocs on faci sol, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre. I aquests pròxims dies encara tindrem aquest temps estable, potser de cara al cap de setmana arriben alguns ruixats i refresca.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, també a la C58 d'entrada a Barcelona i també a l'AP7 al Papiol en direcció a Girona, on hi ha un carril tallat a causa d'una avaria d'un vehicle. I aquí, a l'estació de Sants, el que estem veient és que encara hi ha trens d'alta velocitat que tenen una hora de retard, diversos trens d'alta velocitat amb una hora de retard després de l'incendi que hi va haver ahir a la tarda a Ricla, a l'altura de Saragossa. Els trens, de fet, encara circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge d'Àlex Gallifa, paradista del mercat de Felip II a Barcelona. Explica que els darrers episodis de pluges han provocat situacions de risc al mercat, amb zones inundades molt a prop d'instal·lacions elèctriques. L'Ajuntament respon que l'afectació ha estat causada per una avaria al centre de transformació de la companyia subministradora d'electricitat, que ja ha estat solucionada. L'Àlex, però, insisteix que el problema se suma a afectacions prèvies i reclama seguretat.
6: Hi havia una piscina al sostre que s'havia reportat de que el desaigüe no funcionava bé i s'estava quedant l'aigua, hi havia filtracions. Aquestes filtracions estaven passant a un supermercat que ara mateix està abandonat. I després del supermercat, clar, al ser ja un espai obert, s'extenia tota l'aigua i anava filtrant pues, a tot el que tingués a sota.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 lidera les pujades de les borses europees. Va tancar ahir amb una crescuda de l'1,33% fins als 19.285 punts. És la millor sessió des de finals de juliol. Els principals motius van venir del sector bancari amb una pujada mitjana de l'1,72%. Destaca el Santander, que va guanyar un 2%. El que no va també són les tecnològiques. Els primers resultats publicats no convencen els inversors. Els principals índexs on cotitzen aquestes companyies estanyeixen de vermell. Als Estats Units, el Nasdaq cau un 0,44%, mentre que el Kospi de Seul s'estima un 6% i el Nikkei de Japó un 2%. Pel que fa al preu del petroli, avui se situa en $105 el barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
8: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
9: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Amb Lidl Plus tria 6 búrguers de pollastre 2,99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nou sense closca 1,89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
11: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
12: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
13: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
14: Ara! Nadal. Ja t'has menjat nou panetones?
15: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
14: I ja l'has trobat?
15: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
14: Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
14: Més info a aldi.es.
16: Entre la contemplació i l'abisme.
17: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Bascs, una peça nova profundament meditativa.
16: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
17: Entrades a auditori.cat.
1: 10 minuts i a les 7 del matí. Avui ens preguntem per què s'estan invertint milions en els anomenats ordinadors quàntics. Frederic Vincent, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. 33.000 milions de dòlars hi van invertir l'any passat governs i empreses. És més del que es gasta el govern espanyol en prestacions d'atur. Són diners que de moment no tenen un retorn directe, és a dir, que no donen molts diners. Per saber per què es gasta amb això, primer mirem d'entendre què és un ordinador quàntic. Aviam, comencem per l'explicació tècnica. Els ordinadors convencionals treballen amb bits, i els bits poden ser només 0 o 1. És a dir, tot el que fem amb un ordinador, tot, és en última instància una combinació de zeros i uns, absolutament tot. Per exemple, la lletra A, l'ordinador la representa com a 0110001. Ara bé, en un ordinador quàntic la cosa es complica, perquè hi ha un tercer punt. No només tot es tradueix en 0 i 1, sinó que també pot ser 0 i 1 alhora, al mateix temps. Per explicar-ho millor, imaginem que som dins un laberint. Per buscar la sortida, provarem un camí, després un altre, després un altre, després un altre, i així fins a trobar la sortida. Si tu li demanes a un ordinador que t'ajudi, anirà més de pressa, però farà el mateix que tu. Provarà els camins un a un fins a trobar la sortida. En canvi, un ordinador quàntic mirarà tots els camins possibles alhora. Absolutament tots els camins possibles alhora. Per tant, no és que sigui més ràpid, és que és milions de vegades més ràpid que un ordinador normal. A partir d'aquí, qui pot estar interessat en ordinadors que fan rapidíssim totes les combinacions possibles? Doncs, d'entrada, els bancs. Un estudi del BBVA ja deia que ordinadors quàntics podien ajudar a preveure el comportament dels mercats amb tot el que això suposa. O les farmacèutiques, AstraZeneca o Moderna, estan impulsant estudis perquè amb aquest sistema podrien simular interaccions moleculars i escurçar el temps per fer medicaments nous.

0: Per tant, traduït, diners i molts diners. Ara bé, el problema. Ordinadors quàntics són una qüestió més teòrica que pràctica. Sabem ara millor com programar-los, però encara no sabem del tot com construir-ne un de gran i fiable. Hi ha experts que diuen que és veritat que això que calcula totes les probabilitats, però que passa com amb la intel·ligència artificial. Hi ha tants errors que, de moment, cap sistema no pot corregir-los.
1: 7 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Girona, Laia Claret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
5: Bon dia.
1: A Barcelona, Marta, avui pendents del judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
2: Sí, segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls. Triaven els blocs amb molts veïns i anaven, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines i per saber a quines hores no eren a casa. La gran majoria dels membres de la banda vivien en una escola abandonada d'Horta-Guinardó a Barcelona. Els que robaven ho venien i els diners anaven a una caixa comuna. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó.
1: A Tarragona avui es constituirà l'anomenat Consell de Participació dels Polígons Químics Nord i Sud. És una nova eina de participació ciutadana dins del Pla Secta, el Pla d'Emergència Química de Tarragona. Ricard.
3: Sí, mira, Protecció Civil diu que la idea surt dels municipis vinculats a la indústria química, Constantí, els Garidells, el Morell, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, Perafort, Vilallonga, la Canonja, Vilaseca i Salou. Serà un espai estable de comunicació i col·laboració per promoure, diuen, la sensibilització del risc químic i el desenvolupament del Pla Secta. La signatura d'aquest acord es farà aquesta tarda a l'edifici d'emergència 112 de Reus.
1: A Girona avui estarem pendents de música amb pianos al carrer, Laia.
4: Exacte, perquè a partir de les 10 del matí hi haurà pianos al Pont de Pedra i a la plaça Independència de Girona i també a la plaça de l'Església de Vidreres, una iniciativa cultural de la Fundació Ricardo Delgado Vizcaíno que promou en col·laboració amb l'Àctia Agroalimentària i l'Associació Concurs Internacional Maria Canals. S'havia de fer el dia 7, però es va cancel·lar per la pluja, per tant, es farà avui. Hi participaran estudiants del Conservatori, escoles de música i tothom qui vulgui delectar els vianants tocant el piano.
1: A Lleida pendents avui dels tribunals perquè declaren dos testimonis sobre el trossejament de les 8 plantes solars d'Alcarràs, el parc solar més gran de Catalunya. Júlia.
5: Sí, fa uns dies parlàvem de la línia d'evacuació, avui parlem del parc mateix. S'està investigant si el fet que el parc es tramités com a 8 projectes separats que comparteixen infraestructures podria ser constitutiu d'un delicte de prevaricació o estafa. Segons els pagesos quan denunciat, s'hauria fet així perquè si el parc produeix més de 50 megawatts, l'autorització la dona l'Estat, mentre que si es trossejava el projecte, ho podia tramitar la Generalitat. Els investigats, de fet, són tres càrrecs, el secretari de Transició Ecològica, la directora general d'Energia i la delegada de la Conselleria de Territori a Lleida, a més de dues empreses promotores. Avui haurem d'estar pendents de la declaració de dos testimonis.
1: I els esports, Robert Prat.
6: Torna la Champions pel Barça, el partit al camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga, el Madrid, Villarreal, i a l'Eurolliga de bàsquet, Barça, Maccabi, a partir de quarts de 9.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
7: Nagel, Hayes Davis, en unes declaracions al diari La Gaceta, diu: em paguen molts diners per jugar a un joc de nens. Hi ha molta gent que passa per situacions de vida molt difícil. La meva feina consisteix en que el coach Obradovich em cridi i m'esbronqui durant 2 hores i després me'n vaig cap a casa a fer el que em doni la gana. Soc un privilegiat. Ell sap rebaixar la pressió recordant el seu propòsit filantròpic, un motiu superior que comparteix amb grans campions. Michael Jordan jugava per l'orgull de Chicago, la raqueta Billie Jean King per la igualtat de gènere, el tauler de Kasparov contra el sistema rus, Cathy Freeman pel poble aborigen i Mohamed Ali pels oprimits. Tots aquests campions i tants d'altres buiden la motxilla de l'ego, deixen de pensar en la por a fallar perquè tenen un motiu molt més gran, perquè quan jugues per una causa superior et tornes completament invencible.
1: Quan falten 3 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, en Mariola Cubells, avui sobre la nova sèrie del cas Daniel Sancho, condemnat a cadena perpètua a Tailàndia.
8: Hi haurà una sèrie totalment innecessària sobre el crim de Daniel Sancho a Tailàndia. Ho farà Bambú, la productora que ja va fer el cas Assumpta, i s'emetrà a Netflix. Vas veure l'anunci amb la imatge de Martiño Rivas, que interpretarà a l'assassí condemnat a cadena perpètua, i el primer que vaig pensar va ser: no cal. És una història negra que no conta res més que la història en si, no ens diu res de la societat en la que vivim, ni aporta res al món. Potser podríem anar amb més cura en estos temps.
1: I a la recomanació del dia, avui que està previst que es dicti la sentència per l'assassinat del raper Tupac Shakur, la Cristina Bordes ens recomana la docusèrie Dear Mama.
9: Doblement nominada als Emmy, ens acosta la figura de la icona del hip-hop Tupac i la relació amb la seva mare, una activista de renom dels Panteres Negres. Amb documents i testimonis valuosos i descobrim les virtuts i les contradiccions del raper, que tot i la seva joventut va ser capaç de copsar i denunciar els abusos contra la comunitat negra a través de les seves cançons compromeses i aparicions als mitjans, però que també va topar amb la justícia i va ser detingut en diverses ocasions. Un carisma i un caràcter magnètic. No cal que en coneguis la història per gaudir d'aquesta docusèrie. Trobareu els 5 capítols de Dear Mama a Disney+.
1: I els altres, què diuen, Jovany?
10: A l'Assemblea de Madrid s'hi respira tanta crispació que el seu president, Enrique Osorio, té problemes per donar o retirar els torns de paraules dels diputats. No tiene la palabra. No tiene la palabra.
11: No. No tiene la palabra, señora Bergeron, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, por favor, le llamo a los...
10: Aquí al matí de Catalunya Ràdio donem la paraula a tothom fins al punt que els convidats els falla la veu.
1: Montserrat Guillén, gràcies per acompanyar-nos avui. Montserrat.
12: Moltes gràcies.
10: I a Cornellà, l'entrenador de l'Espanyol ens va voler dir... No sé què ens va voler dir.
13: Entenc, no?, després de l'absoluta, com està i...
14: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut.
10: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
1: Bon dia, Canalies.
15: Bon dia, què tal?
1: Per què ens despertes amb aquesta cançonassa?
15: Doncs mira, avui ens despertem amb el gran número de Sheryl Crow, All I Wanna Do, i és que tal dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 2003, l'artista va presentar al món el seu disc de grans èxits titulat The Very Best of Sheryl Crow. El disc es va convertir en un èxit comercial, venent només als Estats Units 4 milions de còpies. Una curiositat, depenent d'on es comprés el disc, la llista de cançons variava. Per exemple, a l'edició del Regne Unit i Europa incluïa el duet Common Common amb The Corrs, mentre que aquesta versió no apareixia a l'edició estàndard dels Estats Units.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Un dels punts prioritaris d'atenció d'aquest matí és el servei d'alta velocitat. Després de l'incendi d'ahir, que no va deixar ferits, però sí que va tallar el servei durant diverses hores, avui, de trens, n'hi torna a haver, però el servei no està al 100% normalitzat encara. De fet, a aquesta hora continuen arribant també a Barcelona els trens que haurien d'haver arribat ahir a la nit. Última hora des de l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
1: Bon dia. Matinada d'anar i venir de trens entre Barcelona i Madrid amb retards de més de 7 hores. 10 hores al tren per fer un trajecte que es fa des dels retards amb una mica més de 3. Entre 6 i 7 encara han arribat 3 trens. L'AVE de les 6 i 20 ho farà a les 7 i això fa que alguns usuaris es repensin fer el trajecte i tornin cap a casa.
2: Jo tenia l'AVE ara a les 6 i 20 del matí, el problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores, tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà, doncs m'han dit tinc l'opció de tornar-te el bitllet o canviar-te'l per aquesta tarda. A les 11 a casa, teletreballo des de casa i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funciona.
3: El que teníem directe l'han juntat amb un que para totes les estacions, llavors no arribem a la reunió a Madrid i però el pitjor és que hem de tornar no sabem l'hora.
1: Això a les sortides, a les arribades. Fins fa poc encara han entrat viatgers que han explicat la matinada que han passat.
4: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües. I tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar. I quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta. I la veritat que espero que almenys ens retornin els diners.
1: Tot això perquè encara hi ha un tram de via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasencia, això és entre Calatayud i Saragossa, fins que no retiri el tren sinistrat ahir.
0: Gràcies, Joan. I aquest és un dels temes del dia que seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio que probablement, reobrirà el debat sobre l'estat de la xarxa ferroviària. Avui, de fet, es reuneixen el govern i el Consell de Ministres, dues trobades que es faran aquest matí amb un marcat top preelectoral i l'endemà del Dia de la Hispanitat.
5: Hijo de puta!
0: Un 2 d'octubre que va ser crispat a Madrid amb aquests crits contra Pedro Sánchez i on, malgrat tot, tant el president espanyol com Alberto Núñez Feijóo van expressar optimisme de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Dani Senceaja.
6: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i espera créixer en escons i per això assegura que no donarà cap vot per perdre. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez.
5: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
6: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups. Des de Madrid, Dani Sainz-Deaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot plegat mentre de cara a aquestes eleccions espanyoles continua obert el front de l'esquerra i això després que l'anomenat Front Ampli hagi designat Ada Colau com a candidata. La candidatura segueix deixant la porta oberta a Podem, tot i que la formació ha tancat un acord amb Esquerra Republicana. Txell Vallespí.
7: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N, perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats s'assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
8: Y nosotras aspiramos una lista única, que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
9: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
7: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, aquestes últimes hores s'ha oficialitzat aquest acord també entre Esquerra Republicana i Podem. Frederic Vincent, bon dia.
10: Bon dia. Un acord per sumar esforços de cara a les eleccions del 29 de novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra, en principi, sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Això d'una banda. De l'altra, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes conjunts de campanya en ciutats espanyoles. En resposta a les acusacions dels comuns que sentíem ara de dividir les esquerres, Gabriel Rufián deia que intentarà fins al final arribar a un acord per una sola llista. Per cert, que la CUP sí que ha ratificat que no es presentarà en aquestes eleccions generals.
0: I en aquesta precampanya no només és notícia a qui es podrà votar, sinó qui podrà fer-ho. I aquí és on tenim, atenció, tot l'enrenou al voltant de la llei de nets. El Tribunal Suprem ha decidit que els nacionalitzats per aquesta llei no podran votar el 29 de novembre.
10: Si recordem com ha anat aquesta història, l'anomenada Llei de Nets donava la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Davant de les dificultats de demostrar qui és realment un exiliat o no, el govern espanyol va aprovar una instrucció on es va dir que pressuposaria la condició d'exiliat a tots els que van marxar del país entre l'any 36 i l'any 55. Això es va portar als tribunals, Vox ho va fer, per exemple, i el Suprem els ha donat en part la raó. Ha dit que s'ho ha de mirar i, mentrestant, manté suspès cautelarment el dret a vot d'aquestes persones, que serien aproximadament unes 160.000.
11: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas, y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
10: Així responia el ministre de Política Territorial. El Mundo avui dona gairebé per fet que el govern espanyol aniria al Constitucional per mirar de revertir aquesta situació. Per la seva banda, el Partit Popular i Vox mantenen que s'ha fet justícia. Tant els uns com els altres insisteixen a esbombar la tesi que l'executiu de Pedro Sánchez el que volia era alterar el cens en benefici propi.
0: Tot plegat demostra que, com dèiem, també tenim una de les precampanyes electorals més intenses que recorden. I encara no hem acabat, perquè falta Ceuta. L'endemà del Dia de la Hispanitat, els Reis d'Espanya avui visiten la ciutat autònoma.
10: Sí, Ceuta i Melilla. Felip VI i Letícia seran avui a Ceuta, demà a Melilla. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava les dues ciutats autònomes i, de fet, els Reis avui, aquesta nit, dormiran a Ceuta. L'últim rei que ho va fer va ser Alfons XIII. La visita, segons la Casa Reial, vol expressar el suport de la corona després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta aquest passat estiu.
0: Avui a la hora del matí, Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Claudi Pérez. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
12: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
13: Avui és dimarts 13 d'octubre, el dia comença amb 22 graus a Castelldefels, 18 a Girona, 18 a Montroig del Camp i 16 graus a Juneda, a les Garrigues. Són temperatures altes, sobretot a causa dels núvols que hi ha molts llocs de la Catalunya central, comarques de Barcelona, de l'interior de Girona, i que es poden mantenir durant pràcticament tot el dia. No descartem fins i tot que arribin a deixar 4 gotes, algun ruixet al litoral i prelitoral, tot plegat amb unes temperatures que es mantindran suaus per la banda alta.
14: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb retencions. A l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un vehicle avariat que talla un carril. De retruc, lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. També molta congestió a l'entrada a Barcelona, pel nus a la Trinitat, i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ara són les 7 i 8. I ampliant més titulars del dia, el que cal saber d'aquest dimarts 13 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Millora.
16: Notícia d'aquesta matinada: el Fons Monetari Internacional augmenta la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació. Un creixement que és més del doble del previst per la zona euro, que se situa en un 1,1%.
17: Espanya es manté com la gran economia europea amb més bones perspectives. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió per aquest 2026 fins al 3,1%. Tot i això, avisa que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'activitat econòmica i la inflació.
0: Baixada general.
18: El canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en diverses eleccions regionals.
0: Paraula de Trump.
19: El president dels Estats Units defensa la treva energètica que ell mateix va anunciar aquest cap de setmana entre Ucraïna i Rússia.
20: Well, they agreed, you know why? Because I said you agree. That's why.
19: Hi ha acord perquè jo dic que hi ha acord, afirmat davant dels periodistes. Això mentre el Kremlin fa equilibris. D'una banda, evita comprometre's a no fer més atacs, però tampoc desautoritza Donald Trump.
0: És que 3 dies sense ràdio fa que tingui moltes ganes de... Més atacs.
16: Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita, amb el suport del govern del Iemen, ha interceptat 3 míssils balístics llançats contra Riad per part dels hutis. Els hutis, que compten amb el suport de l'Iran, han denunciat en les últimes hores la mort de 9 civils en atacs aeris saudites. Aquesta nit, Trump ha avisat que els hutis s'estan portant molt malament.
0: Més protestes.
17: Nova convocatòria generalitzada avui dels estudiants francesos, quan ja fa quasi un mes que van començar les mobilitzacions. La d'avui arriba després que el govern hagi començat a moure fitxa, tot i que a l'horitzó hi ha el debat de pressupostos que preveuen importants retallades.
0: I a Brussel·les...
18: El president Salvador Illa torna aquesta tarda per tercer cop a la capital comunitària. Té previstes reunions amb dirigents de les institucions europees. A l'agenda no hi consta cap trobada amb Puigdemont ara que té encarrilat el seu retorn a Catalunya.
0: Sense nou referèndum.
19: El Regne Unit no es planteja, com a mínim per ara, una nova consulta als ciutadans per si volen fer marxa enrere del Brexit i demanar el reingrés a la Unió Europea. Això sí, el primer ministre britànic s'ha compromès que la cimera del 20 de novembre en Brussel·les serveixi per enfortir més la relació amb Londres i els 27.
0: Als tribunals.
16: El cap de la policia local de Ripoll ha denunciat als jutjats el consistori de Silvio Riols. Francesc Campayo fa 9 mesos que espera que se li reconegui la plaça d'inspector que va guanyar en un concurs. Segons El País, també s'ha presentat una queixa a la síndica de Greuges perquè considera que l'Ajuntament ha pres represàlies contra ell.
17: L'enfrontament entre el cap de la policia local ripollesa i la líder d'Aliança Catalana es produeix després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Oriols per la via d'urgència d'una plaça d'interina a la policia local.
0: Motoristes veterans.
18: Atenció. Amb l'avís que llançava al matí de Catalunya Ràdio el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, davant d'un augment de la sinistralitat, demana més formació per als motoristes de més de 50 anys.
15: La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general, tots plegats, i bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
0: Retallada dràstica.
19: La Unió Europea importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any. Això és menys de la meitat dels que importa actualment. Forma part de l'acord a què Pequín i Brussel·les van arribar divendres passat i que inclou el compromís del gegant asiàtic de reduir aranzels a l'oli d'oliva, l'oliva, els gelats i el calçat.
0: Ingressa.
16: El papa serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó. El papa cancel·la totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. El 6 i 7 de novembre també té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú que té intenció de mantenir.
0: I tot això genera incertesa.
17: Arran d'aquesta operació del papa queda ple d'interrogants al calendari de relleu del cardenal Joan Josep Omella com a arquebisbe de Barcelona. L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, encapçala totes les travesses.
0: I avui també destaquem aquesta nova col·laboració de Rosalia. The picture frame, it shows your face.
18: La que ha fet amb els irlandesos Fontaines D.C. es diu Where is Gone i és un dels nous temes que sonaran al nou disc que publiquen divendres.
19: La banda actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà el juny al Primavera Sound. I could care
0: less, so careless. I Serrat, homenatge a Tete Montoliu. Paraules
16: senzilles i tendres. Ho ha fet en una actuació sorpresa al Parc Güell durant l'homenatge del Festival de Jazz de Barcelona, Tete Montoliu i Bebo Valdés. El concert va reunir 1.800 persones i Serrat va entregar a títol pòstum la medalla d'or del Festival de Jazz de Barcelona a Tete Montoliu, un reconeixement que va recollir la seva filla.
0: I pel que fa als esports, en Robert Prat avui torna a la Champions.
10: Galatasaray Barça a partir de les 8. Pau Cobercer.
21: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
10: També avui Atlètic de Madrid, Manchester i Villarreal Nàpols a partir de les 9. El comitè de competició podria analitzar d'ofici una empenta de Vinícius a un treballador de la Lliga, a l'Eurolliga de bàsquet Barça Maccabi a quarts de 9.
0: Un minut serà un quart de 8 del matí.
14: Us saludem des del quios del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui llegim dos grans temes, la llei de nets i les celebracions del 12 d'octubre. Per exemple, La Vanguardia titula Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre i ho acompanya amb una fotografia de la família reial. L'Ara apunta a una desfilada marcada pel 12 d'octubre, però en aquest cas el pla que han triat és de Pedro Sánchez, mentre que el periòdico titula La llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre amb una fotografia, en aquest cas del rei Felip VI i la princesa Eleonor. Com dèiem, la llei de nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho llegim, per exemple, al País, al Mundo i l'ABC. I els diaris també recullen l'incendi d'ahir a l'AVE, que estem explicant des de primera hora del matí, que va afectar més d'11.000 persones. I un tema propi al País, que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
12: El matí de Catalunya Ràdio. A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
3: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. Hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
18: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Terrassa, 17 a Dosrius i 20 a Viladecans. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs retencions a l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un vehicle avariat que talla un carril. B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7 i a Molins de Rei, direcció Barcelona, per un accident. I, per últim, a l'entrada i sortida de Barcelona, pel nus de la Trinitat.
18: Més mobilitat. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara arrossega problemes després que ahir es tallés la via durant 5 hores per un incendi. Estació de Sants, Joan Garcia, última hora, bon dia.
22: Bon dia. La matinada s'ha acabat amb un anar i venir de trens i amb retards de 7 hores, 10 hores dins el tren. I el matí comença amb retards a l'AVE de la 6:20 i el de 7:45, que ara surt per pantalla també, que està demorat. Tot això perquè encara continua el tram de via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasència, això és entre Calata i Utí i Saragossa, fins que no retiri el tren sinistrat ahir. Segons Adif, no hi ha previsió que es recuperi.
18: Previsió destacada del dia. Comença l'Audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robant cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
17: Segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls.
18: En Alfonso.
23: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys i altres cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien a una escola abandonada d'Horta Guinardó, a Barcelona, i des d'allà van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris de Barcelona.
24: La víctima va ser localitzada al carrer Romaní i tenia ferides d'arma blanca. Els serveis d'emergències van arribar

0: Quilloé dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel a Barcelona. Es podrà veure fins al 25 d'octubre. Passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: El 3 de març del 1955.
2: I el número de la sort, el...
3: 4.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Els sons del matí.
4: Aquí a l'estació de Sants hi ha dos trens que havien d'arribar ahir a quarts de 12 de la nit.
5: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere i al final ens han fet baixar.
6: Les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N.
7: Y nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. No podemos decirlo más claro.
8: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
9: Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford.
10: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Net.
0: El fill o filla del fill o de la filla d'una persona. Els nets de la Guerra Civil Espanyola són els qui sovint, després d'una generació marcada pel silenci o l'oblit, recuperen la memòria històrica i reclamen desenterrar, de vegades literalment, els avis. Parlo dels nets dels vençuts. Esclar, dels nets ara en parla tothom, perquè el Suprem manté que els nacionalitzats per la llei de nets finalment no votaran a les eleccions del 29N.
10: Incendi.
0: Foc violent no controlat i defectes destructius que es propaga per espais que no estaven destinats a cremar-se. En sentit figurat, també pot referir-se a revoltes, protestes o conflictes que es propaguen ràpidament i generen un gran enrenou. Ahir un incendi a l'AVE va tornar a encendre els ànims dels usuaris del tren. Veurem si acaben incendi.
10: Gemelli.
0: El Policlínic Universitari Agostino Gemelli és un dels hospitals més prestigiosos de Roma i d'Itàlia i freqüentment utilitzat pels papes. Històricament, els papes eren atesos dins els murs del Vaticà, però quan el 1981 Ali Akka va atemptar contra Joan Pau II a la plaça de Sant Pere, van decidir traslladar el papa, que va rebre diversos impactes de bala, al Gemelli. Des d'aleshores, aquest hospital és el que tenen els papes.
10: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 2,5%.
11: El Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més del que calculava anteriorment. És més del doble del creixement previst per la zona euro. Espanya es manté així com l'economia europea amb més bones perspectives de creixement.
10: 350.000.
11: És el nombre màxim de cotxes híbrids xinesos que importarà l'any la Unió Europea. Són menys de la meitat dels que importa actualment. Ho estipula l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín. La Xina també s'ha compromès a reduir els aranzels a l'oli d'oliva, als gelats i al calçat.
10: I 147.
11: Són els nens que han sigut traslladats a un altre país de manera unilateral per un dels dos progenitors el 2026. Aquests casos de sustracció internacional de menors han augmentat un 46% des del 2022, sobretot arran de l'increment de matrimonis mixtos formats per espanyols i estrangers.
10: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig unes persones vestides d'època, en primer pla una parella. Ella porta un barret amb una flor i darrere hi veig un grup de gent amb vestits que criden l'atenció perquè no són gens del 2026. Damunt d'ells el que hi veig és l'avió del Tibidabo.
12: És una imatge que veiem a l'ara i que és un dels moments que es va viure ahir al parc, i és que el Tibidabo ha fet 125 anys i ahir van organitzar una festa d'aniversari per recordar les 5 generacions que han passat per aquest espai tots aquests anys. El que veus de vestits d'època són de l'Associació de la Garriga Modernista, que hi van posar color i història.
10: A la segona imatge hi veig molts velers, moltíssims, en compto més d'una cinquantena, i al primer pla hi veig una cúpula del que podria ser un far.
12: És una estampa nàutica que crida l'atenció i que veiem avui a La Vanguardia. La imatge és de Trieste, Itàlia, l'Adriàtic, i efectivament el que es veu en primer pla és el far de la Victòria. Cada segon diumenge d'octubre té lloc l'anomenada Barcolana, la regata més multitudinària del món, que des del 1969 aplega milers d'embarcacions.
10: I la tercera ens l'envien des de Girona, i veig gent vestida de superheroi, samarretes de bola de drac, llibres de Star Wars o Marvel. Què és, Laia Claret?
13: Doncs mira, és la Girocòmic, la fira del còmic gironí, que ha celebrat la desena edició amb un rècord. Ha superat els 10.000 visitants en aquesta edició, que ha pogut obrir un cap de setmana llarg. El Palau de Fira s'ha omplert d'estants de tota mena,

0: amb prop de 40 autors de més d'una quinzena d'editorials i un centenar d'activitats, com ara tallers, jocs, conferències o, per exemple, balls amb coreografies de K-pop.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Sabies que, per reduir el colesterol alt, és important triar bé? I aquí hi ha una cosa clau, l'eficàcia dels esterols vegetals, uns dels responsables de la baixada dels nivells de colesterol. Per això, Danacol conté una combinació única d'esterols vegetals amb la màxima eficàcia demostrada. Així que, si has de triar, tria eficàcia. Tria Danacol.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
5: Avui a La cara B del temps parlem de tornados, riuades, de l'aurora boreal i d'esperits vermells. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Si ha estat un cap de setmana farcit de fenòmens inusuals, el primer que vull destacar és aquest tornado que es va produir divendres a Sicília. En realitat eren dues mànegues marines que van tocar terra i es van convertir en tornados a l'oest de l'illa. 11 persones van quedar ferides, 15 edificacions destruïdes per aquest tornado que es calcula que va tenir categoria entre 2 i 3 en una escala de 5, cosa que serveix una intensitat insòlita en aquesta illa. Ara viatgem al Nepal, on aquest cap de setmana, diumenge, hi ha hagut una nova riuada sobtada. La causa va ser una esllavissada de terra que va bloquejar un riu. Hi ha 5 persones desaparegudes, però una alerta primerenca va servir per evitar mals encara més greus. I aquest cap de setmana també s'ha vist, o s'ha fet viral, vaja, una imatge d'un fenomen que es coneix com a esperits vermells. La imatge es va fer des de Còrsega. Són unes descàrregues elèctriques que tenen lloc a la part alta de la tempesta i viatgen cap a l'alta atmosfera. Són vermelles, amb un aspecte com si fos una medusa, i duren mil·lisegons. La fotografia s'ha fet pública aquest cap de setmana, però en realitat va passar el 16 de setembre. Es va fotografiar el 16 de setembre. I aquí a Catalunya sí que aquest cap de setmana s'ha pogut veure una llum tènua vermella la nit de dissabte a diumenge. Era un fenomen semblant a l'aurora boreal provocat per una gran tempesta solar. El fenomen va ser fotografiat des de Prades i van ser molt poques les persones afortunades que el van arribar a veure.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Divendres, l'Enigmàrius feia de la part de dins de la mà del pescador. I la resposta era palmar. Palmar és relatiu al palmell de la mà. I el pescador, doncs, pot pescar palmar o la mar. Avui dimarts, un Enigmàrius triple. Pot ser una cinta, un filó o un torrent d'aigua de quatre lletres. Pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua. Quatre lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
5: Atenció a aquest titular que circula. El Parlament Europeu exposa una estàtua daurada de Donald Trump despullat amb un pal de golf. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia mostra la imatge de l'estàtua. Fa 2,5 metres d'alçada. És completament daurada i veiem un home que sosté Donald Trump assegut sobre les seves espatlles. Trump està completament nu i porta un enorme pal de golf. Diu la notícia que l'estàtua es titula La plaga taronja, que està recoberta a mort de 23 quirats i que és obra d'un escultor danès. També explica la notícia que l'artista que ha fet l'escultura s'ha inspirat en el conte El vestit nou de l'emperador, de Hans Christian Andersen. L'artista ha explicat que l'escultura és d'or perquè Trump es pensa que l'or l'engrandeix, així que exhibir-lo despullat només fa que brilli amb més intensitat.
5: Però això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui dia pot ser però estiu, però hivern, però camp, però ciutat, però allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
12: Citroën.
10: Consulta citroen.es.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el Parlament Europeu exposa una estàtua daurada de Donald Trump despullat amb un pal de golf és una notícia real. L'escultura s'ha pogut veure al Parlament d'Estrasburg, a França. Es va exhibir fins al 8 d'octubre, però es podrà tornar a veure aquest mes de novembre a Turquia durant la celebració de la Conferència Climàtica Mundial COP31.
3: I avui pot ser un bon dia, sapiguem per què, amb Laura Calçada.
4: Avui fa 10 anys que Bob Dylan va rebre el Nobel de Literatura. La seva música, com la de tants altres, té un poder. Atura el monòleg interior mentre sona. I en un concert ens fa cantar amb desconeguts com si fossin germans. Iris Murdoch en deia desagotització, el moment en què la bellesa ens treu de nosaltres mateixos. Això té a veure amb la convivència. Per escoltar algú, cal que el nostre jo no ho ocupi tot. Aquest cap de setmana, amb el comiat d'Oques Grasses, n'hem tingut un exemple. La bellesa ens pot entrenar a escoltar-nos millor i potser estimar-nos més. Els osonencs canten que queda amor en aquest món. Només podem continuar treballant perquè aquest venci la por.
1: Només sóc un desig, com...
3: Són 7:45. I avui és dimarts 13 d'octubre, ens despertem amb 15 graus a la Quar, 18 a l'Hostalets de Pierola i 14 a Gandesa. I això el dia en què entrevistarem a les 9 del matí el portaveu de la Marea Pensionista, Pere Franquesa. Tornem per això abans a Sants, on des d'ahir a última hora tornen a circular aquests trens AVE, però ho fan amb retard i alguns viatgers han passat tota la nit per ser al tren. Hi ha un clàssic també en aquestes situacions que s'està vivint ara mateix, que és que moltes queixes dels usuaris són per falta d'informació. Joan Garcia, bon dia.
5: Bon dia. L'AVE de les 6:20, l'AVE de les 7, l'AVE de 7:45, tots aquests sortiran amb retard, retard no especificat. Alguns retards, alguns usuaris que necessiten aquestes connexions que vagin a l'hora per anar a treballar, ja comencen a buscar alternatives.
6: Sortim a les 7:27, són les 7:10... No hi havia ara mateix i posa que està demorat. O sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir perquè anem a treballar. Llavors anem a l'aeroport a agafar un avió perquè hem de treballar sí o sí.
5: Sí que s'anuncia la sortida ara d'un Ouigo. Tot això després d'una matinada d'anar i venir amb trens de retards de fins a 7 hores, perquè es manté a l'Aragó, recordem, el tram de 25 quilòmetres de via única, on hi va haver el tren sinistrat. Com sempre, aquí Sants també, amb un ull a l'alta velocitat, però l'altre a Rodalies, us hem de dir que destaca una hora de retard a un mitja distància de Barcelona a Valonova.
3: I què més hem de saber, gràcies, Joan, del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia. Avui es reuneix el Consell de Ministres després que el Suprem hagi sentenciat que els nacionalitzats, per la llei de nets, no podran votar les eleccions del 29N. La Moncloa estudia recórrer ara al Constitucional.
8: Els reis Felip VI i Letícia visiten avui Ceuta, a les platges de la ciutat autònoma. No hi queden ja immigrants malvivint, però la crisi humanitària, dos mesos i mig després, continua lluny de resoldre's.
7: El Front Ampli escull Ada Colau com la candidata a les eleccions del 29N i manté la porta oberta a Podem, tot i que no consten ara mateix avenços en les negociacions.
8: El Fons Monetari Internacional augmenta les previsions de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació i més del doble que la mitjana de la zona euro.
7: Nou dia de protestes estudiantils a França, que ja fa quasi un mes que s'arrosseguen, el govern ha començat a atendre algunes de les seves demandes.
8: El president Salvador Illa comença avui el tercer viatge oficial a Brussel·les. A l'agenda hi consten reunions amb dirigents de les institucions comunitàries, però cap trobada amb Puigdemont.
7: I el Papa Lleó XIV ingressa avui a l'hospital per operar-lo d'un nòdul al pulmó. Estarà una setmana sense agenda, però el pontífex vol mantenir el viatge a Sud-amèrica a principis del mes que ve.
9: En esports, torna la Champions pel Barça, el partit del camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui, Atlètic de Madrid-Manchester, Villarreal-Nàpols, a segona el Girona empata 1 a Tenerife, mentre que el comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga al partit entre el Madrid i el Villarreal.
3: Avui esperem un dia mig ennuvolat en algunes comarques de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Són núvols baixos que afecten a les comarques de Barcelona, la Catalunya central i a l'interior de Girona, i que podrien arribar a deixar algun petit ruixat molt puntual. En canvi, avui serà un dia assolellat a la Costa Brava, l'Alt Pirineu, a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquí, per cert, podrien arribar als 28 o 30 graus.
3: I a les carreteres, retencions a l'AP7, al Papiol, sentit nord, per un vehicle avariat. Clàudia Serra.
11: Sí, com a conseqüència també hi ha lentitud a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb la P7, i a la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei, direcció Barcelona, en aquest cas per un accident. Un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, per un accident a la Ronda de Dalt, sentit Trinitat. Fora de l'àrea de Barcelona, destaquem les retencions a la C58, de Terrassa a Sabadell, sentit sud, C60 a la Roca, direcció Granollers, i la P7 i la C17 a Parets, en sentit Barcelona.
3: Ho rebatem també amb les portades dels diaris del dia. Marta Viana.
8: Unes portades on avui destaquem dos temes, la llei de nets i les celebracions del 12 d'octubre. La Vanguardia titula Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre i ho fa acompanyat amb una fotografia de la família reial. L'Ara apunta una desfilada marcada pel 29 de novembre, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez somrient, mentre que el periòdico titula La llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre amb fotografia del rei Felip VI i la princesa Eleonor. Com dèiem, la llei de nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho veiem al País, El Mundo i l'ABC, i els diaris també recullen l'incendi d'ahir a l'AVE, que estem explicant des de primera hora del matí, que va afectar més d'11.000 persones.
3: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez i Claudi Pérez. Quan són les 7:35... I obrim la redacció al matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
12: Bon dia.
3: Avui trobem articles d'opinió sobre aquesta precampanya electoral, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
12: La Vanguardia destaca que el Suprem manté la suspensió del dret a votar a part dels acollits a la llei de nets, i això vol dir que 160.000 persones que ja són espanyoles no podran votar, una suspensió que el Mundo considera que preserva les garanties electorals. Encara sobre eleccions, l'escriptor Sebastià Alsamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint-se en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem. El periòdico ressalta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre i lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat. El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària i destaca que totes dues ciutats representen com pocs llocs una Espanya en què conviuen religions i cultures. I, per últim, a La Vanguardia, un article de l'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, sobre habitatge, destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes, edificar i també millorar rodalies.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
13: I així és el País, la darrera ocurrència de Milei. Com que els números no li surten, fa una oferta. Vol vostè convertir-se en ciutadà argentí per la via ràpida? Pagueu 312.000 euros i obtindreu la nacionalitat automàticament. Ah, i hi ha també oferta especial per a grups familiars per només 450.000. El jurista li han advertit que va contra l'esperit de la Constitució, però ni cas, perquè ell ha de treure diners de sota les pedres. A molts països funciona un règim d'accés a residència pagant, però no el directe a la ciutadania, tret d'Argentina, on aquest dret està en venda.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
18: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
19: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
18: Una meravella és poder viajar.
20: Per tu, que per fi has posat la manta al llit. I per tu, que estàs tan a gust que no vols sortir. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla de 80 dosis, per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
21: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
22: I des de 16.400 euros.
21: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
23: Citroën.
21: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
0: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
2: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem, BBVA.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital quan són les 7:38. Ho fem amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Per què és notícia Reus?
7: Doncs perquè enderrocarà el pont de l'Avinguda Tarragona després de 2 anys tancat. L'Ajuntament ha decidit que no repararà les escales de l'estructura precintades pel seu mal estat. L'estructura ha estat batejada pels veïns com el Mamotreto i està situada a l'altura de la urbanització Mas Carpa, en una de les principals vies d'accés a la ciutat des de les T11, ho recull el Diari de Tarragona.
3: El preu dels lloguers també acaba amb una pastisseria centenària de Mallorca.
8: En concret, a Sóller, Can Tambora, de tradició pastissera des del 1845. Llegim el Diari de Mallorca, que tanca les seves portes els pròxims dies després de no aconseguir renovar el contracte al local del port perquè el preu podria superar els 6.000 euros al mes.
3: I una altra manera de passar la nit.
7: A Calafell ha començat els tràmits urbanístics per construir un hotel de 5 estrelles on abans hi havia la discoteca Louis Vega. La idea és que tingui 450 habitacions i que es creïn més de 300 llocs de treball directe. Incorporarà també un palau de congressos amb la idea de generar activitat econòmica més enllà del turisme. Ho llegim al Diari Més.
3: Qui està en ratxa?
8: La Universitat de Manresa, que registra un nou rècord amb més de 2.700 alumnes. És la xifra més alta d'estudiants en la història d'aquesta institució. Aquest any s'han estrenat el grau en dret, odontologia i un nou cicle formatiu de grau superior de transport i logística. Ho veiem al Regió 7.
3: I recta final de la temporada d'observació de la brama del cèrvol.
7: Les sessions guiades van acabar ahir a la reserva de caça del Cadí, per on han passat, segons la CERA, unes 1.300 persones, i a la resta del Pirineu també queden molt pocs dies per observar aquest fenomen. El punt estrella d'observació és a Castellà de Nuc, perquè hi ha més densitat de cèrvols i, per tant, més competència entre mascles.
3: I aquesta ens expliquem també els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincé i Lara García.
9: Falta menys un mes per les eleccions de mig mandat als Estats Units, el Congrés i el Senat, i un dels escons clau pot ser Texas. Per primera vegada en més de 30 anys, un demòcrata té opcions de guanyar. Es diu James Talarico, el candidat, que ha estat uns dies sense efectes de campanya, i arran d'això, diversos republicans han esbombat el fals rumor que ha estat ingressat en un centre de salut mental. Avui, això ho explica el New York Times, que diu que entre els que han ajudat a escampar aquesta mentida hi ha Elon Musk o el poderosíssim assessor de Donald Trump, Stephen Miller. Talarico ho ha negat, diu que només ha tingut la grip i que per això s'ha absentat dels actes de campanya. El rival de Talarico en aquestes eleccions a Texas és el republicà Ken Paxton, que també és notícia. El Wall Street Journal avui avança que Paxton va fer una festa per Cap d'Any a Dubai amb dos fugitius de la justícia, són dos homes acusats de frau, i una dona que no era la seva parella. La premsa francesa també destaca la nova tongada de protestes d'estudiants avui mateix. Ho ressalten en portada Liberación, que entrevista la líder del sindicat CGT, que acusa el pressupost públic de girar l'esquena al jovent, i també el conservador Le Figaro, crítica amb les protestes, que de fet qualifica d'absurdes i confuses, i avui en el seu editorial demana un retorn a l'autoritat.
8: I avui l'ON Economia publica que durant la darrera dècada les administracions públiques catalanes han adjudicat contractes vinculats a l'habitatge per valor de 377 milions d'euros. Una desena d'entitats s'emporten la gran majoria dels recursos. Lidera la llista l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona amb 104 milions d'euros. Cinco Días titula Lupa sobre la cistella de la compra. La CNMC es prepara per vigilar el preu dels aliments. El diari destaca que en un decret llei que s'ha de convalidar aquesta setmana, el govern espanyol encarrega competència la supervisió de com s'està traslladant la pujada de l'energia en el preu de la compra. I l'Economista avui avisa que els acomiadaments del sector tecnològic han crescut un 40% entre el gener i el setembre per culpa de la intel·ligència artificial. Més de 130.000 treballadors d'empreses tecnològiques d'arreu del món han perdut la feina per l'automatització i la digitalització accelerada en els últims mesos.
3: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca la tornada del Barça a la Champions.
9: El diari Esport diu que el Barça busca la seva desena victòria consecutiva avui a la Champions, al camp del Galatasaray, amb el gran hàndicap de superar l'ambient infernal del camp de l'equip turc a Istanbul, un dels pitjors escenaris per jugar de tot el món. El Mundo Deportivo parla d'aquest repte a l'infern, en aquest ambient que intimida. És un partit amb molta pressió, destaca l'Esportiu. Per la Vanguardia, Istanbul eleva l'exigència i significa l'estrena pel Barça d'una sèrie de partits de primer nivell. A El diari Ara parla de l'equip d'Istanbul com un rival amb múltiples escàndols al llarg de la seva història, esquitxat per dos casos relacionats amb apostes il·legals l'últim any. El periòdico apunta que el vestidor del Madrid es distancia de Mourinho, que les estrelles i diversos futbolistes no combreguen amb l'histrionisme i l'afany de protagonisme del portuguès. L'Esport afegeix que Mourinho no té cap ascendència sobre el grup i que les estrelles continuen fent de les seves. L'equip li ha perdut el respecte a l'entrenador. Per La Vanguardia, els àrbitres estan amoïnats pel clima que crea el Madrid i creuen que cada partit pot ser un judici a l'àrbitre. El Mundo Deportivo parla d'una guerra total del club contra els àrbitres. El club blanc hi veu una conspiració arbitral contra el Madrid i pel diari El País ha tornat el vell mourinyista, tirant del seu antic manual escènic en temps de crisi.
3: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
1: Bon dia.
3: Una parella es desperta en un hotel de Mallorca amb un desconegut borratxo ficat al llit.
4: El jove de procedència alemanya va explicar a la Guàrdia Civil que ho havia fet seguint un repte proposat per una aplicació al seu telèfon mòbil. Va entrar a l'habitació per la porta que donava a la terrassa i un cop dins es va estirar sobre la dona, que va reaccionar ràpidament i se'l va treure del damunt. Els agents han explicat que el discurs del jove era incoherent i que costava d'entendre. Ho hem vist al Diario de Mallorca.
3: Abandonen el cotxe després d'accidentar-se al mig de Roda.
16: El 9-9 explica que el vehicle va xocar amb dos cotxes i va acabar impactant contra una casa a la via principal de Roda de Ter, moment en què els dos ocupants van decidir fugir del lloc dels fets i deixar el cotxe abandonat a la carretera. Finalment, una grua el va haver de retirar.
3: I un agent de l'UME demana matrimoni a la seva nòvia en plena desfilada del 12 d'octubre.
4: Sí, podem confirmar que ella va dir que sí. Si t'ho demana un home armat, també, què s'ha de fer, no? Va passar ahir a la glorieta de Carles V, quan, per sorpresa, la gent de l'UME va demanar matrimoni a la seva parella. En les imatges es veu la gent molt nerviós i al seu costat, la que serà la seva futura esposa, que no va poder evitar plorar d'alegria. Les imatges es van publicar al compte d'X del Ministeri de Defensa i se n'ha fet ressò 20 minuts.
3: I qui fa anys avui, Caralies?
16: Avui fa anys l'actor Luis Tosar, en fa 55. També en suma un mes la cantant Índia Martínez, que arriba als 41, i acabem felicitant el músic Paul Simon. Oh. Avui celebra els 85 anys.
3: I Sant Oral?
16: Doncs mira, avui és Sant Eduard, Sant Faust i Sant Teòfil.
3: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
23: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
24: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
25: 13 d'octubre de 2006. Queden 15 dies per a les eleccions catalanes i un DVD titulat Confidencial.cat ha alterat la campanya. Convergència distribueix 1 milió de còpies d'un documental que ataca el govern tripartit. A la portada, les cares de Maragall, Carot i Saura i la frase... Quan el preu de la lluita pel poder és un país. El DVD reparteix encartat amb els diaris dos diumenges abans de les eleccions. Artur Mas necessita una victòria molt àmplia si no vol que repeteixi el tripartit, ara amb Montilla al capdavant. L'eslògan del candidat socialista el 2006 era «Fets, no paraules», i el mateix Montilla reconeixia que no era l'alegria de la huerta, però per una feina seriosa, deia, el que s'ha de ser rigorós. Acabo amb una altra polèmica electoral. Míting del PP a Martorell amb Àngel Acebes i Josep Piqué. Un grup de manifestants intenta rebentar l'acte de males maneres. El secretari d'organització del PP s'hi torna i agredeix un d'aquests joves. El 2006, aquest secretari es deia Xavier García Albiol.
26: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
27: Cada any, milers de turistes visiten Barcelona per veure les seves creacions.
28: La seva obra ens sorprèn i ens deixa al·lucinats amb cada detall.
27: Cada un dels seus edificis crea un món únic i singular.
28: Mirem on mirem, els colors i la forma ens recorden lo bonica i variada que és la natura.
27: Parlem d'Antoni Gaudí, arquitecte.
29: Els secrets de Gaudí. Estrena el dissabte 17 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:47. Repassem aquesta hora els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Alteracions al servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
7: Hi ha retards d'entre una i dues hores després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts de 10 del vespre. Hi ha un tram, de fet, que encara es fa per via única.
1: Jo tenia la meva hora a les 6 i pico del matí. El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que, com a mínim, hi ha una demorada de quasi 2 hores.
5: El que teníem directe l'han juntat amunt, que para totes les estacions. Llavors no arribem a la reunió a Madrid.
6: L'hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües.
3: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del 29 de novembre.
8: El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral avui. Es reuneix el Consell de Ministres i estudia si ho pot recórrer al Constitucional.
3: I Felip i Letícia arriben avui a Ceuta.
7: Hi ha 19 anys que cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà aniran a Melilla.
3: Salvador Illa comença avui el tercer viatge oficial a Brussel·les.
8: A l'agenda hi consten reunions amb dirigents de les institucions comunitàries, però cap trobada amb Puigdemont.
3: I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any.
7: És més el doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
3: Lleó 14 serà hospitalitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
8: El papa de 71 anys va anunciar la intervenció diumenge passat des de la finestra del Palau Apostòlic, ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre.
3: I en esports torna la Champions.
7: Amb un Galatasaray Barça a partir de les 8 a l'Euroliga de bàsquet, Barça Maccabi 8:45.
3: Ara fem una ronda per tot el país. Comencem per Girona, Laia Claret, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Des de Lleida, Pere Joan Albrecht, bon dia.
11: Hola, bon dia.
3: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
12: Hola, bon dia.
3: I Barcelona, Marta Viana, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
3: Comencem per les comarques gironines, perquè estem pendents del Top Manta Roses, Laia.
10: Sí, perquè segons l'Ajuntament s'ha reduït gairebé la meitat on es posen el passeig de Roses a l'Alt Empordà en 3 anys. Creuen que ha estat determinant la possibilitat que poguessin intervenir judicialment material a domicilis que feien servir com a magatzem. Però també tenim un rècord per als amants del còmic, i és que el Girocòmic, la fira del còmic que s'ha fet a Girona aquest cap de setmana llarg, ha superat els 10.000 visitants per primera vegada. Tot una efemèride pels organitzadors. S'ha fet al Palau de Fires en la desena edició d'aquesta trobada.
3: I els viticultors del Priorat confien que la seva producció limitada els ajudarà a superar la crisi mundial del sector, Clara.
12: Sí, una crisi provocada per la caiguda de consum del vi i l'acumulació d'estocs a nivell global que ha fet que els preus hagin baixat. En aquest sentit, des de les deus Priorat i Montsant esperen que això no els afecti tant perquè tenen, com deies, produccions reduïdes i uns productes valorats pel mercat. A la Terra Alta ens fixem en el servei de bus a demanda que s'ha consolidat. Connecta diversos municipis amb la capital de comarca, Gandesa, i en pocs mesos en Tarragona i Reus. Però el repte és aconseguir connexions amb Lleida, i és que força joves terraltencs estudien allà. I d'altra banda, es facilitaria la connexió amb els trens d'alta velocitat.
3: I avui a Lleida parlarem també de la plaga de coloms que afecta Balaguer, Pere Joan.
11: I és que la plataforma veïnal que reclama actuacions per acabar amb la plaga ha fet un pas endavant i ha fet arribar una queixa a la síndica de Greuges de Catalunya. Denuncien que l'Ajuntament va aprovar per unanimitat en sessió plenària el febrer del 2024 actuar sobre la plaga després d'una iniciativa ciutadana que va recollir més de 700 signatures. Doncs bé, malgrat això, els denunciants asseguren que el consistori no ha executat aquest any cap actuació material per reduir-ne la població. L'Ajuntament diu que comparteix la preocupació per la plaga, que estimen uns 1.300 coloms, amb una densitat de 550 coloms per quilòmetre quadrat, per sobre del llindar de sobrepoblació.
3: I a Barcelona, avui pendents també del judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona entre el 2018 i el 2019.
13: Sí, segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls. Els fiscals, en aquest cas, els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. També avui estarem pendents si coneixem nous detalls de la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris. I acabem amb tres previsions destacades de cultura. La primera, l'Auditori de Barcelona, en Gustavo Dudamel repeteix concert amb la Filarmònica de Nova York i l'Orfeu Català. També avui torna Pere Arquillué a la Heartbreak Hotel amb el muntatge Coral Romput i Maria Jaume, que actua al CCCB a la Bienal del Pensament a 9:45 del vespre.
3: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
13: Adéu, adéu, bon dia. Adéu.
15: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
3: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem sol en algunes comarques i molts núvols en unes altres. Eloi Cortomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, un temps partit amb dos. Tenim la meitat est de Catalunya, comarques de Barcelona, de Girona, Catalunya Central, amb molts núvols que poden arribar a deixar petits ruixadets, sobretot al litoral, prelitoral. més de cara al migdia, més probables. En canvi, la resta de Catalunya, en general, el temps serà força assolellat, sobretot a les comarques de Ponent, a l'Alt Pirineu i en alguns racons de la Costa Brava. Avui en temperatures suaus, de 23 a 26 graus, potser els llocs amb sol poden enfilar-se una miqueta més, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins als 28 o 30 graus. I en pròxims dies, en general, farà més sol, la temperatura tornarà a remuntar una miqueta i de cara al cap de setmana sembla que arribarien alguns ruixats i tornarà a refrescar.
3: I pel que fa al trànsit, diverses incidències compliquen la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra?
0: Sí, a banda de les retencions que ja són habituals a aquesta hora, diversos punts complicats. A l'AP7, al Papiol, hi ha retencions en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Com a conseqüència, lentitud a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions en Molins de Rei en direcció Barcelona, en aquest cas per un accident. Un altre punt complicat és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. I fora de l'àrea més propera a Barcelona, destaquem les retencions a la C58 de Terrassa-Sabadell, a sentit Barcelona, a la C60 a la Roca, direcció Granollers, i a la C17 a Parets, en sentit Barcelona.
2: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
24: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge d'Àlex Gallifa, paradista del mercat de Felip II a Barcelona. Explica que els darrers episodis de pluges han provocat situacions de risc al mercat, amb zones inundades molt a prop d'instal·lacions elèctriques. L'Ajuntament respon que l'afectació ha estat causada per una avaria al centre de transformació de la companyia subministradora d'electricitat, que ja ha estat solucionada. L'Àlex, però, insisteix que el problema se suma a afectacions prèvies i reclama seguretat.
9: Hi havia una piscina al sostre que s'havia reportat de que el desaigüe no funcionava bé i s'estava quedant l'aigua i hi havia filtracions. Aquestes filtracions estaven passant a un supermercat que ara mateix està abandonat. I després del supermercat, clar, al ser ja un espai obert, s'extenia tota l'aigua i anava filtrant pues, a tot el que tingués a sota.
24: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: I aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui parlem del peix, Lara.
16: Sí, hem contactat amb diverses peixateries que ens expliquen que el que més es ven aquestes dates és el calamar i el rap. A Reus, al Baix Camp, la peixateria Bernat té el calamar a 27 euros el quilo i el rap a 20. Compren el producte a la llotja de Cambrils.
18: El rap de platja sencer, se'n anem als quasi 19, 20 euros, sencers. La cua grossa, els 30 i pico d'euros, 33, 34. La gent sap molt de peix aquí a Reus. Llavors se saben en cada època de l'any que és bucallà. Vull dir, ara, per exemple, ja la gent sap que és l'època del calamar, que és l'època del llagostí, a Cambrils.
16: A Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, la peixateria Joan Rimbau té el rap entre 22 i 35 euros al quilo i el calamar, més car que la Costa Daurada, a 35 euros al quilo. Ens expliquen que també venen molta gamba.
19: Un rap sencer està a uns 22 euros. Si lo vols sense el cap, sol estar entre 35 i 39. I la cua de rap, la grossa, que és lo més car, està a uns 45. La gamba oscil·la entre los 40 i 45, la petita. La gamba grossa està ara a uns 150 euros, la mitjana entre 70 i 80...
16: I si anem cap al Vallès Oriental, el peixater Francesc Comas, del mercat de Sant Carles de Granollers, té el rap a 20 euros al quilo. Explica que el peix en general ara és més car perquè n'hi ha poc per les restriccions de pesca que tenen els pescadors. I avisa que a finals de novembre el peix i el marisc s'encariran encara més perquè la gent comença a comprar-ne ja per congelar-lo i no quedar-se sense peix de cara a les festes de Nadal.
20: Hi va haver-hi bon preu fins al 25 de novembre, que casualment és quan cobren el jubilat i cada any passa el mateix. I cobren els jubilats, puja tot el peix ja, i després ja està tot perdut. Puja tot, congelat, el peix viu, tothom fa el mateix, compren abans per congelar.
3: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dimarts, què costen els monitors de menjador a l'escola infantil? Ot Serra, bon dia.
21: Bon dia. La Llar d'Infants La Llavor, a Badia del Vallès, vol contractar el servei de monitoratge per a l'hora de dinar i la migdiada. És una franja horària d'una mica més de 3 hores. Cada persona es pot encarregar de 15 infants i, si són D0, de 8. La licitació preveu la contractació de 4 monitors o monitores que cobrarien uns 16 euros l'hora. El preu total, doncs, és de 38.450 euros anuals.
3: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, Marta Sánchez, demostrant un cop més que si fa que no amb el cap, sona una maraca. Això va dir ahir al concert per la Hispanitat.
5: Estar un dia com hoy, celebrando con vosotros el día que en 1892 se cumplió y se celebró el primer día de la Hispanidad.
1: Ai, 1892, hauria de repassar història, aquesta noia. Bé, la cosa no va acabar aquí, Ricard. Més tard, posseïda per un esperit nacionalista de tricorni i carajillo, va dir això.
5: ¡España, coño!
1: Aquí. Bé, fonts properes al matí de Catalunya Ràdio afirmen que la van treure de l'escenari mentre cridava Viva Ceuta i dejad que toré la vaquilla. A veure amb què ens sorprèn l'any que ve, la bona de la Marta.
3: Gràcies, Elisenda.
1: A tu.

I aquesta la dediquem cada dia una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui per als aficionats al futbol, que després de 3 setmanes llarguíssimes d'aturades de seleccions, heu pogut gaudir del vostre equip a la Lliga. I per als que sou del Barça, sapigueu que aquest vespre tenim una cita amb la Champions, perquè un dia de partit sempre comença bé. Bon dia, Catalunya!

0: En punt les 8 del matí. El servei d'alta velocitat encara arrossega afectacions i retards derivats de l'incendi d'un comboi ahir a Ricla, a l'Aragó. Els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres mentre els usuaris afectats busquen alternatives per fer front als retards i a les cancel·lacions. Busquem l'última hora a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs, a banda de les retencions habituals, a aquesta hora hi ha diversos punts complicats per incidències. A l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un camió avariat que talla un carril, com a conseqüència, lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei, direcció Barcelona, derivades d'un accident. I un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt, sentit Trinitat.
0: L'FMI eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per a la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29N. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar les eleccions del 29 de novembre. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre altres, per Vox. Els Reis d'Espanya arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà continuaran la visita a Melilla. L'OTAN amenaça Rússia amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot i això, posen el focus primer en la prevenció. Els estudiants francesos tornen avui als carrers amb una nova convocatòria de protestes. Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants. La cinta coreana Hope entusiasma el públic del Festival de Sitges, mentre el seu director, Na Hong-jin, recull un premi honorífic. A la competició hi entren tres treballs amb participació catalana: 11, Les Hijas i Upido.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions jugant al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no pas una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. I en bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitzenàs Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
0: Temps estable per aquest dimarts, dia 13, però amb núvols baixos a moltes comarques. El cel es mantindrà més serè al Pirineu i al terç oest del país, on les temperatures podran pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. El cel estarà més tapat en punts de la costa on no es descarta algun plogim.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, un dia a més hem de començar parlant d'incidències a la xarxa ferroviària. Els usuaris de l'alta velocitat viuen un primer dia feina de la setmana complicat a conseqüència de l'incendi d'un comboi ahir a l'Aragó. Aquest matí ja hi ha hagut retards en les sortides d'alguns trens que han de circular per via única per un tram d'una vintena de quilòmetres i amb limitació de velocitat. Els passatgers afectats busquen alternatives. Busquem nosaltres la situació a aquesta hora. Estació de Sants de Barcelona, Joan García, bon dia.
4: Bon dia. El matí ha començat amb retards. Retards als AVE de les 6 i 20, de les 7 i de 7:45. Tots tres surten demorats. Això fa que alguns usuaris que necessiten aquestes connexions alhora per anar a treballar ja comencin a pensar en buscar alternatives.
5: Jo tenia la meva hora a les 6 i pico del matí, el problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una mora de quasi 2 hores, tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà. Doncs m'han dit, tinc una opció de tornar-te el bitllet o canviar-te'l per aquesta tarda. Ara són les 12 a casa, treballo des de casa i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funcionar.
6: El que teníem directe l'han juntat amb un que para totes les estacions, llavors no arribem a la reunió a Madrid i el pitjor és que hem de tornar, no sabem l'hora.
4: Això, a les sortides i a les arribades entre 6 i 7 encara han estat arribant trens amb viatgers que han explicat la matinada que han passat.
7: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí, i clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües, i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar, i quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta, i la veritat que espero que almenys ens retornin els diners.
4: Retards de més de 7 hores, més de 10 hores a dins els trens per fer un trajecte que, tot i les últimes limitacions de velocitat, es fa en poc més de 3. Tot això perquè encara continua el tram de via única de 25 quilòmetres entre Rica i Plasencia, això és entre Calatayud i Saragossa, fins que no retiri el tren sinistrat ahir. Segons Adif, encara no hi ha cap previsió que aquest tram es recuperi aviat.
0: Gràcies, Joan, i la matinada deixa una bona notícia pel govern de Pedro Sánchez, i és que el Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més del que calculava anteriorment. És més del doble del creixement previst per la zona euro, que se situa en l'1,1%. Espanya es manté així com la gran economia europea amb més bones perspectives de creixement. L'FMI pronostica que els preus pujaran un 3,7% aquest any, mentre que la taxa d'atur espanyola es mantindrà a prop del 10%. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió pel 2026 fins al 3,1%. Tot i això, alerta que la guerra, l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'activitat econòmica i la inflació. L'organisme també assenyala que el creixement d'Àsia supera el d'altres regions, impulsat en part per l'expansió de la intel·ligència artificial.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Entrem de ple en crònica política. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista de Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre. Les quatre formacions que integren la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, l'han proposat com a candidata a la presidència espanyola. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Front Ampli manté la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
8: Nosotras aspiramos a una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
9: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Això després que Esquerra Republicana i Podem hagin oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions espanyoles del 29N. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. A més, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat definitivament que no es presentarà a les eleccions.
2: 3Cat Info.
0: El govern espanyol estudia recórrer al TC la decisió del Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar a les pròximes eleccions espanyoles. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. Sentim el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.
10: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 las elecciones europeas, y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
0: Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumat diu que, amb el veto, el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions del 29 de novembre i confia en una mobilització de l'electorat progressista com el 2023. Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, van compartir amb els periodistes ahir, durant la tradicional recepció al Palau Reial, les seves expectatives electorals. Madrid, Dani Sainz Viaja.
11: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i espera créixer en escons, i per això assegura que no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escrides i insults cap a Pedro Sánchez.
12: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta! Pedro...
11: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups.
0: Us veiem demà d'aquesta celebració del Dia de la Hispanitat als Reis d'Espanya. Felip VI i Letícia fan avui una visita històrica a Ceuta que continuarà demà a Melilla. Feia 19 anys que un cap d'estat espanyol no visitava les dues ciutats autònomes. La visita vol expressar el suport de la corona als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta de l'estiu, que el monarca va definir llavors com una violació inacceptable d'una frontera espanyola i europea. A més, per primera vegada en democràcia, els reis passaran la nit a Ceuta.
2: Tresca Info.
13: Em passes les ulleres de prop, amb aquesta pantalla tan petita no hi veig de cap ull.
14: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
13: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
14: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
13: Però hi ha finestres.
15: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Tresca Info.
0: 8 i 12 minuts, l'OTAN treu les urpes davant Rússia i amenaça amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot això forma part del nou manual de guerra dels aliats que posa el focus en la prevenció. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
16: El comandant suprem de l'OTAN, Alexis Grinkevich, diu que la intel·ligència artificial i la recollida massiva de dades militars els permetrà anticipar amb més temps qualsevol moviment sospitós de l'exèrcit rus.
17: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
16: Però si Moscou apugés l'aposta i mobilitzés més soldats o augmentés els seus atacs, l'OTAN obre la porta a bombardejar territori rus.
17: Trencarem el sistema de combat utilitzat contra nosaltres. Això inclou no només la força atacant en si, sinó tot el que li dona suport, la manté o la controla.
16: Quedarien en el punt de mira, doncs, fàbriques russes d'armament, dipòsits de benzina o carreteres que faciliten el moviment de les tropes. L'OTAN avisa al Kremlin que estan preparats per a la guerra.
17: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
16: Però al mateix temps veu improbable que Rússia ataqui de manera imminent cap país de l'OTAN.
0: I un dia més els estudiants francesos tornen a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes. Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants. Corresponsal a París, Isabel Galí.
18: Nova jornada de vaga i manifestacions d'estudiants de secundària important perquè és l'última abans de les vacances i pot marcar el rumb de la protesta. El govern, a més, ha enviat ja uns 3.000 substituts a cobrir les baixes dels mestres. El recorregut de la gran manifestació de París ha canviat. Acabarà als Invàlids, un espai menys donat al xoc entre manifestants i policia. Una violència que el president Macron ha situat, en tot cas, al costat dels estudiants.
19: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
20: Conduir de violència, això és inacceptable.
2: Tresca Info. Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi. Tresca Info.
0: Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i al temps. Com dura la situació a carreteres i autopistes del país i el transport públic? Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs seguim amb trànsit complicat en diversos punts, derivat de diverses incidències. Segueixen les retencions a l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un camió avariat que talla un carril. Això provoca lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. I a la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei en direcció Barcelona. Un altre punt complicat és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt en sentit Besòs. Com a conseqüència, hi ha retencions a la C33 i C58 des de Montcada en sentit Trinitat i a la Ronda de Dalt des de Sarrià fins a Trinitat en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha retards destacats a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'incendi ahir d'un tren a l'Aragó. Hi ha rodalies, hi ha demores d'uns 15 minuts a la R2 i a la R2 Nord, segons Renfe, per actes vandàlics a l'estació de Montcada i Reixac.
2: El temps.
0: Amb el Jofre Genuer.
21: Comencem aquest dimarts amb la presència de molts núvols baixos. Un altre cop, cel mig ennuvolat, sobretot al voltant de les comarques de Barcelona Costa Central, que és on al llarg del dia no acaben de dissipar-se i fins i tot no es descarta alguna petita gota. Però en general amb estabilitat. De fet, a Ponent, Terres de l'Ebre, gran part del Pirineu, també cap a l'Empordà, el cel estarà més aviat serè. I cap a Ponent, o Terres de l'Ebre, sobretot, és on el termòmetre pot pujar més. Avui, àmpliament per sobre dels 25, no descartaria alguna xifra de 27 o 28. Per tant, caloreta a les hores centrals de la jornada, després de que aquesta matinada s'ha notat un ascens del termòmetre de 5, 6, 7 graus més respecte a ahir, amb una matinada menys fresca. Aquesta suavitat, fins i tot amb aquests valors càlids a les hores centrals de la jornada, es mantindrà gran part de la setmana. Serà a partir del cap de setmana que l'anticicló retiri i ens arribi un canvi de temps amb pluja i baixada de la temperatura.
0: Tres pel·lícules amb participació catalana han entrat en competició ja al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. 11, Les Hijas i Upiro. No tindran com a rival Hope, la cinta coreana que ahir va deixar atordit i entusiasmat al públic i que ja va competir al Festival de Cannes. Això sí, el seu director, Na Hong Jing, ha vingut a recollir un premi honorífic. Ens ho explica des de Sitges, el Marc Garriga.
22: Ai, tu deixe boga i tan gisarangoya.
23: El Festival de Sitges ha concedit a Na Hong Jing el Premi Màquina del Temps per una filmografia on destaquen The Chaser o El Extraño i que ja l'havia portat aquí abans. Però sobretot per aquesta magnífica Hope, una fita en el cinema de ciència-ficció i d'acció coreà que va entrar en la secció oficial del Festival de Cannes, però que estava predestinada a que el públic de Sitges la valorés com cal. I així ha estat, ovacionada amb força per un públic que ha devorat les seves 2 hores i 40 minuts de persecucions trepidants, d'humor escatològic i de crítica política global, com ens explicava el director Na Hong Jing en declaracions a Catalunya Ràdio.
24: Al principi, Hope neix de la por que els Estats Units ataquessin Corea del Nord. I l'angoixa era total i tothom pensava que esclataria una guerra. Després va venir la pandèmia i diverses guerres arreu del món i tots aquests fenòmens a mi m'afecten. Tot això m'ha guiat a escriure el guió d'aquesta pel·lícula i fer-la. Però no m'he volgut quedar a la Terra i al final el punt de vista és universal i per això hi ha extraterrestres.
23: Hope arriba

0: una amable, una trista, una petita pàtria. Entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes.
1: Pere Arquillué dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge coral Romput a la Herbrack Hotel de Barcelona. Es podrà veure fins al 25 d'octubre a la sala del barri de Sants Badal de la ciutat. Arquillué torna a posar la veu i el cos a una de les peces més emblemàtiques de Vicent Andrés Estellés. Es tracta dels versos de coral Romput, on el poeta de Burjassot, marcat per la mort de la seva filla, fa una revisió de la seva existència i el sentit de la seva obra. Pere Arquillué l'ha definit amb aquestes paraules.
2: És un poema que et deixa a través de dalt baix i penso que s'ha de recuperar perquè és un dels grans patrimonis de casa nostra.
1: Arquillué ofereix una lliçó magistral de recitació amb les paraules del poeta valencià, acompanyat de la música que va compondre Toti Soler, aquesta vegada interpretada pel guitarrista Carlos Coronado. Fira Sabadell ha estat l'últim dels escenaris on han rodat els actors de Memorial, la segona pel·lícula del director Sergi Pérez, un drama íntim sobre el dol i la memòria. Protagonitzada pel vilanoví, Sergi López arribarà als cinemes l'any que ve. Ens en parla la Marta Bellés.
3: En Sergi López és en Manel, conservador d'una gran pinacoteca de Madrid. Ha de portar a Bèlgica un quadre valuós amb el que té un lligam molt especial. Un viatge que farà mentre viu el dol per la pèrdua del seu marit i es retroba amb la seva filla. Per en Sergi López, en Manel és un home així com...
4: entranyable, és un tio amb una certa edat, un tio que arrossega una mena de tendresa, crec jo, tinc la impressió. El coneixem en un moment molt vulnerable de la seva vida, travessant aquest dol. La vida li fa bola una mica. I per altra banda té la seva filla, que també està vivint la seva història per la seva banda, una filla amb qui no ha tingut fins aquest moment massa relació, massa seguida, massa estable.
3: La filla d'en Manel, a la ficció, la Laia, és l'actriu Iria del Río.
5: Quan vaig fer la primera lectura de guió a casa meu, vaig sentir que era una dona valenta i alhora covarda, i plena de pors i alhora molt fidel, i tota una sèrie d'atributs que per una banda em feien admirar-la i per una altra banda a vegades em feien pensar que podia fer les coses diferent. Llavors aquesta ambivalència que em generava el personatge d'estimar-la i alhora també poder veure la seva imperfecció, les seves arestes i tot això, em va interessar molt.
3: No és una història que et deixi indiferent.
5: És una pel·li tremendament bonica, que segurament farà una mica de mal, però perquè crec que toca un lloc molt clau, que és com la certesa de que estem de pas i que la impermanència és un fet del que no podem escapar, no?
3: Sergi Pérez és director i co-guionista juntament amb Anna Camp any. Ens descobreix d'on va sortir la idea de la història.
6: D'un llibre que vaig llegir del Jacques Derrida que es diu El mal d'arxiu. Era un assaig que parlava sobre el custodi i la paradoxa de l'arxiu. És una figura que ha de preservar per la memòria col·lectiva elements d'art o llibres o cultura o pensament. El que passa és que en l'arxiu no hi cap tot. Aquesta figura, quan li passa això amb el seu marit difunt, què fa? A vegades creiem que un raspall de dents, òbviament, és menys important que un Velázquez, però el que ens semblava molt disruptiu i una mica tendre era que el nostre personatge potser no ho veia d'aquesta manera. És una mica aquesta l'excusa, el dol, per parlar de la memòria.
3: Vol ser un homenatge.
6: Per als armariats. El meu protagonista és un gay boomer que va néixer en els 60 i que d'alguna forma doncs, ha viscut la sortida de l'armari de forma molt més complexa que altres generacions.
3: La pel·lícula s'ha rodat en diferents escenaris de Madrid i Barcelona. Un dels espais més emblemàtics, la sala Rubens del Museu del Prado de Madrid.
4: Potser sí que és una pel·lícula que s'exagerarà, jo crec que a través potser de l'emoció. La pèrdua, el dolor, apareixerà a les nostres vides i és una cosa que ens pot fer por, que ens pot alterar, que ens pot desequilibrar molt, però és una pel·lícula que també obre una porta al record, la memòria, a una mena d'antídot, no?, que és la bellesa, un cara a la mort.

I així és com sona Where is Gone, un dels temes que el grup irlandès ha avançat del seu nou disc Dopamine Chamber, que es publicarà aquest mateix divendres. La cantant catalana s'apropa a l'univers post-punk de la banda formada a Dublín el 2017 i que en els últims anys ha anat guanyant reconeixement gràcies al fet que els seus temes

0: més, han aparegut en sèries com La Casa Guinness o Black Rabbit, i també la versió cinematogràfica de Peaky Blinders. És la primera vegada que la cantant catalana, que Rosalía, col·labora amb Fontaines D.C., que actuarà a Barcelona el 24 d'octubre, que també té confirmada la seva presència en la pròxima edició del Primavera Sound. Doncs amb música arribem a la informació esportiva.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia, bona hora. El Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la Champions al camp del Galatasaray d'Istanbul i ho fa sense haver cedit encara cap punt ni a la Lliga Espanyola ni a la competició europea després d'haver jugat 9 partits. El tècnic alemany Hansi Flick assegura que aquests números no han de ser cap pressió per l'equip, sinó tot el contrari.
3: No és pressió, és un privilegi. És un privilegi estar en aquesta situació. Treballem molt cada dia i per mi encara queda un camí molt llarg fins al final de la temporada. Hem d'afrontar cada partit amb la mateixa mentalitat que fins ara. És important que l'equip mostri l'actitud, la mentalitat i la intensitat que necessitem. També en pilota. Hem de tenir confiança. La confiança que hem mostrat en els últims 9 partits.
2: Per la seva banda, Pau Cubarsí també ha parlat del fet que estiguin imbatuts en aquest inici de temporada.
4: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
2: El Galatasaray Barça començarà a les 9 del vespre i en podreu seguir la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio a partir d'una hora abans. A banda d'aquest partit, avui se'n jugaran 8 més d'aquesta segona jornada de la Champions, d'entre els quals destaquen l'Atlètic de Madrid, Manchester United, el Villarreal, Nàpols o l'Arsenal, Lilla.
1: 3CAT Info.
2: A la segona divisió, el Girona va aconseguir ahir un empat a 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada. Els gironins es van avançar amb un gol d'Esprilla al minut 4, però el Tenerife va empatar poc abans de la mitja hora de joc i a partir d'aquí el resultat ja no es va moure més. Sentim el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
5: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol... I nosaltres, en aquells minuts, doncs, no hem sigut d'allò i després, a sobre, doncs, hem regalat un gol.
2: Després d'aquest empat, el Girona és ara setè en la classificació amb 15 punts a un de la zona de play-off i a 6 de l'ascens directe. Mentrestant, a primera, el Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en el partit que tancava la vuitena jornada. En aquest partit, l'àrbitre ha afegit gairebé 15 minuts a la segona part, durant els quals hi ha hagut 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. I a la primera federació també ha jugat ahir Hèrcules d'Alacant, 1, Sant Andreu, 0.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet, el Barça torna a tenir aquest vespre partit de l'Eurolliga al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulic reben el Maccabi de Tel Aviv just després de superar el València a l'ACB diumenge passat.
6: After the wins, everything's easier.
7: Després de les victòries, tot és més fàcil. No va ser senzill després de perdre contra els Alguiris, perquè crec que vam jugar un bon partit, però simplement no el vam acabar bé. Era important reaccionar, trobar la manera en menys de 2 dies de jugar contra un equip molt bo com el València i aconseguir la victòria. Per tant, guanyar ens ajuda.
8: València, to be successful, so it helps that we win.
2: El partit començarà a 8:45 i el podreu seguir la transmissió que en farem parlat de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També avui juga el Kitchenas Manresa a la pista del Başakşehir d'Istanbul a partir de les 6 de la tarda. Els turcs són líders del grup D de l'Eurocup masculina. En parla el segon entrenador manresà, Carlos Flores.
9: És veritat que juguem contra un equip molt bon a nivell europeu. En el nostre grup, el Başakşehir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat ha guanyat inclús equips de nivell d'Eurolliga com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no?
2: I també té partit europeu avui el Fiat Girona. Els de Moncho Fernández jugaran a la pista de l'Ostende belga la segona jornada de la FIBA Europe Cup.
10: Jugadors que ja coneixen la lliga a saber, com el Costadino o el Gillette, han sempre fitxat molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat.
2: Aquest partit començarà 2:15 en handbol. Avui també té partit de competició europea el Freiking Granollers. Els vallesans jugaran a partir de 3:15 a la pista de l'Agua Santes Portuguès, partit de la tercera jornada de la Lliga Europea. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina va debutar ahir al vespre amb una victòria al Mundial Masculí del Paraguai, superant Itàlia per 3-2. Els 3 gols de l'equip espanyol els va marcar Pau Bargalló. L'equip espanyol s'enfrontarà aquesta nit a 3:15, hora d'aquí, a Portugal, a la segona jornada.

0: Dos quarts de nou del matí, rebes de les principals informacions a aquesta hora. El servei d'alta velocitat encara arrossega afectacions derivades de l'incendi d'un comboi ahir a Ricla, a l'Aragó. Estan circulant per via única en un tram de 25 quilòmetres, mentre els usuaris afectats busquen alternatives per fer front als retards i a les cancel·lacions. Sàpiguem ara com estan les carreteres, situació del trànsit. Clàudia, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a les carreteres, a banda de les retencions habituals a aquesta hora, destaquem que un accident a la Ronda de Dalt al nus de la Trinitat provoca retencions de Sarrià a Trinitat en sentit Besòs. Sentit Llobregat també hi ha molta congestió de Trinitat a Pedralbes. I a l'AP7, al Papiol, sentit nord, segueixen les retencions ara ja des de Martorell, en aquest cas per un camió avariat que talla un carril de retruc, lentitud també a la B23 des de Molins de Rei cap a l'enllaç amb l'AP7.
0: També us estem destacant que el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. I Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29N. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i que l'acord electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana ho fa difícil. De tot això us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que el Tribunal Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig els pròxims dies. El jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà entre finals d'aquesta setmana i els primers dies de l'any que ve. El Papa ingressarà aquest migdia per ser operat d'un nòdul al pulmó al Policlínic Gemelli de Roma. I l'Ajuntament de Roses, a l'Alt Empordà, destaca que en 3 anys s'han reduït gairebé a la meitat els espais on els Top Manta venen les seves mercaderies. En esports, Eudal, el Barça té aquest vespre partit de la Champions a Istanbul.
2: Els blaugranes afrontaran la segona jornada de la competició al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara.
0: Temps estable per aquest dimarts, però amb núvols baixos a moltes comarques, el cel es mantindrà més serè al Pirineu i al terç oest del país, on les temperatures podran pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. El cel estarà més tapat en punts de la costa, on no es descarta algun pluja. Dos quarts de nou i pràcticament 3 minuts, com us estem explicant, els usuaris de l'alta velocitat viuen un primer dia feina de la setmana complicat a conseqüència de l'incendi d'un comboi ahir a l'Aragó. Aquest matí ja hi ha hagut retards en les sortides d'alguns trens que han de circular per via única per un tram d'una vintena de quilòmetres i amb limitació de velocitat. Els passatgers afectats busquen alternatives. Anem a veure quina és la situació a aquesta hora a estació de Sants de Barcelona. Joan García, bon dia.
3: Bon dia, el matí ha començat amb retards. Retards als AVE de les 6:20, de les 7 i de 7:45. Tots tres surten demorats. Això fa que alguns usuaris que necessiten aquestes connexions a l'hora per anar a treballar ja comencin a pensar en buscar alternatives.
4: Jo tenia l'AVE ara a les 6:30 del matí. El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una morada de quasi 2 hores. Tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà. Pues m'han dit que tinc l'opció de tornar-te el bitllet o canviar-te el parquet a tarda. Aleshores vaig a casa, treballo des de casa i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funcionar.
5: El que teníem directe l'han juntat amb un que para totes les estacions, llavors no arribem a la reunió a Madrid i però el pitjor és que hem de tornar, no sabem l'hora.
3: Això, a les sortides i a les arribades entre 6 i 7 encara han estat arribant trens amb viatgers que han explicat la matinada que han passat.
6: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí, i clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües, i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar, i quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta, i la veritat que espero que almenys ens retornin els diners.
3: Retards de més de 7 hores, més de 10 hores a dins els trens per fer un trajecte que, tot i les últimes limitacions de velocitat, es fa amb poc més de 3. Tot això perquè encara continua el tram de via única de 25 quilòmetres entre Rica i Plasencia, això és entre Calatayud i Saragossa, fins que no retiri el tren sinistrat ahir. Segons Adif, encara no hi ha cap previsió que aquest tram es recuperi aviat.
0: Males hores pels usuaris del tren d'alta velocitat. En canvi, Pedro Sánchez s'ha despertat amb bones notícies. El Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més del que calculava anteriorment. És més del doble del creixement previst per la zona euro, que se situa en l'1,1%. Espanya es manté així com la gran economia europea amb més bones perspectives de creixement. L'FMI pronostica que els preus pujaran un 3,7% aquest any, mentre que la taxa d'atur espanyola es mantindrà a prop del 10%. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió pel 2026 fins al 3,1%.
7: 3CAT Info.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista de Front Ampli a les eleccions del 29N. Les quatre formacions que integren la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, l'han proposat com a candidata a la presidència espanyola. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en l'actual situació política. Front Ampli manté la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Son declaraciones a Televisión Española.
8: Nosotras aspiramos a una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
9: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I el Tribunal Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig els propers dies. El jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà entre aquest mateix divendres i dimarts de la setmana que ve. Després, la Sala Penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu del cas 9 anys més tard i en compliment de la sentència del Constitucional. Fonts properes al jutge Llarena expliquen a Catalunya Ràdio que el jutge mourà fitxa tan bon punt acabi el termini de 5 dies que ha donat a les parts per posicionar-se després que retirés l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Llarena s'espera escoltar les parts per si ha de refer la seva decisió. Vox ja li ha demanat que rectifiqui i mantingui l'ordre de detenció a Puigdemont, però Llarena ha estat decidit a tancar el cas. El Suprem també té encarrilada l'amnistia pels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, com us explicàvem la setmana passada. Es dictarà abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I en plena precampanya electoral, el president Salvador Illa arrenca aquesta tarda el seu tercer viatge oficial a Brussel·les. A l'agenda no hi ha prevista justament cap trobada amb Carles Puigdemont, ara que té més encarrilat que mai el seu retorn a Catalunya. Illa sí que es veurà amb dirigents de les institucions comunitàries. Brussel·les, Bruno Fortea, Miras.
10: El president Illa es reunirà amb l'exministra socialista Teresa Rivera. Tots dos van coincidir al govern espanyol, però ara Rivera actua com a número 2 de la Comissió Europea i és la màxima responsable de les polítiques ecològiques i de competència empresarial. Illa també es veurà amb el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa, un altre socialista d'alt perfil polític a Brussel·les. Illa discutirà sobre polítiques d'habitatge amb eurodiputats i també abordarà les demandes dels pagesos i ramaders catalans preocupats per si es retallen les ajudes de la política agrària comuna.
7: Tresca Info. El cinema fantàstic torna a Sitges.
11: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
12: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
11: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
12: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
13: Es feia dir el caçador de pervertits.
14: Jo els exposo!
13: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
15: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
13: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
16: No va enxampar un depredador, va matar una persona.
13: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: 3CAT Info.
0: Més coses. El primer ministre britànic descarta ara per ara un nou referèndum del Brexit. Tot i això, Andy Burnham s'ha compromès que la cimera Regne Unit-Unió Europea del 20 de novembre serveixi per enfortir més la relació de Londres amb els 27 estats membres. Londres, Quim Olivares.
17: Andy Burnham demana el suport del Parlament de Westminster per negociar amb la Unió Europea en aquesta cimera acords immediats per controlar millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Però per ell també ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per veure quina relació a llarg termini s'ha de tenir amb la Unió Europea.
18: Si ens prenem seriosament el foment del creixement, el control de la immigració i la defensa dels nostres valors i la nostra seguretat, és una conversa que hem de tenir. Mantenir l'estat quo no és prou bo per a la Gran Bretanya.
17: L'oposició conservadora denuncia que el primer ministre només vol reobrir l'afer Brexit com a distracció, en lloc d'afrontar els problemes actuals del país.
0: Mentrestant, el canceller alemany Friedrich Merz anuncia una baixada general del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en eleccions regionals. Anem cap a Berlín, corresponsal Jordi Regàs.
19: Alemanya, després d'un cap de setmana en què la CDU ha analitzat els motius de les darreres derrotes electorals, el canceller ha anunciat una baixada del preu de la llum. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
20: Die Stromsteuer für alle.
21: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom, al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
19: A la República Federal, de fet, es paga el doble per cada quilowatt-hora del que es paga a Catalunya. Amb el descompte anunciat a Alemanya, al cap de tot un any, una família s'haurà estalviat uns 100 euros.
0: Encara de la crònica internacional, Donald Trump no descarta reunir-se amb el líder nord-coreà Kim Jong-un durant el seu viatge a la Xina el mes que ve. El president nord-americà s'ha mostrat il·lusionat davant d'aquesta possibilitat a preguntes dels periodistes. Trump ha contestat que potser sí que s'hi reunirà i ha afegit que seria emocionant perquè manté una bona relació amb ell. L'Aràbia Saudita manté suspès el trànsit aeri des dels seus principals aeroports pels atacs amb míssils des del Iemen. Els rebels hutis han llançat un nou projectil balístic aquest dilluns contra l'aeroport de Riad, que ha pogut ser interceptat. Durant el cap de setmana, les explosions van causar més d'una dotzena de morts i més de 300 ferits. L'atac més mortífer que ha patit el país ara per més d'una dècada. Els hutis, aliats de l'Iran, controlen les principals ciutats del Iemen i els ports del Mar Roig, un punt clau per al comerç marítim internacional. L'Aràbia Saudita dona suport al govern del Iemen reconegut internacionalment que intenta, en les últimes setmanes, recuperar territori.
7: 3CAT Info.
0: Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia per l'impuls del Cupra. Ho ha explicat la direcció del Saló de l'Automòbil a París. Enviats especials de la capital francesa, Jordi Canal.
22: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella. Però no hi ha plans per electrificar del tot cap model i és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
23: El comportamiento de cliente unido a regulación va ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
22: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa, que marxen bé amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Els bons resultats del Cupra Raval, el primer elèctric que fabrica Martorell i ara amb una nova versió més esportiva presentada aquí a París, faran que la planta arribi a la capacitat màxima de producció l'any que ve.
0: Pendents també del Papa, que serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó al Policlínic Gemelli de Roma. Lleu XIV, de 71 anys, va anunciar la seva intervenció diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic. Després de l'Àngelus, el Papa ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. El 6 de novembre té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, que té intenció de mantenir.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a morar als 34 anys, l'actor nord-americà R.J. Mike, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
24: Seriously, kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
25: We're not kicking you out of anywhere, son. We love you.
0: Mike interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Might també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules. L'última, aquest mateix any, Tolkien, Two Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. A més, tenia diversos projectes pendents d'estrena. De moment, no han transcendit les causes de la seva mort.

0: Tres quarts de nou del matí, fem un repàs al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a les carreteres, a banda de les retencions habituals a aquesta hora, destaquem que a l'AP7, al Papiol, en sentit nord, segueixen les retencions ara ja des de Martorell per un camió avariat, recordem-ho, que talla un carril des de primera hora. De retruc hi ha lentitud també a la B23 des de Molins de Rei cap a l'enllaç amb l'AP7. Un altre punt complicat són les entrades i sortides de Barcelona pel nus de la Trinitat i les dues rondes, on hi ha trams intermitents amb congestió en tots dos sentits. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, derivats de l'incendi ahir d'un tren a l'Aragó, i a Rodalies, demores d'aquesta hora de 25 minuts, aproximadament, a les línies R2, R2 Nord i R11, segons Renfe, per actes vandàlics a l'estació de Montcada i Reixac.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica amb el Jofre Genué.
3: Notable ascens de les temperatures aquesta matinada. Han tornat als valors tropicals, que no baixen dels 20 graus en alguns sectors de la costa central. Entre 5-7 graus més respecte a la passada matinada i, entre altres coses, per la presència d'un cel ennuvolat, d'una massa d'aire més temperada que ens afectarà gran part de la setmana, fent que fins i tot a les hores centrals de la jornada l'ambient sigui calorós. Avui s'esperen màximes, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, que és on farà més sol, que puguin arribar a tocar els 27 o 28 graus. Serà una jornada d'estabilitat, però la presència d'aquests núvols baixos que en molts indrets no acabaran de dissipar-se, sobretot al voltant de les comarques barcelonines, a la costa central, Camp de Tarragona. Esperem que aquí els núvols baixos fins i tot a estona siguin compactes i puguin deixar escapar alguna goteta, però molt poca cosa, en general amb molta estabilitat, i aquest anticicló que està propiciant, per tant, aquest trenar de temps molt tranquil, ha de continuar ben bé fins divendres. Serà a partir del cap de setmana que comenci a retirar-se, obrint les portes un canvi de temps amb nou descens de les temperatures i l'arribada de pluges.
2: Catalunya al dia.
0: Tres quarts de nou i dos minuts. En tres anys han reduït gairebé la meitat els espais on els Top Manta posen les seves mercaderies al Passeig de Roses, a l'Alt Empordà. S'ha passat dels 400 llocs Manta del 2023 a 210 aquest agost, segons fonts de l'Ajuntament. Girona, Maria Rovira.
4: Hi han incidit els controls exhaustius i ha estat determinant la possibilitat judicial d'intervenir en els domicilis utilitzats a vegades com a magatzems, que han actuat d'efecte dissuasori, segons ens ha explicat el regidor de l'àrea de Seguretat Ciutadana de Roses, Josep Maria Martínez.
5: Les ordres judicials que ajuden molt a que aquestes persones ara sí que tenen por. Abans tenien el refugi de casa seva, no es podia entrar, i en canvi ara veuen que en qualsevol moment els hi poden entrar a casa, i bueno, això a ells els genera molta inestabilitat, no? Fins al punt que pensem que pot ser dissuasori en què molts d'aquests manters no han vingut aquest estiu a Roses, no? La pressió que estem fent.
4: Aquest estiu s'han fet tres registres judicials a domicilis de manters que han servit per fer identificacions i alguna detenció.
0: Comença l'Audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre l'any 2018 i 2019. Segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava meticulosament els robatoris abans de cometre'ls, Anna Alfonso.
6: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien o a quines hores no eren a casa. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys sense que es notés que la porta s'havia forçat i altres, en petits grups de 3 o més integrants, cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien en una escola abandonada d'Horta-Guinardó, a Barcelona. El que robaven ho venien i els diners anaven a una caixa comuna. De fet, entre els acusats hi ha els que administraven els guanys, registrant en una llibreta qui aportava i qui treia diners de la caixa. També enviaven objectes de valor robats a l'estranger a noms de terceres persones perquè fossin més difícils de rastrejar. Segons l'escrit de la Fiscalia, entre el 2018 i el 2019, els acusats van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó.
2: Catalunya al dia.
0: La proliferació d'algues a l'embassament de la Torrassa, la Vall d'Àneu, és més greu del que s'havia vist fins ara i podria obligar a prendre mesures extraordinàries. L'aigua s'ha tenyit de verd intens per una proliferació massiva de cianobacteris, uns organismes que poden alliberar toxines. De moment es manté prohibit el bany i les activitats recreatives a l'embassament i encara no se sap del cert d'on provenen els nutrients que afavoreixen aquest creixement, corresponsal al Pallars Sobirà Pau Rovira.
7: El canvi de color és especialment visible a la zona de les comportes, on l'aigua presenta un verd molt intens, gairebé fluorescent. A mesura que s'avança cap a la cua de l'embassament, on hi ha més moviment d'aigua, la coloració es va diluint. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està analitzant l'embassament per determinar si aquests cianobacteris estan alliberant substàncies tòxiques. Mentrestant, es recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua i impedir que els animals s'hi banyin o en beguin. La presència d'aquestes algues no és nova, però enguany la proliferació és molt més abundant i recurrent que en anys anteriors. Les temperatures altes i persistents d'aquest estiu n'haurien afavorit el creixement, especialment a les zones d'aigua més estancada. El problema, però, és que encara cal aclarir d'on provenen els nutrients que alimenten aquesta proliferació, sobretot el nitrogen i el fòsfor. Indicar-ne l'origen és clau per poder actuar, tal com explica el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga.
8: Ara mateix s'estan fent analítiques per determinar exactament quina cianobactèria és i si està realment alliberant toxines o no. I també per saber d'on provenen aquests nutrients s'hauria de fer una recerca molt més detallada per saber realment on està l'origen del problema. Primer s'ha de detectar quina és la font que porta els nutrients i a partir d'aquí trobarem les solucions. Però sobretot és això. Ara mateix és difícil de dir.
7: A més, diu Garriga, els nutrients acumulats al fons de l'embassament poden ser difícils d'eliminar. Per això, les solucions podrien anar més enllà de les mesures preventives que s'apliquen ara i requerir actuacions extraordinàries. Tot dependrà dels resultats de les analítiques i de les investigacions per determinar l'origen del problema.
0: El bus a demanda de la Terra Alta es consolida amb les 3.000 persones que l'han utilitzat durant l'últim any. El servei es va posar en marxa el 2024 i connecta els diversos municipis amb Gandesa. El repte de futur és aconseguir connexions amb la ciutat de Lleida, Tortosa, Jordi Barranca.
9: El Consell Comarcal treballa amb l'objectiu que a mitjà termini hi hagi una línia que connecti Gandesa amb la capital del Segrià. Entre els motius hi ha que bona part dels universitaris de la comarca estudien a la Universitat de Lleida i que l'habitatge és més barat que en altres ciutats com Tarragona o Barcelona. Jo no ho anell, president del Consell Comarcal.
10: Hi ha molts estudiants de la nostra comarca que estudien a la Universitat de Lleida. Els pisos de lloguer o d'alquiler per tal de poder estudiar són més barats i, a part de la possibilitat de connexió que tenim en l'alta velocitat, la mateixa estació de busos està al costat de l'estació de tren.
9: A finals d'any o a tot estirar durant el primer trimestre del 2027 milloraran les connexions cap a Reus i Tarragona amb 6 expedicions diàries. Millores a transport públic per a una comarca on ja s'ha més que consolidat el servei del bus a demanda. Inclou 6 línies i per pujar-hi cal reservar amb antelació, ja sigui per telèfon o per l'aplicació. Si no, l'autobús no para. Ara l'objectiu és adaptar millor els horaris a la demanda.
10: També revisar si convé, en la mesura del possible, i tindre un feedback també més proper en els usuaris per si s'ha de revisar alguns horaris que estan prefixats que van millor o no van tan bé.
9: Un servei que és molt utilitzat, sobretot per anar a Gandesa a fer compres o per qüestions mèdiques.
0: A Balaguer passant davant de la plataforma veïnal que reclama solucions per acabar amb la plaga de coloms. L'entitat ha fet arribar una queixa a la Síndica de Greuges de Catalunya i ha presentat una instància a l'Ajuntament en què denuncia la falta d'actuacions per reduir-ne la població. Lleida, per Joan Álvarez.
11: La Comissió Ciutadana pel Control de la Plaga de Coloms recorda que l'Ajuntament va aprovar per unanimitat en sessió plenària el febrer del 2024 actuar sobre la plaga després d'una iniciativa ciutadana que va recollir més de 700 signatures. Malgrat això, els denunciants asseguren que el consistori no ha executat aquest any cap actuació material per reduir-ne la població. Jaume Engerri, membre de la Comissió Ciutadana.
12: I resulta que l'Ajuntament es despista, o el que sigui, el 2026 i no fot res. Escolta'm, a veure, en qui li podem dir, doni-li un clatellot? Pues a la Sindicatura de Greuges. És a dir, escolti'm, posi'l de cara a la paret. Fàcil posar de color vermell.
11: La comissió reclama que l'Ajuntament concreti un calendari, responsabilitats, la data d'inici de les captures i un sistema estable de seguiment que permeti avaluar si les mesures funcionen. Per la seva banda, l'Ajuntament assegura en un comunicat que el consistori ha impulsat aquest any una licitació que combina captures amb gàbies i amb que no llança xarxes un procés que ja està bastant avançat però que encara s'està tramitant. L'Ajuntament diu que comparteix la preocupació per la plaga de coloms, que estimen uns 1.300, amb una densitat de 550 coloms per quilòmetre quadrat per sobre del llindar de sobrepoblació, i reconeix que les mesures aplicades fins ara no han estat suficients.
0: Cinc minuts per les 9 del matí.
2: Esport.
0: Eudald Serra, bon dia.
13: Bon dia. El Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la Champions al camp del Galatasaray, i ho fa sense haver cedit encara cap punt ni a la Lliga Espanyola ni a la competició europea, després d'haver jugat 9 partits. Hansi Flick assegura que aquests números no han de ser cap pressió per l'equip, sinó tot el contrari.
14: No, no és pressió, és un privilegi. És un privilegi estar en aquesta situació. Treballem molt cada dia i per mi encara queda un camí molt llarg fins al final de la temporada. Hem d'afrontar cada partit amb la mateixa mentalitat que fins ara. És important que l'equip mostri l'actitud, la mentalitat i la intensitat que necessitem. També en pilota. Hem de tenir confiança. La confiança que hem mostrat en els últims 9 partits.
13: Per la seva banda, Pau Cubarsí també ha parlat del fet que estiguin imbatuts en aquest inici de temporada.
15: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
13: El Galatasaray-Barça començarà a les 9 del vespre i en podreu seguir la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio a partir d'una hora abans. A banda d'aquest partit, avui se'n jugaran 8 més d'aquesta jornada de la Champions, d'entre els quals destaquem l'Atlètic de Madrid, Manchester United, el Villarreal, Nàpols, o l'Arsenal, Lilla.
2: 3CAT Info.
13: I a la segona divisió, el Girona va aconseguir un empat a un al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada. Els gironins es van avançar amb un gol d'Esprilla al minut 4, però el Tenerife va empatar poc abans de la mitja hora de joc i a partir d'aquí el resultat ja no es va moure més. Sentim el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
16: A la primera ocasió hem marcat, i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol.
13: Després d'aquest empat, el Girona és ara setè la classificació amb 15 punts, a 1 de la zona de play-off i a 6 de l'ascens directe. Mentrestant, a primera, Llevant i el Sevilla van empatar 3 en el partit que tancava la vuitena jornada. En aquest partit, l'àrbitre va afegir gairebé 15 minuts a la segona part, durant els quals hi va haver-hi 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. I a la primera federació també jugat ahir, Hércules d'Alacant 1, Sant Andreu 0. En bàsquet, el Barça torna a tenir aquest vespre partit de l'Eurolliga al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulic reben el Maccabi de Tel Aviv just després de superar el València a l'ACB diumenge passat.
17: After the wins, everything's easier.
18: Després de les victòries, tot és més fàcil. No va ser senzill després de perdre contra els Alguiris, perquè crec que vam jugar un bon partit, però simplement no el vam acabar bé. Era important reaccionar, trobar la manera, en menys de 2 dies, de jugar contra un equip molt bo com el València i aconseguir la victòria. Per tant, guanyar ens ajuda.
17: València, and to be successful, so it helps that we win.
13: El partit començarà a 8:45 i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També avui juga el Kitchenas Manresa a la pista del Başakşehir d'Istanbul a partir de les 6 de la tarda. En parla el segon entrenador manresà, Carlos Flores.
19: És veritat que juguem contra un equip molt bon a nivell europeu. En el nostre grup, el Başakşehir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat, ha guanyat inclús equips de nivell d'Eurolliga, com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no?
13: I també té partit europeu avui el Fiat Girona. Els de Moncho Fernández jugaran a la pista de l'Ostende belga la segona jornada de la FIBA Europe Cup.
20: Jugadors que ja coneixen la Lliga, a saber com el Costadino o el Gillette, han sempre fitxa molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat.
13: Aquest partit començarà 8:45 en handbol. Avui també té partit de competició europea. El Freiking Granollers, els ballesans, jugaran a partir de 8:45 a la pista de l'Aigua Santes Portuguès, partit de la tercera jornada de la Lliga Europea. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina va debutar ahir al vespre amb una victòria al Mundial del Paraguai, superant Itàlia per 3-2. Avui jugaran contra Portugal.
2: Trescat Info.

0: Són les 9. El servei d'alta velocitat encara arrossega afectacions i retards derivats de l'incendi d'un comboi ahir a Ricla, a l'Aragó. Els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres, mentre els usuaris afectats busquen alternatives per fer front als retards i cancel·lacions. El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per a la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar a les eleccions del 29 de novembre. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre d'altres, per Vox. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig entre aquest divendres i dimarts de la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. L'amnistia per a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva la dictarà abans del 26 d'octubre, la data límit per presentar les candidatures per al 29-N. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana. Tres morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod, mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altre cop que els russos han atacat dos vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Trump. SEAT admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Els seus responsables admeten que el futur de la marca SEAT depèn de la regulació europea sobre els cotxes de combustió, però remarquen que l'empresa no corre perill gràcies a l'impuls de Cupra i al primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval. La cinta coreana Hope entusiasma el públic del Festival de Sitges, mentre el seu director, Na Hong-jin, recull un premi honorífic. A la competició hi entren tres treballs en participació catalana, 11, Las Hijas i Apiro.
1: Esports. El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. I en bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitsanàs Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
0: Temps estable però amb núvols baixos a moltes comarques. El cel es mantindrà més serè al Pirineu i al terç oest del país, on les temperatures podran pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. El cel estarà més tapat en punts de la costa on no es descarta algun plogim.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 9 del matí. Bon dia, us parla Mireia Sala Santapau. Matí de retards a la línia de tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Els passatgers han d'esperar una o dues hores per poder viatjar o buscar-se alternatives. Encara s'arrosseguen les complicacions derivades de l'incendi d'un comboi ahir a l'Aragó que obliga a circular per via única per un tram d'una vintena de quilòmetres i amb limitació de velocitat. Estació de Sants de Barcelona, Joan Garcia.
2: Bon dia. Des del començament del servei que hi ha retards, són d'entre una i dues hores i els primers AVE que han sortit amb doble composició, que vol dir dos trens enganxats per no haver de suprimir-ne cap. Però els retards inquieten molt els usuaris que avui, dia feiner, després de 3 dies de festa, la majoria ha de viatjar per feina.
3: Sortim a les 7:27, són les 7:10, no hi ha via ara mateix i posa que està demorat. O sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir perquè anem a treballar. Llavors anem a l'aeroport a agafar un avió perquè hem de treballar sí o sí.
2: Ara mateix veiem que hi ha un tap als controls d'accés a l'alta velocitat perquè només es permet entrar al passatge de trens que tenen via assignada i són molt pocs. Això a les sortides. A les arribades, entre 6 i 7 del matí encara han estat arribant trens de Madrid amb retards de fins a 7 hores. Un total de 10 hores dins el tren que els afectats ens explicaven així.
4: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí i que l'hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar, i quedava molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta. I la veritat que espero que almenys ens retornin els diners.
2: Tot plegat és perquè encara es manté la via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasència, a l'Aragó, entre Calatayud i Saragossa, on ahir es va incendiar el tren i que, segons Adif, encara no hi ha previsió que recuperi aviat.
0: El Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més del que calculava anteriorment. És més del doble del creixement previst per a la zona euro, que se situa en l'1,1%. Espanya es manté així com la gran economia europea amb més bones perspectives de creixement. L'FMI pronostica que els preus pujaran un 3,7% aquest any, mentre que la taxa d'atur espanyola es mantindrà a prop del 10%. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió per al 2026 fins al 3,1%. Tot i això, alerta que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'activitat econòmica i la inflació. L'organisme també assenyala que el creixement d'Àsia supera el d'altres regions, impulsat en part per l'expansió de la intel·ligència artificial.
5: Tresca Info. Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Super 11, Triplex, Duple i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: El govern espanyol estudia recórrer al Tribunal Constitucional la decisió del Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar les eleccions del 29-N. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. Sentim el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.
7: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
0: Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que amb el veto el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. Alberto Núñez Feijóo diu que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat del govern espanyol. I el Tribunal Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig en els pròxims dies. El jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà entre aquest mateix divendres i dimarts que ve. Després, la Sala Penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu del cas 9 anys més tard i en compliment de la sentència del Constitucional. Fonts properes al jutge Llarena expliquen a Catalunya Ràdio que el jutge mourà fitxa tan bon punt acabi el termini de 5 dies que ha donat a les parts per posicionar-se després que retirés l'ordre de detenció contra Puigdemont. Llarena s'espera escoltar les parts per si ha de refer la seva decisió. Vox ja li ha demanat que rectifiqui i mantingui l'ordre de detenció a Puigdemont, però Llarena està decidit a tancar el cas. El Suprem també té encarrilada l'amnistia per als exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, com us explicàvem la setmana passada. Es dictarà abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions espanyoles del 29-N. Els exconsellers han de tenir dret a presentar-s'hi

0: optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions del 29 de novembre i confia en una mobilització de l'electorat progressista com a l'any 2023. Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, van compartir amb els periodistes ahir, durant la tradicional recepció al Palau Reial, les seves expectatives electorals. Ens ho explica des de Madrid Dani Sainz de Aja.
2: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i espera créixer en escons i per això assegura que no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez.
3: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
2: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups.
4: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
5: Entendre és obrir els ulls.
6: Obrir la ment.
5: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
4: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Almenys 3 persones han mort i 16 més han quedat ferides en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod, segons ha informat el governador. Mentrestant, els russos han atacat amb drons una terminal de càrrega del port de Mykolaiv. També al Mar Negre, però davant les costes de Bulgària, altre cop 2 vaixells han estat tocats i un dels quals s'ha enfonsat. S'ha rescatat la tripulació. El primer ministre búlgar, Rumen Radev, ho ha qualificat d'inacceptable i ha anunciat que convoca l'ambaixador rus. Són els últims episodis relacionats amb la guerra ucraïna en què no s'aplica la treva energètica anunciada per Trump. El Kremlin la ignora, però no la rebutja obertament per no fer enfadar el president dels Estats Units. Moscou, Cristina Solies.
8: Vladimir Putin no ha volgut mai un alto el foc i tampoc l'acceptarà ara. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, justifica que no aturaran els bombardejos per no donar aire a Zelensky.
9: L'objectiu és negociar per aconseguir un respir perquè Europa pugui dotar-los de noves armes per continuar la seva guerra terrorista contra el poble rus.
8: Amb l'acord per exportar dies al rus, Putin ha fet un favor a Trump en plena campanya electoral mentre presenta Zelensky com el culpable de la pujada mundial dels preus del combustible. Però el que realment persegueix el president rus és que Trump s'afarti del líder ucraïnès i li retiri del tot el suport militar.
1: L'OTAN treu les urpes davant Rússia i amenaça amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot això forma part del nou manual de guerra dels aliats, que posa el focus en la prevenció. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: El comandant suprem de l'OTAN, Alexis Grinkevich, diu que la intel·ligència artificial i la recollida massiva de dades militars els permetrà anticipar amb més temps qualsevol moviment sospitós de l'exèrcit rus.
11: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
10: Però si Moscou apugés l'aposta i mobilitzés més soldats o augmentés els seus atacs, l'OTAN obre la porta a bombardejar territori rus.
11: Trencarem el sistema de combat utilitzat contra nosaltres. Això inclou no només la força atacant en si, sinó tot el que li dona suport, la manté o la controla.
10: Quedarien en el punt de mira, doncs, fàbriques russes d'armament, dipòsits de benzina o carreteres que faciliten el moviment de les tropes. L'OTAN avisa al Kremlin que estan preparats per a la guerra.
11: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
10: Però al mateix temps veu improbable que Rússia ataqui de manera imminent cap país de l'OTAN.
1: Amb la pàgina internacional hem arribat a 9:15. Obrim àrea de servei amb la informació del trànsit i els transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora...

0: això cap al nus de la Trinitat, també per la B23, a Esplugues cap a la Diagonal, i a les dues rondes, on hi ha trams intermitents amb congestió en tots dos sentits. Transport públic, recordem que avui, aquest matí, hi ha retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'incendi ahir d'un tren a l'Aragó, i a Rodalies hi ha demores d'uns 25 minuts aproximadament a la R2, R2 Nord i R11, segons Renfe, per una incidència ja resolta per actes vandàlics a l'estació de Montcada i Reixac.
1: El temps.
2: Amb Jofre Genuer.
3: Comencem aquest dimarts amb la presència de molts núvols baixos. Un altre cop, cel mig ennuvolat, sobretot al voltant de les comarques de Barcelona Costa Central, que és on al llarg del dia no acaben de dissipar-se i fins i tot no es descarta alguna petita gota. Però en general amb estabilitat. De fet, a Ponent, Terres de l'Ebre, gran part del Pirineu, també cap a l'Empordà, el cel estarà més aviat serè. I cap a Ponent, o Terres de l'Ebre, sobretot, és on el termòmetre pot pujar més. Avui, àmpliament per sobre dels 25, no descartaria alguna xifra de 27 o 28. Per tant, caloreta a les hores centrals de la jornada, després de que aquesta matinada s'ha notat un ascens del termòmetre de 5, 6, 7 graus més respecte a ahir, amb una matinada menys fresca. Aquesta suavitat, fins i tot amb aquests valors càlids a les hores centrals de la jornada, es mantindrà gran part de la setmana. Serà a partir del cap de setmana que l'anticiclo retiri i ens arribi un canvi de temps amb pluja i baixada de la temperatura.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Tres pel·lícules amb participació catalana han entrat en competició ja al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. 11, Les Hijas i Upiro. No tindran com arribar el Hope, la cinta coreana que hi va deixar atordit i entusiasmat el públic i que ja va competir al Festival de Cannes. Això sí, el seu director, Na Hong-jin, ha vingut a recollir un premi honorífic. Sitges, Marc Garriga.
4: Ai, 도대체 뭐가 이딴 짓을 한 거야?
5: El Festival de Sitges ha concedit a Na Hong-jin el Premi Màquina del Temps per una filmografia on destaquen The Chaser o El Extraño i que ja l'havia portat aquí abans. Però sobretot per aquesta magnífica Hope, una fita en el cinema de ciència-ficció i d'acció coreà que va entrar en la secció oficial del Festival de Cannes, però que estava predestinada a que el públic de Sitges la valorés com cal. I així ha estat, ovacionada amb força per un públic que ha devorat les seves 2 hores i 40 minuts de persecucions trepidants, d'humor escatològic i de crítica política global, com ens explicava el director Na Hong-jin en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Al principi, Hope neix de la por que els Estats Units ataquessin Corea del Nord. L'angoixa era total i tothom pensava que esclataria una guerra. Després va venir la pandèmia i diverses guerres arreu del món, i tots aquests fenòmens a mi m'afecten. Tot això m'ha guiat a escriure el guió d'aquesta pel·lícula i fer-la, però no m'he volgut quedar a la Terra, i al final el punt de vista és universal, i per això hi ha extraterrestres.
5: Hope arribarà als cinemes el 30 d'octubre i el seu director ha confirmat que la història no acaba aquí.
6: La meva pròxima pel·lícula serà fosca i amb molta sang. Farà olor de sang. Ahir vaig avançar força el guió aquí a Sitges i la rodaré l'any vinent. Sí que vull fer més parts de Hope, una segona, una tercera. Està tot planificat. Però abans volia fer aquesta altra pel·lícula.
5: Aquesta muntanya russa que és Hope es considera la pel·lícula coreana més cara de la història i com passava amb Tauró de Steven Spielberg, el monstre que persegueixen tant la policia com els habitants del poble epicentre de la baralla no es veu fins que han passat 50 minuts de metratge. Tot un prodigi.
2: Passen 4 minuts ara d'un quart de 10 del matí. Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia, per l'impuls del Cupra. Ho ha explicat la direcció al Saló de...

0: màxima de producció l'any que ve.
1: Gràcies, Jordi. No ens movem de París perquè els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes. Ho fan després que el govern francès hagi començat a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants. El ministre d'Educació preveu que avui estiguin tancats uns 200 instituts, menys que la setmana anterior. París, Isabel Galí.
2: Nova jornada de vaga i manifestacions d'estudiants de secundària important perquè és l'última abans de les vacances i pot marcar el rumb de la protesta. El govern, a més, ha enviat ja uns 3.000 substituts a cobrir les baixes dels mestres. El recorregut de la gran manifestació de París ha canviat. Acabarà als Invàlids, un espai menys donat al xoc entre manifestants i policia. Una violència que el president Macron ha situat, en tot cas, al costat dels estudiants.
3: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
1: Estupor entre l'oposició demòcrata a Donald Trump després que agents federals hagin escorcollat la casa de la congressista progressista per Minnesota, Ilhan Omar, candidata a la reelecció a les eleccions del 3 de novembre. Les autoritats no han aclarit la naturalesa ni l'abast de la investigació, si bé els agents insinuen que Omar hauria mentit en els seus formularis d'immigració per justificar l'escorcoll. Omar, nascuda a Somàlia i nacionalitzada nord-americana, va ser una de les dues primeres dones musulmanes en guanyar un escó a la Cambra de Representants i la primera refugiada africana elegida al Congrés. Forma part d'un grup de legisladors anomenat The Squad, que promouen amb vehemència posicions progressistes a la Cambra Baixa, però que també han estat objecte d'atacs reiterats de Trump, com l'ha expressat pel president aquesta matinada en un acte electoral i que ha valgut els crits de deporteu-la del públic assistent.
4: Ve d'un país sense llei, sense policia, sense exèrcit, només es disparen els uns als altres, i ve al nostre país i diu: tinc un dret constitucional. Ens alliçona sobre la Constitució i ve d'un dels pitjors països que hi ha al planeta.
1: L'escorcoll, a només 3 setmanes dels comicis, trenca el protocol no escrit que desaconsella obrir investigacions polítiques a tocar d'unes eleccions per evitar agreujar la gran polarització política que viu el país. El papa serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó al Policlínic Gemelli de Roma. Lleó XIV, de 71 anys, va anunciar la intervenció diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'Àngelus.
5: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
6: Els metges m'han trovat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
5: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
1: El papa ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. El 6 de novembre té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que té intenció de mantenir. D'altra banda, aquesta intervenció del pontífex podria endarrerir el calendari del relleu del cardenal Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona. L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, encapçala totes les travesses.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Comença l'audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019. Segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls. Anna Alfonso.
8: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien o a quines hores no eren a casa. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys sense que es notés que la porta s'havia forçat i altres, en petits grups de 3 o més integrants, cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien en una escola abandonada d'Horta Guinardó, a Barcelona. El que robaven ho venien i els diners anaven a una caixa comuna. De fet, entre els acusats hi ha els que administraven els guanys, registrant en una llibreta qui aportava i qui treia diners de la caixa. També enviaven objectes de valor robats a l'estranger a noms de terceres persones perquè fossin més difícils de rastrejar. Segons l'escrit de la Fiscalia, entre el 2018 i el 2019, els acusats van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó.
7: Esports.

0: Au del Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la Champions al camp del Galatasaray i ho fa sense haver cedit encara cap punt ni a la Lliga Espanyola ni tampoc a la competició europea, després d'haver jugat ja 9 partits. Hansi Flick assegura que aquests números no han de ser cap pressió per l'equip, sinó tot el contrari.
2: No és pressió, és un privilegi. És un privilegi estar en aquesta situació. Treballem molt cada dia i per mi encara queda un camí molt llarg fins al final de la temporada. Hem d'afrontar cada partit amb la mateixa mentalitat que fins ara. És important que l'equip mostri l'actitud, la mentalitat i la intensitat que necessitem. També en pilota. Hem de tenir confiança. La confiança que hem mostrat en els últims 9 partits.
1: Per la seva banda, Pau Cubarsí també ha parlat del fet que estiguin imbatuts en aquest inici de temporada.
3: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
1: El Galatasaray Barça començarà a les 9 del vespre i en podreu seguir la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio a partir d'una hora abans. I a banda d'aquest partit, avui se'n jugaran 8 més d'aquesta segona jornada de la Lliga de Campions, d'entre els quals destaquem l'Atlètic de Madrid, Manchester United, el Villarreal, Nàpols o l'Arsenal, Lilla. A la segona divisió, el Girona va aconseguir ahir un empat a 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada. Els gironins es van avançar amb un gol d'Esprilla al minut 4, però el Tenerife va empatar poc abans de la mitja hora de joc i a partir d'aquí el resultat ja no es va moure més. Sentim el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
4: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres, en aquells minuts, pues, no hem sigut d'allò i després, a sobre, pues, hem regalat un gol.
1: Després d'aquest empat, el Girona és ara setè la classificació amb 15 punts a un de la zona de play-off i a 6 de l'ascens directe. Mentrestant, a primera, Llevant i el Sevilla van empatar 3 en el partit que tancava la vuitena jornada. En aquest partit, l'àrbitre va afegir gairebé 15 minuts a la segona part, durant els quals hi va haver-hi 3 gols, 2 dels locals i un dels visitants. I a la primera federació, també jugat ahir, Hèrcules d'Alacant 1, Sant Andreu 0. Bàsquet, el Barça torna a tenir aquest vespre partit de l'Eurolliga al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulic reben el Maccabi de Tel Aviv just després de superar el València a la Lliga ACB diumenge passat.
5: After the wins, everything's easier.
6: Després de les victòries, tot és més fàcil. No va ser senzill després de perdre contra els Alguiris, perquè crec que vam jugar un bon partit, però simplement no el vam acabar bé. Era important reaccionar, trobar la manera, en menys de 2 dies, de jugar contra un equip molt bo com el València i aconseguir la victòria. Per tant, guanyar ens ajuda.
5: València, to be successful, so it helps that we win.
1: El partit començarà 9:15 i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també avui juga el Kitzanas Manresa a la pista del Başakşehir d'Istanbul a partir de les 6 de la tarda. Els turcs són líders del grup de la Eurocup masculina amb 2 victòries. En parla el segon entrenador manresà, Carlos Flores.
7: És veritat que juguem contra un equip molt bo a nivell europeu. En el nostre grup, el Başakşehir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat ha guanyat inclús equips de nivell d'Eurolliga com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no?
1: També té partit europeu avui el Fiat Girona. Els de Moncho Fernández jugaran a la pista de l'Ostend de Belga a la segona jornada de la FIBA Europe Cup.
8: Jugadors que ja coneixen la Lliga a saber com el Costadino o el Gillet han sempre fitxat molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat.
1: Aquest partit començarà 9:15. En handbol avui també, partit de competició europea pel Freiking Granollers. Els vallesans jugaran a partir de 9:15 a la pista de l'Aguas Santas portuguès. És un partit de la tercera jornada de la Lliga Europea. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina va debutar ahir al vespre amb una victòria al Mundial del Paraguai, superant Itàlia per 3-2. Els 3 gols de l'equip espanyol els va fer Pau Bargalló. Avui l'equip espanyol, aquesta nit, s'enfrontarà a Portugal a la segona jornada.

0: Són 9:45, destaquem les principals notícies d'aquest dimarts 13 d'octubre. El servei d'alta velocitat encara arrossega afectacions i retards derivats de l'incendi d'un comboi ahir a Ricla, a l'Aragó. Els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres, mentre els usuaris afectats busquen alternatives per fer front als retards i cancel·lacions. El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar a les eleccions del 29 de novembre. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre d'altres, per Vox. A partir d'ara us explicarem que el bus a demanda de la Terra Alta es consolida amb 3.000 passatgers l'últim any, amb el repte d'aconseguir connexions amb Lleida. El servei que connecta els diversos municipis amb Gandesa es va posar en marxa fa 2 anys. L'Ajuntament de Roses a l'Alt Empordà destaca que en 3 anys s'han reduït gairebé a la meitat els espais on els Top Manta venen les seves mercaderies. S'ha passat dels 400 llocs Manta al passeig, el 2023, als 210 aquest agost. Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Meade, popular pel paper del fill del protagonista de la sèrie Breaking Bad. Meade tenia paràlisi cerebral que li van diagnosticar quan tenia 3 anys. Què és el més destacat dels esports, Eudald Serra?
1: Doncs el Barça, que té aquest vespre partit a la Champions d'Istanbul. Els blaugranes afrontaran la segona jornada de la competició al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara.
0: Temps estable, però amb núvols baixos a moltes comarques. El cel es mantindrà més serè al Pirineu i al terç oest del país, on les temperatures podran pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. El cel estarà més tapat en punts de la costa, on no es descarta algun plogim. Matí de retards a la línia de tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Els passatgers han d'esperar 1 o 2 hores per poder viatjar o buscar-se alternatives. Encara s'arrosseguen les complicacions derivades de l'incendi d'un comboi ahir a l'Aragó, que obliga a circular per via única per un tram d'una vintena de quilòmetres i amb limitació de velocitat. Estació de Sants de Barcelona, Joan Garcia, bon dia.
2: Bon dia. Des del començament del servei que hi ha retards, són d'entre 1 i 2 hores i els primers AVE que han sortit amb doble composició, que vol dir 2 trens enganxats per no haver de suprimir-ne cap. Però els retards inquieten molt els usuaris, que avui, dia feiner, després de 3 dies de festa, la majoria ha de viatjar per feina.
3: Sortim a les 7:27, són les 7:10, no hi ha via ara mateix i posa que està demorat. O sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir, perquè anem a treballar. Llavors anem a l'aeroport a agafar un avió, perquè hem de treballar sí o sí.
2: Ara mateix veiem que hi ha un tap als controls d'accés a l'alta velocitat perquè només es permet entrar al passatge de trens que tenen via assignada i són molt pocs. Això a les sortides. A les arribades, entre 6 i 7 del matí encara han estat arribant trens de Madrid amb retards de fins a 7 hores. Un total de 10 hores dins el tren que els afectats ens explicaven així.
4: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí i que l'hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar i quedava molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta, i la veritat que espero que almenys ens retornin els diners.
2: Tot plegat és perquè encara es manté la via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasència, a l'Aragó, entre Calatayud i Saragossa, on ahir es va incendiar el tren i que, segons Adif, encara no hi ha previsió que recuperi aviat.
0: Gràcies, Joan. El Fons Monetari Internacional revisa a l'alça la previsió de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més del que calculava fa uns mesos. És més del doble del creixement previst per la zona euro, que se situa en l'1,1%. Aquesta previsió manté Espanya com la gran economia europea, amb més bones perspectives de creixement. L'FMI també pronostica que els preus pujaran un 2,7% l'any que ve, un punt menys que la d'aquest any. La taxa d'atur es mantindrà prop del 10%, una dada molt alta per a Europa, però històricament baixa per a Espanya. L'organisme alerta que el context geopolític a l'Orient Mitjà pressiona l'economia i la inflació, però la tecnologia fa de contrapès amb la inversió en intel·ligència artificial. Així ho ha explicat l'economista en cap de la FMI, Silvana Tenreiro.
5: En primer lloc, l'encariment de l'energia i d'altres matèries primeres provocat per la guerra, que equival a un xoc negatiu d'oferta a escala mundial, fa pujar els preus i frena l'activitat econòmica. En segon lloc, l'auge tecnològic, impulsat principalment per la IA, que actua com un xoc positiu de demanda i empeny a l'alça tant els preus com l'activitat econòmica, especialment el comerç i la inversió.
0: Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió de creixement per al 2026, fins al 3,1%, tot i que la inflació i el deute públic amenacen aquest creixement. L'organisme també assenyala que el creixement d'Àsia supera el d'altres regions, impulsat en part per l'expansió de la IA i la tecnologia. I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz anuncia una baixada general del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en eleccions regionals. Berlín, Jordi Regàs.
6: Alemanya, després d'un cap de setmana en què la CDU ha analitzat els motius de les darreres derrotes electorals, el canceller ha anunciat una baixada del preu de la llum. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
7: Die Stromsteuer für alle.
8: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom, al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
6: A la República Federal, de fet, es paga el doble per cada quilowatt-hora del que es paga a Catalunya. Amb el descompte anunciat a Alemanya, al cap de tot un any, una família s'haurà estalviat uns 100 euros.
9: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
10: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
9: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
11: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: El Tribunal Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig els pròxims dies. El jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà entre aquest mateix divendres i dimarts que ve. Després, la Sala Penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu del cas 9 anys més tard i en compliment de la sentència del Constitucional. Aquest calendari, però, no alterarà els plans de retorn a Catalunya de Carles Puigdemont. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el seu advocat, Gonzalo Boyer, ha explicat que la tornada es preveu després de les eleccions generals del 29 de novembre.
12: El president dijo claramente en otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
0: Fonts properes a Llarena han explicat a 3CAT Info que el jutge mourà fitxa tan bon punt acabi el termini de 5 dies que ha donat a les parts per posicionar-se després que retirés l'ordre de detenció contra Puigdemont. Llarena s'espera escoltar les parts per si ha de refer la seva decisió. Vox ja li ha demanat que rectifiqui i mantingui l'ordre de detenció a Puigdemont, però Llarena està decidit a tancar el cas. El Suprem també té encarrilada l'amnistia per als exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, com us explicàvem la setmana passada. Es dictarà abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Els exconsellers han de tenir dret a presentar-s'hi, si ho volguessin, després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia per a tots ells. I en plena precampanya electoral, el president Salvador Illa arrenca aquesta tarda el seu tercer viatge oficial a Brussel·les. A l'agenda no hi ha prevista cap trobada amb Carles Puigdemont, ara que té més encarrilat que mai el seu retorn a Catalunya. Illa sí que es veurà amb dirigents de les institucions comunitàries. Brussel·les, Bruno Fortea.
13: El president Illa es reunirà amb l'exministra socialista Teresa Rivera. Tots dos van coincidir al govern espanyol, però ara Rivera actua com a número 2 de la Comissió Europea i és la màxima responsable de les polítiques ecològiques i de competència empresarial. Illa també es veurà amb el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa, un altre socialista d'alt perfil polític a Brussel·les. Illa discutirà sobre polítiques d'habitatge amb eurodiputats i també abordarà les demandes dels pagesos i ramaders catalans preocupats per si es retallen les ajudes de la política agrària comuna.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Crítica inusualment contundent de l'Església Catòlica Nord-Americana a la pretensió de l'administració Trump de retransmetre en directe l'execució per escamot de fusellament de l'autor del tiroteig en un complex militar. L'arcabisbe Timothy Broglio, a càrrec de l'atenció espiritual dels membres catòlics de l'exèrcit, els proposa que demanin ser eximits de l'execució de Nidal Hassan, que va matar 13 persones l'any 2009 a Fort Hood. Broglio qüestiona si els Estats Units volen, diu, imitar els terroristes d'aquest món i convertir en un espectacle públic l'assassinat bàrbar dels adversaris. L'arcabisbe també es demana si s'ha tingut en compte l'efecte que tindria entre els joves una execució retransmesa en directe. Broglio n'ha parlat poc després de reunir-se a Roma amb el papa Lleó, qui ha tingut desavinences públiques amb Trump i el Pentàgon sobre qüestions com la guerra de l'Iran. El vicepresident Vance, convertit al catolicisme, ha dit que no veurà l'execució si finalment s'arriba a retransmetre en directe. Canviem de qüestió. Quan falten 5 minuts per 3 quarts de 10, el bus a demanda de la Terra Alta es consolida amb les 3.000 persones que l'han utilitzat durant l'últim any. El servei es va posar en marxa el 2024 i connecta els diversos municipis amb Gandesa. El repte de futur és aconseguir connexions amb la ciutat de Lleida. Tortosa, Jordi Barranca.
14: El Consell Comarcal treballa amb l'objectiu que a mitjà termini hi hagi una línia que connecti Gandesa amb la capital del Segrià. Entre els motius hi ha que bona part dels universitaris de la comarca estudien a la Universitat de Lleida i que l'habitatge és més barat que en altres ciutats com Tarragona o Barcelona. Joan Ovanell, president del Consell Comarcal.
15: Hi ha molts estudiants de la nostra comarca que estudien a la Universitat de Lleida. Els pisos de lloguer o d'alquiler per tal de poder estudiar són més barats, i a part de la possibilitat de connexió que tenim en l'alta velocitat, la mateixa estació de busos està al costat de l'estació de tren.
14: A finals d'any o a tot estirar durant el primer trimestre del 2027 milloraran les connexions cap a Reus i Tarragona amb 6 expedicions diàries. Millores a transport públic per a una comarca on ja s'ha més que consolidat el servei del bus a demanda. Inclou 6 línies i per pujar-hi cal reservar amb antelació, ja sigui per telèfon o per l'aplicació. Si no, l'autobús no para. Ara l'objectiu és adaptar millor els horaris a la demanda.
15: També revisar si convé en la mesura del possible i tindre un feedback també més proper en els usuaris per si s'ha de revisar alguns horaris que estan prefixats que van millor o no van tan bé.
14: Un servei que és molt utilitzat sobretot per anar a Gandesa a fer compres o per qüestions mèdiques.
0: En 3 anys s'han reduït gairebé a la meitat els espais on els Top Manta posen les seves mercaderies al Passeig de Roses a l'Alt Empordà. S'ha passat dels 400 llocs Manta del 2023 a 210 aquest agost, segons fonts de l'Ajuntament. Girona, Maria Rovira.
16: Hi han incidit els controls exhaustius i ha estat determinant la possibilitat judicial d'intervenir en els domicilis utilitzats a vegades com a magatzems que han actuat d'efecte dissuasori, segons ens ha explicat el regidor de l'àrea de Seguretat Ciutadana de Roses, Josep Maria Martínez.
17: Les ordres judicials que ajuden molt a que aquestes persones ara sí que tenen por. Abans tenien el refugi de casa seva, no es podia entrar i en canvi ara veuen que en qualsevol moment els hi poden entrar a casa i bueno, això a ells els genera molta inestabilitat, no? Fins al punt que pensem que pot ser dissuasori en què molts d'aquests manters no han vingut aquest estiu a Roses, no? La pressió que estem fent.
16: Aquest estiu s'han fet 3 registres judicials a domicilis de manters que han servit per fer identificacions i alguna detenció.
0: La proliferació d'algues a l'embassament de la Torrassa, a la Vall d'Àneu, és més greu del que s'havia vist fins ara i podria obligar a prendre mesures extraordinàries. L'aigua s'ha tenyit de verd intens per una proliferació massiva de cianobacteris, uns organismes que poden alliberar toxines. De moment es manté prohibit el bany i les activitats recreatives a l'embassament i encara no se sap amb certesa d'on provenen els nutrients que afavoreixen aquest creixement. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
18: El canvi de color és especialment visible a la zona de les comportes, on l'aigua presenta un verd molt intens, gairebé fluorescent. A mesura que s'avança cap a la cua de l'embassament, on hi ha més moviment d'aigua, la coloració es va diluint. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està analitzant l'embassament per determinar si aquests cianobacteris estan alliberant substàncies tòxiques. Mentrestant, es recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua i impedir que els animals s'hi banyin o en beguin. La presència d'aquestes algues no és nova, però enguany la proliferació és molt més abundant i recurrent que en anys anteriors. Les temperatures altes i persistents d'aquest estiu haurien afavorit el creixement, especialment a les zones d'aigua més estancada. El problema, però, és que encara cal aclarir d'on provenen els nutrients que alimenten aquesta proliferació, sobretot el nitrogen i el fòsfor. Indicar-ne l'origen és clau per poder actuar, tal com explica el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga.
19: Ara mateix s'estan fent analítiques per determinar exactament quina cianobactèria és i si està realment alliberant toxines o no. I també per saber d'on provenen aquests nutrients s'hauria de fer una recerca molt més detallada per saber realment on està l'origen del problema. Primer s'ha de detectar quina és la font que porta els nutrients i a partir d'aquí trobarem les solucions. Però sobretot és això. Ara mateix és difícil de dir.
18: A més, diu Garriga, els nutrients acumulats al fons de l'embassament poden ser difícils d'eliminar. Per això, les solucions podrien anar més enllà de les mesures preventives que s'apliquen ara i requerir actuacions extraordinàries. Tot dependrà dels resultats de les analítiques i de les investigacions per determinar l'origen del problema.
0: Tres quarts de deu, informació del trànsit i els transports públics amb Clàudia Serra. Bon dia, Clàudia.
20: Bon dia. Doncs a aquesta hora segueixen les aturades a l'AP7 de Martorell al Papiol en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Com a conseqüència també hi ha lentitud a la B23 des de Molins de Rei cap a l'enllaç amb l'AP7. A la resta de carreteres, retencions d'entrada a Barcelona per la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. També a les rondes, a la ronda de dalt d'Hospitalet a Pedralbes en sentit Besòs i a la ronda litoral des de Santa Coloma fins a la Barceloneta, també en direcció, en aquest cas en direcció Llobregat, volíem dir. Fora de Barcelona, destaquem retencions a la C-17 de Canovelles a Granollers sentit Barcelona per obres. Pel que fa al transport públic, recordem que segueixen aquest matí retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'incendi ahir d'un tren a l'Aragó, unes demores que van entre una hora i dues hores.
9: El temps.
0: Amb Jofre Genué.
21: Notable ascens de les temperatures aquesta matinada. Han tornat els valors tropicals, que no baixen dels 20 graus en alguns sectors de la costa central, entre 5-7 graus més respecte a la passada matinada i, entre altres coses, per la presència d'un cel ennublat, d'una massa d'aire més temperada que ens afectarà gran part de la setmana, fent que fins i tot a les hores centrals de la jornada l'ambient sigui calorós. Avui s'esperen màximes, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, que és on farà més sol, que puguin arribar a tocar els 27 o 28 graus. Serà una jornada d'estabilitat, però la presència d'aquests núvols baixos que molts indrets no acabaran de dissipar-se, sobretot al voltant de les comarques barcelonines, a la costa central, Camp de Tarragona. Esperem que aquí els núvols baixos fins i tot a estones siguin compactes i puguin deixar escapar alguna goteta, però molt poca cosa, en general amb molta estabilitat, i aquest anticicló que està propiciant, per tant, aquest trenar de temps molt tranquil, ha de continuar ben bé fins divendres. Serà a partir del cap de setmana que comenci a retirar-se, obrint les portes un canvi de temps amb nou descens de les temperatures i l'arribada de pluges.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'aposta de l'Orfeó Lleidatà per programar música clàssica en to distès fa el salt de la capital del Segrià a 7 municipis més de les comarques de Lleida. El primer, el 15 de novembre, a Targa, amb el duo Malibran. El cicle Clàssica Oberta estrena nova temporada amb 16 concerts repartits pel territori i amb una aposta renovada pel talent emergent local i internacional. Lleida, Estela Busoms.
22: És la tercera temporada del Clàssica Oberta i la primera que ofereix una programació compartida entre Lleida i altres punts de la demarcació, començant el novembre i desembre per Tàrrega, Verdú i la Fuliola, tots tres de l'Urgell. Més endavant farà parada a Térmens, a la Noguera, la Granadella, les Garrigues, la Pobla de Segur, Pallars Jussà i Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Són propostes amb ambient distès i amb un conductor que explica l'entrellat del concert i fa interactuar públic i intèrprets. Tot plegat per fer que la música arribi més enllà de les grans capitals de forma estable. Ho destacava director de l'Orfeó Lleidatà, Xavier Quinquillà.
23: Sí, el que hem d'aspirar en termes de drets culturals és qualsevol poble, micropoble de la demarcació, hagi una oferta cultural de qualitat de forma continuada, no puntual, no només puntual. I una mica el que pretenem modestament amb el Clàssic Obert és anar caminant cap aquí.
22: El cicle es fa amb el suport de la nova entitat Joventuts Musicals de Lleida, Pirineu i Aran, que presideix Francesc Alavedra.
24: Què pretenem? Es pretén això, que la música clàssica, alguna cosa que en principi es planteja com algo exclusiu, deixi de ser-ho, i que circuli la música i sobretot que circuli el talent.
22: Un talent que inclou, entre altres noms, Pax Cordacambra, la pianista japonesa Kara en Kuronuma, o la proposta innovadora de clàssica amb saxo amb la premiada Aina Font.
0: Ara passant 4 minuts de 3 quarts de 10. Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. White, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
25: Seriously, kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
26: I'm not kicking you out.
0: Mighty interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mighty també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules. L'última, aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. A més, tenia diversos projectes pendents d'estrenar. De moment, no han transcendit les causes de la mort. Passen 5 minuts de 3 quarts de 10.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Paraules d'amor, senzilles i tendres, no en sabien més de dient.
0: És l'homenatge que Joan Manuel Serrat va fer a Tete Montoliu ahir a la nit. El cantant va dedicar al seu col·lega i amic aquesta cançó Paraules d'amor en una actuació sorpresa al Parc Güell durant el tribut als pianistes Tete Montoliu i Bebo Valdés organitzat pel Festival de Jazz de Barcelona. El concert va reunir 1.800 persones i Serrat va entregar a títol pòstum la medalla d'or del festival a Tete Montoliu, un reconeixement que va recollir la seva filla. L'esdeveniment estava reservat exclusivament als veïns de l'entorn del Parc Güell, entre els quals el mateix Serrat, que resideix al barri del Coll des de fa més de 40 anys.
2: De podcast n'hi ha molts, però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
9: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
2: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
9: Segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Tres quarts i mig de deu, la riuada que diumenge va tornar a arrasar diversos pobles del centre del Nepal ha afectat 200 cases i deixa 5 desapareguts. Les autoritats nepaleses van haver de rescatar 95 persones, 9 de les quals estrangeres. I és que hi ha més de 100 excursionistes estrangers que han quedat atrapats en diversos punts després d'aquesta crescuda del riu que es van dur camins i ponts. En total hi ha prop de 700 persones afectades. Segons les imatges captades pels satèl·lits, l'origen de la riuada seria una llau que va caure des de dalt de l'Himàlaia fins a una gorja 3.500 metres més avall i va arrossegar fang i vegetació cap al riu. Els avisos que les autoritats van fer a les poblacions de la zona van permetre que molta gent es refugiés a temps i es va evitar així una nova desgràcia. Els economistes nord-americans Robert Hall i Michael Woodward han guanyat el Premi Nobel d'Economia d'aquest any per les seves aportacions a l'estudi de l'estabilitat del sistema econòmic. Tots dos han centrat la seva trajectòria a demostrar com les institucions econòmiques poden estimular o frenar la demanda i evitar fluctuacions dràstiques a través de mesures fiscals i monetàries. Ho han fet basant-se en les teories intervencionistes de l'economista John Maynard Keynes. Les seves aportacions han contribuït a establir part del marc teòric. Canviem de qüestió. El pont de Platja d'Aro, que passa per sobre del Ridaure a l'Avinguda S'Agaró, es farà de nou. L'aigua es va desbordar en aquest punt pel temporal de la setmana passada en aquest municipi del Baix Empordà. El Departament de Territori pretén engegar l'obra d'aquí un any i preveu invertir-hi uns 4 milions d'euros. Ens ho explica des de Girona Laia Claret.
3: L'aiguat de diumenge passat va acabar provocant que el Ridaure es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos a la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar amb formigó ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. A principi de la setmana passada, l'alcalde ho reclamava. La consellera de Territori, Sílvia Panec, especifica que les obres començaran la tardor que ve. I què s'hi farà?
4: És un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
3: El departament està redactant el projecte del segon pont.
9: Esports.
0: Pau del Serra, bon dia.
5: Bon dia. El Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la Champions al camp del Galatasaray d'Istanbul i ho fa sense haver cedit encara cap punt ni a la Lliga Espanyola ni a la competició europea, després d'haver jugat 9 partits en aquest inici de temporada. Hansi Flick assegura que aquests números no han de ser cap pressió per l'equip, sinó tot el contrari.
6: No és pressió, és un privilegi. És un privilegi estar en aquesta situació. Treballem molt cada dia i per mi encara queda un camí molt llarg fins al final de la temporada. Hem d'afrontar cada partit amb la mateixa mentalitat que fins ara. És important que l'equip mostri l'actitud, la mentalitat i la intensitat que necessitem. També en pilota. Hem de tenir confiança. La confiança que hem mostrat en els últims 9 partits.
5: Per la seva part, Pau Cubarsí també ha parlat del fet que estiguin imbatuts en aquest inici de temporada.
7: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
5: El Galatasaray-Barça començarà a les 9 del vespre i en podreu seguir la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio a partir d'una hora abans. A banda d'aquest partit, avui se'n jugaran 8 més d'aquesta segona jornada de la Champions, d'entre els quals destaquem l'Atlètic de Madrid, Manchester United, el Villarreal, Nàpols o l'Arsenal, Lilla. I a segona divisió, el Girona va aconseguir ahir un empat a 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada. Els gironins es van avançar amb un gol d'Esprilla al minut 4, però el Tenerife va empatar poc abans de la mitja hora de joc. I a partir d'aquí el resultat ja no es va moure més. Sentim el tècnic dels gironins, Quique Álvarez.
8: En la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres, en aquells minuts, pues, no hem sigut d'allò i després, a sobre, pues, hem regalat un gol.
5: Després d'aquest empat, el Girona és ara setè, la classificació amb 15 punts a un de la zona de play-off i a 6 de l'ascens directe. Mentrestant, a primera, Llevant i el Sevilla van empatar 3 en el partit que tancava la vuitena jornada. En aquest partit, l'àrbitre va afegir gairebé 15 minuts a la segona part, durant els quals hi va haver 3 gols, 2 del Llevant i un del Sevilla. I a la primera federació, també jugat ahir, Hèrcules d'Alacant, 1, Sant Andreu, 0.
9: 3CAT Info.
5: Parlem ara de bàsquet, perquè avui hi ha diversos equips catalans que tenen compromisos europeus. El Barça torna a tenir aquest vespre partit de l'Eurolliga al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulic reben el Maccabi de Tel Aviv just després de superar el València a la Lliga ACB diumenge passat.
10: After the wins, everything's easier.
11: Després de les victòries, tot és més fàcil. No va ser senzill després de perdre contra els Alguiris, perquè crec que vam jugar un bon partit, però simplement no el vam acabar bé. Era important reaccionar, trobar la manera en menys de 2 dies de jugar contra un equip molt bo com el València i aconseguir la victòria. Per tant, guanyar ens ajuda.
10: València, and to be successful, so it helps that we win.
5: El partit començarà a 8:45 i el podreu seguir a la transmissió que en farem parlat de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També vull jugar el Kitsanàs Manresa a l'Eurocup a la pista del Başakşehir d'Istanbul a partir de les 6 de la tarda. De l'equip turc en parla el segon entrenador manresà, Carlos Flores.
26: És veritat que juguem contra un equip molt bo a nivell europeu. En el nostre grup, el Başakşehir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat, ha guanyat inclús equips de nivell d'Eurolliga, com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no?
5: I també té partit europeu avui el Fiat Girona. Els de Moncho Fernández jugaran a la pista de l'Ostende belga, a la segona jornada de la FIBA Europe Cup.
27: Jugadors que ja coneixen la Lliga ACB, com el Costadino, o el Gillette, han sempre fitxa molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat.
5: Aquest partit començarà a 8:45 i en handbol. Avui també té partit de competició europea el Freiking Granollers. Els vallesans jugaran a partir de 8:45 a la pista de l'Aguas Santas portuguès, partit de la tercera jornada de la Lliga Europea. En parla l'entrenador dels vallesans, Antonio Rama.
28: Que han de ser molt ordenats a nivell defensiu, sobretot, no? Perquè és un equip que ho és, que té les coses molt clares, que potser no té jugadors doncs, tan contrastats com altres equips, però que té un joc molt, diguéssim, molt ordenat i molt disciplinat, no?
5: I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina va debutar ahir al vespre amb una victòria al Mundial del Paraguai superant Itàlia per 3-2. Els 3 gols els va fer el català Pau Bargalló. Avui l'equip espanyol s'enfrontarà a Portugal a la segona jornada.
9: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. Retards de fins a dues hores en l'alta velocitat i alguns trens que han doblat la composició per intentar absorbir tot el passatge. Són els efectes de l'incendi d'ahir d'un comboi a l'Aragó. Mentre es treballa per retirar el comboi i resoldre la incidència, els trens circulen amb limitació de velocitat i per via única en un tram d'uns 20 quilòmetres. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. L'amnistia per a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva la dictarà abans del 26 d'octubre, la data límit per presentar les candidatures pel 29N. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que han tancat amb Esquerra Republicana. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar a les pròximes eleccions espanyoles. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre d'altres, per Vox. L'FMI eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altre cop que els russos han atacat 2 vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Trump. L'OTAN amenaça Rússia amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot i això, posen el focus primer en la prevenció. L'Ajuntament de Roses, a l'Alt Empordà, destaca que en 3 anys s'han reduït gairebé a la meitat els espais on els Top Manta venen les seves mercaderies. S'ha passat dels 400 llocs Manta al passeig al 2023 als 210 aquest agost. I la plataforma veïnal de Balaguer, que reclama solucions per acabar amb la plaga de coloms, intensifica la seva lluita. Presenta una instància a l'Ajuntament on denuncia que no actua per reduir-ne la població i ha fet arribar una queixa a la síndica de Greuges de Catalunya.
1: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitsanàs Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
0: Pel que fa al temps, es mantindrà el domini dels núvols amb algunes clarianes esporàdiques, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. No es descarta algun petit plugim puntual. Sol a la resta amb ambient més càlid. A Ponent o Terres de l'Ebre es podran assolir alguns valors pròxims als 28 graus de temperatura.
1: Trescat Info. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
3: Bon dia, Argentona, són les 10 i 4 minuts.
4: De dilluns a divendres, de 10 a 1, tic-tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

Avui, 13 d'octubre, és el Dia Internacional per a la Reducció del Risc de Desastres, una jornada impulsada per les Nacions Unides per recordar la importància de prevenir les catàstrofes i reduir-ne les conseqüències sobre les persones, les comunitats i el medi ambient. Inundacions, incendis forestals, terratrèmols o temporals extrems són fenòmens que poden provocar greus pèrdues humanes i materials. Tot i que no sempre podem evitar que passin, sí que podem prendre mesures per minimitzar-ne els efectes. La prevenció, la informació i la bona preparació poden marcar la diferència quan arriba una emergència. Per això, aquesta jornada posa el focus en la necessitat de construir comunitats més segures i resilients. Això vol dir disposar d'habitatges preparats, conèixer els riscos de l'entorn, tenir plans d'emergència i saber com actuar davant d'una situació de perill. També és important que les administracions i els serveis d'emergència treballin per millorar la protecció de la població, especialment de les persones més vulnerables. El missatge és clar, estar preparats no és només responsabilitat dels serveis d'emergència, sinó una tasca compartida que comença a casa i implica tota la societat. I és que quan parlem de prevenció no parlem únicament de protegir edificis o infraestructures, sinó sobretot de protegir vides, perquè anticipar-se al risc avui pot evitar conseqüències molt més greus demà. En el Dia Internacional per a la Reducció del Risc de Desastres, recordem que la millor resposta davant d'una catàstrofe comença molt abans que aquesta arribi. I per posar música a aquesta idea de superació i esperança, escoltem Dream as One, de Miley Cyrus, una cançó que parla de la força de continuar endavant i que connecta amb una realitat que moltes persones viuen després d'una catàstrofe, perdre-ho tot i haver de començar de nou.

I passem ara a repassar el contingut del programa del TICTAC que avui us hem preparat. Començarem parlant de salut amb la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, una bona oportunitat per recordar la importància de la prevenció i de protegir especialment les persones més vulnerables. A les 11 arribarà una nova edició de Futbol Mania. La Lorena Muñoz ens posarà al dia de tota l'actualitat del futbol nacional i internacional, amb els resultats, les notícies i els noms propis que marquen l'actualitat futbolística. Tot seguit, a la roda d'associacions, parlarem amb Joan Forns, president del Centre Parroquial, que fa un parell de setmanes va ser nomenat novament per ocupar aquest càrrec. Coneixerem com afronta aquesta nova etapa i quins són els reptes i projectes de l'entitat. I a les 12 del migdia tornarem amb la secció de Consells de Salut i Bellesa. Avui ens fixarem en les arrugues i les taques de la cara, per què apareixen, com podem prevenir-les i quines opcions tenim per cuidar la pell. Ja a la recta final del programa, l'espai Alimenta't amb Ciència, posarem a prova una creença força estesa. Menjar fruita al final dels àpats engreixa? Buscarem la resposta amb els criteris científics i descobrirem què hi ha de cert en aquest mite. Tot plegat abans de tancar el programa amb les efemèrides de tal dia com avui que ens serviran per donar pas a l'informatiu. Així doncs, avui tenim un programa ple d'actualitat, salut, futbol i molta informació. Comencem amb el TICTAC d'avui.

0: I comencem amb la previsió del temps. Avui dimarts 13 d'octubre, Argentona tindrà una jornada marcada pels núvols i amb temperatures suaus. Durant tot el dia, el cel es mantindrà molt ennuvolat, amb algunes estones de cel simplement ennuvolat. Pel que fa a la pluja, només s'esperen precipitacions molt febles i puntuals al matí, sense acumulacions destacables durant la resta de la jornada. Les temperatures se situaran al voltant dels 20 graus a primera hora, pujaran fins als 24 graus durant les hores centrals del dia i tornaran a baixar fins als 20 graus al vespre i a la nit. El vent bufarà fluix, en general, amb velocitats d'entre 2 i 9 km per hora. Per tant, jornada força tranquil·la a Argentona amb predominis dels núvols, temperatures agradables i poca probabilitat de pluja estable. I ara connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió del temps a tot el territori.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb una temperatura clarament més alta que la d'ahir, una temperatura força més suau, i de cara al migdia també serà així, i és que la temperatura màxima s'espera que pugui pujar a valors de 24-25 graus en molts punts del territori. A punts del Pirineu podrà ser una miqueta més baixa, però cap a les Terres de l'Ebre fins i tot ha de ser més alta. S'espera una temperatura màxima de 28 graus. I en conjunt avui parlarem d'un cel variable, hi haurà força més estones de sol, amb alguns núvols que els anirà acompanyant aquest domini del sol, però sí que cap al sector central del litoral i perilitoral és aquí on s'espera que el cel estigui més ennuvolat i fins i tot s'anirà escapant algun ruixat al llarg del dia. Tot i això, tampoc no s'esperen ruixats d'intensitat. Això és tot de moment.

I ara fem un cop d'ull a l'estat del trànsit al Maresme. A aquesta hora les principals incidències són les retencions a la C32 en sentit Barcelona entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar. Segons les dades actualitzades aquest matí a les 9, hi ha circulació lenta en un tram d'uns 5 quilòmetres. Pel que fa a les obres, cal tenir en compte diverses afectacions a la xarxa viària de la comarca. A la B20, a l'altura de Tiana i en direcció a Mataró, hi ha restriccions de calçada per treballs de jardineria. També hi ha obres i restriccions a la BP5002, a Alella, tant per la construcció d'una rotonda com per treballs de manteniment previstos entre les 7 del matí i les 3 de la tarda. A més, a la C31 a Montgat i a la carretera Nacional 2, també en diversos trams de Montgat, hi ha afectacions per treballs de manteniment. A la Nacional 2, a Sant Pol de Mar, també es registren restriccions per obres. Finalment, a la C60, a l'altura d'Argentona, es mantenen afectacions vinculades a treballs de neteja, habitualment programats en horari nocturn. Per tant, si heu de circular pel Maresme aquest matí, especialment en direcció a Barcelona per la C32, és recomanable sortir amb una mica més de temps i consultar l'estat del trànsit abans de començar el trajecte.

I passem ara a l'agenda d'aquesta setmana argentona que combina literatura, reflexió ciutadana i teatre. Argentona ofereix aquesta setmana diverses propostes culturals i de participació ciutadana amb activitats repartides entre dimarts i divendres. La programació comença aquest dimarts a les 8 del vespre amb una sessió informativa al Saló de Pedra per presentar el Pla d'Accions de l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana, la PEU. La trobada està organitzada per l'Ajuntament d'Argentona i la Cambra de Comerç de Barcelona. Dimecres serà el torn de la reflexió i la literatura. A les 6 de la tarda, el Saló de Pedra acollirà una nova sessió de l'Àgora d'Argentona, un grup obert de reflexió ciutadana que es reunirà mensualment fins al juny de l'any vinent. Una hora més tard, a les 7, la Biblioteca Municipal Joan Fontcoberta donarà protagonisme a les lletres amb una nova activitat de la tardor literària. L'entrada és lliure. La programació continuarà divendres amb dues propostes. A 8:15 del vespre, el Saló de Pedra serà l'escenari de la conferència La persecució judicial de l'independentisme, a càrrec de Jaume Alonso Cuevillas i Damià del Clot. I a 9:15, el teatre prendrà el relleu a la Sala d'Argentona amb Pergamel, de Victòria Spunzberg. L'espectacle té una durada aproximada de 70 minuts i les entrades tenen diferents preus segons si es compren anticipadament o a taquilla. Són les 10 i 17 minuts, això és el Tic Tac de Ràdio Argentona. Continuem el programa amb música.

0: Amb l'arribada de la tardor també comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. La vacunació continua sent una de les principals eines per prevenir complicacions, especialment entre les persones més vulnerables. Per saber com es desplega la campanya argentona, qui es recomana que es vacuni i com es pot demanar hora, avui ens acompanya Carol Luna, infermera referent de vacunes de l'Àrea Bàsica de Salut d'Argentona. Hola, bon dia, Carol.
1: Hola, bon dia.
0: Encantada que hagis pogut venir aquí als estudis de Ràdio Argentona per parlar-nos d'aquesta campanya de vacunació. Ja ha començat?
1: Exacte, ja ha començat, però no per tothom.
0: Ah, no per tothom. És bé, bé doncs, que ens ho expliquis.
1: Mira, doncs va començar aquest dilluns, dia 5 d'octubre. Ha començat per les persones de més de 80 anys, ¿vale? Persones que són també addoms, persones que estan a residències o institucions, a persones també embarassades o puèrperes fins als 6 mesos, nens des dels 6 mesos fins als 5 anys i per personal sanitari i sociosanitari, que són les persones més vulnerables per aquesta campanya de la vacunació de la Covid i de la grip.
0: I com funciona aquestes persones, aquestes persones vulnerables que has mencionat ara? Ells es posen en contacte amb el CAP?
1: No, nosaltres a la primera tongada de la campanya que comença ara hem fet una búsqueda activa, és a dir, hem agafat les nostres llistes de les persones de més de 80 anys, vale? Els hem trucat i els hem programat totes les vacunes. Les companyes que s'encarreguen de les residències s'han posat en contacte amb aquestes persones de residència per quedar un dia i anar a vacunar-los, i personal sanitari, nosaltres, per exemple, ja tenim a la mútua d'empresa, que és la que s'encarrega de vacunar-nos a nosaltres. I els infants també estan, com ens anem veient molt sovint els infants, realment, i els avisem a consulta de que toca la vacuna de la grip.
0: Però que siguin vulnerables no vol dir que sigui obligatori, no?
1: Cap vacuna és obligatòria, ja començant per aquí. Cap vacuna és obligatòria, ni la vacuna dels nadons és obligatòria. Totes són molt recomanades perquè gràcies a aquestes vacunes ens hem estalviat moltes malalties i moltes morts per aquestes vacunes, i moltes complicacions també, que sempre parlem de una malaltia pot provocar una mort. No, una malaltia com és la grip, com és la Covid, ens pot complicar complicacions de les nostres patologies cròniques de base, o també complicacions que es poden quedar al llarg de la nostra, bueno, de la nostra vida.
0: Una grip pot ser tan mortal?
1: Sí, per una persona vulnerable, una persona que tingui una malaltia crònica, sí que pot ser mortal.
0: I la Covid, perquè la campanya abans era només de grip, però ara és Covid i grip, van juntes. La Covid, tot i que ja fa uns anys que la tenim controlada, no ens la podem oblidar, no?
1: Bueno, al final els virus no els tenim mai controlats. Sí que és veritat que la grip és molt estacional, ara per la tardor, per això és quan comencem la campanya, però moltes persones la Covid l'agafen durant l'estiu, és a dir, que la Covid no té una campanya molt estacional. L'únic que sí que aprofitem, perquè a l'hivern els virus es contagien més, és quan estem més tancats a les cases, és quan tots anem a casa d'un o d'un altre i quan hi ha més de contagi. Però la campanya de la Covid, sempre està. Durant l'estiu també hem tingut casos de Covid.
0: Però la campanya de la vacuna de la Covid es fa ara a la tardor.
1: Es fa ara a la tardor,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè te'n poses una de vacuna ara de la Covid i et dura un any.
1: No te dura un any, te dura molt de temps. L'únic que hem de recordar el nostre cos, per això és la vacuna anual, tant de la grip com de la Covid, vale? És anual. Per què? Perquè necessitem un reforç al nostre sistema autoimmune per recordar-li que tenim aquestes vacunes. A part d'això, les vacunes no són sempre les mateixes. Com a novetat, aquest any, la vacunació de la grip s'ha canviat les tres soques. Les vacunes de la grip, comentar que són trivalents, és a dir, que porten tres vacunes contra la grip, i aquest any, des de fa molts anys, no s'ha canviat les tres soques. Sempre, cada any, pot variar una soca o una altra soca, i aquest any s'han canviat les tres. Llavors, són reforços que donem al nostre cos perquè es defensi quan ven la grip.
0: És a dir, que a cada campanya de vacunació canvieu el tipus de vacuna per la soca que és més predominant aquell any.
1: Ah, exacte, sí.
0: Com ho sabeu, quina soca
1: això
0: està
1: són
0: actuant?
1: Això són les persones que estudien més que nosaltres. Penseu que aquestes campanyes, per saber la soca, que és vacuna de la grip, es comença a partir del març. S'agafa les persones que estudien aquest tema epidemiologia i tot això. El mes de març ja van mirant altres països que és d'hivern i que es posa la vacuna de la grip i estan passant la grip, quina cepa se suposa que vindrà cap a nosaltres? I es fa cada any més o menys, cap a mes de març, abril, més o menys. Aquest any sí que és veritat que hem començat la campanya més tard de la grip. Sempre, bueno, ja fa uns anys que comencem l'última setmana de setembre aproximadament, però a causa de les canvis de soques perquè van canviant aquesta grip, hem començat a partir del 5 d'octubre.
0: I fins ara heu notat un increment de contagiats de grip?
1: A veure, grip aquest estiu hem tingut algun cas de grip A, per exemple, però cada any anem tenint grip, és que sí.
0: No és un any excepcional aquest any, ho dic perquè si les campanyes de vacunació han començat més tard, no ho he notat per això.
1: No, la grip l'any passat, per exemple, sí que és veritat que sempre les grips comencen a partir de gener, vale? Comencen a tenir el pic més alt de grip al gener. L'any passat va ser cap al desembre, que ens va agafar una miqueta els sanitaris, en plan, ostres, ja, abans de Nadals, vale? Hem començat ja la grip, més que res perquè els Nadals és quan tothom s'ajunta, tota la família,
0: clar.
1: I va haver-hi un pic bestial. Habitualment sempre era després del gener, després de Reis, és quan començaven els pics de la grip, i l'any passat va ser horrible, realment. Però bueno, aquest any encara no se sabem res.
0: Sí, perquè ara recordo que hi va haver una temporada que estaven els serveis d'urgències col·lapsats, no? amb el tema de la grip. Això vol dir que la gent no es vacuna de la grip?
1: No. Bueno, hi ha gent que no es vacuna, no ens enganyarem.
0: Proporcionalment, quin és el percentatge de població que es vacuna?
1: No te'l podria dir, vale? Sé que per números CatSalut sempre demana que almenys sigui un 80-85%. També t'he de dir que crec que no arribem a aquests percentatges. Hi ha molta gent, sobretot gent jove. La gent gran de més de 80 sí que és molt, molt a favor de les vacunes. Tal com he comentat, la campanya dels de més de 80 va començar el 5 d'octubre. La campanya normal, per entendre'ns, per la població de més de 60... vale, o persones que són cròniques, comença a partir del 26 d'octubre. Llavors, sí que és veritat que les persones de més de 60 sí que s'animen a vacunar-se per la por a tenir una grip greu i que una complicació, i és la gent jove que té malalties cròniques la que està més reticent a aquesta vacuna. Es pensen que, bueno, que no passa res per que agafi una grip, i això, bueno, pot ser que no passi res, o pot ser que si ets diabètic, per exemple, a causa de la grip i tens menys de 60 anys, se te compliqui aquesta diabetes, per exemple. I després, controlar aquest sucre, controlar aquesta diabetes, pot ser difícil.
0: Sí, perquè si una persona està sana, no té cap mena de complicació de salut i agafa la grip, normalment és una setmana al llit, no?
1: Habitualment, sí. Sí,
0: febre,
1: sí, sí.
0: I mira, passar-ho, no? Perquè no hi ha cap remei.
1: No.
0: Per això es pensa, home, doncs per una setmana doncs de febre tampoc no cal vacunar-se. Però, com expliques, en casos vulnerables, no? Doncs de malalties cròniques o complicades, doncs potser sí, perquè es complica i no t'ho esperes. No?
1: Exacte, aquesta patologia crònica es complica i pot ser, sí, pot ser difícil després de gestionar tema medicació, tema benestar, és complicat.
0: Parlem de la grip, però la Covid, també ho comentàvem ara, no? que pensàvem que la tenien controlada, és un virus que encara s'està passejant per aquí, perquè se sent a parlar. No saps identificar si tens el Covid ara, perquè és com un encostipat, a vegades us heu trobat aquí al Cap d'Argentona amb casos de Covid més greus?
1: Més greus? No. Cada any va variant, a més, la sintomatologia del Covid. Als principis eren més febre, eren més malestar general, era més com una grip. Aquest any, per exemple, ja hem tingut Covid aquí a Argentona i en altres llocs hem tingut Covid i ha sigut com un mal de cap, una inestabilitat cefàlica i una miqueta de malestar a la panxa. Mm-hmm. I s'ha quedat aquí, potser unes dècimes de febre, però ja està. Vull dir, depèn una miqueta de la soca que va venint de la Covid, la sintomatologia va variant bastant la Covid. En canvi, la grip sempre és la mateixa. Són febres altes, tal com comentaves.
0: Els símptomes sempre són els mateixos, sí. I per això el podem identificar bé, la grip.
1: Exacte.
0: No?
1: A més, tu ja veus una persona que ve amb una cara de "me'n trobo fatal, m'ha passat un camió per sobre amb febres altes", dius, és que tens una grip, no fa que te faci cap test, perquè és molt... Bueno, la sintomatologia és molt clara.
0: Quan tens aquests símptomes tan clars de la grip, has d'anar al metge? Si ets una persona sana i no tens cap complicació de salut.
1: No tens per què anar al metge, però habitualment quan vas al metge és perquè necessites la baixa.
0: Ah, clar.
1: Sí. A veure, en principi nosaltres com a metges no et farem gaire cosa. Et recomanarem lo típic, la paracetamol, l'ibuprofeno, per minimitzar o per aquest símptoma, si no està tan malament, vale? Com a molt les persones, de, el que comentàvem, persones que tinguin per malalties cròniques, posar el fonendo perquè si ets asmàtic, que no es compliqui, tema respiratori, al final és una malaltia vírica que ataca vies respiratòries, però si ets sana, l'únic que vindràs és per demanar la baixa perquè és que no et trobes en cor d'anar a treballar.
0: I justament per anar a demanar la baixa, t'has de desplaçar cap al CAP amb una sintomatologia, la grip és contagiosa.
1: Sí, com tots els altres virus, llavors és portar mascareta
0: això és
1: i ja està.
0: Doncs recomanem que portin mascareta quan vagin a, al centre sanitari si creuen que tenen una sintomatologia doncs, de grip i de Covid, no?
1: Exacte, sí. I qualsevol virus. Al final, a la, als ambulatoris o als hospitals van persones que són vulnerables. Tu potser vas a per un mal de peu i no tens per què sortir amb mal de peu una escaiola i a sobre una grip. Saps? Vull dir, pensar una miqueta també en el grup en general. Quan anem a sistemes sanitaris hi ha de tot.
0: Mm-hmm. Per respecte o de, per protecció de...
1: Exacte, per empatia, no? Potser?
0: Per empatia, això és la, la paraula, no? Parlàvem, doncs, això que s'ha obert la campanya per la vacunació de grip i Covid per a les persones vulnerables, però pels familiars que conviuen amb, aquests, amb aquestes persones que tenen malalties cròniques, també caldria que es vacunessin?
1: Sí. Igual que ens vacunem el personal sanitari i sociosanitari, perquè som les persones cuidadores d'aquestes persones malaltes, els cuidadors principals d'una persona que és àtom, vale? És a dir, que hem d'anar a l'atenció domiciliària, també l'hem de vacunar per protegir-la, aquesta persona gran.
0: Exacte, no? Perquè encara que tingui la vacuna, podria passar que es contagiés?
1: Sí, clar. No per portar la vacuna no passaràs una malaltia. L'únic que faràs és estalviar-te les complicacions d'aquesta malaltia.
0: Uh-huh. Per tant, és important que les persones de l'entorn també estiguin vacunades, no?
1: Sí,
0: per,
1: és molt important.
0: Per intentar evitar problemes.
1: I sobretot també nens. Ens pensem que els nens no, però els nens són els primers que s'agafen la grip. Jo que faig pediatria, quan els nens comencen a agafar la grip, ja saps que a les 2-3 setmanes començarà a venir els adults a l'ambulatori perquè tots estaran amb la grip.
0: Els professors són persones també vulnerables?
1: Els professors, el servei de bombers, el servei de policia, també són persones que estan dintre de la campanya de vacunació de la grip, sí.
0: Que encara no ha començat per ells, comença a partir del 26 d'octubre?
1: Exacte.
0: Torna'm a recordar la franja de professionals que poden acudir al CAP per vacunar-se a partir del 26 d'octubre.
1: A partir del 26 d'octubre, tots els majors de 60 anys i totes les persones que tenen malalties cròniques, com quines? Un asmàtic, un diabètic... una persona que tingui una obesitat mòrbida, persones que són celíaques, persones que són fumadores, persones que estan immunodeprimides, vale? O tenen un càncer. També hi ha altres casos més específics, vale? Però en principi és el grup gran que haurien de venir a vacunar-se.
0: Ara, perdona que faci aquest tall, però els celíacs?
1: Sí, és perquè un... es pot complicar una celiaquia.
0: Ah, sí?
1: Sí. La celiaquia no és només la malaltia de no puc menjar gluten, és una malaltia que és intestinal.
0: Sí, i això és respiratori.
1: Sí.
0: La grip, no?, em deies?
1: Sí.
0: Però pot afectar els òrgans digestius.
1: Ah, bueno, sí, igual que un diabètic. Un diabètic tampoc no és respiratori.
0: És veritat.
1: Però em pot alterar tot el que és la patologia dels òrgans, sí.
0: És ben curiós, perquè no hi pensem en això, no? Hi ha uns quants celíacs, perquè segur que ens estan escoltant, que no hi penses. Els diabètics, doncs com que sempre ja hi pensem, no?, que tenen sí. Més complicada el tema de la salut. I per tant, doncs, a les malalties cròniques a partir del 26 d'octubre i els bombers, m'has dit, els professors i aquestes franges professionals també.
1: Exacte, i també els Mossos d'Esquadra i policies també s'haurien de vacunar.
0: I la resta de la població a partir de quan?
1: La resta de població, en principi, la campanya s'obre a partir del dia 16 de novembre.
0: Uh-huh.
1: Igualment, nosaltres a l'ambulatori, si ve algun acompanyant i dius que se'n vull vacunar, a partir del dia 16 no podré venir-me a vacunar, sempre fem una miqueta de més i de menys, no ens enganyarem. Ens interessa que les persones que estiguin interessades en vacunar-se, vacunar-les. És una protecció, com deia, per tothom. Llavors, si podem aprofitar i vols venir, no direm que no.
0: Clar, i aprofites, no, que acompanyes el teu familiar vulnerable, doncs, home, ja que el portes, doncs aprofites. si ja has passat la grip o ja has passat la Covid, mira, fa dos dies la vas passar, t'has de vacunar? Per què rius? Que és una pregunta.
1: Sí, és que m'han preguntat també molts companys del meu centre. A veure, si has passat la Covid o tens una vacuna de Covid, t'has d'esperar com a mínim 3 mesos per poder-te vacunar. Ah. En canvi, la grip canvia. No recordo a quina població han tingut un brot de grip A. I es poden vacunar la grip? Sí, en quan acabi la sintomatologia, així és més greu, es poden vacunar. Per què? Perquè la vacuna de la grip és trivalent. És a dir, només has passat la grip A, que ha sigut el brot que han tingut, però estàs després dels altres tipus de grip. Llavors te protegeixes de les altres grips.
0: Em parles de la grip A. La grip A és més perillosa que la grip que diem en general? Per què menciones la grip A i no les altres?
1: Perquè en els testos es diferencia de la grip normal o la grip A. És l'única diferència. Però al final és una grip, és la mateixa sintomatologia.
0: La mateixa sintomatologia. Sí. No hem de patir de que tenim, doncs, que sigui més perillosa, vaja, per la salut.
1: No, perquè al final, si es complica, es complica per una B o per una A. És que és veritat.
0: Una és la A i l'altra és la B.
1: Sí.
0: Es poden administrar les dues vacunes al mateix dia?
1: I tant, es poden vacunar una cada braç i es pot alternar amb altres vacunes. Tenim altres vacunes com la de la pneumonia, la de l'herpes, les persones que els hi toca per edat, les vacunes del tètanos, vull dir, pots administrar aquestes vacunes en qualsevol altra vacuna al mateix dia.
0: Sí, perquè parlem de la campanya de vacunació de la grip i ara de la Covid, però hi ha tot un seguit de vacunes que també s'han de recordar el cos, no? Allò que deies, o no?
1: No, perquè, per exemple, la vacuna de la pneumònia que tenim la bivalent actualment és una vegada i prou. És el que diuen els protocols, que potser això, si ens tornem a veure dintre de 10 anys, te dic no, ara s'ha de tornar a vacunar, d'acord? La vacuna de l'herpes zòster són dues dosis i és també només una vegada. En canvi, la vacuna del tètanos, per exemple, hi ha com unes franges d'edat, ¿vale? Perquè la població en general, gairebé tothom està ben vacunada. Abans recordar que posàvem la vacuna del tètanus cada 10 anys.
0: Sí.
1: Això ja va canviar perquè ja passem a ser una població que des de petits ens estan vacunant. Llavors, una hora de record seria els 40, l'altra 65 anys, però si entre els 40 i els 65 te fas una ferida lletja, posaríem també, si ha passat uns 5 o 10 anys, posaríem un record de la vacuna del tètanus. Vull dir, sempre que es ve, es mira el carnet vacunal de la persona i s'intenta ajustar aquest carnet vacunal a el que tenim, les vacunes de les que disposem i podem administrar.
0: Doncs és important tenir aquesta targeta de les vacunes al dia, no? Perquè és important això que dius, m'he fet una ferida i de seguida et pregunten t'has vacunat del tètanus i no te'n recordes.
1: Sí.
0: Perquè potser va passar fa 10 o 20 anys. I de la vacuna de l'herpes, perquè l'herpes té moltes sintomatologia, diferents enfermetats, no?
1: L'herpes zòster és la que antigament es deia la culebrilla. ¿Vale? Deixa molts de dolors neuronals, sobretot. ¿Vale? Surten unes butllofes, però és un dolor molt dels nervis i fa molt de mal.
0: Sí.
1: Depèn de la zona que t'agafa aquest herpes zòster, la persona pot tenir una vida, un dolor bastant important durant molt de temps.
0: Uh-huh.
1: Pot ser fins i tot fins a 3 mesos que tinc un dolor que s'ha de prendre analgèsia per aquest dolor i és bastant un dolor incapacitant. A vegades depèn d'on t'ha agafat. I sí, recomanable quan toca per edat.
0: Quins efectes secundaris són habituals en la vacunació? Segurament cada any això t'ho hem preguntat.
1: Continuen sent els mateixos, no? Inflamació local o una miqueta de vermellor a la zona de la punció. Vale, pot donar a vegades una miqueta de dècimes de febre, una miqueta de malestar, i en principi ja està.
0: Passem, doncs, bé, una pregunta abans de passar a parlar de com s'ha de demanar l'hora i tot això. La vacuna m'has anat parlant de diferents tempos, per les diferents franges d'edat, però fins quan ens podem vacunar?
1: La campanya de la grip és fins al mes de març, cada any és fins al mes de març, però així és la campanya gran, és fins al desembre, és quan tothom està més preocupat. Per què? Perquè és el que dèiem, habitualment la grip començava al gener, clar, tu has de tenir ja els anticossos dintre per poder protegir-te d'aquesta grip que vindrà al mes de gener. I una vegada que la gent ja ha agafat la grip, ja està, es pensa que no cal la vacuna, sí que cal. Llavors s'aguanta fins a mes de març i moltes persones també es venen a vacunar a partir de febrer, però perquè fan viatges a altres poblacions, que és hivern, per exemple, i van protegits.
0: O sigui que fins al mes de març podem acudir al CAP a demanar la vacuna de la grip o del Covid.
1: Exacte.
0: Quantes vacunes teniu? Heu rebut per vacunar? La quantitat de vacunes que de moment teniu preparades?
1: Anem rebent cada setmana.
0: Cada setmana.
1: La primera tongada, que va ser ara el 5, de les persones grans vam rebre 240 dosis. I aquest dimecres, perquè m'arriben cada dimecres, hem rebut 180.
0: És a dir, que us les envien, vosaltres no les demaneu, la quantitat.
1: No, és com una miqueta a ple establert en el sentit que me calculen les vacunes que vaig utilitzar l'any passat, poden fer un augment o una disminució de, segons la població que tenim, i me donen aquestes vacunes a mi cada any. Si jo necessito més, sempre puc demanar més. Vull dir, no tinc cap problema per això, per demanar més.
0: No falten vacunes, n'hi ha prou.
1: Al revés, me sobren, per desgràcia, a vegades.
0: Et sobren, això que dèiem, de la por a vacunar-se, no?
1: Exacte.
0: Què els diries, doncs, als oients perquè s'animin a vacunar? Ja ho hem dit, que les malalties, les malalties o les persones vulnerables, no? Però si una persona sana i dius, ostres, ara m'haig d'anar a vacunar.
1: Jo crec que la paraula per mi seria vacunar s'estima. És a dir, jo em vacuno per protegir-me a mi, però també per protegir-me a les persones del meu voltant. Ja no fa falta de protegir aquell que no conec, no. Les meves persones estimades del voltant, vale? Perquè sempre tenim alguna persona vulnerable al voltant i l'estic protegint també, aquesta persona. És molt important. Empatitzar
0: amb els que ens envolten. Doncs com ho hem de fer per demanar hora al CAP?
1: Doncs podeu fer-ho per via telefònica. Ja sabem que costa que us agafem el telèfon, però és que no para de sonar el telèfon.
0: No, és
1: vale?
0: Que no contesteu, no? És que, a veure, no només per demanar hora la vacuna.
1: Però les meves companyes administratives, ja us dic jo que sí que les agafen, però són moltes trucades que anem rebent, sí. I són una o dues persones, i clar, potser truquen cinc persones al mateix moment. Llavors, per telèfon es pot agafar hora, presencialment es pot agafar hora, o per l'aplicació de La Meva Salut també es pot agafar hora.
0: Doncs potser és més pràctic.
1: Sí, per la gent jove que
0: per
1: tenim el mòbil.
0: Jove,
1: sí,
0: jove.
1: Però potser per la gent gran a vegades es complica, però de veritat és molt fàcil agafar hora.
0: Per La Meva Salut, suposo que parlant de la gent gran, aneu a la residència a portar les vacunes, no?
1: No, les administrem nosaltres, sí, sí.
0: Ah, les administreu vosaltres, però aneu cap allà a la residència o els particulars també, gent gran?
1: Els addoms, les persones que ja tenen de domicili, anem nosaltres a vacunar-los, per suposat, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Perquè el desplaçament per una vacuna de vegades no és tan fàcil. Carol Luna, moltes gràcies per informar-nos, posar-nos al corrent de la necessitat i la importància de vacunar-nos, especialment de la grip i el Covid, i posar al dia les vacunes que ens calen per protegir-nos a nosaltres i al que els envolten. Gràcies per la feina que feu, que acabes de passar un bon dia.
1: Gràcies a vosaltres per donar-me llum a això. Adéu.
0: Adéu.

0: Són les 11. Podem descarta que la seva formació s'integri dins de la candidatura de Front Ampli per a les properes eleccions espanyoles. La seva número 2, Irene Montero, manté, però, que estan parlant amb la candidatura d'Ada Colau per explorar fórmules de col·laboració. L'alta velocitat funciona amb retards de fins a 2 hores i es formen llargues cues de passatgers per accedir a uns trens que en alguns casos han doblat composició. L'incendi d'ahir en un comboi a l'Aragó obliga a circular per un tram amb restricció de velocitat i via única. Una incidència també ha fet caure el sistema de megafonia i pantalles d'informació en algunes estacions de Rodalies. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana vinent. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. L'amnistia per a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva la dictarà abans del 26 d'octubre, la data límit per presentar les candidatures per al 29N. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altre cop que els russos han atacat 2 vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Trump. Amb el repte d'aconseguir connexions amb Lleida, el bus a demanda de la Terra Alta es consolida amb 3.000 passatgers l'últim any. El servei que connecta els diversos municipis amb Gandesa es va posar en marxa fa 2 anys. L'Ajuntament de Roses, a l'Alt Empordà, destaca que en 3 anys s'han reduït gairebé a la meitat els espais on els Top Manta venen les seves mercaderies. S'ha passat dels 400 llocs Manta al passeig el 2023 als 210 aquest agost. La cinta coreana Hope entusiasma el públic del Festival de Sitges mentre el seu director, Na Hong-jin, recull un premi honorífic. A la competició hi entren 3 treballs amb participació catalana, 11, Les Hijas i Upiro.
1: Esports.
2: El Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la fase Lliga de la Champions. Els de Hansi Flick jugaran a partir de les 9 al camp del Galatasaray turc. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitchenas Manresa a l'Eurocup a la pista del Basaksehir turc i el Fiat Girona a la pista de l'Ostende belga a la FIBA Europe Cup. I en handbol, avui també té competició continental el Freking Granollers, que jugarà a la pista de l'Aguas Santas portuguès en partit de la 3ª jornada de la Lliga Europea.
0: I el temps es mantindrà el domini dels núvols amb algunes clarianes esporàdiques, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. No es descarta algun petit plugim puntual. Sol a la resta amb ambient més càlid. A Ponent o a les Terres de l'Ebre es podran assolir alguns valors pròxims als 28 graus.
1: 3CAT Info.

0: Passen 11, són les 11 i 3 minuts, passen 3 minuts de les 11. És avui dimarts 13 d'octubre i com cada dimarts a aquesta hora tenim aquí als estudis de Ràdio Argentona la Lorena Muillos. Hola, bon dia, Lorena.
1: Bon dia, Francina.
0: Doncs ets aquí per parlar de futbol, de totes les novetats de la Lliga Espanyola, però també del futbol internacional. Però abans de començar, si no et fa res, escoltarem un petit resum que un argentoni, un company, grava cada setmana sobre els partits de l'equip d'elit, de la Lliga Elit, del primer equip del Futbol Club Argentona, és en Bernat Oriol, i passarem a aquest petit resum de com va anar el partit aquest cap de setmana.
2: La primera victòria de l'Argentona a la Lliga Elit ja és un fet. Els homes de Rafa Garro van aconseguir aquest dissabte els primers 3 punts de la temporada davant el Manlleu. I és que els moments previs al partit ja feien pensar en una tarda memorable i gloriosa per als argentonins. Tot i una primera meitat sense gols, l'Argentona va mostrar-se més decidit a obrir la llauna, una dinàmica que va mantenir-se durant la segona part. El premi a la insistència local va arribar als instants finals del partit. Edgar Velasco, amb un xut potent des de fora l'àrea, va ser l'autor del gol que va donar els 3 punts als de Rafa Garro. Al final del duel, alegria immensa per a una argentona que aquest dimecres visitarà la Unió Esportiva Quart, en partit corresponent a la quarta ronda de la Copa Catalunya.

0: Doncs el primer equip de Futbol Club Argentona va guanyar finalment i va aconseguir aquests 3 punts tan desitjats.
1: Moltes felicitats als quadribarrats des d'aquí.
0: Molt bé, doncs Lorena, abans que ens posis, que ens expliquis tota l'actualitat del futbol d'aquí i de més enllà, volíem parlar de la teva nova posició com a entrenadora de l'equip juvenil femení D de l'Europa de Barcelona. És una novetat que una argentonina doncs, ha aconseguit ser entrenadora d'aquest equip del Futbol Club Europa. Com va anar aquest procés per aconseguir aquesta plaça?
1: Doncs mira, jo vaig cursar un màster en Big Data aplicat a l'scouting esportiu, que és oferit per Esports Data Campus i el Sevilla Futbol Club de primera divisió espanyola. I a partir d'allà i de fent projectes i de, en definitiva, fer constar i veure que era el meu somni dedicar-me professionalment al món de futbol, a l'estiu se'm va oferir aquesta oportunitat. Per LinkedIn vam veure tots els projectes i tot el que havia fet durant el màster i una persona de confiança em va posar en contacte amb el primer entrenador, Roniel Varela, que és coordinador d'una escola de l'Espanyol a Sant Cugat i volia començar aquesta aventura en solitari també com a entrenador. I va confiar en mi perquè fos la seva segona i, a part, analista del club. Ens vam posar en contacte i va ser com connexió des del primer moment. Sempre, bueno, som un equip, ens entenem amb tots, sempre que portem treballant junts tota la vida. També amb les nenes supercontenta, hem una connexió molt especial, me les estimo molt i crec que el projecte que tenim és, quan menys, il·lusionant. I ens vam estrenar ja aquest cap de setmana, a més amb victòria. Jo sola des de la banqueta, la meva primera experiència, i no podria estar més feliç per aquesta oportunitat.
0: Tu vas fer aquest màster ja pensant en que volies ser entrenadora?
1: No, tenia la visió aquesta de formar part dintre de l'estaf o d'un cos tècnic d'un club gran, no? com a somni. Però se'm va oferir aquesta oportunitat de visió com a part de segona entrenadora, no a primera, i em va tocar el cap de setmana per circumstàncies assumir aquest rol. Mai ho hauria pensat, però al final aquesta és la gràcia o la màgia del futbol, que mai saps on pots acabar, però i mai sabia que seria tan feliç també entrenant, perquè era una idea que rebutjava molt al principi, potser per responsabilitat, perquè sentia que no estava preparada, però al final per mi és trepitjar una gespa i sento que estic al lloc on he d'estar, sigui com a analista, sigui com a entrenadora, però és el meu espai i és el meu refugi.
0: És l'equip juvenil femení D. De quines edats estem parlant?
1: Estem parlant d'entre 16 i 18 anys, gent que m'ha pujat de cadet fins a últim any de juvenil ja.
0: I tu ets la segona entrenadora, però esclar, toca, com has dit ara, aquest primer partit, ser l'entrenadora, no? És una experiència que després t'ajuda a formar-te com a tècnica després?
1: Home, i tant, o sigui, el creixement que vius quan et toca assumir aquest rol i t'ho diuen, al final és com una muntanya russa d'emocions, perquè no t'ho esperes, perquè estàs il·lusionada, però alhora amb la pressió de que saps que l'Europa és un club que té una responsabilitat i un escut que defensar molt important i amb gran història, i no vols decepcionar a ningú i menys a l'entrenador que t'ha donat la confiança d'estar amb ell i de ser aquesta primera experiència amb ell. Llavors, sumar aquests 3 punts per mi va ser importantíssim. Al final ho vaig veure amb una alegria, però també alhora amb una tensió. No et podria expressar en paraules tot el que arribes a sentir en aquell moment, però al final crec que vam jugar molt bon partit, vam ser superiors, crec que va ser el partit que més ens vam atrevir a proposar coses i a plantejar coses a partir de la pilota, no d'esperar el que ens digués el rival, sinó de ser protagonistes en pilota, i crec que el treball i l'esforç de les noies també li dec a elles molt per donar la cara per mi.
0: Qui era el rival?
1: El rival era el C Júpiter, també de Barcelona. Era l'equip B, però igualment tenien molt bones jugadores. Era un equip que no l'havia vist jugar abans i que van proposar una cosa molt interessant que no estem acostumats a veure aquesta categoria. Nosaltres juguem amb un sistema 3-5-2, o sigui, 3 centrals, 3 defenses, 5 migcampistes i 2 davanteres. I vam triar aquesta formació perquè a l'hora de fer una pressió avançada és molt més fàcil, amb el sistema que et proposa el rival, fer un marcatge individual d'1 contra 1. El que passa és que ens va sorprendre que elles també van sortir amb un sistema semblant quan no estem acostumats a veure-ho. I a la primera part vam veure que sempre trobaven una jugadora lliure per llançar en llarg des de porteria i la trobaven lliure. I ens feien mal des de la banda i ens va generar algú de perill. A la mitja part, i gràcies al feedback de les noies, a que també entenen, a que també veuen el que passa, que realment volien aquests 3 punts i volien ajudar-me, i jo amb elles, la segona part va ser tota nostra, vam solucionar el problema. A part, vam veure una superioritat també nostra sortint amb un 4-4-2 des de la porteria, des de sac de meta propi, i ho vam arreglar i al final va ser una victòria sòlida i més que merescuda.
0: Com va quedar el resultat?
1: 2-0 a favor nostre, per tant, primers 3 punts,
0: dos
1: porteria
0: gols.
1: 0, 2 gols i amb una bona imatge que també és molt important, no només el guanyar, sinó com guanyes i la imatge que dones.
0: En aquests moments, en quina posició de la classificació està l'equip?
1: Ara mateix estem entre quartes i sisenes perquè aquesta era la jornada 2 de Lliga, va ser el primer partit perquè el primer era contra el Torre Baró, se'ns va anul·lar per circumstàncies de l'altre equip que no havien inscrit a certes jugadores a temps per jugar aquell partit i per tant se'ns va ajornar i estem a l'espera de recuperar aquell partit. Per tant, tenim 3 punts, estem entre quartes i sisenes, però falta de jugar aquest partit que tenim pendent i que prepararem bé.
0: Com va acabar l'equip en la passada temporada?
1: Van acabar sisenes.
0: Sisenes, o sigui que més o menys el teu, suposo que el teu objectiu és que guanyeu la
1: Lliga.
0: La Lliga, no?
1: No hi ha un altre. I em mataré perquè així sigui, perquè al final és un grup molt maco, crec que tenen molt per oferir, hi ha moltes coses a millorar, però al final crec que... I el més important per mi és aquesta connexió que estic creant amb elles, perquè és molts cops el que hem parlat aquí, no? Per exemple, equiparant-ho a nivell d'elit, comparant-ho amb el Barça, algú que feia diferent a Hansi Flick d'altres entrenadors i el que estava proposant era aquesta proximitat amb el jugador, no? I veure que no només és una persona que juga a futbol, sinó que també és una persona que a part del futbol té altres coses a la seva vida. I el fet de poder connectar amb elles i de ser amigues d'algunes d'elles es nota molt dintre el camp i que estan disposades a lluitar primer per elles mateixes, després per l'equip i després per nosaltres, que al final és el que t'omple, no? Veure que aquestes jugadores t'estimen tant dintre com fora del camp.
0: És a dir, que en Hansi Flick és per tu un model a seguir?
1: Sí.
0: O tens inspiració amb altres entrenadors?
1: Home, al final crec que veient tant de futbol veus una mica de moltes coses, no? Per mi, referents a nivell d'entrenadors, evidentment, doncs està Hansi, està Pep Guardiola, està Luis Enrique, està Luis Aragonés, t'emportes coses de molts entrenadors, evidentment salvant distàncies, però si pots per lo menys intentar aplicar algú d'aprenentatge a aquests nivells, doncs sempre ho intentes i, per exemple, amb la pilota aturada és el que estic fent, no? Per mi un referent en aquest sentit és Austin McPhee, que és entrenador de pilota aturada del Chelsea, abans previ de l'Aston Villa, i jo cada vegada que em puc estudiar un córner i com ho fan a la Lliga Anglesa, que estan més desenvolupats en aquest sentit, sempre ho intento aplicar. De fet, va ser molt graciós perquè la primera jugada de córner que les vaig ensenyar, que encara l'estem intentant perfeccionar, però ja va sortir millor, li vaig ensenyar la jugada un dimarts a l'entrenament per la nit i el dia següent jugava el Barça femení, la Champions, al Paris Saint-Germain, i una jugadora em va reenviar un vídeo del partit que el Barça femení havia marcat de la mateixa jugada que els acabava d'ensenyar jo. Llavors al final són coses que, doncs això, que veus que pensen en tu, de que s'ho prenen en sèrio, de que també veus que realment el que li ensenyes és per algú. I molt contenta, la veritat.
0: Així també et guanyes el seu respecte, no?
1: Home, i tant. O sigui, al final crec que hi ha moments per tot, no? Hi ha moments per riure, per ser amiga, però també hi ha moments per exigir-li, per fotre bronca i per saber que jo vull guanyar sempre, que no vull perdre, i aquesta exigència i aquesta competitivitat, doncs, inculcar-li també, no? Sempre, sempre des del respecte. A part, a la nostra categoria, també, algo que em va servir molt del Big Data és que és veritat que en aquestes categories de futbol base és molt difícil trobar dades perquè no hi ha proveïdors de dades a aquests nivells tan, diguem-ne, baixos, entre cometes, de futbol i més de futbol femení o professional. I la font més valiosa d'informació i que realment pots treure un avantatge és des de les actes. O sigui, no et pots arribar a imaginar les pistes que pots arribar a rebre des de les actes. Jo em vaig veure el que va fer aquest equip la temporada passada i ja vaig anar amb un discurs preparat pel partit. Vaig veure que abans dels 10 minuts quasi tots els seus rivals li havien marcat. Després que s'hi marcaven era un equip que els empatava molt ràpid i que si realment aconseguies portar el tempo del partit els hi costava molt reaccionar. La meva xarra al vestuari va ser vull un gol abans dels 10 primers minuts i matar el partit. El nostre primer gol va ser el minut 3.
0: Déu-n'hi-do.
1: I és això, molt de treball, molt de sacrifici.
0: Però ho veus que
1: però té resultat.
0: A la pista té resultat.
1: Té resultat.
0: Doncs, Lorena, et desitgem molts èxits amb l'equip juvenil femení D de l'Europa de Barcelona, que veiem que has començat amb moltes ganes i aplicar tota aquesta anàlisi que tu al llarg del teu màster i els estudis que has fet has anat estudiant i assimilant i ara tens l'oportunitat d'aplicar-ho al camp, no?
1: Sí, l'altra cosa era que, o sigui, pots treure informació però al final les dades t'orienten, no decideixen, perquè a mi de fet, les actes on en ningú moment et diuen que aquest equip s'atrevís a plantejar-te un sistema poc usual que és semblant al que estem plantejant nosaltres. I això al final ho veus i ho soluciones amb el feedback de les jugadores que estan jugant, amb aquesta competitivitat i tu sabent i entenent el que està passant dintre el camp. Si jo vaig amb una idea però després el partit em proposa una altra, ho has de solucionar al moment. En cap moment sabíem que elles tindrien una jugadora per banda esquerra que ens faria mal i que estaria lliure tota l'estona. Al final és algo que has de solucionar en directe, entenent de futbol, estimant aquest esport i comptant amb tota la confiança de les nenes per dur-ho a terme.
0: Molt bé, Lorena, estarem atents, no?, a la teva evolució, perquè com que et tenim aquí cada dimarts, és fantàstic poder parlar amb tu de l'evolució de l'equip. Ara ens centrem en qüestions de nivell internacional del futbol. Tenies petites aclaracions pel que fa a la pilota d'or?
1: Sí.
0: Per exemple, a veure.
1: Sí, la votació es va tancar, volia aclarar coses que es van quedar a l'aire la setmana passada per deixar-ho clar per als oients i que ho entenguin. O sigui, la votació per la pilota d'or que es dona el premi en si, la cerimònia es celebra aquest pròxim dia 26 d'aquest mes, es va tancar el 28 de setembre i és la 70a edició i es celebra per primer cop fora de París i és un reconeixement, un mèrit individual a un jugador ofertat per la revista France Football des de 1956 i s'organitza juntament amb la UEFA, que és com l'associació del futbol a nivell europeu. Llavors, crec que el dubte que va quedar a l'aire és al final qui vota i com es fa per triar qui guanya aquest mèrit individual o el major mèrit, el millor futbolista del món aquest any, no? O sigui, l'elecció està a càrrec d'un jurat internacional per part de periodistes especialitzats, que això ja ho havíem dit,
0: sí.
1: I en el cas de la pilota d'or masculina hi participen representants dels 100 països millor ubicats en el rànquing FIFA. És a dir, segons rendiment internacional, periodistes d'aquests primers 100 països són els que poden votar. En el cas del femení, 50. Llavors, la classificació aquesta s'utilitza per determinar la composició de qui forma part del jurat i es va fer vigent el 8 de setembre d'aquest passat mes. Per tant, cada periodista té que triar a 10 dels 30 nominats i ordenar-los del primer al desè, segon rendiment, entre el 3 d'agost de 2025 i el 19 de juliol de 2026. I la posició que ocupa cada candidat és determinada segons la quantitat de punts que rebi. És a dir, si un periodista diu jo el primer considero que és Lamine Yamal per part d'aquest periodista té 15 punts. El segon considero que és Harry Kane. Doncs aquest

0: amb un jugador. I aquest any, però, excepcionalment, es fa a Londres.
1: A Londres, sí.
0: No sabem el per què.
1: Bueno, com homenatge, que és el 70 any que es fa el premi, doncs volíem fer alguna cosa innovador i per primer cop es celebrarà fora de París.
0: A veure si algun dia ho celebren a Barcelona també.
1: Ojalà.
0: I després l'altre dubte era quan cobrava la millor jugadora, o no millor jugadora, sinó el rècord de sou, no? De una jugadora del Barça, femení.
1: O sigui, no era el sou, sinó el que li va costar al club.
0: Ah,
1: per tant, volia abordar-te el rànquing de traspassos més cars de la història del futbol femení. La primera és Grace Gayoro, que va anar-se'n del PSG, precisament de França, a Londres, al London City Lioness. Va ser el passat estiu de 2025, gairebé tancant ja el mercat de fitxatges, i va ser el rècord del traspàs més alt al món del futbol femení, on el London City Lioness va pagar 1,65 milions d'euros per la centrocampista congolenya. La segona va ser Felicia Schroeder, del Haken, al Real Madrid, aquest estiu també, per tant tenim diversos rècords en 2 anys. Va convertir-se en 1,35 milions d'euros la segona jugadora més cara. I la tercera, que va ser aquesta davantera del Manchester City que ha regalat el Barça, que és de la que vam parlar al passat programa, es va firmar el fitxatge a principis d'agost de 2026 i se li vincula al club blaugrana fins a 2030. Aquesta operació es va tancar per una xifra propera als 1,3 milions d'euros, convertint-se en la jugadora més cara a la història del Futbol Club Barcelona i la tercera de la història. Quarta, Alicia Thompson, de l'Angel City al Chelsea. Va ser un altre traspàs que es va tancar l'últim dia de mercat, també el 2025, quan els Blues van tancar aquest fitxatge al voltant de 1,2 milions d'euros. I la cinquena, Elisabeth Ovalle, de Tigres a Orlando Pride. La jugadora de 25 anys havia sigut relacionada amb clubs més elevats com Barcelona, Manchester City, Manchester United, i es va tancar per 1,3 milions d'euros. Per tant, el fitxatge més cara, que és Grace, va ser per 1,65 milions d'euros al London City.
0: Felicitats a aquestes jugadores que han aconseguit
1: fer història.
0: Fer història, i com dius, fa poc. Això és recent, és un símptoma de que s'està replantejant, no?, tot el futbol femení a nivell, no només d'aquí a Catalunya, vull dir que a Espanya, tot l'estat, però sobretot a nivell internacional, no?
1: Sí, és el que parlàvem la temporada passada, no?, que evidentment a nivell de generació d'econòmic i d'espectadors és molt menys, però veiem que sí que realment comença a haver-hi aquesta aposta. I més aviat quan el Barça cada cop que juga el Clàssico i se li ofereix el Camp Nou com a estadi, van trencant rècords absoluts d'assistència i de, bueno, i d'interès i de generació econòmica pel club, i esperem que sigui aquesta aposta pel futbol femení, sobretot primer a l'estat espanyol, perquè sí que és veritat que hi ha països com Estats Units o Anglaterra, aquesta aposta ja ha arribat abans, però bueno, que igualment a nivell mundial es segueixi desenvolupant.
0: Sí, que sigui una tendència a l'alça.
1: Exactament.
0: I ara cal parlar de la Champions, que arriben partits.
1: Segon partit del Barça a Champions, contra el Galatasaray turc. Sincerament, un estadi complicat. Complicat, perquè de fet hi ha una dada molt interessant, que és que els estadis de Turquia són dels més ruïdosos que et pots arribar a trobar per part dels aficionats.
0: Que són molt, molt sorollosos.
1: Sí, del rebombori que es pot arribar a jugar. Hi ha jugadors que dintre el camp o a les hores abans o després del partit s'han arribat a trobar malament per la quantitat de decibelis que havien de suportar jugant.
0: Ah, mira.
1: I d'aquesta pressió i d'aquesta acústica que genera l'estadi, hi ha jugadors que han arribat a tenir problemes.
0: És un estadi tancat?
1: És un estadi tancat, però que igualment
0: que deu ressonar aquest,
1: sí,
0: d'alguna manera.
1: Els aficionats turcos són dels més ruïdosos que et pots arribar a trobar, i això sembla que quan estudies el rival tu et pots preparar un partit, però si realment no ho tens en compte i això no ho entrenes, Pot afectar. És molt difícil. Pot ser un punt en contra pel Barça.
0: Vaja.

0: Perquè el Barça està imparable. Que no sigui ara per culpa del soroll dels aficionats turcs que...
1: Home, no creiem, però
0: podria passar,
1: sí.
0: Podria passar.
1: De fet, hi ha un experiment molt interessant que al final d'això vull aprendre, abans que estàvem parlant de referents com a entrenadors. Mikel Arteta, que és el primer entrenador de l'Arsenal, està implantant mètodes molt innovadors i que a mi m'agradaria a petita escala seguir-los d'alguna manera. Perquè, per exemple, per un sopar de celebració d'una victòria, no me'n recordo quina, a la concentració, quan estaven tots els futbolistes sopant, va contractar a un carterista perquè els hi robés la cartera als seus jugadors i a partir d'aquí ensenyar-los que inclús en el moment de la victòria i que més superioritat tenien, mai es poden despistar i sempre han d'estar concentrats en el que està passant en el moment.
0: Vaja, són aquests jocs psicològics que ajuden, que fan un clic en el servei de vegades, no?
1: Sí, o sigui, després ha renovat també contracte amb l'Arsenal i va ser aquesta passada setmana que va arribar al despatx i tot el material que tenia a l'oficina el va trencar. O sigui, va trencar l'ordinador, la taula, els mobles, tot, i li va posar una prova de foc al seu staff. Va dir, si confieu en mi i en el projecte i esteu amb mi, necessito que en 20 minuts o en el que quedi de matí m'ajudeu a recollir-ho. A l'hora que va arribar, tenia l'oficina com si fos nova. Això t'implica el grau de complicitat, de confiança, d'estratègia que pot arribar a tenir un entrenador i com et prepares el partit fora de l'anàlisi rival o de com formes aquest equip va més enllà, no? Un altre mètode va ser amb altaveus gegants posar l'himne durant l'entrenament a tota pastilla d'un dels seus pitjors rivals perquè quan arribessin a l'estadi estiguessin acostumats a aquest càntic i a aquest nivell de soroll que els oferiria el rival el dia de l'estadi. Això són coses que durant el curs d'entrenador potser no t'ensenyen, però que al final et fa diferenciar i et fa arribar preparat. Al final, jugadors d'elit i d'aquest nivell, si no tenen estímuls nous o realment els hi proposa reptes que per ells els hi sigui difícil després de tants anys de jugar a futbol, hi ha un estancament, no? I això sempre els manté alerta i amb una perspectiva de creixement brutal i s'està veient, no? Al final, el primer títol de Lliga Anglesa després de 24 anys i és un fet.
0: Perquè és això que dius, avui en dia ja està tot vist, analitzat, treballat, de tema de físic, també doncs, estan molt entrenats, però es vol arribar encara a exprimir més el potencial dels jugadors. Com ho fas? Doncs ara s'entrena la part psicològica, no? Més aviat.
1: És algo que vaig estudiar al màster, que feia tants anys no... O sigui, no es tenia en compte, per tant. O sigui, al final no es tenia tant en compte la persona i ara s'està tenint més en compte. Un dels avantatges que ha portat aquest anàlisi de dades al futbol és que una democratització de les dades i que tothom pot accedir de la mateixa manera a la informació. Per tant, la informació que tingui el Barça serà la mateixa que tingui el Madrid del rival, que tingui el Betis, que tingui l'Osasuna, que tingui l'Espanyol, perquè el proveïdor és el mateix. Ara, és qui aconsegueixi detectar aquest patró o aquest valor afegit i faci alguna cosa més enllà que realment pot treure-li un avantatge, no? O sigui, com competeixes amb gent que té la mateixa informació que tu?
0: Exacte.
1: És trobar-li aquest valor ocult o aquest punt més que pot ser diferencial. I en el cas de les plantilles de futbol professional, cada cop més hi han perfils més diferenciats dintre de les plantilles. O sigui, fa pocs anys era impensable que es tingués un entrenador primer de porters, després ara pots tenir un entrenador particular només que entreni coses pels davanters, ara que s'entrenin les jugades de pilota aturada, ara un nutricionista, ara un psicòleg, ara un segon entrenador perquè només es dediqui a analitzar això, sí que de vegada els clubs també estan apostant més per aquesta hiperespecialització, perquè és la manera de ser diferencials envers un univers que amb les dades s'ha tornat molt més democràtic.
0: Moltes gràcies, Lorena Muñoz, per tot aquest anàlisi del futbol estatal i internacional, i també gràcies avui que ens has fet coneixedors d'aquest nou projecte que tens entre mans, el d'entrenadora de l'equip juvenil femení D de l'Europa de Barcelona. Ens veiem la propera setmana. Gràcies i que acabis de passar un bon dia.
1: Igualment, gràcies a vosaltres.

L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat. El proper dijous 22 d'octubre, a les 6 de la tarda, al centre parroquial, l'aula d'extensió universitària farà una conferència. Regions polars, natura sublim i cobdícia de poderosos, a càrrec de Jordi Camins, glaciòleg i divulgador científic. Les conferències es faran els dijous a les 6 de la tarda al centre parroquial. Els socis, entrada de lliure, i els no socis, aportació de 5 euros.

0: Ampules, 12 del migdia. Els sindicats majoritaris fan una crida a la participació en la vaga general de l'11 de novembre i defensen que tenen prou motius, tot i admetre el ressò de l'efecte provocat per la mort de Mari Carmen Abascal. Una protesta en què els líders sindicals interpel·len directament les administracions i també la patronal COE. Podem descartar que la seva formació s'integri dins de la candidatura de Front Ampli per les properes eleccions espanyoles. La seva número 2, Irene Montero, manté, però, que estan parlant amb la candidatura d'Ada Colau per explorar fórmules de col·laboració. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. Nou matí de problemes al servei ferroviari. A Rodalies fallen les pantalles i la megafonia a l'interior dels trens a l'alta velocitat. Hi ha retards de fins a 2 hores i es formen llargues cues de passatgers per accedir als convois. L'incendi d'ahir d'un tren a l'Aragó obliga a circular per un tram amb restricció de velocitat i via única. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod, mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altra vegada que els russos han atacat 2 vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Donald Trump. I gir històric dels testimonis de Jehovà, i és que ja permeten les transfusions de sang. L'organització flexibilitza la norma després de dècades de prohibició, mentre les víctimes reclamen explicacions i que es faci justícia. El problema detectat a l'embassament de la Torrassa a la Vall d'Àneu és més greu i podria obligar a prendre mesures extraordinàries. L'aigua s'ha tenyit de ver intens per la presència massiva d'uns organismes que poden alliberar toxines. Per ara es manté prohibit el bany i també les activitats recreatives. I Barcelona engega una nova edició de la campanya Bonus Consum per promoure el comerç de proximitat. Mitjançant el web de l'Ajuntament es poden demanar fins a 3 vals de 10 euros que es podran fer servir en compres superiors als 30 euros.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la fase Lliga de la Champions. Els de Hansi Flick jugaran a partir de les 9 al camp del Galatasaray turc. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitzenas Manresa a l'Eurocup, a la pista del Basaksehir turc, i el Fiat Girona a la pista de l'Ostende belga, a la FIBA Europe Cup. I en vol, avui també té competició continental el Freking Granollers, que jugarà a la pista de l'Aguas Santas portuguès en partit de la tercera jornada de la Lliga Europea.
0: Ens espera una tarda amb termòmetre estable i valors elevats al voltant del Priorat, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, on s'acostaran als 30 graus de temperatura. Nuvolositat variable, sense descartar algun ruixat feble i local al litoral i prelitoral central. El sol dominarà el terç oest i nord de la Costa Brava.
1: Trescat Info. Viu la ràdio.
3: Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: El tic-tac d'avui toca ara parlar de salut i ho fem amb la Sandra Rosua del Centre de Bellesa Holística Més que Salut. Hola, bon dia, Sandra.
1: Hola, bon dia, Francina.
0: Encantada de tenir-te aquí als estudis de Ràdio Argentona per parlar de salut i bellesa.
1: Sí.
0: Dos conceptes que van lligats, no?
1: I tant, sempre. Avui parlarem una mica més de bellesa, però amb baixa.
0: De bellesa amb baixa.
1: Sí.
0: Parlem de les arrugues i les taques a la cara, principalment,
1: sí.
0: No? Parlem primer de les arrugues, aquestes arrugues que moltes dones volen evitar de tenir, però que hi són, no?
1: Sí, per això dic que parlaríem amb baixa, no? Perquè és un procés completament natural. Anem tenint degradació de col·làgen, sobretot a partir dels 40 anys, i és quasi un efecte inevitable. Sobretot perquè nosaltres gesticulem, no som nines, ni encara que ara tot l'espai de la bellesa, no? de l'estètica, està molt ficat a tenir cares joves, perennes, com per sempre, i això realment no és la vida, no? I hauríem d'aprendre una miqueta realment quin és el procés natural i què podem fer amb aquelles arrugues que es poden tractar, però també hem d'entendre que és un procés natural que ens portarà al llarg de la nostra vida, no?
0: Hi ha gent que té certes arrugues per això que són més destacades que altres, més profundes. Es pot evitar d'alguna manera? Ja ho has dit, no? Gesticulem amb la cara i això no es pot evitar, però hi ha certes arrugues que apareixen en certs llocs de la cara que bé, potser en una part o altra de la cara és més fàcil d'evitar o de millorar.
1: Sí, les arrugues, com tu has dit, és molt de gesticulació, no? Que nosaltres li diem que són les arrugues cinètiques, són de moviment. Llavors, si tu gesticules, fas un moviment, el que ens va passant, que no li passa a un nen de 10 anys, no? O a una noia més jove d'uns 15 a 20 anys, és que torna una altra vegada al seu estat natural. És com aquell coixí que t'acabes de comprar o el sofà, no? Que tu t'asseus i els primers mesos el sofà sempre està bé, no? Però quan ja passes uns anys sempre seient a la mateixa zona, al final el coixí, doncs, la seva densitat ha baixat, no? Llavors, per molt que tu vulguis fer, aquell coixí sempre estarà més enfonsadet, ja no queda com a nou. La gesticulació fa aquest efecte. Nosaltres és com una depressió constant en el mateix punt, perquè sempre gesticulem segons la persona, amb la mateixa emoció.
0: En el mateix punt de la cara sempre hi ha aquesta gesticulació.
1: Llavors hem d'entendre que la cara, al final, que sempre ja l'ha dit aquella, no? La cara és el reflejo de l'alma, no? I és veritat, perquè ens explica històries. Llavors hem de veure també les arrugues, quines històries ens estan dient, perquè d'aquesta manera, entenent molt millor la persona, és a dir, també la pròpia persona ha de tenir un autoconeixement, què faig jo durant el dia, quins gestos faig d'una forma que a vegades no ens adonem. I això, a vegades, l'amic, l'amiga, els companys de feina ho veuen molt més ràpid, no? Que de seguida, jo què sé, fas un com dir-te, una forma d'enfadat, no? De fer el senyo, no? I clar, sempre t'estàs enfadant, no? O a vegades estàs molt capficat, això que estàs molt concentrat, i també l'arruga està en el mateix punt, no? Que és la zona del punt racional. Llavors, si jo veig que sempre estic molt capficada, això de tenir alguna cosa entre cella i cella seria l'arruga aquesta, llavors, és a dir, potser he de començar a pensar en altres coses, intentar tenir espais de relaxació mental, de no tenir sempre alguna cosa al cap, que això les dones ja ho sabem
0: costa,
1: de sempre,
0: costa.
1: No tenim aquella capsa buida, no?, que diuen els homes, i costa molt més, no? Llavors, si tu te vas entendre't una mica tu, cada dia et vas coneixent, també pots veure que aquella arruga també la pots tenir una miqueta a ratlla.
0: És ben curiós això que comentes, no? Que mirant-te al mirall pots conèixer de tu mateixa, que potser els altres et coneixen millor que tu perquè tu no et veus cada dia, cada moment, i que aquella arruga parla del teu estat d'ànim més habitual, no? Allò que deies, estàs sempre preocupat, no? No te n'adones que estàs preocupat, però potser sí aquella arruga t'ho està dient, no? Però també et pot dir una arruga que ets feliç, no?
1: I
0: quan
1: tant.
0: Tens aquelles arrugues aquí al costat de la galta o de la
1: sí.
0: Boca, no sé com dir-ho.
1: Per això et deia que la cara al final t'està explicant una història, les arrugues és la que t'està dient realment quin contingut té aquell llibre, no? Aquella història, i per això quan arribem a una certa edat, sobretot amb els nostres avis, per exemple, no? Que abans no hi havia el botox, no hi havia certs tractaments, llavors la història sempre estava contant-se cada dia. I quan arribava a una edat molt avançada, amb aquella gesticulació constant, aquella pèrdua d'aminoàcids, de col·làgen, tu veies una persona gran, i encara no, tu veus una persona i dius, ui, té cara com de mala llet, no? Aquesta persona, ui, no m'ha dit res, però ai, sembla que té alguna cosa.
0: Parlen no les arrugues.
1: Exacte. I després veus una altra que dius, només la veus i dius, ui, té cara de bona persona, no? Mm. I és aquella història que està explicant, no? Després no sempre és així, no és o dolent o bo, sinó que al final és una conseqüència i no tots els pensaments dolents marquen igual, ni tots els pensaments positius marquen igual.
0: Sí, tot i això, tot i que les arrugues ens parlen, expliquen la nostra vida, hi ha una tendència a voler-les eliminar.
1: Sí.
0: Vosaltres en el vostre centre de bellesa holística us ven gent que volen eliminar completament les arrugues i quins tipus de tractament doncs, els recomaneu?
1: Nosaltres normalment ja el que fem és, jo crec que l'arruga, com moltes altres coses que tractem, és com un resultat, no?, d'alguna cosa que ha anat passant, com estem dient ara. Llavors primer el que fem és com frenar una miqueta, donar-li la necessitat. A vegades ja no només és el cosmètic, sinó quina tècnica estem utilitzant per afegir aquest cosmètic i sobretot que estigui en un ambient relaxat, perquè llavors ja no hi ha aquella gesticulació, no? Intentar que estigui tranquil·la la persona, sobretot un ambient agradable i que hi hagi una seguretat de que sàpiga que li farem el millor per ella sense intervenir de formes que siguin insalubles, no? Tant per la pell com per la pròpia persona.
0: Que clar, hi ha moltes cremes, no? És un negoci molt gran el tema de les cremes antiarrugues. El que passa és que no sabem massa bé la seva efectivitat.
1: Perquè hem d'entendre que nosaltres quan ens mirem al mirall i veiem una arruga, normalment el pensament que ens envaeix és vull treure aquesta arruga. Però no, què m'estàs dient aquesta arruga, què necessito, quina setmana he passat, no? I si realment m'estic cuidant. Al final, en aquest món que dius tu del comerç, no? De les cremes, de tot lo milagroso, el màrqueting pues, fa molts anys que està.
0: Funciona el màrqueting, sí que funciona les cremes, no ho sabem, però el màrqueting sí.
1: El màrqueting molt bé, a més hi ha un màrqueting molt emocional. A vegades tu no vols aquella crema, no? Perquè no saps ni el que porta, el que vols és aquella cara que estàs veient, que potser en aquell moment no està cansada, en aquell moment està tractada, potser porta Photoshop, no ho sabem.
0: Vale? Exacte, és això que dius, no? Aquella crema no sabem el que porta, perquè
1: exacte.
0: És una... Bé, no en sabem, per què ho hem de saber, no? Ens hem de refiar de l'eslògan de màrqueting que ens diuen, no?
1: Jo sempre dic que no has de dir no, no, no, però tampoc has de dir sí, sí. Has de veure què vols aconseguir, què necessites i anar a un lloc on hi hagi una bona assessoria. No és el mateix una perfumeria que pot tenir uns cosmètics i productes boníssims, però potser la persona no ho tracta. Llavors sap doncs, el que val, els perfums, més o menys a nivell usuari, però no és el mateix una persona que cada dia està tractant amb aquella problemàtica, no? Això és fàcil de saber i nosaltres hem de veure per què vaig a comprar-ho, si m'estic anant per moda, si és perquè la meva amiga, si és perquè he vist un TikTok, perquè a vegades passa que ven a gent i és curiós perquè sempre el mateix dia ve el mateix tipus de gent, a vegades curiós, no?
0: Sí.
1: I un dia me'n recordo que vaig dir, ostres, quin mal està fent el TikTok, no? Perquè totes estaven fent coses que havien vist al TikTok i estaven... com ho explico finament, mal fent la pell, no? I se l'estaven cremant.
0: Estaven cremant la pell.
1: Cremada la pell per abusos del retinol, per exemple, que està molt de moda i moltes cremes porten retinol, retinoide, vitamina A, però un abús, no, ja no seria un abús, sinó un ús continuat de diari, diari, diari, acaba fent irritacions, acaba fent descamacions a la pell i hem de saber ben bé quan ho hem de fer, no? És com si jo faig dietes depuratives o un dia faig un dejú sencer perquè, mira, necessito netejar el fetge. si jo no menjo en 2 mesos, doncs potser ja no ho estic explicant. Vull dir, hi ha coses que són puntuals i que van molt bé, però un abús doncs, fa tot l'efecte contrari, al igual que la cosmètica de l'acné, per exemple, que a vegades és una bactèria que ens ha afectat i s'ha de tractar des d'aquest punt de vista, però hem de regular. No podem treure tot el lípid de la pell perquè és una protecció a la pell.
0: Un dia ens vens i ens dediquem un programa a l'acné perquè jo crec que hi hauria tema, no? Per un programa, perquè també és una cosa molt recurrent, no? del jovent. Parlaves del TikTok, que teníeu molt més clientela, no? Com es diuen, clientela o pacients en el vostre cas?
1: Clients,
0: no?
1: Sí.
0: És que cada vegada es diu més que la gent jove s'aplica més cremes i vol tenir aquella cara de la foto feta per Photoshop, com tu deies, una noia de 15, 16, 17 anys que no té arrugues, no?
1: Sí.
0: Us ho trobeu vosaltres?
1: I tant. Això sempre ha estat. Sempre ha estat, fins i tot quan hi era joveneta, les amigues que li treien la crema a la mare. Vale? O sigui, ja com que la mare posa el millor i si ho fa ja no li surten arrugues com a la mare, no? I no és així. Hem de veure el teixit perquè al final és un òrgan viu, que és una protecció, i jo he de veure què necessito. És com la façana de la casa. Si jo veig una esquerda, que seria doncs, l'arruga, jo he de mirar què necessita aquella esquerda, no? Si necessita un pot mortero, si necessita un altre professional que vingui a fer alguna cosa, però si jo només li fico pintura, l'esquerda continuarà estant. I això és el que passa, no? Que hi ha molta informació, però també hi ha molta desinformació. I jo sempre dic, si tu vols tractar una arruga i vols recomanar, o sigui, serà millor mirar TikToks de gent que ja té aquest problema, que ja ho ha passat, i després tu com a persona, que ho has de fer amb tot, és de dir, vale, tinc aquesta informació, ara vaig i faig una contrastació d'aquesta informació i com a mínim mirar 3 punts diferents en base a aquella informació. I llavors jo podré decidir lliurement, però ara nosaltres poc decidim lliurement. Si jo agafo, per exemple, i penso, perquè és molt habitual i raonable, mira, doncs prendré col·làgen i em posaré cremes amb col·làgen, perquè l'arruga, el que m'ha passat és que he perdut doncs, aquella almohadilla no, del col·làgen. Vale? Si és que és molt lògic. Però què passa? Que si jo tinc carències de vitamina C, per exemple, i el col·làgen, si me'l prenc com a suplement, doncs el tiraré pel lavabo. Si jo em fico col·làgen a la pell, en el moment estarà molt bé, però necessito altres coses com coure, zinc, per jo generar el meu propi col·làgen. Si no queda en superfície, a la zona més de la pell superficial, llavors no arriba a la dermis i no fa res. Llavors entendre una miqueta que no tot és el que pensem. No?
0: És que justament ho dèiem al començament de la secció, no? La salut i la bellesa van relacionades amb bé alta i bé baixa. Eh?
1: Sí,
0: tant
1: tot,
0: les dues
1: tot.
0: Belleses, però la salut. I també ho deies que bé, quan et venen clients i et diuen vull treure'm aquestes arrugues de la cara, doncs el primer que s'ha de fer és, a veure, conèixer-se un mateix, relaxar-se i que hi ha molts altres components en el cos, no?, que afecten aquesta arruga, no només allò que deies, l'arruga es treu i es posa, sinó la podem evitar potser amb els nostres hàbits i tenint cura de la nostra salut, no?
1: Exacte.
0: És ben curiós això que explica Sandra, perquè realment no es té en compte, i molt menys la gent jove, eh? Els joves, vaja, que veu l'arruga i no, es posen 1000 capes de maquillatge perquè no se'ls vegi aquella petita arruga o qualsevol altra cosa que ells veuen com un gran defecte i realment tenen la pell finíssima
1: i
0: en molt bones condicions, no? Parlem de les arrugues, però també podem parlar de les taques, que és una altra qüestió també que afecta a la cara, no?
1: Sí.
0: I que això sí que surt ja amb la bellesa bé baixa, no? Podríem dir.
1: Sí, jo crec que van una mica de la mà, perquè també ens podem trobar taques en persones molt més joves i perquè també no totes venen del sol. Nosaltres hem de veure que la naturalesa de la taca normalment és una peroxidació, pot ser una hiperestimulació, que això ens ho provoca el sol. Per això l'ideal ja no és posar pantalla solar, sinó també protegir-te del sol amb un gorro o bueno, intentar evitar exposar-te directament a hores puntuals. I durant tot l'any, no val només a l'agost quan me'n vaig a la platja.
0: Ah, clar, és
1: que... I posar-me la protecció quan estic ja a la platja, perquè això també és com que no té sentit, no? Ja t'estàs tacant. Però també és perquè l'òrgan és un òrgan que té més memòria que nosaltres. la pell. Llavors jo em puc haver estat prenent durant, no sé, 3-4 anys molt seguit al sol, anar a fer uves, el que sigui, potser tenia 18, 20, 25 anys, començo a tenir consciència, em vaig protegint i de sobte un dia em va sortir una taca i ve d'aquell procés anterior, no és d'aquell moment. No? Llavors nosaltres el que fem quan ja està la taca és veure d'on ve la naturalesa de la taca i tractar-la per inhibir aquell excés de pigment, perquè és això, un excés de pigment, i també fer que no tornis a crear més. Llavors treballem amb inhibidors i treballem amb que serien els blanquejadors, per dir-ho d'alguna manera més col·loquial. No? I llavors anem mantenint allà, però allò és una cèl·lula que es diu melanòcit, que perquè ho podem visualitzar una mica és com una mà. Tu et mires la mà, doncs igual, però al microscopi ben petit, seria un melanòcit. Llavors tens el centre de la mà, que seria el centre de la cèl·lula, que és on es germina el color de la pell. Llavors una persona més blanqueta té un tipus de color en allà i una persona negra doncs, té un color doncs, més fosc que es germina. No? Són com semilles. Vale? T'ho explico d'una manera perquè ho podem visualitzar fàcil. Vale? I llavors, quan ja ho tinc germinat, que són uns ingredients que es junten, i no entraré en detalls tècnics, però imaginem com fer la maionesa, no? L'ou i l'oli, doncs allà dintre es queda la maionesa, quan ja la tinc, doncs la reparteixo com pels dits. I aquests ditets el que fan és repartir el color de forma uniforme i ens dona el color a tota la pell. Per això, quan ens posem més bronzejats, normalment agafem un bronzejat una mica uniforme i més o menys igual. Què passa? Que quan aquell melanòcit, aquella maionesa s'ha tallat perquè els ingredients no eren bons per lo que sí.
0: Massa oli,
1: massa estrès, mil coses, no? Poden ser. O perquè en aquella zona ha estat massa amb l'escalfament,

0: fosca, més clara, depenent. I després hi ha taques que poden venir no per aquest procés, sinó perquè hi ha hagut, per exemple, una malaltia o algun procés inflamatori intern, que llavors, clar, com que afecta totes les cèl·lules del voltant, també n'està afectant el melanòcit i queda alterat. Llavors s'ha de tractar d'una altra manera.
1: Podria ser que tinguéssim una taca que ens està dient que tenim una infecció i no ho sabem?
0: Sí. Les taques ens diuen moltes coses a nosaltres i és més, per això s'han de vigilar. Quan una taca, per exemple, comença a tenir un, el que seria el voltant molt irregular, que veiem que va creixent una miqueta, però que hi ha els bordes, no és com una piga, no? Que la veus molt rodoneta i molt bé, sinó que ja comences a veure-la diferent, aquí hem de prestar una miqueta d'atenció, perquè també, com és un òrgan i són cèl·lules vives, doncs pot haver una alteració que pot ser cancerígena, és a dir, que aquesta festa que et deia, doncs s'han anat de madre, ja. S'han anat d'after, ja, aquestes cèl·lules, llavors no es poden parar. I el que hem d'anar és ja l'especialista, el dermatòleg, en què es faci doncs, algun procés per aquest cas, no?, concret.
1: Però vosaltres no ho tracteu? Això?
0: Nosaltres no, nosaltres ho podem controlar. Nosaltres tractem amb persones, per dir-ho d'alguna manera, saludables. Però és veritat que amb els anys, amb l'experiència, amb tot el que anem estudiant, treballant i
1: ens el bagatge, sí.
0: Estem molt colze amb colze amb els metges, dermatòlegs, llavors podem veure una mica més enllà, però no t'ho tractarem, et direm, vés al dermatòleg.
1: Exacte, podeu recomanar doncs, als pacients de, o als clients a dir, atenció amb aquesta piga, perquè clar, de vegades et vas mirant, hi ha moltes pigues al voltant del cos i no et costa identificar aquella piga o taca, perquè és que de vegades és que és una mica confós, no? Semblen pigues, però és una taca potser una mica més de relleu o més extensa, no?
0: Clar, ja podíem parlar ja d'altres coses, no? De les pigues, de los lunares, del melasma, hi ha molts tipus de...
1: Ens centrem per això en aquelles taques que ens apareixen a la cara, de vegades per l'edat també, no?
0: Si et fixes, normalment ens apareixen a les mans, sí, i a la cara.
1: Sí.
0: És que ja ho sabem, és del sol.
1: És del sol.
0: És de la radiació. També la contaminació ens ajuda, vale? Perquè també utilitzem a vegades suavitzants, utilitzem sabons, utilitzem perfums que poden tenir substàncies fotosensibilitzants i llavors en contacte amb el sol fan una alteració. I llavors, clar, hauríem de veure doncs, una mica tot per on va, no? L'ideal és mantenir sempre una pell ben hidratada, fer una vida el més saludable possible, perquè això fa que es generin cèl·lules noves, que sempre estiguem en constant moviment intern i que tot aquest òrgan estigui doncs molt millor tant per les taques com per la mare com per les arrugues, no?
1: És que això que dius de les mans i la cara, de la cara sí que hi pensem a posar-nos la crema, de vegades, sí, pel sol, però de les mans et poses una hidratant, potser de tant en tant, però específica crema de mans contra el sol?
0: Sí,
1: hi ha bueno, moltes... és la del cos o te la poses a les mans?
0: Te pots posar la del cos perfectament, la de la cara. La del cos a vegades posar-la a la cara no tant, no tant, vale? Perquè canvia una miqueta. Però la del cara al cos sí que te la pots posar.
1: De la cara al cos, sí.
0: Això sí.
1: Del cos a la cara, no, no, ja ho hem entès.
0: No tant. I llavors a les mans sí que per sort hi ha cada vegada més cremes ja per les mans, que igual que les hidratem, doncs ja porten protecció solar, que és el que necessitem.
1: Sí.
0: Però, repeteixo, si jo em poso una vegada la protecció solar, jo què sé, estic tot el dia... Imagina't que em dedico a fer de taxista i estic tot el dia amb un braç fora de la finestra i m'està donant tot el dia la radiació. Segurament tindré una mà molt més tacada que l'altra, això seguríssim, i que si jo me la poso a les 9 al matí, doncs a les 2 del migdia doncs necessito haver-la aplicat 3 o 4 vegades més. I això se'ns oblida.
1: Déu-n'hi-do el que hem de tenir en compte, que és el nostre dia a dia i hem de pensar, bàsicament, no? Perquè d'això en depèn una mica la salut, no?
0: Exacte.
1: Per acabar, volia tornar al tema de les arrugues. Hem dit que hi ha cremes més bones, més dolentes, cremes que s'han de fer servir al dia a dia i altres cremes que en moments puntuals. Però el Botox et salva?
0: El Botox a mi em sembla meravellós, com una eina, com moltes coses, que amb excés no, però jo crec que està molt bé. A més, el Botox es va inventar, o sigui, o va sortir, no per les

0: gafes, sinó va sortir per un procés més neurològic, per persones que havien tingut problemes al sistema neurològic, que havien tingut espasmes, i per relaxar aquell espasme, perquè una persona amb un dit tieso tot el dia doncs no podia anar-hi, no? Per dir-ho fàcil i ràpid. O per alguna embòlia, no?, que li havia quedat amb un espasme a la cara. Llavors es va treure per això, es va descobrir que aquella toxina botulínica feia doncs, com una paràlisi a la musculatura. Llavors, tu, per molt que la vulguis moure, tu l'envies amb el cervell pues, l'acció de moure, i aquella toxina li dice al múscul, pues, tu no te mueves, no? Està castigat. Llavors, durant un procés, com és una toxina que es pot reabsorbir, que no, o sigui, s'acaba eliminant, doncs, per això el botox no és per tota la vida.
1: Clar, t'has d'anar punxant, eh?
0: Sí, depèn, 6 mesos, 2 mesos, depèn de la persona, si fa cardio, si no fa cardio, mil coses, no? Però el botox va molt bé en casos puntuals, sobretot, i també per fer canvis en procés de pensament. El que dèiem al principi, si jo tinc aquella arruga, perquè tinc tot el dia una cosa entre cella i cella, i tot el dia tinc una que no em relaxo, que me'n vaig a dormir amb una cosa i m'aixeco amb la mateixa cosa i fins i tot no descanso, doncs també t'ho pots fer, perquè amb el procés neurològic l'ajudes a anar trobant una miqueta aquella tranquil·litat. Llavors ho pots fer puntual, i quan ja tu has treballat internament, tu ja no faràs aquella gesticulació constant. Llavors l'arruga també a llarg termini anirà reduint-se. Com que nosaltres fem molta gesticulació, si posem un botox, no és que l'arruga no estigui o no podrà tornar a sortir, és que jo no la faig.
1: Clar.
0: I llavors per això funciona el botox.
1: Ah, clar.
0: I per què es veuen aquells fronts tan brillants? Perquè com no gesticulo, tampoc no dreno. Al no drenar, tinc molta més aigua i llavors el front brilla moltíssim.
1: Ah, ja. Jo pensava que es posava en crema, però no.
0: No. És que també se la posaran, eh?
1: Com que no tenen botox...
0: Però hi ha de tot. I també veure que el botox no val per tot ni per totes les zones. Que hi ha gent que es vol posar botox al llavi i dic, no, espérate que se te va.
1: Ah, no,
0: que
1: no
0: pots veure. No, que se t'acau l'aigua, no pots ni menjar.
1: Ah, clar, però llavors no pots moure el llavi. És que, esclar, és que veiem moltes actrius ara de Hollywood, no diré els noms, sí, però ja segur que la gent ja ho té en ment, és que no poden ni riure.
0: Clar.
1: Perquè els queda aquella boca sempre igual, i després al front, quan això, no?, que et somriures, subgesticules, no es mou res. I clar, queda estrany, eh? Una cara que no gesticula.
0: Una cara que no conta històries. Exacte. És una cara de foto, que li dic jo. Estàs molt mona, però la que parles o dius alguna cosa... És que,
1: et quedes així com paralitzat, no?
0: És que no sé qui li fa emoció.
1: O sigui, el botox paralitza una mica la gesticulació de la cara. No?
0: Normalment el botox es posa al terç superior, és a dir, més o menys per sobre del pòmul cap amunt, patats de gall, no?, que diem... a l'entrecella, al front, també va molt bé per treballar quan les celles estan diferents, no?, d'alçada, també ho pots treballar perquè queden molt més, perquè normalment com gesticulem hi ha un múscul que estem treballant més i l'altre no, llavors amb el botox com que ho mantenim més en equilibri, no?, la morfologia. I després el que es posa del test cap a baix, o sigui dels ulls cap a baix, seria més el hialurònic, que és el que és més de moda, no?
1: És perquè les arrugues del llavi superior és molt típica en les dones, sí, a partir d'una certa edat, i bé, no,
0: però, clar, si poses,
1: no agrada.
0: Si però... poses un botox en aquí, no podràs donar ni un petó.
1: Ah, clar, perquè és que no pots moure el llavi.
0: Mira, em poso una sonda i menjo, no? Dius, mira, sobrevivo.
1: Pots provar, a veure
0: però,
1: com
0: clar,
1: va.
0: No.
1: L'avantatge és que si s'acaba en 3 o 6 mesos, doncs mira,
0: però
1: doncs és... 3 mesos
0: però
1: o 6
0: que 3 o 6 mesos passaries, que ni lavaves.
1: Ni la...
0: És que ni beure aigua, no podries.
1: Doncs bé, doncs ara ja ho sabem, això del botox, que bé, que té la seva avantatge, no?, els seus avantatges, el botox, que no s'ha de demonitzar d'alguna manera.
0: No.
1: I també hem de tenir en compte això, de per evitar les arrugues i les taques a la cara, depèn, en primer lloc, la salut teva personal, el teu estat d'ànim i bé. Tota una sèrie de qüestions que ens has plantejat avui, Sandra, que ens han agradat molt. T'esperem d'aquí 15 dies.
0: Molt bé.
1: Esperem que tornis aquí als estudis de Ràdio Argentona per explicar-nos més novetats. No, novetats, a veure, novetats no, perquè tu ja us ho coneixeu de...
0: Bueno, tenim novetats, eh? Tenim una ara per les arrugues, que és meravellosa.
1: Doncs novetats o altres qüestions que ens afecten al nostre dia a dia. Que acabis de passar un bon dia, Sandra.
0: Igualment. Molt agraïda.
1: Vinga, adéu.

Cada setmana a Ràdio Argentona obrim una finestra a la ciència per parlar d'una cosa tan quotidiana i important com és la nostra alimentació. Arriba Alimenta't amb Ciència, una secció que neix amb l'objectiu d'aclarir dubtes, desmuntar falsos mites i posar llum a les nombroses fake news que circulen sobre nutrició, aliments i salut. Perquè en un àmbit que afecta directament el nostre benestar, tenir informació rigorosa i basada en l'evidència científica és clau per prendre bones decisions sobre què mengem. Ho fem amb la veu d'investigadors i professors de referència de les universitats i centres de recerca de Catalunya, amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Cada dimarts, ciència i alimentació sense mites i sense soroll. Comencem Alimenta't amb Ciència. I avui sabrem si menjar fruita al final dels àpats engreixa.

Les fruites formen part de la nostra alimentació i, per tant, el consum mínim de 3 peces de fruita al dia no només ens ajuda a portar una alimentació saludable, sinó que al mateix temps ens prevé de moltes malalties. Pel que fa a la seva composició, la composició nutricional, evidentment pot variar molt perquè tenim una gran varietat de fruites, però la composició nutricional és molt semblant en totes elles. Tenen un gran contingut en aigua, són molt riques en fibra, ens aporten doncs, una sèrie de vitamines, no? Com la vitamina C, l'àcid fòlic, també ens aporta minerals, com pot ser el potassi, el magnesi, i també ens aporta sucres, petites quantitats de sucres, que són pròpies de la fruita i que, per tant, ens proporcionen aquest gust dolç. I també, a la vegada, ens aporten antioxidants, i d'aquí la importància de consumir doncs, diferents colors i de diferents temporades. La millor manera de prendre les fruites és amb la seva forma sencera i en pell. Clar que hi ha fruites, no?, com el plàtan, la síndria o la taronja, que això no és possible, però consumir les fruites en pell el que fa és que puguem aprofitar molt millor la fibra. Per tant, la forma sencera o fins i tot a trossets dintre doncs, d'una amanida o d'un iogurt seria la millor manera de prendre-les. Les fruites es poden prendre al llarg del dia, en qualsevol moment del dia es pot fer en els àpats principals, com seria l'esmorzar, el dinar, el sopar, o fins i tot a mig matí o a mitja tarda. Per tant, el moment del dia no fa que variï ni el seu valor calòric ni el seu valor nutricional. Fins i tot, no?, allò que diem de que una fruita després dels àpats doncs, engreixa més que no pas prendre-la fora dels àpats, no és certa, perquè el seu valor calòric és el mateix, ho fem abans, ho fem durant, o ho fem després.

tal dia com avui. Viatgem enrere en el temps per descobrir alguns dels fets, personatges i moments que han deixat empremta en la nostra història. Dates que potser ens són conegudes, d'altres que ens sorprendran, però que avui recuperem per entendre una mica millor d'on venim. Repassem les efemèrides. Tal dia com avui, 13 d'octubre, repassem alguns dels fets històrics més destacats que han tingut lloc al llarg dels segles. Comencem l'any 1307, quan el rei Felip IV de França va ordenar la detenció massiva dels membres de l'Ordre del Temple, els coneguts com a templers. L'operació es va dur a terme principalment a França, els coneguts com a templers que es va fer a França, i van acompanyada d'acusacions d'heretgia i altres delictes. Darrere d'aquesta persecució també hi havia interessos polítics i econòmics, ja que el monarca mantenia importants deutes i volia reforçar el seu poder. La persecució acabaria conduint a la dissolució de l'ordre al 1312. Saltem ara fins al 1792. Aquell dia es posava la primera pedra de la Casa Blanca a Washington. L'edifici, que es convertiria en la residència oficial i el centre de treball dels presidents dels Estats Units. La construcció formava part del projecte de crear una nova capital per al país, que havia aconseguit la independència unes dècades abans. El primer president que hi va anar a viure va ser John Adams l'any 1800, perquè el seu predecessor, George Washington, no va arribar a residir-hi. En l'àmbit cultural, el 13 d'octubre de 1906 és una data important per a la llengua catalana. Aquell dia s'inaugurava a Barcelona el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana impulsat pel lingüista Antoni Maria Alcover. La trobada va reunir especialistes i estudiosos interessats en la situació del català i en la necessitat d'avançar en la seva investigació i normalització. El Congrés va tenir una gran repercussió i va contribuir a reforçar el prestigi de la llengua en un moment clau per a la cultura catalana. Un altre aniversari destacat és el del naixement de Margaret Thatcher el 13 d'octubre de 1925. Thatcher va ser primera ministra del Regne Unit entre el 1979 i el 1990 i es va convertir en la primera dona a ocupar aquest càrrec al país. Coneguda popularment com la Dama de Ferro, va impulsar una política econòmica liberal basada en la privatització d'empreses públiques, la reducció del paper de l'Estat en l'economia i l'enfrontament amb els sindicats. El seu mandat va transformar profundament la política britànica i continua generant debat avui dia. I acabem aquest repàs amb una història de supervivència que va commocionar el món. El 13 d'octubre de 1972, un avió que transportava membres d'un equip uruguaià de rugbi, juntament amb familiars i amics, s'estavellava als Andes, entre l'Argentina i Xile. Dels 45 ocupants, 16 van sobreviure després de passar més de 2 mesos en unes condicions extremes, a gran altitud, amb temperatures molt baixes i sense aliments suficients. Per poder sobreviure, van haver de prendre decisions extraordinàriament difícils. El rescat final va arribar al desembre, després que 2 dels supervivents aconseguissin travessar les muntanyes per buscar ajuda. La tragèdia i la posterior supervivència es van convertir en un símbol de resistència, solidaritat i força humana.

Són les 12 i 53 minuts, això és el tic-tac de Ràdio Argentona. Continuem el programa encara fins la una del migdia abans de l'informatiu.

I nosaltres ho deixem aquí per avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, per escoltar-nos i per fer-nos costat durant aquestes 3 hores de programa. Si us heu perdut alguna entrevista o alguna de les seccions d'avui, no patiu, les podeu recuperar en format podcast al web de Ràdio Argentona, a radioargentona.cat. Demà tornem a ser aquí amb més ràdio, més actualitat i més ganes de passar una bona estona amb vosaltres. Ara arriba l'informatiu de la una. Gràcies per ser-hi, que passeu un molt bon dia i fins demà.

0: Des de dissabte al matí està prohibit el consum d'aigua de boca a les ginesteres i alguns carrers de Can Raimí. Està previst restablir el servei tan bon punt es rebin els resultats favorables de les analítiques. L'àrea bàsica de salut d'Argentona arranca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. Els col·lectius més vulnerables ja es poden vacunar i a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de grups. A la roda política, el portaveu del PP, Fran Fragoso, defensa el desenvolupament del Collell per ampliar l'oferta d'habitatge i critica la suspensió de llicències urbanístiques. Isidre Vinyes, regidor d'Unitat, també s'oposa a la suspensió de llicències al Collell i la considera una manera de frenar el desenvolupament del sector. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona ha aconseguit sumar la primera victòria a la Lliga Elit. Va ser el passat dissabte a casa. I el temps, aquesta tarda es mantindrà la nuvolositat a la serralada litoral, tot i que no s'esperen pluges. Les temperatures es mantenen sense canvis importants, a màximes que avui no superen els 25 graus al Maresme. Comencem. Des d'aquest dissabte al matí està estrictament prohibit el consum d'aigua de boca, és a dir, per beure i per cuinar, a tot el veïnat de les Ginesteres i alguns carrers de Can Raimí. En concret, no es pot utilitzar l'aigua per beure ni cuinar als carrers 11, 16, 17 i 18 de Can Raimí i a totes les Ginesteres. Es tracta d'una mesura d'absoluta prudència que Aigües d'Argentona va aplicar a l'espera dels resultats definitius del laboratori. A hores d'ara, el servei d'aigua potable encara no s'ha restablert. Es preveu poder-ho fer, però, tan bon punt les analítiques confirmin que la qualitat de l'aigua és al 100%. Està previst que sigui entre demà i passat demà. Fins que no es doni l'avís oficial de restabliment total, la cuba d'aigua potable continuarà donant servei en els horaris habituals. A les Ginesteres, la cuba estarà des de les 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, i a Can Raimí se situarà al costat de la masia de 6 a 8 del vespre. Recordem que l'aigua de la xarxa sí que es pot fer servir amb tota tranquil·litat per als usos domèstics habituals, com ara dutxar-se, posar rentadores o utilitzar el lavabo. Aigües Argentona també agraeix la col·laboració de Creu Roja i Bombers de Mataró, que estan donant suport en el restabliment de l'aigua potable com en l'assistència als veïns i veïnes. D'altra banda, la deixalleria municipal, ho recordem, que segueix tancada fins a nou avís. Els aiguats van omplir de l'espai de fang i també van malmetre maquinària. Tot i això, el consistori demana civisme a la ciutadania, ja que alguns veïns i veïnes estan deixant la brossa a la porta de la deixalleria. L'àrea bàsica de salut d'Argentona ja ha posat en marxa la nova campanya de vacunació conjunta contra la grip i la Covid-19. Aquesta primera fase es va iniciar el passat dilluns 5 d'octubre i s'adreça de forma prioritària als col·lectius més vulnerables. Entre aquests grups es troben les persones majors de 80 anys, els residents en centres geriàtrics, les persones dependents o amb atenció a domicili, les dones embarassades o en període de postpart fins als 6 mesos, els infants de 6 mesos a 5 anys i el personal sanitari i sociosanitari. Per aquests primers col·lectius, el mateix centre de salut està fent una cerca activa i programant les cites directament. Tal com recorda la infermera referent de vacunes del CAP d'Argentona, Carol Luna, cap vacuna és obligatòria, però sí altament recomanable per prevenir complicacions greus o la gestió de malalties cròniques de base que es podrien agreujar amb aquests virus.
1: Cada any pot variar una soca o una altra soca, i aquest any s'han canviat les tres. Llavors, les persones que estudien aquest tema epidemiologia i tot això, el mes de març ja van mirant altres països, que és hivern i que es posa la vacuna de la grip i estan passant la grip, quina cepa se suposa que vindrà cap a nosaltres. I es fa cada any més o menys, cap a mes de març, abril, més o menys. Aquest any sí que és veritat que hem començat la campanya més tard de la grip, però a causa de les canvis de soques, perquè van canviant aquesta grip, hem començat a partir del 5 d'octubre.
0: Carol Luna explicava que com a principal novetat d'enguany en la vacuna de la grip s'han actualitzat les tres soques del virus respecte a temporades anteriors, per tal d'oferir una protecció més eficaç davant les variants dominants d'aquesta tardor i hivern. De cara a la població general de més de 60 anys, així com per a persones amb patologies cròniques com la diabetis, l'obesitat o la celiaquia, i també per serveis essencials com el professorat, bombers o cossos de seguretat, la campanya s'obrirà a partir del pròxim dilluns 26 d'octubre. Des del Centre de Salut també es remarca la importància que es vacunin els cuidadors i familiars que conviuen amb persones vulnerables. Per demanar hora per la vacunació, la ciutadania pot fer-ho de forma presencial al CAP, trucant per telèfon o bé gestionant la cita directament a través de l'aplicació La Meva Salut. La campanya de vacunació es mantindrà oberta fins al mes de març. Entrem en plana política. El portaveu del Partit Popular Argentona, Fran Fragoso, ha reclamat en la roda política les responsabilitats en el manteniment de les rieres després dels aiguats de fa una setmana. També insta el govern a demanar ajuts a la Generalitat per reparar els desperfectes.
2: O sea, esa riera tenía que haber tenido un mantenimiento. La limpieza no se ha hecho. Ahora hay que pedir, yo voy a pedir responsabilidades. O sea, si se había pedido a la...
3: Aquí.
2: Bueno, a quien tenga que ser, si es al ayuntamiento o si es al ACA. O sea, si el ayuntamiento ha pedido al ACA que se limpie la riera, las responsabilidades serán del ACA. Si el ACA no le han pedido de limpieza de riera, las responsabilidades serán de todos nosotros, del ayuntamiento, de que no hemos pedido que lo limpien. Yo creo que no hay que esperar a que pase otra cosa así, pero es que llevamos muchos años pidiendo la limpieza de la riera.
0: Pel que fa a l'altra qüestió que ha centrat el debat aquests dies i que no és altra que l'habitatge, el portaveu popular defensa el desenvolupament del Collell per ampliar l'oferta d'habitatge i critica la suspensió de llicències urbanístiques en aquest sector.
2: El miedo que tienen que se van a hacer 500 viviendas no es así. Es lo que, el miedo que quieren meter a la gente. No es así. Son de 500 viviendas, 300 son de protección oficial y 200 son normales, de venta libre. Pero es que no salen 500 viviendas así de golpe de la noche a la mañana. Es un proceso, un proyecto de 6, 7, 8 años. Yo no he visto en ningún municipio que salgan 500 viviendas de golpe. Pero aquí se ve que hay miedo a todo, la verdad. Pero es que se necesita vivienda. Yo no quiero que los hijos de mi vecino o de mi vecina o de aquí abajo del señor Miguel, no quiero que se vayan de Argentona porque no tienen vivienda.
0: Durant l'entrevista, Fragoso també ha parlat dels problemes de la deixalleria i de l'enllumenat públic, de les plagues de Panaroles i de la futura biblioteca. A més, ha exposat les prioritats del PP de cara als pressupostos municipals, entre les quals situa la seguretat i el manteniment dels carrers. I encara en roda política, el regidor d'Unitat, Isidre Vinyes, va carregar divendres contra la suspensió de llicències del Collell. La considera una manera de frenar el desenvolupament del sector i defensa el projecte previst, amb uns 500 habitatges, més 300 dels quals de protecció oficial.
4: És una vergonya. El que estan fent és una vergonya. I el que encara per mi és més vergonyós és que els partits que es diuen, o les persones que es diuen d'esquerra i han donat suport a això, no tenen perdó de Déu, sincerament. Porten més de 3 anys marejant la perdiu amb aquest tema. El promotor ha presentat 4 vegades tota la documentació del pla parcial. De debò creuen que en un any arreglaran alguna cosa que no han sigut capaços de fer en 3 anys i mig?
0: Vinyes qüestiona que el govern municipal necessiti més temps per revisar el planejament i considera que la suspensió pot acabar fent inviable econòmicament el projecte. El regidor rebutja les crítiques sobre l'augment de densitat i l'especulació i defensa que els 306 habitatges de protecció oficial previstos contribuirien a ampliar l'oferta d'habitatge assequible al municipi. D'aquests, 150 serien de lloguer.
4: El model de poble que té tots és diametralment oposat al model de poble que té Unitat.
3: En què és diferència?
4: Nosaltres volem un poble viu, que creixi, que hi càpiga tothom, que tingui transports de qualitat, que tingui el tren orbital, que tingui habitatge. Miri, si aconseguim tenir 300 habitatges de protecció, dels quals 150 de lloguer, voldrà dir que dels 5.000 habitatges que hi ha en Argentona, doncs un 5% seran de protecció oficial. Això és un salt qualitatiu impressionant.
0: L'entrevista també ha abordat els efectes del temporal a Argentona. Vinyes ha evitat valorar la gestió municipal mentre duri l'emergència i ha defensat que les possibles responsabilitats s'analitzin un cop superada la crisi. A més, ha criticat el projecte de rehabilitació de Can Barrau perquè considera que no s'ha aprofitat l'actuació per adaptar l'edifici a les necessitats actuals, especialment pel que fa a la climatització. Podeu tornar a escoltar les entrevistes a Fran Fragoso i Isidre Vinyes a través del web radioargentona.cat.
5: Els esports.
0: Fem un repàs als partits que es van disputar el passat cap de setmana. El primer equip del Futbol Club Argentona ha aconseguit sumar ja la primera victòria a la Lliga Elite. Va ser el passat dissabte a casa contra el Manlleu. Va guanyar 1-0 amb gol d'Edgar Velasco al minut 81. El segon equip del Futbol Club Argentona va perdre el camp del Malgrat pel mateix resultat, 1-0. Els quadribarrats van encaixar el gol a l'últim minut, al 89. Anem al bàsquet. El sènior masculí del CBA va perdre de 12 a la pista de la Unió Esportiva Claret. El resultat final va ser de 76 a 64. Per la seva banda, el sènior B del CBA va guanyar de 12 punts el Vilassar de Dalt B a domicili, 71 a 83 pels argentonins. El sènior femení del CBA també ha aconseguit una victòria aquest cap de setmana. Ha guanyat de 9, 54 a 45 a casa contra el Càmping Bianya Roser B. I en handbol, el sènior masculí de Laietà va perdre 27 a 33 a casa contra l'handbol Garbí B de Palafrugell, mentre que el sènior femení va guanyar per només un gol de diferència a la pista del Tàrrega. El partit va acabar 27 a 28.

Entrem en plana de serveis. La deixalleria municipal segueix fora de servei de manera temporal a causa de l'episodi de pluges intenses dels darrers dies. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament demana a la ciutadania que no es desplaci l'equipament fins a nou avís, ja que actualment no es poden garantir les condicions adequades per al seu funcionament. Segueix obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires Mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, al cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps de presentar la vostra documentació fins divendres 6 de novembre. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. I ja es poden comprar les entrades de la nova temporada de la sala. Ho podeu veure, ho podeu fer en línia a través del web entrades.argentona.cat o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament. Aquesta temporada, d'octubre a desembre, es manté el model d'abonament flexible que permet obtenir descomptes per un mínim de 4 espectacles. Aquest abonament es podrà comprar fins al 13 de novembre. I obrim l'agenda. Avui a les 8 del vespre, sessió informativa sobre la possible creació d'una àrea de promoció econòmica urbana anomenada APEU. Serà el Saló de Pedra. Està dirigida a les persones que tenen establiments comercials al centre de la vila. Demà dimecres, Àgora d'Argentona, grup obert de reflexió ciutadana organitzat per l'Àrea Bàsica de Salut. Serà a les 6 de la tarda al Saló de Pedra. Demà, una hora més tard, a les 7, segona sessió de la Tardor Literària. La biblioteca acollirà la xerrada sobre el llibre Només terra, només pluja, només fang, de Montse Alís. Divendres, el Consell Local per la República d'Argentona porta a la vila l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot. Oferiran la xerrada La persecució judicial de l'independentisme a 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Divendres a 8:45 del vespre, inici de la nova temporada de la sala. El teatre acollirà Permagel, de Victoria Spumberg, una adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar. Dissabte, 17 d'octubre, primera trobada de curtmetratges titulada Zoomzeig, noves mirades audiovisuals. Tindrà lloc a partir de les 11 del matí a Can Baladia. També dissabte, però a les 6 de la tarda, el Centre Parroquial ens proposa una obra de teatre. Es titula En renou a Santa Maria Joana, del grup de teatre La Palmera. I acabem en diumenge. Turisme ens proposa la ruta Vila Modernista d'Estiueig. El punt de trobada és a les 11 del matí al Museu del Canti. Anem a la informació meteorològica a la comarca del Maresme. Aquesta tarda continuarem amb un cel entre variable i bastant ennuvolat, sobretot a zones pròximes a la serralada litoral. Això sí, no hem de patir per la pluja, no se n'espera. Pel que fa al mercuri, les temperatures màximes es mantenen sense grans canvis, movent-se entre els 20 i els 25 graus. Demà dimecres tornarem a tenir una jornada de plena estabilitat, on el sol serà el gran protagonista. Tampoc s'esperen pluges. Les temperatures tendiran a pujar lleugerament tant de dia com de nit. Tindrem unes mínimes d'entre 11 i 18 graus i unes màximes que se situaran entre els 21 i els 25 graus. De cara a dijous, tindrem un dia en general tranquil, tot i que aniran passant intervals de núvols baixos que estones deixaran el cel mig tapat. Les precipitacions continuaran sense efecte de presència, les temperatures nocturnes no canviaran gaire, amb valors entre 12 i els 16 graus, mentre que les màximes tiraran cap avall, es quedaran més curtes, entre els 20 i els 23 graus. Abans d'acabar, fem un repàs als titulars d'aquest dimarts 13 d'octubre.

0: Des de dissabte al matí està prohibit el consum d'aigua de boca a les ginesteres i alguns carrers de Can Raimí. Està previst restablir el servei tan bon punt es rebin els resultats favorables de les analítiques. L'Àrea Bàsica de Salut d'Argentona arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. Els col·lectius més vulnerables ja es poden vacunar i a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de grups. A la roda política, el portaveu del PP, Fran Fragoso, defensa el desenvolupament del Collell per ampliar l'oferta d'habitatge i critica la suspensió de llicències urbanístiques. Isidre Vinyes, regidor d'Unitat, també s'oposa a la suspensió de llicències al Collell i la considera una manera de frenar el desenvolupament del sector. I també us hem explicat que el primer equip del Futbol Club Argentona ha aconseguit sumar la primera victòria a la Lliga Elit. Va ser el passat dissabte a casa. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Viu la ràdio.
2: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martínez.
1: Tanquem, doncs, la primera ronda política d'aquest curs a Ràdio Argentona amb l'alcaldessa, la Montse Capdevila. Molt bon dia, benvinguda.
2: Bon dia.
1: Com estem? Doncs amb ella repassarem avui els principals temes que han marcat l'actualitat municipal les darreres setmanes, els efectes de l'aiguat a principis d'octubre, el futur del creixement urbanístic d'Argentona i també parlarem, per exemple, de pressupost i de Can Barrau.

0: Fa just una setmana que començàvem parlant dels efectes de l'aiguat de la nit del 3 al 4 d'octubre. Com ho tenim, alcaldessa?
1: Bueno, doncs una mica complicat encara.
0: Aleshores ja parlàvem dels desperfectes als camins del marge esquerre de la Riera, als carrers de Can Raimí, al polígon industrial nord. Una setmana després, quin és el balanç d'anys que heu pogut fer?
1: Bueno, el balanç el vam fer el dijous. Jo crec que ja vaig fer les primeres entrevistes doncs, amb TV3 i TV Mataró per poder doncs, la situació doncs, dels primers moments, que era una de les més, potser, impactants. Ara jo crec que el que ens toca és a veure com podem ajudar i bueno, el balanç doncs, és de, bueno, bastant devastador la part que va afectar, sobretot a nivell d'empresa i de barri.
0: Ara mateix, quines són les afectacions que més els preocupen a l'Ajuntament? Quines actuacions són prioritàries?
1: Bueno, les afectacions, ja ho vam dir en el primer moment, primer eren les persones que encara estan aïllades a dia d'avui i després les empreses. Això sí, que com que no vaig poder explicar-ho aquí, sinó que va ser una actuació immediata, doncs ara queda això.
0: Bueno, ara ho pot explicar, eh?
1: Sí, una setmana després...
0: Bé, crec que ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament demanant-ho en qualsevol cas.
1: No passa res, vam explicar a altres mitjans i ha sortit
0: Sí que hem trucat a l'alcaldessa diverses vegades que estava reunida, anava visitant empreses i no, en aquell moment no ens va poder atendre.
1: No vaig tenir la petició.
0: Però sí que vam estar insistint.
1: Les empreses són ara i aquests veïnats.
0: En tot cas, que quedi clar que vam insistir a l'alcaldessa que tenia altra feina i moltíssima, i que no hi ha cap problema.
1: No em va arribar llavors la petició.
0: En el... cas de les canonades que abasteixen l'aigua de les Ginesteres, en quin punt es troba la reparació?
1: Bueno, ara està reparat, però estem esperant que l'aigua doncs, pugui ser, en aquest cas, doncs, potable per lo que és l'ús. Està, en aquest cas, l'ús domèstic està donat per lo que és la neteja i lo que és doncs, les dutxes, però no a nivell d'alimentació.
0: Des del Partit Popular s'ha reclamat que s'assumeixin responsabilitats per manteniment de rieres, sigui qui sigui, sigui l'ACA, sigui l'Ajuntament. Consideren que hi ha hagut manca de manteniment per part de l'ACA o per part de l'Ajuntament mateix?
1: Bueno, jo crec que no és un tema de manteniments quan plou tants litres i tu reculls l'aigua de més d'altres municipis que també doncs, tenen aquesta casuística que recullen. A Argentona estem en treballs, per tant es pot desbordar en qualsevol moment. Una actuació més neta, bueno, és que si baixa aigua i baixa amb tanta quantitat, ni torrents ni rieres. O sigui, s'han fet nous torrents, noves rieres i s'han destrossat camins. O sigui, això no ho pots preveure.
0: Per tant, el govern no demanarà responsabilitats a cap administració?
1: Nosaltres no. Si ells creuen que sí que ho han de demanar, ho poden fer com a partit.
0: Aquell cap de setmana hi va haver molta gent que es va remengar per ajudar. Va funcionar bé el dispositiu, va funcionar bé la gestió de l'emergència. No sé si és moment d'agrair ara doncs la gent que va poder estar allà.
1: Bueno, en aquest cas, tothom que de veïns, doncs, que en aquest cas doncs, a Can Raimí doncs, es van posar a fer una actuació, tot i que era una actuació que havien de ser en maquinària, fins que no es va arribar doncs, allà al migdia, no es va poder veure l'afectació, perquè primer les màquines estaven per obrir un pas de que era per serveis, que aquí doncs, la companyia d'aigües i la seva brigada doncs, és la que va actuar des del minut zero, perquè ja estaven activats i mirant, i sobretot doncs, aquelles entitats socials, sobretot Creu Roja, doncs, que ens va donar suport ja des del divendres, que també van haver d'actuar amb temes d'aportació d'aigua o temes més així. Sí, sí.
0: Passem a l'habitatge, que és l'altra de les grans qüestions que hem tractat aquests dies. El govern ha defensat la suspensió de llicències, ara parlo del Collell, n'hem parlat, serà per parlar en el darrer ple, per disposar d'un any per revisar la planificació urbanística. Des de l'oposició, però recordem que aquesta qüestió ja fa 3 anys que està en dansa, que el promotor ha presentat fins a 4 vegades la documentació del pla parcial. Per què cal ara aquest any addicional?
1: Bueno, en aquest cas, tota la tramitació que s'havia fet era tècnica i els tècnics doncs, anaven fent els seus requeriments per tenir, en aquest cas, doncs, tot ben adequat a lo que era la normativa. Amb aquestes adequacions, l'última proposta que es va posar a la taula eren 506 habitatges, d'aquests 506, 300 de protecció oficial i sobre el mateix sostre, en aquest cas, hi havia unes edificacions que eren més petites. I en aquí doncs, va ser un mica com el govern i alguna altra, en aquest cas, formació o regidor de l'oposició, van veure de que potser allò s'havia de dimensionar amb el que l'Ajuntament després pot garantir de serveis o amb el creixement doncs, que pot haver-hi de població amb aquesta dimensió i que havíem de fer-ho viable, però que alhora doncs, el model de poble fos assumible i potser amb algunes condicionants de que primer es faci una fase, després una altra, i una mica com havia d'anar distribuït, no?, aquest habitatge. I en aquest punt doncs, vam dir que per poder-ho parlar es feia aquest any doncs, per poder dimensionar-ho.
0: Argentona no pot absorbir 500 habitatges?
1: Si és de cop, ni és la necessitat que ara hi ha amb habitatge en aquí. Per tant, estàs obrint un ventall molt ampli que de seguida quedarà cobert, perquè sabem com estem amb habitatge, i més que som la segona corona de Barcelona, per tant, doncs quedarà absorbit, i és l'últim creixement urbanístic que hi ha a Argentona, per tant, ja no podràs créixer més amb les necessitats naturals que pugui tenir el municipi. Això és una. I el que estem mirant és de dir, si la necessitat és aquesta, doncs fem aquesta primera franja, i després, quan estigui cobert, doncs ja valorem com hem de donar doncs, la segona opció. Però, a més, perquè hi ha un tema de serveis en aquí, que també hem de donar la capacitat de que ho puguem absorbir en aquí, per la ciutadania que no es vegi. Un tema d'escoles, un tema d'àrea de salut, o sigui, hi ha moltes afectacions que hem de mirar de fer un plantejament que sigui, en aquest cas, més gran que no només edificar i prou. A part de que en el POUM, que és l'últim creixement que hi ha a Argentona, hi havia 14, màxim 14 habitatges, i estem parlant de 506. Per tant, l'edificació que hi ha també és un impacte molt gran en una zona doncs, que també en tema de mobilitat cap al nucli hem de veure doncs, com afecta.
0: Des dels grups de l'oposició diuen que no es crearan 500 habitatges de cop. És evident que això es trigarà uns anys a fer-se.
1: 300 són de cop. I els 300 de cop són màxim 50 metres o poden ser de màxim 50 metres quadrats. Llavors, és molta edificació.
0: També diuen d'aquests 500, n'hi ha d'haver 300 i escaig, crec que és, que són de protecció oficial. D'alguna manera es pot garantir que aquests habitatges de protecció oficial doncs, hi tenen un accés més fàcil la gent d'Argentona?
1: Bueno, en aquest cas la normativa amb això està molt estricta, vull dir, no pots només vetar-ho en els d'aquí, o sigui, hi ha un àmbit territorial que en aquest cas doncs, està establert, no pots dir que només siguin d'aquí.
0: Des d'ara Argentona, Bernat Calvo, però defensava que el creixement del municipi hauria d'anar lligat, tant com sigui possible, a les necessitats de la població actual, el que se'n diu un creixement natural. Comparteix aquesta visió?
1: Sí, és el que he explicat, que per això el que defensem és fer-ho en fases.
0: En canvi, des d'Unitat s'acusa el govern de defensar un model que tanca la porta, diuen, al creixement i a infraestructures com ara el tren orbital. Què en pensen?
1: Bueno, ja està clar, no?, que ells tenen una visió més àmplia i de construir, que hi hagi doncs, una mobilitat amb aquest tren, que a veure quan el veiem, i més ara, tal com ha quedat la Riera, a veure qui s'atreveix a fer el tren per allà, amb aquesta infraestructura. Però nosaltres, en aquest cas, compartim habitatge, però d'una manera gradual, per poder-ho anar assumint i que doni resposta doncs, a les necessitats del municipi, tal com en aquest cas en Bernat apuntava.
0: Canviem de model d'accés a l'habitatge i ja s'ha tancat el termini d'inscripció a la promoció d'habitatge cooperatiu que impulsa l'Ajuntament amb sostre cívic. Sap quantes persones s'hi han pogut inscriure?
1: Sí que n'hi ha moltes, però no sé el nombre ara. Sé
0: però
1: que n'hi ha moltes.
0: Està en l'entorn la xifra que esperaven?
1: Bueno, jo crec que havia superat per l'últim que sabia a la xifra, que hi havia una mica la previsió feta, per lo que em van dir, diu, no, diu, s'ha apuntat molta més gent.
0: Per tant, hi ha més de 20 persones, diguéssim.
1: Sí, perquè... sí.
0: I un altre àmbit de creixement seria l'àrea residencial estratègica del Cros, aquesta està en mans de l'Incasol, allà s'hi preveuen construir aproximadament 150 habitatges, no?, més o menys. Eren...
1: Bueno, em sembla que l'última proposta que hi havia en el POM i així era, i amb un conveni, 190 i alguna cosa, i llavors ara ells... Sí que han entrat, han estat en referència amb els tècnics perquè estan treballant el projecte i per veure una mica, suposo que ells apretaran perquè n'hi hagi més, els de l'Incasol.
0: Estan en converses amb ells perquè s'hi van arribar a seure.
1: Sí, és que estan els tècnics i tot i amb propostes i anar mirant d'ajustar-ho.
0: Per tant, ja hi ha calendari sobre la taula.
1: Calendari no, hi ha propostes i hem de mirar a veure com es desencallen.
0: I l'Ajuntament pot dir-hi la seva si l'Incasol vol fer més habitatges dels que el pretenia?
1: Home, jo espero que sí, que hi puguem dir la nostra.
0: Perquè no hi estarien d'acord en que s'incrementi...
1: Depèn de quin volum et posen i quin edifici planten, doncs allà on ara hi ha una plaça. Vull dir, jo crec que hem de guardar la consonància del que el veïnatge és ara amb els edificis i les plantes que hi ha.
0: Ara fa un moment ho deia l'alcaldessa que aquest creixement de població que ve per totes bandes obligarà a dimensionar serveis municipals. Un dels que preocupa és la mobilitat. L'Ajuntament ja fa temps que reclama a la Generalitat un increment de freqüències en el bus. Mm. Com ho tenim, això?
1: Tenim reunió ara a finals d'octubre, crec, amb ells, per mirar doncs, d'acabar de polir coses que encara no ens han donat resposta i que creiem doncs, que ara hem de tornar a apretar per veure què, i al final doncs, has de baixar a Barcelona per tenir-ho. Llavors, ara tenim a veure què ens diuen.
0: Què és el que pretén visita. El govern, concretament? Què és el que demaneu?
1: Bueno, nosaltres, a part de les freqüències d'anar més a Barcelona, que és així, hi ha algun circuit interurbà que ara hi ha 100.000 euros que estem assumint nosaltres i tocaria doncs, a la Generalitat i doncs, que també aquesta despesa se'n faci càrrec com a prioritat aquesta.
0: Estem parlant de serveis, també hi ha qüestions immediates, la recollida de residus, el servei de deixalleria, no? Si s'incrementa el municipi, tot això depèn de l'Ajuntament i s'ha de redimensionar. Després dels problemes que n'han afectat el funcionament, la deixalleria ja ha pogut reobrir amb normalitat?
1: No, és una de les que estan afectades amb l'aigua i, per tant, en breu suposo que podran, han tingut que treure molta aigua i molt de llot i fang, que és una de les zones afectades.
0: Tenim entès que hi ha hagut ciutadania que ha deixat allà a l'entrada de la deixalleria,
1: sí.
0: Doncs...
1: Sí, ara miraran avui de treure-ho.
0: En el darrer ple el govern va expressar el seu descontentament amb la manera com l'empresa concessionària està prestant els serveis. Quins incompliments o deficiències detecten?
1: Bueno, n'hi ha moltes, moltes que estan amb el contracte, en aquest cas, bueno, pues en temes de tancaments i temes de rotulació, temes de que no hi ha el buidatge pertinent quan toca, o sigui, n'hi ha moltes. Això el tècnic ja ha fet el seu informe i pues, l'empresa té els requeriments corresponents.
0: Així i tot, durant el ple instaven, no?, la ciutadania que presentessin instàncies. Que...
1: Sí, perquè al final l'administració té un contracte, per tu rescindir aquest contracte doncs has de tenir una sèrie de... Hi ha una sèrie de requisits que s'han de poder argumentar i poder presentar aquestes al·legacions o el que la gent doncs, posi en instàncies, doncs seria un punt més doncs, a favor de que nosaltres podem rescindir el contracte amb aquesta empresa sense que hi hagi penalització per l'administració, que és una mica el que suposo que acabarem fent, però que hi ha un circuit de procediment a fer.
0: Per tant, quines mesures es plantegen si la situació no millora? És aquest circuit administratiu,
1: sí,
0: no es pot
1: no
0: fer
1: més.
0: altra cosa.
1: És aquest.
0: Vinga, seguim parlant d'equipaments perquè estem repassant també els plens municipals i un dels projectes que ha tirat endavant és el projecte de la biblioteca. És un projecte important de mandat. En els darrers plens es va donar llum verda al definitiu amb un cost de 5.767.000 euros. L'Ajuntament hauria d'assumir aproximadament una tercera part, la resta dependria de les aportacions de Diputació i Generalitat. Això ja ho hem parlat també en roda política, però ara la diferència és que la Generalitat ja té pressupostos i que, per tant, ja podria aportar la seva tercera part. Com ho tenim? Han trucat ja a la porta de la Conselleria de Cultura?
1: Sí, Generalitat, en aquest cas, jo crec que ja ho tenim i ho tenim mig emparaulat. Faltarà doncs, que ells puguin fer la documentació pertinent perquè tenir-ho. La que ens falta és Diputació, que en aquest cas, doncs, ara mateix no està per la labor i ens està costant...
0: Diputació
1: doncs,
0: no està per la...
1: Bueno, ens està costant doncs, contactar amb ells perquè tinguem aquest finançament d'ells. Si no tenim tots els diners aquells, nosaltres no podem posar tampoc la nostra part.
0: Però la Diputació ja havia dit que sí, no?, anteriorment.
1: Però no hi ha cap document ni hi ha res establert. O sigui, una cosa és que hi hagi un diner, l'altra és que hi hagi una tercera part del que costa. No? I això és el que ha d'haver-hi el compromís. I el compromís és amb el document que el que fa és donar aquests diners.
0: Per tant, ara hi ha aquesta part, no?, de cercar el finançament per fer l'equipament, però el que és el projecte de l'edifici està ja tancat i establert?
1: O sí, el projecte ja està aprovat. Un cop hi hagi el finançament, aquí el que es fa és la licitació segons aquest projecte, que això també és llarg perquè és un equipament gran. I llavors aquí doncs, hi haurà tot el procediment també que estableix la normativa d'administració pública.
0: Espera tenir bones notícies en breu sobre la biblioteca? O...
1: No ho sé, amb eleccions pel mig ara mateix tot està aturat, o sigui que...
0: Home, amb eleccions pel mig,
1: pitjor.
0: Anuncis com aquest, no?
1: Jo crec que pitjor. Sí, sí, atura tot. Vaja. I tot va ralentir, o sigui que no sé si ho aconseguirem. Però bueno, aquí estem, batallant.
0: Vinga, anem a altres qüestions, però ara que estem parlant de cultura, el ple de setembre es va aprovar obrir una investigació per determinar la propietat dels cantis, que, perquè tothom ens entengui, són els que s'utilitzen en l'aixecada de cantis per festa major. Per què ha calgut obrir aquesta investigació?
1: Bueno, aquí hi ha, en aquest cas, l'entitat dels Amics del Museu del Canti. Ells diuen que són de titularitat d'ells i en aquest cas hi ha unes factures i l'Ajuntament, com va assumir tot el tema del patronat i del museu, doncs referencia doncs, que això són de l'Ajuntament, són del museu, són municipals. I aquí doncs, hi havia una mica la discussió doncs, que portava, a més, amb un inventari que s'està fent des de l'Ajuntament, s'ha portat aquesta documentació i, per tant, passen a dins de l'inventari, però l'entitat, doncs hi havia la discussió de que no, que seguien sent d'ells, davant del dubte, i que ells han de poder presentar doncs, documentació, doncs des de secretaria el que s'ha fet doncs, és incoar aquest expedient doncs, per poder demostrar de qui són. I és així, en aquest cas doncs, és un procediment que és normal i llavors ja no crea conflicte que és el govern que diu o l'Ajuntament que diu i l'entitat que diu, sinó que està justificat.
0: Perquè imaginem, si aquest informe resol que aquests cantis són de propietat municipal, llavors aquesta entitat haurà de demanar, fer una sol·licitud formal quan els vulgui utilitzar.
1: Exacte. Que és el que se'ls demanava ara i ells doncs, referenciaven que no eren d'ells i que, per tant, no havien d'entrar ni a firmar cap cessió ni temes d'assegurances. Llavors, bueno, pues, es decidirà en allà.
0: Els Amics del Museu del Canti participen en activitats arreu de Catalunya representant Argentona i contribueixen també a difondre aquesta tradició. Per tant, més enllà d'aquest conflicte que hi pugui haver ara amb l'entitat, el govern té voluntat de seure amb ells i treballar plegats?
1: Bueno, jo crec que ho hem intentat des del primer moment. L'únic que a vegades doncs, ells van amb representació del govern i a veure alcaldes i regidors que no els hi toca. Una cosa ser entitat i l'altra és el càrrec polític que ha d'anar doncs, acompanyat d'un càrrec polític quan vas a entregar alguna cosa de protocol. I aquí és on potser a vegades també hem tingut una mica més de discordància, no? Vull dir que poden anar, igual que els gegants doncs, van i van amb representació d'Argentona o els diables també, o moltes entitats o les corals, no? Uh-huh. En aquest cas jo crec que difondre la cultura d'aquí està molt bé. Vull dir que intentarem buscar la solució.
0: Anem a altres qüestions, parlem de pressupostos, que crec que l'alcaldessa sempre ha començat a treballar ja a l'estiu, quan, no? Perquè després ja arriba setembre, entenc que aviat el ple d'ordenances, no sé si tenen ja fins i tot data marcada per ple d'ordenances.
1: Bueno, va amb el ple normal aquest que hi haurà ara d'octubre.
0: Ah, amb el ple d'octubre sí, ja hi haurà el ple d'ordenances. S'esperava que hi haurien unes generals al novembre?
1: No.
0: Els afecta d'alguna manera?
1: Sí, perquè secretaria ara mateix doncs, està treballant i tot el tema també del cens i tot el tema de preparar, hi ha una documentació que es feixuga i que unes notificacions que s'han de fer, un ple extraordinari que ens van fer, per tant, una despesa afegida que no tocava, en aquest cas, no? Per als regidors doncs, que no estan amb dedicació i, per tant, tot plegat molt complexa.
0: Vinga, això serà el 29 de novembre. Mm. Mentrestant, diem, el govern ha de preparar el pressupost, que és el darrer d'aquest mandat. Des dels grups de l'oposició ja ens han comentat que ja hi ha hagut algun primer contacte amb govern per parlar de comptes. Quin serà el procediment? El govern presentarà una proposta als grups i ells puguin presentar llavors les seves rèpliques? Es farà una asseguda conjunta per parlar dels comptes, com ho faran?
1: En aquest cas, jo vaig enviar un correu dient que començàvem a treballar, que jo tenia les peticions ja de les diferents regidories i que jo començava a treballar amb l'elaboració de les despeses, no només els ingressos, sinó de les despeses que hi ha corrents, i que qualsevol grup que volgués veure com anava una mica el pressupost, doncs que ens demanés, en aquest cas, doncs, reunió. Hi ha hagut, en aquest cas ha sigut el PSC, el PP, Unitat i la regidora Maria Mercè, que va venir amb el PSC, doncs amb ells els hi vaig exposar en quin punt estàvem amb lo de les despeses. És cada vegada és més complicat poder quadrar un pressupost i els hi vaig dir doncs, tots els increments que hi havien, no? Uns que són els que legalment ens fan posar en increments doncs, que estan pactats en convenis o altres empreses que tenen convenis que el que ens implica doncs, és incrementar nosaltres aquell servei, no? I amb això els hi vaig dir, a partir d'aquí si algú té alguna suggerència de com reduir despesa en algun lloc o com incrementar els ingressos, pues benvinguda serà, no? També els hi vaig dir que a nivell d'inversions no hi haurien noves inversions perquè és un any d'eleccions i amb tot el que s'ha d'acabar, més algunes coses que s'han de completar o contractes que tenim amb manteniment i inversió posada dins, ja es faria perquè qui entri nou haurà de fer pressupost nou i llavors doncs, ja farà el seu, les seves inversions, sigui qui sigui.
0: Parlava de la regidora no escrita Maria Mercè Juan, que va ser en aquesta trobada. Ella aquí a la ràdio expressava preocupació per la situació financera de l'Ajuntament. Deia que el pressupost preveu uns 12 milions d'euros d'inversions i considera que la capacitat de finançament municipal és limitada. Deia que no es busquen prou de subvencions.
1: Sí, però aquí sempre jo crec que els missatges es desvirtuen o no s'acaben d'entendre fins que no estàs a dins, I, bueno, en aquest cas ella portava serveis econòmics i hauria de diferenciar-ho. Un tema són les inversions. Les inversions van totes amb crèdit. Uh-huh. I, per tant, és un crèdit a 10 anys i tu saps quina part petita et tocarà pagar. Sí, hi ha un increment perquè el primer any no pagues, però després amortitzes i són uns 100.000 euros que ara pagarem. Al cap de l'any, pagar 100.000 euros per totes les inversions que estan fetes a carrer o que estan en equipaments, pues jo trobo que està bé si pots fer aquest crèdit i anar-ho pagant, i amb 10 anys pues ja tens la inversió feta. Quan es diu que no hi ha suficient finançament, és de que els ingressos que tenim per pagar els serveis o bueno, el capítol 1, que és el que també incrementa, que és el personal, o despeses financeres que han baixat molt, o les despeses financeres, o això no n'hem tingut mai, aquest Ajuntament. O sigui, aquest Ajuntament, la diferència que té entre ingressos i despeses per fer aquestes despeses que tenim corrents i poder donar els serveis a la ciutadania, estem a 200.000 de diferència, 300, o sigui, que et passa alguna cosa i estàs parlant així, entre cometes, pillat. I això, ella ho sap. Tu tenim més subvencions... Nosaltres tenim totes les que podem tenir de Diputació i demanem i totes les de Generalitat. El que sí que suposo, perquè en alguna reunió de pressupost doncs, se'ns ha dit que farien suggeriment, és de subvencions europees. Subvencions europees el nostre Ajuntament no en pot adquirir, perquè només amb la burocràcia, els tècnics o secretaria està col·lapsat amb la burocràcia que et demanen. I, per tant, és un diner que abans no t'arriba amb tota la burocràcia que tu tens i després la justificació hauries de tenir només un tècnic per fer aquesta feina. I que no ens podem permetre, en aquest cas, econòmicament, tenir una persona més perquè només gestioni això.
0: Però no sortiria a compte? Tenint en compte els diners que podria mobilitzar per Argentona, no?
1: No, perquè has de tenir molts projectes, per tant, tots els altres tècnics haurien de treballar per ell. Per tant, ja no podríem fer res més, perquè molts són a nivells d'energia renovables, que això ja en tenim, tenim digitalització, i en aquest cas s'està fent, i tenim un tema de plaques, que també s'està fent, i a mesura de les possibilitats que tenim tècniques. Si hem d'optar per aquestes subvencions, tota la resta que es fa en el poble queda aturada. No podem, perquè llavors hauries de tenir un segon enginyer, o sigui, t'està incrementant a tu a sobre més la despesa. I aquest raonament, qui ha estat portant serveis econòmics l'hauria de veure, des de minut zero, en aquest cas. I tenim l'Ajuntament que tenim menys de 20.000 habitants, per tant, els diners que ens arriben són de Generalitat i de Diputació. I tots els que ens arriben jo crec que els explotem a zero.
0: Quina serà la dificultat més gran, per tant, per quadrar els números? Aquest de calaix que em deia entre
1: ingressos. Sí, d'ingrés i despesa. Tenim 360.000 euros més de capítol 1, que és la despesa de personal, i tenim 400 i pico mil euros més en temes de serveis que han incrementat i que en aquest cas no els podem nosaltres retallar perquè és que venen també per convenis. Per tant, són quasi 800.000 euros amb els mateixos ingressos. Hi ha altres coses que a vegades has d'ajustar, I per tant, haurem de veure com ho fem.
0: Em queden 4 minuts. Li vull preguntar dues cosetes. Una sobre Can Barrau. Van poder inaugurar l'altre dia la masia després de...
1: Les portes obertes. Encara falta alguna coseta.
0: Hi ha hagut alguna crítica des d'Unitat d'Aiem, per exemple, que s'havia fet servir un projecte del 2008 i que era molt envellit la rehabilitació, no responia, que hi havia un tema de climatització que no s'havia resolt.
1: No sé d'on ve aquesta crítica, però bueno, ho sabran.
0: Des d'Unitat.
1: Ja, però no sé què volen dir amb això. Jo crec que el projecte es va fer nou des que vam entrar nosaltres a govern.
0: I quina nota li posen?
1: Jo? Un 20. I jo crec que tothom que va poder veure-ho i les entitats, vaja, que en faran ús, i l'equipament que retorna al poble i en una sala que aviat doncs, podrem posar-li nom també i fer activitats en allà culturals, jo crec que és un orgull de poble haver caçat un equipament que s'havia de restaurar perquè queia des de feia molts anys i una necessitat que hi havia amb entitats de poble.
0: Quin nom li posen a la sala?
1: La sala L'Eixarnador.
0: Vinga, i l'última pregunta que li volia fer. Els partits comencen a anunciar també el seu candidat. Altres com Esquerra han dit que la regidora d'Esquerra ha dit que no es torna a presentar. A Tots per Argentona, què farà la Montse Capdevila?
1: Bueno, doncs el que el grup en aquest cas doncs decideixi.
0: Bueno, però jo li pregunto a la Montse Capdevila.
1: Ja, però jo no em presento sola. Hi ha un grup a darrere. Per tant, quan l'agrupació en uns dies suposo que estarà establert.
0: Però s'oferirà per liderar-lo?
1: En aquest cas, no sé si hi haurà més ofertes. Per tant, mirarem a veure què.
0: Vinga. Avui en conversa i tancant aquesta roda política amb l'alcaldessa d'Argentona, la Montse Capdevila. Moltes gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Nou caos ferroviari, ara a l'alta velocitat. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: Gairebé 24 hores després de l'incendi d'un tren d'alta velocitat a l'Aragó, els retards i les aglomeracions es mantenen a tota la línia Barcelona-Madrid. Joan Bota.
4: Renfe admet que no sap quan es podrà retirar el tren incendiat, però que en tot cas no serà aviat, i això implica que les incidències es mantindran. Passatgers que havien de sortir ahir a la tarda de Madrid han arribat a Barcelona de matinada, i alguns que havien de sortir aquest matí de Barcelona ja han rebut missatges avisant que la situació es repetirà tot el dia d'avui.
2: Anem en directe a l'estació de Sants. Joan Garcia.
5: Ara hi ha retards d'entre mitja hora i una hora. Ha arribat a ser de dues hores durant bona part del matí per fer un trajecte que ara mateix un viatger que arriba de Madrid ens ha dit que ha trigat a fer-lo quatre hores. Que no es retiri el tren fa que hi hagi 25 quilòmetres de via única a l'Aragó, que els combois han de fer a 80 quilòmetres per hora, i això ha obligat a reprogramar tots els horaris i a molts usuaris a haver de canviar plans.
6: M'he trobat que, com a mínim, hi ha una demorada de quasi dues hores. Tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà. A les hores vaig a casa, treballo des de casa, i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funciona.
2: En la crònica política, el Tribunal Suprem amnistiarà Carles Puigdemont els pròxims dies, però l'expresident no preveu tornar fins després de les eleccions generals espanyoles.
4: La previsió és que el jutge Pablo Llarena comuniqui la decisió aquesta mateixa setmana o a tot estirar a principis de la que ve. Al matí de Catalunya Ràdio, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha tornat a descartar un retorn imminent.
7: El president dijo que él había marcado el exilio en una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista.
2: Mentrestant, Podem descarta integrar-se a la candidatura de Front Ampli promoguda pels Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar.
4: Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, acaba de piular que continua treballant per la unitat amb els Comuns. Després d'arribar a aquest acord de col·laboració amb Esquerra, el número 2 de Podem, però Irene Montero gira la truita i diu que en tot cas siguin les formacions del Front Ampli les que s'acostin a Podem. Sentim la contundent a Televisió Espanyola.
8: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
9: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
2: Encara en l'horitzó electoral, avui també ens fixarem en l'embolic administratiu i legal per la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el dret de vot dels nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets.
4: Descendents d'exiliats republicans que van votar a les eleccions generals del 2023 no ho podran fer a les del proper 29 de novembre si no hi ha gir d'última hora. Així ho ha decidit la justícia. A petició de PP i Vox, el govern espanyol ho troba incomprensible.
2: Madrid, Paula Brujats.
10: Sí, el govern espanyol assumeix que ha perdut la batalla als tribunals i ara anima els afectats, més de 163.000 persones, a recórrer la decisió al Tribunal Constitucional. La Moncloa critica que tot plegat és una maniobra del PP i Vox a l'estil de Donald Trump per posar en dubte el sistema electoral, i la ministra portaveu acaba de carregar contra el Tribunal Suprem. Diu que la decisió és gravíssima.
11: I en una democràcia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
2: I a la cultura, Estopa anuncia nou disc i nova gira després de dies fent bullir l'olla a les xarxes.
4: El nou projecte dels germans Muñoz és La Maqueta, on recuperen cançons inèdites dels seus inicis. Aquest mateix divendres es podrà sentir la primera, que es diu Bicho Raro.
2: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
2: Aquesta nit el Barça juga partit de Champions a Istanbul.
12: A partir de les 9, Galatasaray i Barça, sense Rafinha, que és baixa, anirem fins a Istanbul, al Catalunya migdia, per escoltar, entre d'altres, el president Joan Laporta, orgullós del joc de l'equip.
13: Penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món.
12: Des de les 8, la TDT. De la resta de partits de Champions destaca l'Atlètic de Madrid United. El Madrid Mourinho parla a la tarda, però explicarem com està l'ambient al Club Blanc després de l'expulsió de Vinícius. El Getafe confirma el fitxatge de l'exmadridista Carvajal, i a 8:45 es juga el partit d'Eurolliga entre el Barça i el Maccabi de Tel Aviv. És un partit que podreu seguir, com sempre, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
0: Hola, bon dia. Doncs el punt més complicat és la P7 a Fogars de la Selva en direcció Barcelona per un camió que s'ha accidentat a la mitjana. Hi ha cua compacta de més de 9 quilòmetres en sentit sud i de 2 quilòmetres en sentit nord. En canvi, ja normalitzada la circulació a la P7 al Papiol en sentit nord, on un camió avariat ha provocat cues durant tot el matí. D'altra banda, la C-17, retencions de Canovelles a Granollers, direcció Barcelona per obres, i a les rondes, trams amb congestió en tots dos sentits de la marxa.
2: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
2: Comencem la setmana amb tranquil·litat?
15: Sí, bastanta tranquil·litat. De fet, ara mateix, amb el cel més serè, el Pirineu, el Terç Oest, punts de la Costa Brava, intervals de núvols a la resta, i en aquests sectors les nuvolades poden persistir a la tarda, alternant, en alguns casos, no tot arreu, amb clarianes. No és descartable en aquesta zona, sobretot del litoral i prelitoral central, algun ruixat de caràcter aïllat. I la temperatura, que continua molt amunt. Tot això ens acompanyaria fins dijous o divendres, possible canvi amb ruixats el cap de setmana que ve, possible descens de la temperatura, però tot això possible, ja veurem si s'acaba complint.
2: Gràcies, Francesc, bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:06. Llargues cues, retards importants i usuaris molestos en un matí molt complicat a la línia d'alta velocitat que uneix Catalunya amb Madrid. Encara es noten els efectes del tren incendiat ahir a l'Aragó. Aquest comboi no s'ha pogut retirar encara i tampoc no està previst que l'operació es pugui fer en les pròximes hores, per la qual cosa les afectacions continuaran. A l'estació de Sants de Barcelona, la situació ha provocat aglomeracions de passatgers pendents de saber si el seu tren circularia o no i a quina hora ho faria. Anem en directe a aquesta estació de Sants, a Barcelona. Joan García, bon dia.
16: Hola, bon dia, Òscar. Ara mateix els retards són d'entre mitja hora i una hora. Han arribat a ser de més de dues, sí, perquè hi ha un tram de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasencia, a l'Aragó, on es va quedar ahir el tren aturat, que s'ha de fer 80 quilòmetres per hora, i, el més important, en via única. Això vol dir menys capacitat a tot el corredor i esperes a les estacions. És el panorama d'un dia que ha començat entre 6 i 7 del matí amb trens que encara arribaven a Sants previstos per ahir. Ho feien amb 7 hores de retard, 10 hores dins un tren per a molts usuaris. Així ens explicava la Laura la seva experiència.
17: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí, i clar, hem hagut de passar tota la nit al tren, només ens han donat aigües, i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar, i quedava molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta.
16: A partir de les 8:15 s'ha format un tap de centenars de persones per passar els controls, perquè el passatge dels trens amb retard s'ha afegit als previstos pel primer matí feiner després de 3 dies de festa. La mobilitat laboral feia buscar alternatives.
18: Sortim a les 7:27, són les 7:10, no hi ha via ara mateix i posa que està demorat. O sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir perquè anem a treballar. Llavors anem a l'aeroport a agafar un avió perquè hem de treballar sí o sí.
16: Renfe està traient trens amb doble composició, que vol dir dos trens enganxats, per evitar suprimir-ne i mantenir l'oferta amb l'hora del tren posterior. Això serà així mentre no retiri el tren incidentat. Per tant, un incident que s'afegeix a un mal any de l'alta velocitat, ja des de l'accident d'Ademut, la mitja hora més de trajecte mínim entre Madrid i Barcelona per les limitacions de velocitat, i el fet que el corredor ha perdut un 17% de demanda el primer trimestre de l'any, un 13% el segon trimestre, segons la Comissió de la Competència.
2: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que de moment s'ha pogut donar una solució d'urgència per restablir parcialment el servei de l'alta velocitat, però mentre no es resol del tot la incidència, continuarà havent-hi retards els pròxims dies.
19: De ben segur que les coses es poden fer millor, no és menys cert que quan hi ha un accident d'aquestes característiques, doncs les primeres hores habitualment són de primer veure que efectivament no hi ha cap dany personal, segon, la màxima atenció a les persones que hi hagi en aquest comboi, però sobretot intentar que la circulació no es vegi tallada i malgrat que tard, doncs les persones puguin anar arribant a casa seva.
2: Més coses. L'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont ja és molt a prop. El Tribunal Suprem preveu amnistiar-lo la setmana que ve, juntament amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Serà llavors quan el seu cas quedarà arxivat i Puigdemont podria tornar sense riscos a Catalunya després de 9 anys a l'exili. Però l'entorn de l'expresident manté que s'esperarà a tornar fins després de les eleccions espanyoles, Raül Flores.
20: El Suprem ja va dir que acataria el que li ordenés el Constitucional i, si no hi ha sorpreses, així ho farà. El Tribunal preveu que la setmana vinent ja pugui aplicar l'amnistia a Puigdemont i també als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. De fet, el jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà entre aquest mateix divendres i dimarts que ve. Això encara no serà l'amnistia efectiva. Aquí caldrà que la Sala Penal del Suprem firmi l'arxivament definitiu del cas. Per què diem a partir d'aquest divendres? Doncs perquè serà llavors quan ja hauran acabat els 5 dies que va deixar totes les parts per posicionar-se després que retirés l'ordre de detenció a Puigdemont només 40 minuts després de la decisió clara del Constitucional a favor d'aplicar-li l'oblit judicial. Tot i aquest escenari, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'esperarà a tornar a després de les eleccions espanyoles. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
7: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido, y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
20: I en paral·lel, el Suprem també té ja encarrilada l'amnistia per als exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, com ja us explicàvem a Catalunya Ràdio la setmana passada, són els que tenen condemna per malversació i estan inhabilitats. L'amnistia se'ls aplicarà també abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions espanyoles del dia 29 de novembre. El Suprem s'agafa aquesta data perquè tinguin dret, si ho volen, a poder-se presentar als comicis.
2: Passant 11 minuts a les dues, la precampanya electoral s'embolica per la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el dret a vot a tots els nacionalitzats amb la llei de nets. Si res canvia, 163.000 persones que viuen a l'estranger es quedaran sense poder votar el dia 29 de novembre. El govern espanyol carrega contra el Tribunal Suprem i acusa els jutges d'anar en contra de la democràcia, fent el joc, diuen, el Vox i el PP. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
10: Què tal? Bon dia. Malestar i impotència a la Moncloa per la decisió del Suprem. El govern espanyol assumeix que no hi pot fer més com a executiu i per això anima els afectats a donar la batalla als tribunals, a recórrer-ho al Constitucional. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acaba de criticar els jutges. Diu que la decisió és un atropellament democràtic i que és incomprensible perquè retira el dret a vot a 163.000 espanyols que fins i tot havien votat en eleccions anteriors.
21: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
10: I en privat, el govern de Pedro Sánchez diu que tot plegat és una maniobra del PP i Vox al més pur estil Donald Trump per posar en dubte el sistema electoral i lamenten que el Suprem es deixi arrossegar per aquestes maniobres. El líder del Partit Popular, que fa 4 anys viatjava a l'Argentina per demanar el dret a vot de fills i nets de les persones que van marxar d'Espanya després de la Guerra Civil, avui celebra la decisió del Suprem. Per Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez volia fer trampes.
22: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Usted lo que ha hecho es una instrucción en contra de una ley para abrir de forma indiscriminada a cualquier ciudadano que tenga un antepasado, ya sea su tatarabuelo o lo que fuere, pues en España, y eso no tiene parangón.
10: Ara els afectats hauran d'intentar demostrar que són fills o nets d'exiliats per recuperar el dret a vot, però fer-ho és pràcticament missió impossible. El temps el juga en contra. Les oficines consulars que ho han de tramitar no tenen, diuen, ni mitjans ni marge per fer-ho d'aquí al 23 d'octubre, que és quan es publicarà el cens definitiu per a les eleccions del 29 de novembre.
2: I mentrestant, aquí a Catalunya, la futura llei de memòria democràtica de Catalunya donarà un termini màxim d'un any per retirar el monument franquista de Tortosa. El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'han posat d'acord per aprovar la nova llei al ple de la setmana que ve. Parlament, Albert Prat, bon dia.
1: Bon dia, sí. Tan bon punt el Parlament convalidi aquesta norma, en qüestió de dies, començarà a córrer el compte enrere per retirar el monument de la batalla de l'Ebre que hi ha al riu. Serà l'enèsim intent per retirar aquest símbol franquista, sí, però serà la primera vegada que aquesta decisió queda per escrita en una llei aprovada pel Parlament i, per tant, no té marxa enrere. Només serà qüestió de trobar una empresa que s'encarregui de l'operació i triar el moment amb el cabal del riu més baix. Pel que fa a la resta de símbols franquistes que encara hi ha arreu del país, la norma donarà més marge, 2 anys perquè es retirin. Aquest és un dels punts centrals d'aquesta futura llei que tirarà endavant amb un ampli consens del Parlament i que per primera vegada també es fixaran multes per enaltiment del franquisme o per malmetre espais de memòria. A més, es crearà un comitè d'experts al marge dels tribunals per investigar els crims del franquisme que la justícia no ha arribat a tractar mai.
2: És pràcticament 2:15 de la tarda, anem amb l'actualitat preelectoral. Podem descarta per ara integrar-se dins del Front Ampli, la coalició dels partits de Sumar que volen que lideri Ada Colau. Tots dos espais, però, negocien a contrarrellotge possibles fórmules d'entesa o de col·laboració que evitin més divisió a l'esquerra del PSOE. Ho han de tenir tancat abans del divendres, que és quan s'ha de registrar les coalicions electorals pel 29 de novembre. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. Front Ampli ha estès la mà a Podem perquè s'uneixi a la candidatura que volen que lideri Ada Colau, que encara no ha confirmat si accepta i no se sap tampoc si aniria de cap de cartell per Barcelona o per Madrid. Avui a Televisió Espanyola, Irene Montero de Podem deixava clar que no s'hi sumaran.
9: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
3: Quasi sumi qui vulgui, deia Montero, però Podem el que no faran, ens diuen, és renunciar als lideratges perquè defensen Rufián i Montero són els noms que demana la gent. A 4 dies per tancar les coalicions, l'encaix de l'espai a l'esquerra del PSOE continua ple d'interrogants. Front Ampli, integrat pels Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, reconeixen converses a totes bandes, també Podem i Esquerra, amb l'objectiu d'arribar a candidatures més àmplies. Gerardo Pisarello dels Comuns diu que Colau ho està intentant.
5: Que és intentant per totes les vies afavorir aquesta màxima entesa i aquesta màxima cooperació entre les forces esquerres. És el que ella ja ve fent i que tot i que queda molt poc temps, hi ha possibilitats, nosaltres tenim esperança que es pugui arribar a un acord digne.
3: I diferents veus dels dos espais reconeixen que una fórmula que treballen és evitar duplicitats, que en alguns territoris hi hagi només una papereta d'esquerres, la que tingui més opcions de treure escons. Des dels Comuns, però, deixen clar que ells es presentaran a les 4 circumscripcions. I Gabriel Rufián a xarxes fa pocs minuts demana entesa amb els Comuns per desbloquejar la situació i deixar al marge, escriu, vetos i odis. No té sentit reclamar fronts amplis a Madrid i no voler-los per a Catalunya, escrit a les xarxes.
2: I en paral·lel, Esquerra Republicana defensa l'acord que ha tancat en Podem de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i creu que serà bo per l'independentisme i per Catalunya. El partit d'Oriol Junqueras assegura que mantindran les seves sigles intactes i tanca la porta a cap front ampli de les esquerres a Catalunya que insisteix a demanar al seu candidat Gabriel Rufián. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
23: Hola, bon dia. La direcció d'Esquerra ha defensat l'acord amb Podem. Han volgut deixar molt clar que no és una coalició electoral i que el partit no desdibuixarà les seves sigles dins de cap front ampli de les esquerres. El portaveu dels Republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu davant la insistència de Rufián a buscar un acord més ampli.
24: Jo entenc el que ell diu, ell insisteix amb el que ha defensat els últims temps com a Gabriel Rufián, com a portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid. Davant del que ens ve, és important estar preparats. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluint les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com a Esquerra Republicana. A partir d'aquí podem parlar amb tothom i amb qui vulgui.
23: Rufián i Irene Montero faran actes junts de campanya a Barcelona i a Madrid i hi haurà candidats de l'entorn de Podem que s'integraran a les llistes d'Esquerra, però només en 2 circumscripcions, la de Barcelona i la de Tarragona. Segons els republicans, Podem no ha exigit ocupar llocs de sortida a les llistes del 29 de novembre.
2: A tot això, els sindicats majoritaris defensen que hi ha motius per convocar una vaga general per l'habitatge el pròxim 11 de novembre a les portes de les eleccions espanyoles. La UGT i Comissions Obreres asseguren que tindrà tota la cobertura legal perquè reivindicaran que per afrontar la crisi de l'habitatge s'han de pujar els sous. Avui ja han demanat al govern espanyol que l'any que ve apugin el salari mínim un 7%. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
4: Bon dia. Tant la UGT com Comissions Obreres reconeixen que la convocatòria és excepcional perquè no respon a cap reforma laboral, sinó a les mobilitzacions per l'habitatge que han detonat les últimes setmanes. Consideren que l'aturada està justificada perquè els lloguers es mengen els salaris. Per això volen aprofitar la vaga per forçar la patronal a negociar nous convenis col·lectius i per reclamar al govern espanyol una pujada del salari mínim del 7%. Sentim Pepe Álvarez, d'UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
6: Los salarios no crecen al ritmo que deberían de crecer para cubrir las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras. Por tanto, hay razones para movilizarse.
8: Llegados a este punto, el salario mínimo interprofesional tiene que subir en las próximas fechas al menos ese 7%, que lo eleve por encima de los 1.300 euros mes por 14 pagas.
4: Tots dos han desvinculat la vaga de l'avançament electoral, tot i que sí que han assenyalat els partits de dreta per tombar els decrets d'habitatge i per estar en contra d'intervenir el mercat.
2: Doncs bé, ràpidament, la patronal catalana ja ha respost que no vol ni sentir-ne parlar de pujar fins a aquests nivells del salari mínim l'any que ve, com demanen els sindicats. Josep Sánchez Llibre és president de Foment del Treball.
11: Una altra ocurrència, i demà ens poden plantejar l'ocurrència de que la gent no vagi a treballar i que les empreses continuem pagant els salaris. Per tant, ocurrència darrere ocurrència, que no la penso contestar.
2: I tot i les reivindicacions laborals dels treballadors, l'economia espanyola va bé. Almenys això és el que diu el Fons Monetari Internacional, que ha elevat al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any. Són 4 dècimes més del que havia pronosticat el juliol. És, de fet, l'economia avançada que més creix, segons l'organisme, que també destaca la moderació de la inflació en més d'un punt per l'any que ve, Núria Har.
0: Sí, l'escalada de preus passarà del 3,7% d'aquest any al 2,7%. Les previsions de l'FMI també milloren els seus càlculs per a l'economia de la zona euro i a nivell global. L'economia mundial resisteix, malgrat l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà, gràcies en part al boom de la inversió en intel·ligència artificial. Ho ha explicat des de Bangkok la responsable de recerca de l'FMI.
13: En primer lloc, l'encariment de l'energia i d'altres matèries primeres provocat per la guerra, que equival a un xoc negatiu d'oferta a escala mundial, fa pujar els preus i frena l'activitat econòmica. En segon lloc, l'auge tecnològic, impulsat principalment per la intel·ligència artificial, que actua com un xoc positiu de demanda i empenya l'alça als preus i l'activitat.
0: El Fons Monetari Internacional també ha alertat de l'elevat deute públic de moltes economies.
2: I una cosa més abans de la publicitat, perquè a Ceuta milers de persones han omplert els carrers de la ciutat per rebre els Reis en la primera visita d'un cap d'estat a la ciutat autònoma en 19 anys. Els han rebut amb aplaudiments i amb reivindicacions mentre Felip VI i Letícia els saludaven donant-los la mà. Avui a Ceuta i demà Felip VI i Letícia aniran a Melilla, Pilar García.
25: Sí, han acompanyat els Reis el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i el ministre Ángel Víctor Torres, responsable del Comandament Únic per a la gestió de la crisi migratòria. La visita vol expressar el suport de la corona als habitants de Ceuta després de l'entrada massiva de migrants de finals de juliol, que el monarca va definir aleshores com una violació inacceptable d'una frontera espanyola i europea. A més, per primera vegada en democràcia, els Reis passaran la nit a Ceuta. Els últims dies s'han desallotjat els migrants que encara hi havia a les platges i en altres zones de la ciutat. Segons les dades del govern espanyol, hi ha habilitades 7.500 places en diferents instal·lacions per adults i estan identificats i acollits 3.000 menors.

0: especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
1: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser, una fira de tots?
2: Expocasió, home.
3: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
4: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
7: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
7: Quina és la teva experiència com a cuiner?
8: Has estat a alguna escola?
7: Has tingut algun mestre?
8: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
9: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
10: Estàs posant a tots al límit.
11: Andreu tots mal.
9: Gènesi.
0: Ja disponible a la plataforma 3CAT.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
3: Catalunya migdia.
4: Passant gairebé 6 minuts, falten 4 minuts per arribar a 2:15. Ucraïna ha convertit els centres de dades de Yandex, el Google rus, en l'últim blanc dels seus atacs. En els últims dies n'ha atacat 3. Volodymyr Zelensky assegura que això ha fet caure en picat l'activitat dels bots del Kremlin a les xarxes socials, cosa que, per cert, no és del tot veritat. Els russos, això sí, es queixen que els han deixat de funcionar moltes aplicacions clau en el seu dia a dia. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. Aquests són els primers atacs ucraïnesos contra el sector informàtic rus després que Moscou també bombardegés centres de dades a Ucraïna. A Rússia ja han provocat problemes als principals serveis de Yandex, l'aplicació de mapes, de taxis, de menjar a domicili i el seu sistema de pagament, però també s'han vist afectades aplicacions bancàries o de transports. Es calcula que podrien trigar més de mig any a reparar tots aquests danys. A més, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tret pit que això també ha desactivat bona part de les granges de vots del Kremlin a les principals xarxes socials.
6: Molta gent ho va notar i hi va haver menys odi, menys divisió i menys provocacions perquè hi havia menys vots. I és força clar d'on venien aquests vots.
5: De fet, Lituània ha animat Zelensky a continuar atacant centres de dades russos per protegir les eleccions dels països europeus contra la ingerència estrangera. Ara bé, els experts informàtics alerten que no hi ha proves que confirmin que aquests atacs hagin desconnectat la xarxa de vots russos, que és fonamental en l'estratègia de desinformació del Kremlin.
4: I avui comença oficialment la campanya electoral per a les eleccions generals israelianes que se celebraran el 27 d'octubre. Les enquestes preveuen un frec a frec entre el bloc de Netanyahu i l'extrema dreta i el de l'oposició, que lideren dos homes que van treballar al costat de Netanyahu, Gadi Elisenkov i Naftali Bennett. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
7: Bon dia. Gadi Eisenkot i Naftali Bennett són els dos únics homes que apareixen a les travesses per destronar Netanyahu. Qui ho té més bé, segons les enquestes, és Eisenkot. De 66 anys, la seva vida ha estat sempre lligada a l'exèrcit i entre el 2015 i el 2019 va ser el cap de l'Estat Major. Després dels atacs de Hamas el 7 d'octubre del 2023 va entrar al govern com a ministre sense cartera, però al cap de 8 mesos en va sortir per desavinences en l'estratègia a seguir en la guerra a Gaza, on va perdre un fill i dos nebots. Ara es presenta com l'expert militar que Israel necessita.

0: I si col mi se medabera al nitzajon.
1: Qui parla d'una victòria absoluta enganya la ciutadania. Cal dir que la veritat, estem lluitant contra el terrorisme en una realitat complexa. Hem de guanyar aquesta guerra, però també hem d'entendre que no hi ha cap solució ràpida ni cap victòria absoluta.
2: L'alternativa a l'alternativa Eisenkot és Bennett. De 54 anys es va fer multimilionari després de fundar una empresa de software antifrau, però té en contra la llosa de ja haver liderat Israel l'any 2021 i haver durat només un any. Es presenta com l'expert en tecnologia i negoci.
3: Israel no s'està gestionant adequadament. Per redreçar la situació, necessitem a Israel els millors professionals de la gestió i l'acció, persones que sàpiguen fer les coses bé des del primer moment.
2: Tant Eisenkot com Bennett saben que si volen governar hauran de pactar. De moment s'han posat d'acord en l'estratègia de com castigar Netanyahu a través dels dos temes més controvertits del seu mandat, el fracàs en la seguretat del 7 d'octubre i l'exempció tàcita dels ultraortodoxos a l'hora de servir a l'exèrcit.
4: Tornem a Catalunya perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron és l'únic centre de tot l'estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per reparar en infants una obstrucció en la vena porta que canalitza la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge. Es tracta d'una intervenció feta amb el suport de radiologia que només saben fer 3 o 4 centres a tot el món. Mònica Mas, bon dia.
5: Bon dia.
4: En què consisteix exactament aquesta tècnica?
5: Doncs es fan dues incisions mil·limètriques a la melsa i al fetge per on s'introdueixen uns tubs molt fins amb ajudar, com deies, de la radiologia. Això permet arribar fins a la vena porta, desfer el coàgul i posar-hi un extensor o estent perquè no es torni a obstruir. El procediment habitual és una cirurgia major amb altes taxes de complicacions, segons explica el doctor Jesús Quintero, que és el cap de patologia i trasplantament pediàtric de Vall d'Hebron.
6: Habitualment, quan teníem això, teníem cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, un posoperatori tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el Tra Pérez i el seu equip amb dues hores i dues tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
5: La vena porta s'obstrueix quan es fa un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. En els infants sovint es relaciona amb factors de risc com ser prematur, les alteracions de coagulació i la col·locació de catèters a través del cordó umbilical durant els primers dies de vida. Segons el doctor Quintero, aquesta obstrucció pot passar desapercebuda durant anys i manifestar-se per primera vegada a la preadolescència o l'adolescència entre els 10 i els 15 anys. Des del 2018 s'han tractat amb aquesta tècnica 12 nens i nenes d'un total de 24.
4: I l'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que van morir o van quedar afectades per no rebre una transfusió de sang. I és que l'organització, per sorpresa i discretament, va anunciar fa gairebé un mes que flexibilitzava la mesura i que permetia als fidels rebre plasma, plaquetes, glòbuls vermells o blancs. Les transfusions de sang completes, però, continuen prohibides, tot i que són una pràctica molt minoritària, Marriera.
7: En un vídeo intern de poc més d'un segon, l'organització comunicava aquest gir històric.
8: La Bíblia no parla sobre com pot utilitzar una persona la seva pròpia sang durant un tractament mèdic o quirúrgic. Per tant, cada cristià ha de decidir com s'utilitzarà la seva pròpia sang en tots els tractaments mèdics i quirúrgics.
7: En declaracions a Catalunya Ràdio, Samuel Ferrando, president de l'Associació de Víctimes a Catalunya i a tot l'Estat, lamentava que no hagin fet cap tipus de referència a les conseqüències de la controvertida doctrina.
9: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut a ser anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res. Simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
7: Recorden que l'organització va arribar a titllar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot les seves vides. Per això estudien presentar una demanda col·lectiva.
9: Estem fent una campanya a xarxes socials per recabar testimonis de persones que han patit per aquesta doctrina, per mirar de denunciar i de que es facin responsables dels danys i dolor que han causat, està clar.
7: Els testimonis de Jehovà tenen a Catalunya uns 40.000 fidels.
4: I una cosa més abans de la publicitat. Una recerca històrica ha posat al descobert el paper de l'única dona que va entrar amb els maquis a la Vall d'Aran en l'anomenada Operació Reconquesta l'any 1944. Un investigador local ha redescobert la seva figura i el seu paper clau en aquesta operació. Una història que es reescriu ara amb nom de dona i que aporta detalls i imatges completament desconegudes fins ara. Viella, Sofia Cabanes.
10: Sí, es tracta de Sonia Malkine, una agent d'enllaç parisina que va guiar els camions amb 700 guerrillers i armament fins a Bossòst. Joan Carles Riera i Socasau ha tret el seu paper a la llum.
11: La importància de Sonia Malkine jo considero que és vital perquè hagués un pes important en Operació Reconquista com a Enna.
10: La descoberta ha estat gràcies a la cessió per part de la família que resideix a Nova York dels diaris personals i documentació de Malkine.
11: Era l'única guerrillera que ho hem documentat que entrega en Bossòst i Sonia Malkine. En què ara, en cap de lloc, s'ha citat jo a Enna en aquesta operació.
10: Ara la figura de Malkine serà posada en context per primer cop en la segona recreació històrica sobre els maquis que se celebrarà a Bossòst este dissabte.
4: Passen 4 minuts de 2 quarts. Fem una pausa i de seguida la cultura.
12: Catalunya migdia.
13: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum, bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
14: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
16: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
15: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè. Catalunya migdia.
4: Passant 5 minuts de 2 quarts, atenció als seguidors d'Estopa. Els germans Muñoz treuen nou disc.
17: No me obligues a pintar cielos azules en día de invierno, ni lunas rojas.
4: Un disc amb temes nous i on també recuperen cançons inèdites dels seus inicis, com aquesta Bicho Raro, que es publicarà aquest divendres. El nou treball dels Estopa es diu La Maqueta i es publicarà el 20 de novembre, Montse Pujol.
18: Sí, els germans Muñoz l'han presentat avui i han explicat que estarà format per 2 CDs a la Universitat de Geografia i Història de Barcelona. David i José han explicat que hi haurà alguns temes inèdits, però que la majoria són una recopilació de la seva feina musical dels últims 30 anys.
19: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de La Maqueta.
20: Tal cual estaban,
19: que la escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
20: Zafarrancho.
19: Que no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
18: La gira del nou treball arrencarà el 12 de juny de l'any que ve a València, el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona i després farà parada a Madrid i Sevilla.
4: I no deixem de parlar de música. La revista musical Enderrock celebra la publicació del seu número 400 amb una edició de luxe que recull els 400 millors discos catalans del segle XXI, Òscar Callau.
21: Un número 400 enorme i metal·litzat ocupa la portada d'aquesta edició especial de 200 pàgines que recull la discoteca bàsica dels 400 millors discos de pop-rock del segle XXI. La llista està elaborada per 50 experts musicals d'arreu dels països catalans i de diverses generacions que signen cadascú un article per als imprescindibles 50 millors discos del rànquing. Hi ha noms, per cert, de Catalunya Ràdio com Albert Puig, Blai Mercè, Fran Lluís Giró o Montse Virgili. Ens ho ha explicat el president del grup Enderrock, Lluís Andrau.
22: En aquest top 50 hi ha 3 artistes que tenen 3 discos cadascú, que són Antoni Afon, Manel i Roger Mas. Per tant, ja veiem quina és la tendència que marca la crítica musical, el periodisme musical.
21: Enderrock també publica el número 100 de la revista bimensual 440 Clàssica i Jazz, amb la ressenya d'un centenar de grans compositors catalans de totes les èpoques. La revista es presentarà en aquests números especials amb una festa aquest vespre a l'antiga Fàbrica d'Am de Barcelona.
4: I ara, cinema. Tres pel·lícules amb participació catalana han entrat a competició a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Tres títols de temàtiques molt diverses que demostren que el fantàstic continua sent un gènere important a casa nostra. Sitges, Marc Garriga.
0: Òscar Martín ha recuperat a Opiro la primera història documentada a l'estat espanyol sobre vampirisme i construeix a partir d'aquí una trama de sororitat entre monges recloses en un convent.
1: Vampiros existen, está clarísimo. Vampiros inmobiliarios, bueno, pero más allá de eso. Me fascina pues los vampiros desde el tema de la inmortalidad, el deseo frustrado, el miedo al extranjero, ¿no?, de alguna manera.
0: Daniel Romero també aporta una perspectiva femenina a Las hijas, sobre unes noies adolescents víctimes d'un segrestador en sèrie.
12: La idea d'un secuestrador que capta una chica cada 4 años y va construyendo una familia forzada. Pero es cierto que también podíamos hablar de muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, cómo cuando nos sentimos vulnerables, ¿no?, a veces nos aferramos a discursos, ¿no?, o a narrativas que son bastante peligrosas, y es algo que vemos en el mundo de hoy día, ¿no?
0: I les cosines Paula i Clàudia Serra situen 11 a la muntanya per explicar una trama inquietant.
23: Va néixer la premissa, no?, d'un grup de cau que es queden atrapats i apareix un nen de més. Es va convertir en el nostre treball de fi de grau. Mira, 6 anys després estem aquí estrenant a Sitges i estem superemocionades.
0: 11 arribarà als cinemes al novembre, Las hijas al febrer i Opiro encara no té data prevista d'estrena.
4: I acabem en teatre? Perquè el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, estrena La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Una història que explora els vincles familiars i el que queda per dir quan una persona estimada mor. Es podrà veure des d'aquest dijous fins a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC, Marta Vives.
24: Explica el director i dramaturg navarrès Alfredo Sanzol que l'obra parteix d'una conversa real que va tenir amb una amiga que havia perdut el seu germà el desembre del 2024. I d'aquí aquesta història que vol ser un cant a la vida, a la fraternitat i a l'amor. Escoltem-lo.
25: La pérdida siempre es algo que necesitamos purificar, volver sobre ella, aceptar.
24: L'obra protagonitzada per l'actriu Núria Mencía i que en el repartiment compta amb els actors catalans Biel Montoro i Ariadna Llobet reflexiona sobre el tabú de la mort i el dol per la pèrdua d'un ser estimat a través d'un text real, poètic i confessional. Això sí, amb un punt d'humor, perquè, com assegura la protagonista, Núria Mencía,
26: aunque la vida sea muy dura, creo que el drama va de la mano de la comedia.
24: La última noche con mi hermano ha fet temporada a Madrid i gira per diferents ciutats espanyoles. Ara aterra el TNC, que juntament amb el Centro Dramático Nacional n'és coproductor.
15: Catalunya migdia.
4: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
27: Bona tarda.
4: Amb el partit de Champions que el Barça juga avui a Istanbul.
27: Aquesta nit, Galatasaray-Barça, primer desplaçament europeu de la temporada.

0: de la Champions per al Barça un mes després de jugar el primer partit a casa amb el Feyenoord, i avui toca, com dèiem, el primer desplaçament. Galatasaray-Barça a partir de les 9 i des de les 8, com sempre, amb la TDT. Marxem fins a Istanbul. Bernat Soler, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Laia.
0: El president del Barça, Joan Laporta, ha viatjat amb l'equip també, és a Istanbul, i l'hem pogut sentir fa una estona i molt satisfet de com està l'equip.
1: Sí, just abans de marxar cap al dinar de directives, que es feia en una illa privada que té el Galatasaray aquí a la ciutat d'Istanbul, Joan Laporta, relaxat, tranquil, ha dit que el Barça és l'equip que millor juga a futbol de tot el món.
2: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem. I a més, jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot, clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
1: Joan Laporta orgullós del joc que practica el Barça. Això no vol dir que vegi el seu equip, el Barça, com el favorit indiscutible per guanyar la Champions, tot i que sí que reconeix que no és cap secret al club, als jugadors, a la directiva, als aficionats. Aquest és el gran objectiu de la temporada.
2: La Champions, que sabeu, doncs, que estem tots molt il·lusionats, no només els jugadors, sinó els entrenadors, la comissió esportiva, la directiva, tots, i tot el barcelonisme, doncs, per suposat, enguany ens fixem aquest objectiu.
0: Doncs la porta orgullós i satisfeta amb l'equip i amb aquest objectiu de la Champions que tenen entre cella i cella a la junta directiva, com deia, com sentíem, també al vestidor del Barça, però això passa per anar guanyant partits. El primer amb el Feyenoord el vas guanyar i avui tens el segon al Galatasaray. Quin ambient s'espera l'Elisa Millén a l'estadi del Galatasaray?
1: Doncs un ambient realment molt fort a favor de l'equip local, 54.000 localitats, només 900 seguidors del Barça en aquest estadi, en aquest Elisa Millén, que és un estadi nou, no és el clàssic Elisa Millén d'altres dècades, però que tot i així, per exemple, té el rècord de ser l'estadi més sorollós de tot Turquia. És habitual que quan venim a Turquia es parli de l'infern turc, per allò de l'ambient, de l'afició calenta de l'equip local, tot i que després segurament la pilota ja posarà la cosa a lloc. En tot cas, serà un partit difícil contra el líder actual de la Lliga Turca, amb aquest ambient calent a l'estadi, però fred fora, pluja que s'espera durant el partit i temperatures una mica més fresques que no pas les que tenim a Barcelona. En qualsevol cas, tot a punt per aquesta segona jornada de Champions amb el Barça amb ganes de fer bona la seva visita a l'Elisa Millén d'Istanbul.
0: Per aquest partit, Flick continua sense poder comptar amb Rafinha i després de les rotacions que va fer dissabte amb el Getafe, avui quin equip hem d'esperar, Ramon Salmurri?
3: Doncs amb algun canvi, tenint en compte aquestes rotacions que va fer dissabte en el partit contra el Getafe, bàsicament l'aposta és que són 4 canvis a l'11 inicial. D'entrada, l'alineació com a titular de Pau Cubarsí, fent parella a l'eix de la defensa, amb Gerard Martín a l'eix de la defensa, i això desviaria Eric al lateral dret. A partir d'aquí, l'entrada de João Cancelo com a lateral esquerre, desbancant a Xavi Espar, que va ser titular contra el Getafe, i dos noms més, el de Pedri al mig del camp i el de Fermín, que ja saps que combina aquesta posició a la mitja punta amb Dani Olmo. Dani Olmo va ser titular contra el Getafe, és probable que sigui Fermín qui ocupi avui la posició a la mitja punta. I tot això pendent de si Gabriel Jesús repeteix com a nou, davant l'absència que comentaves tu de Rafinha. Gordon, Dani Olmo són les alternatives per aquesta posició, però en principi, i més després del bon rendiment que va tenir, Gabriel Jesús apunta a ser altra vegada titular a l'eix de l'atac blaugrana.
0: Pel que fa al rival, el Galatasaray, quina és l'última hora?
3: Doncs mira, el líder de la Lliga Turca, un equip amb grans noms, amb grans estrelles, diria, del futbol europeu, algun més conegut com Ilkay Gundogan, l'ex del Barça, que té un protagonisme relatiu aquesta temporada, però amb l'Eroi Sané, Víctor Osimhen, Rafael Leao, davanters i futbolistes amb molt cartell a futbol europeu, també Lucas Torreira o Davinson Sánchez, és el líder de la Lliga Turca, 5 victòries, un empat i una derrota, però això sí, a Europa el seu rendiment de moment no està a l'alçada d'aquests noms. En la primera jornada van perdre 3-1 a camp de l'Sporting de Portugal.
0: I avui es juguen altres partits de la Champions i destaca l'Atlètic de Madrid United, Montse Raya.
4: Els de Simeone busquen la seva primera victòria aquesta temporada a la Champions. Al davant tindran un Manchester United que no ha arrencat l'any de la millor manera i el seu entrenador, Michael Carrick, ja es troba a la corda fluixa. Tot i això, el tècnic de l'Atlètic avisa que no serà un partit fàcil.
5: Vamos a enfrentar a un rival que tiene una gran presión en campo tuyo, con movimientos muy acertados para sacarte tiempo en la primera presión, más allá de los resultados que fueron más empates del rival, genera lo que generó el año pasado. Es el Manchester, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
4: Per cert, dissabte l'Atlètic visitarà l'Espanyol. Els matalassers jugaran avui a les 9 del vespre com un Villarreal que rep el Nàpols. Els de la Plana i els italians van perdre la primera jornada i no passen pel millor moment a la Lliga. I pel que fa a la resta de la jornada d'avui a la Champions, a 3:45 de la tarda juguen el Lens contra l'Sporting de Portugal i el Sabà contra l'Slavia de Praga. Ja a les 9 del vespre jugaran el Leipzig contra el PSV, l'Arsenal contra el Lille, el Viking contra el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà contra el Bruges.
0: I el Madrid jugarà demà al camp de la Roma. I a la prèvia, Mourinho parlarà, en principi, aquesta tarda ho ha de fer, i la seva roda de premsa arriba de nou envoltada de polèmica arbitral. Marcos García.
6: El Madrid viatja d'aquí només uns minuts cap a Roma, on demà jugarà la segona jornada d'aquesta Champions. Aquest matí els de Mourinho han fet un darrer entrenament, encara val de bebes, i de fet ja tenim llista tots els disponibles a punt, excepte els lesionats de llarga durada, que són Militao, Rodrigo, Mendy i Asensio. Com dius, el partit arriba en plena polèmica per l'expulsió de Vinícius al cap de setmana en el Real Madrid-Villarreal. El brasiler va estirar del cabell el jugador del Villarreal Saliba i va veure la vermella. Demà decideix competició, us ho explicarem, però tot apunta que Vinícius es perdria el clàssic. Imagina si Mourinho volia fer-se l'empipat que es va negar a sortir en roda de premsa. Avui no tenim cap input que digui que no sortirà. I un excapità del Madrid, Dani Carvajal, per fi té equip.
7: Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal?
8: Muy bien, muy contento, sí. Muchas ganas por él.
6: Aquest és Dani Carvajal, que s'ha incorporat ja avui al Getafe, saludant José Bordalás, el tècnic. Fa una estoneta l'hem vist entrant per primer cop al vestidor, saludant el cos tècnic, de fet, entrenant-se per primer cop. Carvajal fitxa pel Getafe fins a final de temporada. La setmana passada dèiem que com s'ho faria el Getafe. Doncs la directiva del Getafe ha hagut d'avalar per poder entrar Carvajal al límit salarial de la Lliga.
0: Això d'avalar per entrar al límit salarial, sí, em sona bastant de, sí, sí, del Barça i del que havia de fer en altres mercats de fitxatges. De la Lliga masculina a la femenina estem pendents del Barça de Clàudia Pina i Cata Coll.
6: Sí, Clàudia Pina té molèsties al turmell, fa treball específic aquests dies, ens diuen, pendents de la seva evolució durant la setmana. Pina, recorda, va marxar amb la selecció espanyola per jugar contra els Estats Units. Divendres la selecció va anunciar la seva baixa i dissabte Pina ja va tornar cap a casa. En el cas de Cata Coll, ja no va arribar a desplaçar-se als Estats Units amb la selecció, molèsties al quàdriceps, en el cas de la portera, i les proves han confirmat aquestes molèsties al quàdriceps. Cata està fent també pla específic, no té res greu, ens diuen, i caldrà veure si pot entrenar-se amb el grup a finals de setmana, sempre amb el Real Societat Barça de diumenge a l'horitzó. La selecció espanyola femenina encara és als Estats Units, juga aquesta matinada el segon amistós contra l'equip local, i aquest partit se'l perdrà per sanció la madridista Atenea del Castillo, que va estirar dels cabells de nord-americana Cooper al primer amistós d'aquesta aturada.
0: I a la segona divisió masculina, el Girona torna avui després d'haver jugat a Tenerife i haver perdut una mica de pistonada a la classificació. Eduard Solà.
9: El Girona acaba la novena jornada de la Lliga de la segona divisió A, fora de la zona de play-off, després d'empatar ahir 1-1 al camp del Tenerife. L'equip que entrena Quique Álvarez és a 6 punts de l'ascens directe. Tot això després d'aquest empat en un partit on el Girona va començar molt bé, amb el primer gol d'Esprilla als primers minuts del partit. El Tenerife va marcar abans del descans i la segona meitat va ser molt i molt fluixa. Quique Álvarez fins i tot ho va reconèixer, que li havien faltat moltes i moltes coses.
10: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
9: Tot i això, el Girona només ha perdut dos partits aquesta temporada i ara fa quatre jornades consecutives que no coneix la derrota. Ara té dos partits consecutius a casa per fer un salt a la classificació. Aquest diumenge rebrà l'Andorra i després el Celta B. El Girona també haurà d'estar molt pendent de la lesió de Gazzaniga, que ahir només va poder jugar la primera meitat per unes molèsties al gluti dret.
0: una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Moment per fer una pausa i seguim.
11: Catalunya migdia. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
13: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
15: Aquí el tens.
14: Ja?
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
17: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser, una fira de cotxe?
18: Expocasió, home.
17: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
19: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
20: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
21: Infla de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en els refrescos mini Coca-Cola original 0 o 0 sense cafeïna, pack de 10 unitats. Compra'n un i la meitat et retorna un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
22: Entre la contemplació i l'abisme.
23: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basques, una peça nova profundament meditativa.
22: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
23: Entrades a auditori.cat.
24: No és només un reality.
25: A què hem vingut aquí?
26: A guanyar!
24: Tampoc una cursa més.
25: Para! Epa, Raquel!
24: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
27: Vaig al límit amb tu.
28: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
29: Com pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
0: 6 minuts i les 3 de la tarda en bàsquet. A l'Eurolliga, el Barça avui té partit al Palau amb el Maccabi de Tel Aviv i els blaugranes que buscaran Ernest Macià oblidar la derrota de divendres amb els alguiris a casa.
31: Sí, una derrota que va patir una cura pal·liativa el diumenge amb la victòria contra el València, que també és un equip d'Eurolliga, però és veritat que són dues competicions diferents i avui el Maccabi és un equip que el Barça teòricament ha d'aspirar a guanyar. El Maccabi que té bona plantilla, però que ha perdut els primers partits, n'ha guanyat només un, i per tant doncs, s'ha d'observar com a un rival directe per les aspiracions de ser equip de play-in. Hem de dir que és el Maccabi, que aquests últims anys sempre venia amb restriccions, perquè és un equip israelià. Avui, en principi, es jugarà. És veritat que està declarat partit del risc, però justament el que vol el tècnic del Barça, Alexander Sekulić, és que el factor Palau sigui important i se centri en el joc. Escoltem el tècnic del Barça parlant a la prèvia d'aquest Barça-Maccabi.
32: I'm pointing this out very much.
33: Crec que jugar a casa davant del Palau ple i amb el nivell de soroll que, per exemple, ahir es va fer sentir, és molt complicat per al rival, ens ajuda molt. Desitjo i demano als aficionats que demà vinguin a donar-nos suport. Serà molt important per nosaltres.
31: Aquest partit el farem l'AIA per web i app, com sempre, l'aplicatiu, a partir d'un quart de nou.
0: I més bàsquet més enllà del Barça aquest vespre, també partits europeus pel Manresa, l'Eurocup i el Girona, la FIBA Europa Cup.
31: Exactament, a la segona competició europea, l'Eurocup, el Manresa, que ve de perdre bona part de partits aquesta temporada, doncs tots, vaja, excepte la Lliga Catalana, que juga amb el Baixec-Segir Col·legi. És un equipàs, a l'Eurocup és un dels favorits, i per tant, tenint en compte que ha guanyat tots els partits que ha jugat aquest any, 3 a la Lliga Turca, entre ells el Fenerbahçe, i 2 en aquesta Eurocup, és un equip que cal respectar moltíssim, i el Girona també juga fora, en aquest cas a Bèlgica. El Girona va guanyar el primer partit contra el Dinamo de Bucarest. Avui el partit a 8:45, amb el Filou Ostende, tots dos per el directe d'Esport 3.
0: El francès Pol Sexas es va convertir aquest cap de setmana en el guanyador més jove de la història del Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. El segon classificat, Enric Mas, és avui un dels protagonistes de Ràdio Volta, Isa Vilalta.
33: Doncs sí, en Pol Sexas, que amb només 20 anys va guanyar dissabte en solitari el Lombardia, el seu primer monument, en una edició en què no hi era Pogacar, però sí Enric Mas, segon. I també hi era Ràdio Volta, des de Como, programa especial amb la presència del ciclista mallorquí.
1: La veritat és que han tret dos grans resultats el darrer mes i estic supercontent. Després d'una temporada com l'any passat, que no va sortir com la millor de la meva vida, i ara durant aquests primers mesos que no arribava el punt de forma, pues mira, supercontent.
33: El ciclista Baspello Biobau, que a Llombardia va disputar l'última cursa de la seva carrera esportiva, i va ser setè, també passa per Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I ara anem fins a Tarragona, on el Tarraco Arena va acollir la cerimònia de clausura dels Special Olímpics, un esdeveniment que ha crescut en nombre de participants i també de públic. Carles Vila.
2: A Tarragona es van aplegar més de 1.600 esportistes. Manel Algeciras és el director dels Special Olímpics.
3: La federació és una entitat forta, que hem anat creixent. Són més de 135 entitats que estan amb nosaltres. Són més de 3.600 llicències les que tenim. I aquestes modalitats que dèiem, o sigui, que el que estem fent realment crec que té una empenta i que encara podem fer més. Nosaltres, els organitzadors, som la Federació Catalana d'Esports per Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Som com qualsevol altra federació esportiva catalana. Estem dins de l'UFEC i l'únic que tenim és que els nostres esportistes tenen aquesta discapacitat intel·lectual.
2: També hi ha hagut en rècord de voluntaris més de 400 que han acompanyat els esportistes en totes les competicions disputades en diferents esports, com el futbol, l'atletisme, el tennis, bàdminton, gimnàstica o la natació.
0: I en handbol, el Granollers és a Portugal perquè avui té partit europeu, Montse.
4: Partit clau per als vallesans en la fase de grups de la Lliga Europea a la pista de l'Aguas Santas de Portugal. Després de guanyar el Buzau romanès la setmana passada, el Freiking buscarà sumar dos punts que suposarien un pas endavant a la lluita per classificar-se per a la següent ronda. Sentim el porter mataroní del Granollers, Pau Paniti.
5: És una eliminatòria pràcticament amb Aguas Santas, que van empatar contra els romanesos, i veurem què tal. Venia amb moltes ganes. Jo crec que ja ens hem reposat i ja estem mentalitzats i esperem que vagi bé.
4: El partit Aguas Santas Granollers es juga a 8:45 del vespre.
0: I en hoquei patins, després del títol de la selecció espanyola femenina al Mundial, ahir va debutar el combinat estatal masculí David Duat.
6: I ho va fer amb una victòria tot superant Itàlia per 3-2, amb 3 gols de Pau Bargalló. Bargalló és un dels nous jugadors catalans de l'equip espanyol. Un altre és Viellanes.
7: Hem fet un partit molt correcte, on tothom ha estat sí que és cert que han encaixat dos gols, dos errors que sí que havíem vist que Itàlia sortia molt bé, però bueno, hem sabut tornar a girar-ho i bé, molt contents i seguim aquesta línia.
6: Ara l'equip espanyol s'enfrontarà aquesta nit a partir de 10:45, hora d'aquí, a Portugal, a la segona jornada.
0: I encara tenim temps per algun apunt més del dia, David?
6: Com ara que el ciclista vilanoví Marc Soler ha reaparegut avui a la primera etapa del Tour de Guangxi, a la Xina. Soler, de l'equip Emirates, ha tornat després de 155 dies lesionat. Va caure al Giro d'Itàlia al maig i es va fracturar la pelvis.
0: Fins aquí el repàs d'actualitat esportiva. A les 7 tot costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
8: Ràdio Argentona.
10: 104.6 FM.

0: Des de dissabte al matí està prohibit el consum d'aigua de boca a les ginesteres i alguns carrers de Can Raimí. Està previst restablir el servei tan bon punt es rebin els resultats favorables de les analítiques. L'àrea bàsica de salut d'Argentona arranca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. Els col·lectius més vulnerables ja es poden vacunar i a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de grups. A la roda política, el portaveu del PP, Fran Fragoso, defensa el desenvolupament del Collell per ampliar l'oferta d'habitatge i critica la suspensió de llicències urbanístiques. Isidre Vinyes, regidor d'Unitat, també s'oposa a la suspensió de llicències al Collell i la considera una manera de frenar el desenvolupament del sector. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona ha aconseguit sumar la primera victòria a la Lliga Elit. Va ser el passat dissabte a casa. I el temps, aquesta tarda es mantindrà la nuvolositat a la serralada litoral, tot i que no s'esperen pluges. Les temperatures es mantenen sense canvis importants, amb màximes que avui no superen els 25 graus al Maresme. Comencem. Des d'aquest dissabte al matí està estrictament prohibit el consum d'aigua de boca, és a dir, per beure i per cuinar, a tot el veïnat de les Ginesteres i alguns carrers de Can Raimí. En concret, no es pot utilitzar l'aigua per beure ni cuinar als carrers 11, 16, 17 i 18 de Can Raimí i a totes les Ginesteres. Es tracta d'una mesura d'absoluta prudència que Aigües d'Argentona va aplicar a l'espera dels resultats definitius del laboratori. A hores d'ara, el servei d'aigua potable encara no s'ha restablert. Es preveu poder-ho fer, però tan bon punt les analítiques confirmin que la qualitat de l'aigua és al 100%. Està previst que sigui entre demà i passat demà. Fins que no es doni l'avís oficial de restabliment total, la cuba d'aigua potable continuarà donant servei en els horaris habituals. A les Ginesteres, la cuba estarà des de les 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, i a Can Raimí se situarà al costat de la masia de 6 a 8 del vespre. Recordem que l'aigua de la xarxa sí que es pot fer servir amb tota tranquil·litat per als usos domèstics habituals, com ara dutxar-se, posar rentadores o utilitzar el lavabo. Aigües Argentona també agraeix la col·laboració de Creu Roja i Bombers de Mataró, que estan donant suport en el restabliment de l'aigua potable com en l'assistència als veïns i veïnes. D'altra banda, la deixalleria municipal, ho recordem, que segueix tancada fins a nou avís. Els aiguats van omplir de l'espai de fang i també van malmetre maquinària. Tot i això, el consistori demana civisme a la ciutadania, ja que alguns veïns i veïnes estan deixant la brossa a la porta de la deixalleria. L'àrea bàsica de salut d'Argentona ja ha posat en marxa la nova campanya de vacunació conjunta contra la grip i la Covid-19. Aquesta primera fase es va iniciar el passat dilluns 5 d'octubre i s'adreça de forma prioritària als col·lectius més vulnerables. Entre aquests grups es troben les persones majors de 80 anys, els residents en centres geriàtrics, les persones dependents o amb atenció a domicili, les dones embarassades o en període de postpart fins als 6 mesos, els infants de 6 mesos a 5 anys i el personal sanitari i sociosanitari. Per aquests primers col·lectius, el mateix centre de salut està fent una cerca activa i programant les cites directament. Tal com recorda la infermera referent de vacunes del CAP d'Argentona, Carol Luna, cap vacuna és obligatòria, però sí altament recomanable per prevenir complicacions greus o la gestió de malalties cròniques de base que es podrien agreujar amb aquests virus.
1: Cada any pot variar una soca o una altra soca, i aquest any s'han canviat les tres. Llavors, les persones que estudien aquest tema epidemiologia i tot això, el mes de març ja van mirant altres països, que és hivern i que es posa la vacuna de la grip i estan passant la grip, quina cepa se suposa que vindrà cap a nosaltres. I es fa cada any més o menys, cap al mes de març, abril, més o menys. Aquest any sí que és veritat que hem començat la campanya més tard de la grip, però a causa de les canvis de soques, perquè van canviant aquesta grip, hem començat a partir del 5 d'octubre.
0: Carol Luna explicava que com a principal novetat d'enguany en la vacuna de la grip s'han actualitzat les tres soques del virus respecte a temporades anteriors per tal d'oferir una protecció més eficaç davant les variants dominants d'aquesta tardor i hivern. De cara a la població general de més de 60 anys, així com per a persones amb patologies cròniques com la diabetis, l'obesitat o la celiaquia, i també per serveis essencials com el professorat, bombers o cossos de seguretat, la campanya s'obrirà a partir del pròxim dilluns 26 d'octubre. Des del Centre de Salut també es remarca la importància que es vacunin els cuidadors i familiars que conviuen amb persones vulnerables. Per demanar hora per la vacunació, la ciutadania pot fer-ho de forma presencial al CAP, trucant per telèfon o bé gestionant la cita directament a través de l'aplicació La Meva Salut. La campanya de vacunació es mantindrà oberta fins al mes de març. Entrem en plana política. El portaveu del Partit Popular Argentona, Fran Fragoso, ha reclamat en la roda política les responsabilitats en el manteniment de les rieres després dels aiguats de fa una setmana. També insta el govern a demanar ajuts a la Generalitat per reparar els desperfectes.
2: O sea, esa riera tenía que haber tenido un mantenimiento. La limpieza no se ha hecho. Ahora hay que pedir, yo voy a pedir responsabilidades. O sea, si se había pedido a la...
3: Aquí.
2: Bueno, a quien tenga que ser, si es al ayuntamiento o si es al ACA. O sea, si el ayuntamiento ha pedido al ACA que se limpie la riera, las responsabilidades serán del ACA. Si el ACA no le han pedido de limpieza de riera, las responsabilidades serán de todos nosotros, del ayuntamiento, de que no hemos pedido que lo limpien. Yo creo que no hay que esperar a que pase otra cosa así, pero es que llevamos muchos años pidiendo la limpieza de la riera.
0: Pel que fa a l'altra qüestió que ha centrat el debat aquests dies i que no és altra que l'habitatge, el portaveu popular defensa el desenvolupament del Collell per ampliar l'oferta d'habitatge i critica la suspensió de llicències urbanístiques en aquest sector.
2: El miedo que tienen que se van a hacer 500 viviendas no es así. Es lo que el miedo que quieren meter a la gente. No es así. Son de 500 viviendas, 300 son de protección oficial y 200 son normales, de venta libre. Pero es que no salen 500 viviendas así de golpe de la noche a la mañana. Es un proceso, un proyecto de 6, 7, 8 años. Yo no he visto en ningún municipio que salgan 500 viviendas de golpe. Pero aquí se ve que hay miedo a todo, la verdad. Pero es que se necesita vivienda. Yo no quiero que los hijos de mi vecino o de mi vecina o de aquí abajo del señor Miquel, no quiero que se vayan de Argentona porque no tienen vivienda.
0: Durant l'entrevista, Fragoso també ha parlat dels problemes de la deixalleria i de l'enllumenat públic, de les plagues de Paneroles i de la futura biblioteca. A més, ha exposat les prioritats del PP de cara als pressupostos municipals, entre les quals situa la seguretat i el manteniment dels carrers. I encara en roda política, el regidor d'Unitat, Isidre Vinyes, va carregar divendres contra la suspensió de llicències del Collell. La considera una manera de frenar el desenvolupament del sector i defensa el projecte previst amb uns 500 habitatges, més 300 dels quals de protecció oficial.
4: És una vergonya. El que estan fent és una vergonya. I el que encara per mi és més vergonyós és que els partits que es diuen, o les persones que es diuen d'esquerra i han donat suport a això, no tenen perdó de Déu, sincerament. Porten més de 3 anys marejant la perdiu amb aquest tema. El promotor ha presentat 4 vegades tota la documentació del pla parcial. De debò creuen que en un any arreglaran alguna cosa que no han sigut capaços de fer en 3 anys i mig?
0: Vinyes qüestiona que el govern municipal necessiti més temps per revisar el planejament i considera que la suspensió pot acabar fent inviable econòmicament el projecte. El regidor rebutja les crítiques sobre l'augment de densitat i l'especulació i defensa que els 306 habitatges de protecció oficial previstos contribuirien a ampliar l'oferta d'habitatge assequible al municipi. D'aquests, 150 serien de lloguer.
4: El model de poble que té tots és diametralment oposat al model de poble que té Unitat.
3: En què és diferent?
4: Nosaltres volem un poble viu, que creixi, que hi càpiga tothom, que tingui transports de qualitat, que tingui el tren orbital, que tingui habitatge. Miri, si aconseguim tenir 300 habitatges de protecció, dels quals 150 de lloguer, voldrà dir que dels 5.000 habitatges que hi ha en Argentona, doncs un 5% seran de protecció oficial. Això és un salt qualitatiu impressionant.
0: L'entrevista també ha abordat els efectes del temporal a Argentona. Vinyes ha evitat valorar la gestió municipal mentre duri l'emergència i ha defensat que les possibles responsabilitats s'analitzin un cop superada la crisi. A més, ha criticat el projecte de rehabilitació de Can Barrau perquè considera que no s'ha aprofitat l'actuació per adaptar l'edifici a les necessitats actuals, especialment pel que fa a la climatització. Podeu tornar a escoltar les entrevistes a Fran Fragoso i Isidre Vinyes a través del web radioargentona.cat.
5: Els esports.
0: Fem un repàs als partits que es van disputar el passat cap de setmana. El primer equip del Futbol Club Argentona ha aconseguit sumar ja la primera victòria a la Lliga Elit. Va ser el passat dissabte a casa contra el Manlleu. Va guanyar 1-0 amb gol d'Edgar Velasco al minut 81. El segon equip del Futbol Club Argentona va perdre el camp del Malgrat pel mateix resultat, 1-0. Els quadribarrats van encaixar el gol a l'últim minut, al 89. Anem al bàsquet. El sènior masculí del CBA va perdre de 12 a la pista de la Unió Esportiva Claret. El resultat final va ser de 76 a 64. Per la seva banda, el sènior B del CBA va guanyar de 12 punts el Vilassar de Dalt B a domicili, 71 a 83 pels argentonins. El sènior femení del CBA també ha aconseguit una victòria aquest cap de setmana. Ha guanyat de 9, 54 a 45 a casa contra el Càmping Bianya Roser B. I en handbol, el sènior masculí de l'Aietà va perdre 27 a 33 a casa contra l'handbol Garbí B de Palafrugell, mentre que el sènior femení va guanyar per només un gol de diferència a la pista del Tàrrega. El partit va acabar 27 a 28.

Entrem en plana de serveis. La deixalleria municipal segueix fora de servei de manera temporal a causa de l'episodi de pluges intenses dels darrers dies. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament demana a la ciutadania que no es desplaci l'equipament fins a nou avís, ja que actualment no es poden garantir les condicions adequades per al seu funcionament. Segueix obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires Mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, al cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps de presentar la vostra documentació fins divendres 6 de novembre. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. I ja es poden comprar les entrades de la nova temporada de la sala. Ho podeu veure, ho podeu fer en línia a través del web entrades.argentona.cat o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament. Aquesta temporada, d'octubre a desembre, es manté el model d'abonament flexible que permet obtenir descomptes per un mínim de 4 espectacles. Aquest abonament es podrà comprar fins al 13 de novembre. I obrim l'agenda. Avui a les 8 del vespre, sessió informativa sobre la possible creació d'una àrea de promoció econòmica urbana anomenada APEU. Serà el Saló de Pedra. Està dirigida a les persones que tenen establiments comercials al centre de la vila. Demà dimecres, Àgora d'Argentona, grup obert de reflexió ciutadana organitzat per l'Àrea Bàsica de Salut. Serà a les 6 de la tarda al Saló de Pedra. Demà, una hora més tard, a les 7, segona sessió de la Tardor Literària. La biblioteca acollirà la xerrada sobre el llibre Només terra, només pluja, només fang, de Montse Alís. Divendres, el Consell Local per la República d'Argentona porta a la vila l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot. Oferiran la xerrada La persecució judicial de l'independentisme a 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Divendres, a 8:45 del vespre, inici de la nova temporada de la sala. El teatre acollirà Permagel, de Victòria Spumberg, una adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar. Dissabte, 17 d'octubre, primera trobada de curtmetratges titulada Zoomzeig, noves mirades audiovisuals. Tindrà lloc a partir de les 11 del matí a Can Baladia. També dissabte, però a les 6 de la tarda, el Centre Parroquial ens proposa una obra de teatre. Es titula En renou a Santa Maria Joana, del grup de teatre La Palmera. I acabem en diumenge. Turisme ens proposa la ruta Vila Modernista d'Estiueig. El punt de trobada és a les 11 del matí al Museu del Canti. Anem a la informació meteorològica a la comarca del Maresme. Aquesta tarda continuarem amb un cel entre variable i bastant ennuvolat, sobretot a zones pròximes a la serralada litoral. Això sí, no hem de patir per la pluja, no se n'espera. Pel que fa al Mercuri, les temperatures màximes es mantenen sense grans canvis, movent-se entre els 20 i els 25 graus. Demà dimecres tornarem a tenir una jornada de plena estabilitat, on el sol serà el gran protagonista, tampoc s'esperen pluges. Les temperatures tendiran a pujar lleugerament tant de dia com de nit. Tindrem unes mínimes d'entre 11 i 18 graus i unes màximes que se situaran entre els 21 i els 25 graus. De cara a dijous, tindrem un dia en general tranquil, tot i que aniran passant intervals de núvols baixos que estones deixaran el cel mig tapat. Les precipitacions continuaran sense efecte de presència, les temperatures nocturnes no canviaran gaire, amb valors entre 12 i els 16 graus, mentre que les màximes tiraran cap avall, es quedaran més curtes, entre els 20 i els 23 graus. Abans d'acabar, fem un repàs als titulars d'aquest dimarts 13 d'octubre.

0: Des de dissabte al matí està prohibit el consum d'aigua de boca a les ginesteres i alguns carrers de Can Raimí. Està previst restablir el servei tan bon punt es rebin els resultats favorables de les analítiques. L'Àrea Bàsica de Salut d'Argentona arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. Els col·lectius més vulnerables ja es poden vacunar i a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de grups. A la roda política, el portaveu del PP, Fran Fragoso, defensa el desenvolupament del Collell per ampliar l'oferta d'habitatge i critica la suspensió de llicències urbanístiques. Isidre Vinyes, regidor d'Unitat, també s'oposa a la suspensió de llicències al Collell i la considera una manera de frenar el desenvolupament del sector. I també us hem explicat que el primer equip del Futbol Club Argentona ha aconseguit sumar la primera victòria a la Lliga Elit. Va ser el passat dissabte a casa. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Viu la ràdio. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona. Viu la ràdio. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Quan ha de durar l'amor, qui té la resposta, que sembla que ens costa.

0: però és que jo sóc molt més de...
1: Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM.
2: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martínez.
3: Tanquem doncs la primera ronda política d'aquest curs a Ràdio Argentona amb l'alcaldessa, la Montse Capdevila. Molt bon dia, benvinguda.
4: Bon dia.
3: Com estem? Doncs amb ella repassarem avui els principals temes que han marcat l'actualitat municipal les darreres setmanes, els efectes de l'aiguat a principis d'octubre, el futur del creixement urbanístic d'Argentona i també parlarem, per exemple, de pressupost i de Can Barrau.

0: Fa just una setmana que començàvem parlant dels efectes de l'aiguat de la nit del 3 al 4 d'octubre. Com ho tenim, alcaldessa?
1: Bueno, doncs una mica complicat encara.
0: Aleshores ja parlàvem dels desperfectes als camins del marge esquerre de la Riera, als carrers de Can Raimí, al polígon industrial nord. Una setmana després, quin és el balanç de danys que heu pogut fer?
1: Bueno, el balanç el vam fer el dijous. Jo crec que ja vaig fer les primeres entrevistes doncs, amb TV3 i TV Mataró per poder doncs, la situació doncs, dels primers moments, que era una de les més, potser, impactants. Ara jo crec que el que ens toca és a veure com podem ajudar i bueno, el balanç doncs, és de, bueno, bastant devastador la part que va afectar, sobretot a nivell d'empresa i de barri.
0: Ara mateix, quines són les afectacions que més els preocupen a l'Ajuntament? Quines actuacions són prioritàries?
1: Bueno, les afectacions, ja ho vam dir en el primer moment, primer eren les persones que encara estan aïllades a dia d'avui i després les empreses. Això sí, que com que no vaig poder explicar-ho aquí, sinó que va ser una actuació immediata, doncs ara queda això.
0: Bueno, ara ho pot explicar, eh?
1: Sí, una setmana després...
0: Bé, crec que ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament demanant-ho, en qualsevol cas.
1: L'alcaldessa no passa res, ho vam explicar a altres mitjans i ha sortit
0: sí que hem trucat a l'alcaldessa diverses vegades que estava reunida, anava visitant empreses i no, en aquell moment no ens va poder atendre.
1: No vaig tenir però, la petició.
0: Però sí que vam estar insistint.
1: Les empreses són ara i aquests veïnats.
0: En tot cas, que quedi clar que vam insistir a l'alcaldessa, que tenia altra feina i moltíssima, i que no hi ha
1: no
0: cap problema.
1: No em va arribar llavors la petició.
0: En el... cas de les canonades que abasteixen l'aigua de les ginesteres, en quin punt es troba la reparació?
1: Bueno, ara està reparat, però estem esperant que l'aigua doncs, pugui ser, en aquest cas, doncs, potable per lo que és l'ús. Està, en aquest cas, l'ús domèstic està donat per lo que és la neteja i lo que és doncs, les dutxes, però no a nivell d'alimentació.
0: Des del Partit Popular s'ha reclamat que s'assumeixin responsabilitats pel manteniment de rieres, sigui qui sigui, sigui l'ACA, sigui l'Ajuntament. Consideren que hi ha hagut manca de manteniment per part de l'ACA o per part de l'Ajuntament mateix?
1: Bueno, jo crec que no és un tema de manteniments quan plou tants litres i tu reculls l'aigua de més d'altres municipis que també doncs, tenen aquesta casuística que recullen. Argentona estem entre valls, per tant es pot desbordar en qualsevol moment. Una actuació més neta, bueno, és que si baixa aigua i baixa amb tanta quantitat, ni torrents ni rieres, o sigui, s'han fet nous torrents, noves rieres i s'han destrossat camins, o sigui, això no ho pots preveure.
0: Per tant, el govern no demanarà responsabilitats a cap administració?
1: Nosaltres no, o sigui, ells creuen que sí que ho han de demanar, ho poden fer com a partit.
0: Aquell cap de setmana hi va haver molta gent que es va remengar per ajudar. Va funcionar bé el dispositiu, va funcionar bé la gestió de l'emergència. No sé si és moment d'agrair ara doncs la gent que va poder estar allà.
1: Bueno, en aquest cas, tothom que de veïns, doncs, que en aquest cas doncs, a Can Raimí doncs, es van posar a fer una actuació, tot i que era una actuació que havien de ser en maquinària, fins que no es va arribar doncs, allà al migdia, no es va poder veure l'afectació, perquè primer les màquines estaven per obrir un pas de que era per serveis, que aquí doncs, la companyia d'aigües i la seva brigada doncs, és la que va actuar des del minut zero, perquè ja estaven activats i mirant, i sobretot doncs, aquelles entitats socials, sobretot Creu Roja, doncs, que ens va donar suport ja des, de, bueno, des del divendres, que també van haver d'actuar en temes d'aportació d'aigua o temes més així. Sí, sí.
0: Passem a l'habitatge, que és l'altra de les grans qüestions que hem tractat aquests dies. El govern ha defensat la suspensió de llicències, ara parlo del Collell, n'hem parlat, serà per parlar en el darrer ple, per disposar d'un any per revisar la planificació urbanística. Des de l'oposició, però recordem que aquesta qüestió ja fa 3 anys que està en dansa, que el promotor ha presentat fins a 4 vegades la documentació del pla parcial. Per què cal ara aquest any addicional?
1: Bueno, en aquest cas, tota la tramitació que s'havia fet era tècnica i els tècnics doncs, anaven fent els seus requeriments per tenir, en aquest cas, doncs, tot ben adequat a lo que era la normativa. Amb aquestes adequacions, l'última proposta que es va posar a la taula eren 506 habitatges, d'aquests 506, 300 de protecció oficial i sobre el mateix sostre, en aquest cas hi havia unes edificacions que eren més petites i en aquí doncs, va ser una mica com el govern i alguna altra, en aquest cas, formació o regidor de l'oposició, van veure que potser allò s'havia de dimensionar amb el que l'Ajuntament després pot garantir de serveis o amb el creixement doncs, que pot haver-hi de població amb aquesta dimensió i que havíem de fer-ho viable, però que alhora doncs, el model de poble fos assumible i potser amb algunes condicionants de que primer es faci una fase, després una altra, i una mica com havia d'anar distribuït, no?, aquest habitatge. I en aquest punt doncs, vam dir que per poder-ho parlar es feia aquest any doncs, per poder dimensionar-ho.
0: Argentona no pot absorbir 500 habitatges?
1: Si és de cop, ni és la necessitat que ara hi ha amb habitatge en aquí. Per tant, estàs obrint un ventall molt ampli que de seguida quedarà cobert, perquè sabem com estem amb habitatge, i més que som la segona corona de Barcelona, per tant, doncs quedarà absorbit, i és l'últim creixement urbanístic que hi ha a Argentona, per tant, ja no podràs créixer més amb les necessitats naturals que pugui tenir el municipi. Això és una. I el que estem mirant és de dir, si la necessitat és aquesta, doncs fem aquesta primera franja, i després, quan estigui cobert, doncs ja valorem com hem de donar doncs, la segona opció, però a més perquè hi ha un tema de serveis en aquí, que també hem de donar la capacitat de que ho puguem absorbir en aquí, per la ciutadania que no es vegi. Un tema d'escoles, un tema d'àrea de salut, o sigui, hi ha moltes afectacions que hem de mirar de fer un plantejament que sigui en aquest cas més gran que no només edificar i prou. A part de que en el POUM, que és l'últim creixement que hi ha a Argentona, hi havia 14, màxim 14 habitatges, i estem parlant de 506. Per tant, l'edificació que hi ha també és un impacte molt gran en una zona doncs, que també en tema de mobilitat cap al nucli hem de veure doncs, com afecta.
0: Des dels grups de l'oposició diuen no es crearan 500 habitatges de cop. És evident que això es trigarà uns anys a fer-se.
1: 300 són de cop. I els 300 de cop són màxim 50 metres o poden ser de màxim 50 metres quadrats. Llavors, és molta edificació.
0: També diuen d'aquests 500, hi ha d'haver 300 i escaig, crec que és, que són de protecció oficial. D'alguna manera es pot garantir que aquests habitatges de protecció oficial doncs, hi tenen un accés més fàcil la gent d'Argentona?
1: Bueno, en aquest cas la normativa amb això està molt estricta, vull dir, no pots només vetar-ho en els d'aquí, o sigui, hi ha un àmbit territorial que en aquest cas doncs, està establert, no pots dir que només siguin d'aquí.
0: Des d'ara Argentona, Bernat Calvo però defensava que el creixement del municipi hauria d'anar lligat, tant com sigui possible, a les necessitats de la població actual, el que se'n diu un creixement natural. Comparteix aquesta visió?
1: Sí, és el que he explicat, que per això el que defensem és fer-ho en fases.
0: En canvi, des d'Unitat s'acusa el govern de defensar un model que tanca la porta, diuen, al creixement i a infraestructures com ara el tren orbital. Què en pensa?
1: Bueno, ja està clar, no?, que ells tenen una visió més àmplia i de construir, que hi hagi doncs, una mobilitat amb aquest tren, que a veure quan el veiem, i més ara, tal com ha quedat la Riera, a veure qui s'atreveix a fer el tren per allà, amb aquesta infraestructura. Però nosaltres, en aquest cas, compartim habitatge, però d'una manera gradual, per poder-ho anar assumint i que doni resposta doncs, a les necessitats del municipi, tal com en aquest cas en Bernat apuntava.
0: Canviem de model d'accés a l'habitatge. Ja s'ha tancat el termini d'inscripció a la promoció d'habitatge cooperatiu que impulsa l'Ajuntament amb sostre cívic. Sap quantes persones s'hi han pogut inscriure?
1: Sí que n'hi ha moltes, però no sé el nombre ara.
0: Però
1: que n'hi ha moltes.
0: Està en l'entorn la xifra que esperaven?
1: Bueno, jo crec que havia superat per l'últim que sabia a la xifra, que hi havia una mica la previsió feta, per el que em van dir, diu, no, diu, s'ha apuntat molta més gent.
0: Per tant, hi ha més de 20 persones, diguéssim.
1: Sí.
0: I un altre àmbit de creixement seria l'àrea residencial estratègica del Cros, aquesta està en mans de l'Incasol, allà s'hi preveuen construir aproximadament 150 habitatges, no?, més o menys. Eren...
1: Bueno, em sembla que l'última proposta que hi havia en el POM i així era, i amb un conveni, 190 i alguna cosa, i llavors ara ells... Sí que han entrat, han estat en referència amb els tècnics perquè estan treballant el projecte i per veure una mica, suposo que ells apretaran perquè n'hi hagi més, els de l'Incasol.
0: Estan en converses amb ells? Perquè s'hi van arribar a seure.
1: Sí, és que estan els tècnics i tot i amb propostes i anar mirant d'ajustar-ho.
0: Per tant, ja hi ha calendari sobre la taula.
1: Calendari no, hi ha propostes i hem de mirar a veure com es desencallen.
0: I l'Ajuntament pot dir-hi la seva si l'Incasol vol fer més habitatges dels que el pretenia?
1: Home, jo espero que sí. que hi puguem dir la nostra.
0: Perquè no hi estarien d'acord en que s'incrementi...
1: Depèn de quin volum et posen i quin edifici planten, doncs allà on ara hi ha una plaça. Vull dir, jo crec que hem de guardar la consonància del que el veïnat ja és ara amb els edificis i les plantes que hi han.
0: Ara fa un moment ho deia l'alcaldessa, que aquest creixement de població que ve per totes bandes obligarà a dimensionar serveis municipals. Un dels que preocupa és la mobilitat. L'Ajuntament ja fa temps que reclama a la Generalitat un increment de freqüències en el bus. Mm-hmm. Com ho tenim, això?
1: Tenim reunió ara a finals d'octubre, crec, amb ells, per mirar doncs, d'acabar de polir coses que encara no ens han donat resposta i que creiem doncs, que ara hem de tornar a apretar per veure què, i al final doncs, has de baixar a Barcelona per tenir-ho. Llavors, ara tenim, a veure què ens diuen.
0: Què és el que pretén el govern, concretament? Què és el que demaneu?
1: Bueno, nosaltres, a part de les freqüències d'anar més a Barcelona, que és així, hi ha algun circuit interurbà que ara hi ha 100.000 euros que estem assumint nosaltres i tocaria doncs, a la Generalitat i doncs, que també aquesta despesa se'n faci càrrec, com a prioritat aquesta.
0: Estem parlant de serveis, també hi ha qüestions immediates, la recollida de residus, el servei de deixalleria, no? Si s'incrementa el municipi, tot això depèn de l'Ajuntament i s'ha de redimensionar. Després dels problemes que n'han afectat el funcionament, la deixalleria ja ha pogut reobrir amb normalitat?
1: No, és una de les que està afectada amb l'aigua i, per tant, en breu suposo que podran, han tingut que treure molta aigua i molt de llot i fang, que és una de les zones afectades.
0: Tenim entès que hi ha hagut ciutadania que ha deixat allà a l'entrada de la deixalleria,
1: sí.
0: Doncs...
1: Sí, ara miraran avui de treure-ho.
0: En el darrer ple el govern va expressar el seu descontentament amb la manera com l'empresa concessionària està prestant els serveis. Quins incompliments o deficiències detecten?
1: Bueno, n'hi ha moltes, moltes que estan amb el contracte, en aquest cas, bueno, pues en temes de tancaments i temes de rotulació, temes de que no hi ha el buidatge pertinent quan toca, o sigui, n'hi ha moltes. Això el tècnic ja ha fet el seu informe i pues, l'empresa té els requeriments corresponents.
0: Així i tot, durant el ple instaven, no?, la ciutadania que presentessin instàncies. Que...
1: Sí, perquè al final l'administració té un contracte, per tu rescindir aquest contracte doncs has de tenir una sèrie de... Hi ha una sèrie de requisits que s'han de poder argumentar i poder presentar aquestes al·legacions o el que la gent doncs, posi en instàncies, doncs, seria un punt més doncs, a favor de que nosaltres podem rescindir el contracte amb aquesta empresa sense que hi hagi penalització per l'administració, que és una mica el que suposo que acabarem fent, però que hi ha un circuit de procediment a fer.
0: Per tant, quines mesures es plantegen si la situació no millora? És aquest circuit administratiu,
1: sí,
0: no es pot fer altra
1: més
0: cosa.
1: És aquest.
0: Vinga, seguim parlant d'equipaments perquè estem repassant també els plens municipals i un dels projectes que ha tirat endavant és el projecte de la biblioteca. És un projecte important de mandat. En els darrers plens es va donar llum verda al definitiu amb un cost de 5.767.000 euros. L'Ajuntament n'hauria d'assumir aproximadament una tercera part, la resta dependria de les aportacions de Diputació i Generalitat. Això ja ho hem parlat també en roda política, però ara la diferència és que la Generalitat ja té pressupostos i que, per tant, ja podria aportar la seva tercera part. Com ho tenim? Han trucat ja a la porta de la Conselleria de Cultura?
1: Sí, Generalitat, en aquest cas, jo crec que ja ho tenim i ho tenim mig emparaulat. Faltarà doncs, que ells puguin fer la documentació pertinent perquè tenir-ho. La que ens falta és Diputació, que en aquest cas, doncs, ara mateix no està per la labor i ens està costant...
0: Diputació
1: doncs,
0: no està per la...
1: Bueno, ens està costant doncs, contactar amb ells perquè tinguem aquest finançament d'ells. Si no tenim tots els diners aquells, nosaltres no podem posar tampoc la nostra part.
0: Però la Diputació ja havia dit que sí, no?, anteriorment.
1: Però no hi ha cap document ni hi ha res establert. Sí, una cosa és que hi hagi un diner, l'altra és que hi hagi una tercera part del que costa. No? I això és el que ha d'haver-hi el compromís. I el compromís és amb el document que el que fa és donar aquests diners.
0: Per tant, ara hi ha aquesta part, no?, de cercar el finançament per fer l'equipament, però el que és el projecte de l'edifici està ja tancat i establert?
1: O sí, el projecte ja està aprovat. Un cop hi hagi el finançament, aquí el que es fa és la licitació segons aquest projecte, que això també és llarg perquè és un equipament gran. I llavors aquí doncs, hi haurà tot el procediment també que estableix la normativa d'administració pública.
0: Espera tenir bones notícies en breu sobre la biblioteca? O...
1: No ho sé, amb eleccions pel mig ara mateix tot està aturat, o sigui que...
0: Home, amb eleccions pel mig,
1: pitjor.
0: Anuncis com aquest, no?
1: Jo crec que pitjor. Sí, sí, atura tot.
0: Vaja.
1: I tot va ralentir, o sigui que no sé si ho aconseguirem. Però bueno, aquí estem, batallant.
0: Vinga, anem a altres qüestions, però ara que estem parlant de cultura, el ple de setembre es va aprovar obrir una investigació per determinar la propietat dels càntirs, que, perquè tothom ens entengui, són els que s'utilitzen en l'aixecada de càntirs per festa major. Per què ha calgut obrir aquesta investigació?
1: Bueno, aquí hi ha, en aquest cas, l'entitat dels Amics del Museu del Càntir. Ells diuen que són de titularitat d'ells i en aquest cas hi ha unes factures i l'Ajuntament, com va assumir tot el tema del patronat i del museu, doncs referencia doncs, que això són de l'Ajuntament, són del museu, són municipals. I aquí doncs, hi havia una mica la discussió doncs, que portava, a més, amb un inventari que s'està fent des de l'Ajuntament, s'ha portat aquesta documentació i, per tant, passen a dins de l'inventari, però l'entitat, doncs hi havia la discussió de que no que seguien sent d'ells davant del dubte i que ells han de poder presentar doncs, documentació, doncs des de secretaria el que s'ha fet doncs, és incoar aquest expedient doncs, per poder demostrar de qui són. I és així, en aquest cas doncs, és un procediment que és normal i llavors ja no crea conflicte que és el govern que diu o l'Ajuntament que diu i l'entitat que diu, sinó que està justificat.
0: Perquè, imaginem, si aquest informe resol que aquests càntirs són de propietat municipal, llavors aquesta entitat haurà de demanar, fer una sol·licitud formal quan els vulgui utilitzar.
1: Exacte, que és el que se'ls demanava ara i ells doncs, referenciaven que no eren d'ells i que, per tant, no havien d'entrar ni a firmar cap cessió ni temes d'assegurances. Llavors, bueno, pues, es decidirà en allà.
0: Els Amics del Museu del Càntir participen en activitats arreu de Catalunya representant Argentona i contribueixen també a difondre aquesta tradició. Per tant, més enllà d'aquest conflicte que hi pugui haver ara amb l'entitat, el govern té voluntat de seure amb ells i treballar plegats?
1: Bueno, jo crec que ho hem intentat des del primer moment. L'única vegada doncs, ells van amb representació del govern i a veure alcaldes i regidors que no els hi toca. Una cosa és ser entitat i l'altra és el càrrec polític que ha d'anar doncs, acompanyat d'un càrrec polític quan vas a entregar alguna cosa de protocol. I aquí és on potser a vegades també hem tingut una mica més de discordància, no? Vull dir que poden anar, igual que els gegants doncs, van amb representació d'Argentona o els diables també, o moltes entitats o les corals, no? Uh-huh. En aquest cas jo crec que difondre la cultura d'aquí està molt bé. Vull dir que intentarem buscar la solució.
0: Anem a altres qüestions, parlem de pressupostos, que crec que l'alcaldessa sempre va començar a treballar ja a l'estiu, quan, no? Perquè després ja arriba setembre, entenc que s'ha aviat el ple d'ordenances, no sé si tenen ja fins i tot data marcada per ple d'ordenances.
1: Bueno, va amb el ple normal aquest que hi haurà ara d'octubre.
0: Ah, amb el ple d'octubre
1: sí,
0: ja hi haurà ple d'ordenances. S'esperava que hi haurien unes generals al novembre?
1: No.
0: Els afecta d'alguna manera?
1: Sí, perquè secretaria ara mateix doncs, està treballant i tot el tema també del cens i tot el tema de preparar, hi ha una documentació que es feixuga i que unes notificacions que s'han de fer, un ple extraordinari que ens van fer, per tant, una despesa afegida que no tocava, en aquest cas, no? Per als regidors doncs, que no estan amb dedicació i, per tant, tot plegat molt complexa.
0: Vinga, això serà el 29 de novembre. Mm. Mentrestant, diem, el govern ha de preparar el pressupost, que és el darrer d'aquest mandat. Des dels grups de l'oposició ja ens han comentat que ja hi ha hagut algun primer contacte amb govern per parlar de comptes. Quin serà el procediment? El govern presentarà una proposta als grups i ells puguin presentar llavors les seves rèpliques? Es farà una asseguda conjunta per parlar dels comptes, com ho faran?
1: En aquest cas, jo vaig enviar un correu dient que començàvem a treballar, que jo tenia les peticions ja de les diferents regidories i que jo començava a treballar amb l'elaboració de les despeses, no només els ingressos, sinó de les despeses que hi ha corrents, i que qualsevol grup que volgués veure com anava una mica el pressupost, doncs que ens demanés, en aquest cas, doncs, reunió. Hi ha hagut, en aquest cas ha sigut el PSC, el PP, Unitat i la regidora Maria Mercè, que va venir amb el PSC, doncs amb ells els hi vaig exposar en quin punt estàvem amb lo de les despeses. És cada vegada és més complicat poder quadrar un pressupost i els hi vaig dir doncs, tots els increments que hi havien, no? Uns que són els que legalment ens fan posar en increments doncs, que estan pactats en convenis o altres empreses que tenen convenis que el que ens implica doncs, és incrementar nosaltres aquell servei, no? I amb això els hi vaig dir, a partir d'aquí si algú té alguna suggerència de com reduir despesa en algun lloc o com incrementar els ingressos, pues benvinguda serà, no? També els hi vaig dir que a nivell d'inversions no hi haurien noves inversions perquè és un any d'eleccions i amb tot el que s'ha d'acabar, més algunes coses que s'han de completar o contractes que tenim amb manteniment i inversió posada dins, ja es faria perquè qui entri nou haurà de fer pressupost nou i llavors doncs, ja farà el seu, les seves inversions, sigui qui sigui.
0: Parlava de la regidora no escrita Maria Mercè Juan, que va ser en aquesta trobada. Ella aquí a la ràdio expressava preocupació per la situació financera de l'Ajuntament. Deia que el pressupost preveu uns 12 milions d'euros d'inversions i considera que la capacitat de finançament municipal és limitada. Deia que no es busquen prou de subvencions.
1: Sí, però aquí sempre jo crec que els missatges es desvirtuen o no s'acaben d'entendre fins que no estàs a dins, eh? I, bueno, en aquest cas ella portava serveis econòmics i hauria de diferenciar-ho. Un tema són les inversions. Les inversions van totes amb crèdit. I, per tant, és un crèdit a 10 anys i tu saps quina part petita et tocarà pagar. Sí, hi ha un increment perquè el primer any no pagues, però després amortitzes i són uns 100.000 euros que ara pagarem. Al cap de l'any, pagar 100.000 euros per totes les inversions que estan fetes a carrer o que estan amb equipaments, doncs jo trobo que està bé si pots fer aquest crèdit i anar-ho pagant i en 10 anys doncs ja tens la inversió feta. Quan es diu que no hi ha suficient finançament, és de que els ingressos que tenim per pagar els serveis o bueno, el capítol 1, que és el que també incrementa, que és el personal, o despeses financeres que han baixat molt, o les despeses financeres, o això no n'hem tingut mai, aquest Ajuntament. O sigui, aquest Ajuntament, la diferència que té entre ingressos i despeses per fer aquestes despeses que tenim corrents i poder donar els serveis a la ciutadania, estem a 200.000 de diferència, 300, o sigui que et passa alguna cosa i estàs parlant així, entre cometes, pillat. I això, ella ho sap. Tu tenim més subvencions, nosaltres tenim totes les que podem tenir de Diputació i demanem i totes les de Generalitat. El que sí que suposo, perquè en alguna reunió de pressupost doncs se'ns ha dit que farien suggeriment, és de subvencions europees. Subvencions europees el nostre Ajuntament no en pot adquirir, perquè només amb la burocràcia, els tècnics o secretaria està col·lapsat amb la burocràcia que et demanen. I, per tant, és un diner que abans no t'arriba amb tota la burocràcia que tu tens i després la justificació hauries de tenir només un tècnic per fer aquesta feina. I que no ens podem permetre, en aquest cas, econòmicament, tenir una persona més perquè només gestioni això.
0: Però no sortiria a compte? Tenint en compte els diners que podria mobilitzar per Argentona, no?
1: No. Perquè has de tenir molts projectes, per tant, tots els altres tècnics haurien de treballar per ell. Per tant, ja no podríem fer res més, perquè molts són a nivells d'energia renovables, que això ja en tenim digitalització, i en aquest cas s'està fent, i tenim un tema de plaques, que també s'està fent, i a mesura de les possibilitats que tenim tècniques. Si hem d'optar per aquestes subvencions, tota la resta que es fa en el poble queda aturada. No podem, perquè llavors hauries de tenir un segon enginyer, o sigui, t'està incrementant a tu a sobre més la despesa. I aquest raonament, qui ha estat portant serveis econòmics l'hauria de veure, des de minut zero, en aquest cas. I tenim l'Ajuntament que tenim menys de 20.000 habitants, per tant, els diners que ens arriben són de Generalitat i de Diputació. I tots els que ens arriben jo crec que els explotem a zero.
0: Quina serà la dificultat més gran, per tant, per quadrar els números? Aquest calaix que em deia
1: d'ingrés. Sí, d'ingrés i despesa. Tenim 360.000 euros més de capítol 1, que és de despesa de personal, i tenim 400 i pico mil euros més amb temes de serveis que han incrementat i que en aquest cas no els podem nosaltres retallar perquè és que venen també per convenis. Per tant, són quasi 800.000 euros amb els mateixos ingressos. Hi ha altres coses que a vegades has d'ajustar, I per tant, haurem de veure com ho fem.
0: Em queden 4 minuts, li vull preguntar dues cosetes. Una sobre Can Barrau, van poder inaugurar l'altre dia la masia després de...
1: Les portes obertes, encara falta alguna coseta.
0: Hi ha hagut alguna crítica des d'Unitat, deien, per exemple, que s'havia fet servir un projecte del 2008 i que era molt envellit la rehabilitació, no responia, que hi havia un tema de climatització que no s'havia resolt.
1: No sé d'on ve aquesta crítica, però bueno, ho sabran.
0: Des d'Unitat.
1: Ja, però no sé què volen dir amb això. Jo crec que el projecte es va fer nou des que vam entrar nosaltres a govern.
0: Quina nota li posen?
1: Jo? Un 20. I jo crec que tothom que va poder veure-ho i l'entitat que, les entitats, vaja, que en faran ús, i l'equipament que retorna al poble i amb una sala que aviat doncs, podrem posar-li nom també i fer activitats en allà culturals, jo crec que és un orgull de poble haver caçat un equipament que s'havia de restaurar perquè queia des de feia molts anys i una necessitat que hi havia amb entitats de poble.
0: Quin nom li posen a la sala?
1: La sala L'Eixarnador.
0: Vinga, i l'última pregunta que li volia fer. Els partits comencen a anunciar també el seu candidat. Altres com Esquerra han dit que la regidora d'Esquerra ha dit que no es torna a presentar. A Tots per Argentona, què farà la Montse Capdevila?
1: Bueno, doncs el que el grup en aquest cas doncs, decideixi.
0: Bueno, però jo li pregunto a la Montse Capdevila.
1: Ja, però jo no em presento sola. Hi ha un grup a darrere. Per tant, quan l'agrupació en uns dies suposo que estarà establerta.
0: Però s'oferirà per liderar-lo?
1: En aquest cas, no sé si hi haurà més ofertes. Per tant, mirarem a veure què.
0: Vinga. Avui en conversa i tancant aquesta roda política amb l'alcaldessa d'Argentona, la Montse Capdevila. Moltes gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera.

Ràdio Argentona t'acompanya. Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I llàstima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale, no?
2: Perquè, sí. O sorpresa... El tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor de En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren, ai, es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem. Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora, ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí, i que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prou diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: Imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
2: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat doncs millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
0: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè els costa trobar treballadors.
2: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa. Preocupa i molt.
0: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començàvem parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
2: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nilsen Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana, Nilsen Martí. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé. Fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
4: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política, perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura de DIF i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del de Muda a Andalusia.
0: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, en majúscules, no?
4: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya, només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida, però també de catarsi perquè, és cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que DIF sàpigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies, de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat. I hem de veure doncs, que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
0: De fet, Toni, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
4: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys, a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més, ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable, si poso d'exemple, sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
0: I tot i així continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
4: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a un milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat. Clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o a altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
0: Tu, de fet, parles d'algunes comarques com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació pot tenir per un territori, tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i, en concret, al tren?
4: És essencial i va lligat perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no, era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona, doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que més a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
0: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació en la que ens trobem constantment ara.
4: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte per entendre'ns anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat o quan parlem fins i tot no de certa normalitat al servei és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar. I aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
0: Mm-hmm. Al final, tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
4: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prémer l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
0: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
4: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans, perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat, doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que, quan poden, es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no?, en el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
0: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
4: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen. No? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar, i de fet es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
0: Mm-hmm. Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
4: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs

0: connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol i, per tant, no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però, a més del traspàs, sobretot el que és important i vista aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri de qui penja DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment en un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment, amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
1: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir En via morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sant Martí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sant Martí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin has subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
1: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
4: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
1: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
4: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, és fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una ciutat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar, però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant. O si podem posar-nos entre

0: mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
1: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula. Núria, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena o una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò, tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit i una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i ho fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes, que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lídia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades. L'última es va estrenar relativament fa poc. I, doncs, a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història doncs és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lídia Poët, precisament. Uh-huh. I suposo que si va estudiar dret, Maria no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i, per tant, tothom pensava que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Moltes, algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret a la Universitat de Torí i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava als seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra i així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar al Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir. Perquè, i això es llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia i el cas es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Doncs Lídia Poët no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que, segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poet davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit, i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar en un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poet, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos i iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poet?
1: Ella sempre va defensar les dones i els seus drets, i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació, i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
0: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ell el 1919 es va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poet es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys, sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
0: I tant, Lídia Poet és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta setmana volem dedicar el like al projecte Llegir eixampla la vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. A tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixampla la vida, i com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint, i amb aquest projecte de llegir eixampla la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
0: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana Paper d'Estrassa neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen mil llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs, quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, qui millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
0: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda, que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
0: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet i, de fet,
2: sí.
0: Tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no?, la il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
2: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I, evidentment, doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
0: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge a Verkami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on tu aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
2: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que, com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els altres s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar, doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint, doncs, algunes escriptores més.
0: De fet, és una mica marca de la casa, de vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
2: Sí, de fet, un dels pals de paller de vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito També, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer, de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
0: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
2: sí,
0: suposo que és molt
2: Laura.
0: Bona notícia. Com,
2: Molt.
0: per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
2: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no? Que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
0: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no? Que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
2: sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Uau, sí.
0: Per què?
2: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
0: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
2: Gràcies, per, Laura.
0: Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
2: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No? És que és desbordant imaginar-ho i ara que tu m'ho dius encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal. Així que he descobert que té més punts a favor que en contra. I això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de vida entre llibres.
0: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
2: Una abraçada i mil gràcies.
0: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Ràdio Argentona.
4: Yeah. 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Amb l'arribada de la tardor també comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. La vacunació continua sent una de les principals eines per prevenir complicacions, especialment entre les persones més vulnerables. Per saber com es desplega la campanya argentona, qui es recomana que es vacuni i com es pot demanar hora, avui ens acompanya Carol Luna, infermera referent de vacunes de l'Àrea Bàsica de Salut d'Argentona. Hola, bon dia, Carol.
1: Hola, bon dia.
0: Encantada que hagis pogut venir aquí als estudis de Ràdio Argentona per parlar-nos d'aquesta campanya.

0: persones de més de 80 anys, vale? Persones que són també addoms, persones que estan en residències o institucions, a persones també embarassades o puèrperes fins als 6 mesos, nens des dels 6 mesos fins als 5 anys i per personal sanitari i sociosanitari, que són les persones més vulnerables per aquesta campanya de la vacunació de la Covid i de la grip.
1: I com funciona aquestes persones, aquestes persones vulnerables que has mencionat ara? Ells es posen en contacte amb el CAP?
0: No, nosaltres, a la primera tongada de la campanya que comença ara, hem fet una búsqueda activa, és a dir, hem agafat les nostres llistes de les persones de més de 80 anys, vale? Els hem trucat i els hem programat totes les vacunes. Les companyes que s'encarreguen de les residències s'han posat en contacte amb aquestes persones de residència per quedar un dia i anar a vacunar-los, i personal sanitari, nosaltres, per exemple, ja tenim a la mútua d'empresa, que és la que s'encarrega de vacunar-nos a nosaltres. I els infants també estan, com ens anem veient molt sovint els infants, realment, i els avisem a consulta de que toca la vacuna de la grip.
1: Però que siguin vulnerables no vol dir que sigui obligatori, no?
0: Cap vacuna és obligatòria, ja començant per aquí. Cap vacuna és obligatòria, ni la vacuna dels nadons és obligatòria. Totes són molt recomanades perquè gràcies a aquestes vacunes ens hem estalviat moltes malalties i moltes morts per aquestes vacunes, i moltes complicacions també, que sempre parlem de una malaltia pot provocar una mort. No, una malaltia com és la grip, com és la Covid, ens pot complicar complicacions de les nostres patologies cròniques de base, o també complicacions que es poden quedar al llarg de la nostra, bueno, de la nostra vida.
1: Una grip pot ser tan mortal?
0: Sí, per una persona vulnerable, una persona que tingui una malaltia crònica, sí que pot ser mortal.
1: I la Covid, perquè la campanya abans era només de grip, però ara és Covid i grip, van juntes. La Covid, tot i que ja fa uns anys que la tenim controlada, no ens la podem oblidar, no?
0: Bueno, al final els virus no els tenim mai controlats. Sí que és veritat que la grip és molt estacional, ara per la tardor, per això és quan comencem la campanya, però moltes persones la Covid l'agafen durant l'estiu, és a dir, que la Covid no té una campanya molt estacional. L'únic que sí que aprofitem, perquè a l'hivern els virus es contagien més, és quan estem més tancats a les cases, és quan tots anem a casa d'un o d'un altre, i quan hi ha més de contagi. Però la campanya de la Covid, sempre està. Durant l'estiu també hem tingut casos de Covid.
1: Però la vacuna, la campanya de la vacuna de la Covid es fa ara a la tardor.
0: Es farà a la tardor,
1: perquè
0: sí.
1: Perquè te'n poses una de vacuna ara de la Covid i et dura un any.
0: No te dura un any. Te dura molt de temps. L'únic que hem de recordar el nostre cos, per això és la vacuna anual, tant de la grip com de la Covid, vale? És anual. Per què? Perquè necessitem un reforç al nostre sistema autoimmune per recordar-li que tenim aquestes vacunes. A part d'això, les vacunes no són sempre les mateixes. Com a novetat, aquest any, la vacunació de la grip s'ha canviat les tres soques. Les vacunes de la grip, comentar que són trivalents, és a dir, que porten tres vacunes contra la grip, i aquest any, des de fa molts anys, no s'ha canviat les tres soques. Sempre, cada any, pot variar una soca o una altra soca, i aquest any s'han canviat les tres. Llavors, són reforços que donem al nostre cos perquè es defensi quan venen la grip.
1: És a dir, que a cada campanya de vacunació canvieu el tipus de vacuna per la soca que és més predominant aquell any.
0: Exacte, sí.
1: Com ho sabeu, quina soca...
0: Això són les persones que estudien més que nosaltres. Penseu que aquestes campanyes per saber la soca, que és vacuna de la grip, es comença a partir del març. S'agafa les persones que estudien aquest tema epidemiologia i tot això. El mes de març ja van mirant a altres països, que és hivern i que es posa la vacuna de la grip i estan passant la grip, quina cepa se suposa que vindrà cap a nosaltres. I es fa cada any més o menys, cap al mes de març, abril, més o menys. Aquest any sí que és veritat que hem començat la campanya més tard de la grip. Sempre, bueno, ja fa uns anys que comencem, l'última setmana de setembre aproximadament, però a causa de les canvis de soques, perquè van canviant aquesta grip, hem començat a partir del 5 d'octubre.
1: I fins ara heu notat un increment de contagiats de grip?
0: A veure, grip hem tingut, aquest estiu hem tingut algun cas de grip A, per exemple, però cada any anem tenint grip, és que sí.
1: No és un any excepcional aquest any, ho dic perquè si les campanyes de vacunació han començat més tard, no ho he notat per això.
0: No, la grip l'any passat, per exemple, sí que és veritat que sempre les grips comencen a partir de gener.

0: Vale? Comencem, tenim el pic més alt de grip al gener. L'any passat va ser cap al desembre, que ens va agafar una miqueta els sanitaris, en plan, ostres, ja, abans de Nadals, vale? Hem començat ja la grip, més que res perquè els Nadals és quan tothom s'ajunta, tota la família,
1: clar.
0: I va haver-hi un pic bestial. Habitualment sempre era després del gener, després de Reis, és quan començaven els pics de la grip, i l'any passat va ser horrible, realment. Però bueno, aquest any encara no se sabem res.
1: Sí, perquè ara recordo que hi va haver una temporada que estaven els serveis d'urgències col·lapsats, no? amb el tema de la grip. Això vol dir que la gent no es vacuna de la grip?
0: No. Bueno, hi ha gent que no es vacuna, no ens enganyarem.
1: Proporcionalment, quin és el percentatge de població que es vacuna?
0: No te'l podria dir, vale? Sé que per números CatSalut sempre demana que almenys sigui un 80-85%. També t'he de dir que crec que no arribem a aquests percentatges. Hi ha molta gent, sobretot gent jove. La gent gran de més de 80 sí que és molt, molt a favor de les vacunes. Tal com he comentat, la campanya dels de més de 80 va començar el 5 d'octubre. La campanya normal, per entendre'ns, per la població de més de 60... Vale, o persones que són cròniques, comença a partir del 26 d'octubre. Llavors, sí que és veritat que les persones de més de 60 sí que s'animen a vacunar-se per la por a tenir una grip greu i que una complicació, i és la gent jove que té malalties cròniques la que està més reticent a aquesta vacuna. Es pensen que, bueno, que no passa res per que agafi una grip, i això, bueno, pot ser que no passi res, o pot ser que si ets diabètic, per exemple, a causa de la grip i tens menys de 60 anys, se t'acompliqui aquesta diabetes, per exemple. I després, controlar aquest sucre, controlar aquesta diabetes, pot ser difícil.
1: Sí, perquè si una persona està sana, no té cap mena de complicació de salut i agafa la grip, normalment és una setmana al llit, no?
0: Habitualment, sí. Sí,
1: febre,
0: sí, sí.
1: I mira, passar-ho, no? Perquè no hi ha cap remei.
0: No.
1: Per això es pensa, home, doncs per una setmana doncs de febre tampoc no cal vacunar-se. Però, com expliques, en casos vulnerables, no? Doncs de malalties cròniques o complicades, doncs potser sí, perquè es complica i no t'ho esperes, no?
0: Exacte, aquesta patologia crònica es complica i pot ser difícil després de gestionar tema medicació, tema benestar, és complicat.
1: Parlem de la grip, però la Covid, també ho comentàvem ara, no? que pensàvem que la tenien controlada, és un virus que encara s'està passejant per aquí, perquè se sent a parlar, no ho saps identificar si tens el Covid ara, perquè és com un encostipat, a vegades... us heu trobat aquí al Cap d'Argentona amb casos de Covid més greus?
0: Més greus? No. Cada any va variant, a més, la sintomatologia del Covid. Als principis eren més febre, eren més malestar general, era més com una grip. Aquest any, per exemple, ja hem tingut Covid aquí a Argentona i en altres llocs hem tingut Covid i ha sigut com un mal de cap, una inestabilitat cefàlica i una miqueta de malestar a la panxa. Uh-huh. I s'ha quedat aquí. Potser unes dècimes de febre, però ja està. Vull dir, depèn una miqueta de la soca que va venint de la Covid, la sintomatologia va variant bastant la Covid. En canvi, la grip sempre és la mateixa. Són febres altes, tal com comentaves.
1: Els símptomes sempre són els mateixos,
0: sí.
1: I per això el podem identificar bé, la grip.
0: Exacte.
1: No?
0: A més, tu ja veus una persona que ve amb una cara de... Me'n trobo fatal, m'ha passat un camió per sobre amb febres altes. Dius, que tens una grip, m'ha fet que te faci cap test, perquè és molt... Bueno, la sintomatologia és molt clara.
1: Quan tens aquests símptomes tan clars de la grip, has d'anar al metge? Si ets una persona sana i no tens cap complicació de salut.
0: No tens per què anar al metge, però habitualment quan vas al metge és perquè necessites la baixa.
1: Ah, clar.
0: Sí. A veure, en principi nosaltres com a metges no et farem gaire cosa. Et recomanarem lo típic, la paracetamol, l'ibuprofeno, per minimitzar o per aquest símptoma, si no està tan malament, vale? Com a molt les persones, el que comentàvem, persones... que tinguin per malalties cròniques, posar el Fonendo perquè si ets asmàtic que no es compliqui, tema respiratori, al final és una malaltia vírica que ataca vies respiratòries, però si ets sana, l'únic que vindràs és per demanar la baixa perquè és que no et trobes en cor d'anar a treballar.
1: I justament per anar a demanar la baixa, t'has de desplaçar cap al CAP amb una sintomatologia, la grip és contagiosa.
0: Sí, com tots els altres virus, llavors és portar mascareta
1: això és
0: i ja està.
1: Doncs recomanem que portin mascareta quan vagin a, al centre sanitari si creuen que tenen una sintomatologia doncs, de grip i de Covid. No?
0: Exacte, sí. I qualsevol virus. Al final, als ambulatoris o als hospitals van persones que són vulnerables. Tu potser vas per un mal de peu i no tens per què sortir amb mal de peu una escaiola i a sobre una grip. Saps? Vull dir, pensar una miqueta també en el grup en general. Quan anem a sistemes sanitaris hi ha de tot.
1: Mm-hmm. Per respecte o de, per protecció de...
0: Exacte, per empatia, no?
1: Potser? Per empatia, això és la paraula, no? Parlàvem, doncs, això que s'ha obert la campanya per la vacunació de grip i Covid per a les persones vulnerables, però pels familiars que conviuen amb, amb aquestes persones que tenen malalties cròniques, també caldria que es vacunessin?
0: Sí. Igual que ens vacunem a personal sanitari i sociosanitari, perquè som les persones cuidadores d'aquestes persones malaltes, els cuidadors principals d'una persona que és àtom, vale? És a dir, que hem d'anar a l'atenció domiciliària, també l'hem de vacunar per protegir-la, aquesta persona gran.
1: Exacte, no? Perquè encara que tingui la vacuna, podria passar que es contagiés?
0: Sí, clar. No per portar la vacuna no passaràs una malaltia. L'únic que faràs és estalviar-te les complicacions d'aquesta malaltia.
1: Uh-huh. Per tant, és important que les persones de l'entorn també estiguin vacunades, no?
0: Sí,
1: per,
0: és molt important.
1: Per intentar evitar problemes.
0: I sobretot també nens. Ens pensem que els nens no, però els nens són els primers que s'agafen la grip. Jo que faig pediatria, quan els nens comencen a agafar la grip, ja saps que a les 2-3 setmanes començarà a venir els adults a l'ambulatori perquè tots estaran amb la grip.
1: Els professors són persones també vulnerables?
0: Els professors, el servei de bombers, el servei de policia, també són persones que estan dintre de la campanya de vacunació de la grip, sí.
1: Que encara no ha començat per ells, comença a partir del 26 d'octubre?
0: Exacte.
1: Torna'm a recordar la franja de professionals que poden acudir al CAP per vacunar-se a partir del 26 d'octubre.
0: A partir del 26 d'octubre, tots els majors de 60 anys i totes les persones que tenen malalties cròniques, com quines? Un asmàtic, un diabètic... una persona que tingui una obesitat mòrbida, persones que són celíaques, persones que són fumadores, persones que estan immunodeprimides, vale? O tenen un càncer. També hi ha altres casos més específics, vale? Però en principi és el grup gran que haurien de venir a vacunar-se.
1: Ara, perdona que faci aquest tall, però els celíacs?
0: Sí, és perquè es pot complicar una celiaquia.
1: Ah, sí?
0: Sí. La celiaquia no és només la malaltia de no puc menjar gluten, és una malaltia que és intestinal.
1: Sí, i això és respiratori.
0: Sí.
1: La grip, no?, em deies?
0: Sí.
1: Però pot afectar els òrgans digestius.
0: Ah, bueno, sí, igual que un diabètic. Un diabètic que tampoc no és respiratori.
1: És veritat.
0: Però pot alterar tot el que és la patologia dels òrgans, sí.
1: Ah, és ben curiós, perquè no hi pensem en això, no? Hi ha uns quants celíacs, perquè segur que ens estan escoltant, que no hi penses. Els diabètics, doncs com que sempre ja hi pensem, no?, que tenen sí. Més complicada el tema de la salut. I per tant, doncs, a les malalties cròniques a partir del 26 d'octubre i els bombers, m'has dit, els professors i aquestes franges professionals també.
0: Sí, exacte, i també els Mossos d'Esquadra i policies també s'haurien de vacunar.
1: I la resta de la població a partir de quan?
0: La resta de la població, en principi, la campanya s'obre a partir del dia 16 de novembre.
1: Uh-huh.
0: Igualment, nosaltres a l'ambulatori, si ve algun acompanyant i diu que se'n vull vacunar, a partir del dia 16 no podré venir-me a vacunar, sempre fem una miqueta de més i de menys, no ens enganyarem. Ens interessa que les persones que estiguin interessades en vacunar-se, vacunar-les. És una protecció, com deia, per tothom. Llavors, si podem aprofitar i vols venir, no direm que no.
1: Clar, aprofites, no? Exacte. Que acompanyes el teu familiar vulnerable, doncs, home, ja que el portes, doncs aprofites. Si ja has passat la grip o ja has passat la Covid, mira, fa 2 dies la vas passar, t'has de vacunar? Per què rius? Que és una pregunta.
0: Sí, és que m'han preguntat també molts companys del meu centre. A veure, si has passat la Covid o tens una vacuna de Covid, t'has d'esperar com a mínim 3 mesos per poder-te vacunar.
1: Ah.
0: En canvi, la grip canvia. No recordo a quina població han tingut un brot de grip A. I es poden vacunar la grip Sí, en quan acabi la sintomatologia, així més greu, es poden vacunar. Per què? Perquè la vacuna de la grip és trivalent. És a dir, només has passat la grip A, que ha sigut el brot que han tingut, però estàs després dels altres tipus de grip. Llavors te protegeixes de l'altre dels grips.
1: Em parles de la grip A. La grip A és més perillosa que la grip que diem en general? Per què menciones la grip A i no les altres?
0: Perquè en els testos es diferencia de la grip normal o la grip A. És l'única diferència. Però al final és una grip, és la mateixa sintomatologia.
1: La mateixa sintomatologia. Sí. No hem de patir de que tenim, doncs, que sigui més perillosa, vaja, per la salut.
0: No, perquè al final, si es complica, es complica per una B o per una A. És que és veritat.
1: Una és la A i l'altra és la B.
0: Sí.
1: Es poden administrar les dues vacunes del mateix dia?
0: I tant, es poden vacunar una cada braç i es pot alternar amb altres vacunes. Tenim altres vacunes com la de la pneumonia, la de l'herpes, les persones que els hi toca per edat, les vacunes del tètanus, vull dir, pots administrar aquestes vacunes en qualsevol altra vacuna, al mateix dia.
1: Sí, perquè parlem de la campanya de vacunació de la grip i ara de la Covid, però hi ha tot un seguit de vacunes que també s'han de recordar el cos, no? Allò que deies, o no?
0: No, perquè, per exemple, la vacuna de la pneumonia que tenim la bivalent actualment és una vegada i prou. És el que diuen els protocols, que potser això, si ens tornem a veure dintre de 10 anys, te dic no, ara s'ha de tornar a vacunar, d'acord? La vacuna de l'herpes zòster són dues dosis i és també només una vegada. En canvi, la vacuna del tètanus, per exemple, hi ha com unes franges d'edat, ¿vale? Perquè la població en general, gairebé tothom està ben vacunada. Abans recordar que posàvem la vacuna del tètanus cada 10 anys.
1: Sí.
0: Això ja va canviar perquè ja passem a ser una població que des de petits ens estan vacunant. Llavors, una hora de record seria els 40, l'altra 65 anys, però si entre els 40 i els 65 te fas una ferida lletja, posaríem també, si ha passat uns 5 o 10 anys, posaríem un record de la vacuna del tètanus. Vull dir, sempre que es ve, es mira el carnet vacunal de la persona i s'intenta ajustar aquest carnet vacunal a el que tenim, les vacunes de les que disposem i podem administrar.
1: Doncs és important tenir aquesta targeta de les vacunes al dia, no? Perquè és important això que dius, m'he fet una ferida i de seguida et pregunten t'has vacunat del tètanus i no te'n recordes
0: sí.
1: Perquè potser va passar fa 10 o 20 anys. I de la vacuna de l'herpes, perquè l'herpes té moltes sintomatologia, diferents enfermetats, no?
0: L'herpes zòster és la que antigament es deia la culebrilla. ¿Vale? Deixa molts de dolors neuronals, sobretot. ¿Vale? Deixa surten unes butllofes, però és un dolor molt dels nervis i fa molt de mal.
1: Sí.
0: Depèn de la zona que t'agafa aquest herpes zòster, la persona pot tenir una vida, un dolor bastant important durant molt de temps.
1: Uh-huh.
0: Pot ser fins i tot fins a 3 mesos que tinc un dolor que s'ha de prendre analgèsia per aquest dolor i és bastant un dolor incapacitant. A vegades depèn d'on t'ha agafat. I sí, recomanable quan toca per edat.
1: Quins efectes secundaris són habituals en la vacunació? Segurament cada any això t'ho hem preguntat.
0: Continuen sent els mateixos.
1: No?
0: Inflamació local o una miqueta de vermellor a la zona de la punció. Vale, pot donar a vegades una miqueta de dècimes de febre, una miqueta de malestar, i en principi ja està.
1: Passem, doncs, bé, una pregunta abans de passar a parlar de com s'ha de demanar l'hora i tot això. La vacuna m'has anat parlant de diferents tempos per les diferents franges d'edat, però fins quan ens podem vacunar?
0: La campanya de la grip és fins al mes de març, cada any és fins al mes de març, però així és la campanya gran, és fins al desembre, és quan tothom està més preocupat. Per què? Perquè és el que dèiem, habitualment la grip començava al gener, clar, tu has de tenir ja els anticossos dintre per poder protegir-te d'aquesta grip que vindrà al mes de gener. I una vegada que la gent ja ha agafat la grip, ja està, es pensa que no cal la vacuna, sí que cal. Llavors s'aguanta fins al mes de març i moltes persones també es venen a vacunar a partir de febrer, però perquè fan viatges a altres poblacions, que és hivern, per exemple, i van protegits.
1: Uh-huh. O sigui que fins al mes de març podem acudir al CAP a demanar la vacuna de la grip o del Covid.
0: Exacte.
1: Quantes vacunes teniu heu rebut per vacunar? La quantitat de vacunes que de moment teniu preparades.
0: N'hem rebent cada setmana.
1: Cada setmana.
0: La primera tongada que va ser ara al 5 de les persones grans vam rebre 240 dosis i aquest dimecres, perquè m'arriben cada dimecres, hem rebut 180.
1: És a dir, que us les envien, vosaltres no les demaneu, la quantitat.
0: No, està, és com una miqueta a plesta verd en el sentit que me calculen les vacunes que vaig utilitzar l'any passat, poden fer un augment o una disminució de, segons la població que tenim i me donen aquestes vacunes a mi cada any. Si jo necessito més, sempre puc demanar més. Vull dir, no tinc cap problema per això, per demanar més.
1: No falten vacunes, n'hi ha prou.
0: Al revés, me sobren, per desgràcia, a vegades.
1: Et sobren, això que dèiem, de la por a vacunar-se, no?
0: Exacte.
1: Què els diries, doncs, als oients perquè s'animin a vacunar? Ja ho hem dit, que les malalties, les malalties o les persones vulnerables, no? Però si una persona sana i dius, ostres, ara m'haig d'anar a vacunar.
0: Jo crec que la paraula per mi seria vacunar s'estima. És a dir, jo em vacuno per protegir-me a mi, però també per protegir-me a les persones del meu voltant. Ja no fa falta de protegir aquell que no conec, no. A les meves persones estimades del voltant, vale? Perquè sempre tenim alguna persona vulnerable al voltant i l'estic protegint també a aquesta persona. És molt important. Empatitzar.
1: Empatitzar amb els que ens envolten. Doncs com ho hem de fer per demanar hora al CAP?
0: Doncs podeu fer-ho per via telefònica. Ja sabem que costa que us agafem el telèfon, però és que no para de sonar el telèfon.
1: No, és
0: vale?
1: Que no contesteu. No, és que, a veure, no només per demanar hora a la vacuna.
0: Però les meves companyes administratives, ja us dic jo que sí que les agafen, però són moltes trucades que anem rebent, sí. I són una o dues persones, i clar, potser truquen cinc persones al mateix moment. Llavors, per telèfon es pot agafar hora, presencialment es pot agafar hora, o per l'aplicació de La Meva Salut també es pot agafar hora.
1: Doncs potser és més pràctic.
0: Sí, per la gent jove que tenim el mòbil. Sí, però potser per la gent gran a vegades es complica, però de veritat és molt fàcil agafar hora.
1: Per La Meva Salut, suposo que parlant de la gent gran, aneu a la residència a portar les vacunes, no?
0: No, les administrem nosaltres, sí, sí.
1: Ah, les administreu, sí, clar, les sí, administreu vosaltres, però aneu cap allà a la residència o els particulars també, gent gran?
0: Els àdoms, les persones que ja tenen de domicili, anem nosaltres a vacunar-los, per suposat, sí, sí.
1: Sí, no? Perquè el desplaçament per una vacuna de vegades no és tan fàcil. Carol Luna, moltes gràcies per informar-nos, posar-nos al corrent de la necessitat i la importància de vacunar-nos, especialment de la grip i el Covid, i posar al dia les vacunes que ens calen per protegir-nos a nosaltres i al que els envolten. Gràcies per la feina que feu. Que acabes de passar un bon dia.
0: Gràcies a vosaltres per donar-me llum a això. Adéu.
1: Adéu.

0: El tic-tac d'avui toca ara parlar de salut i ho fem amb la Sandra Rosua del Centre de Bellesa Holística Més que Salut. Hola, bon dia, Sandra.
1: Hola, bon dia, Francina.
0: Encantada de tenir-te aquí als estudis de Ràdio Argentona per parlar de salut i bellesa.
1: Sí.
0: Dos conceptes que van lligats, no?
1: I tant, sempre. Avui parlarem una mica més de bellesa, però amb ve baixa.
0: De bellesa amb ve baixa.
1: Sí.
0: Parlem de les arrugues i les taques a la cara, principalment,
1: sí.
0: No?

0: i hauríem d'aprendre una miqueta realment quin és el procés natural i què podem fer amb aquelles arrugues que es poden tractar, i, però també hem d'entendre que és un procés natural que ens portarà al llarg de la nostra vida, no?
1: Hi ha gent que té certes arrugues per això que són més destacades que altres, més profundes. Es pot evitar d'alguna manera? Ja ho has dit, no? Gesticulem amb la cara i això no es pot evitar, però hi ha certes arrugues que apareixen en certs llocs de la cara que bé, potser amb una part o altra de la cara és més fàcil d'evitar o de millorar.
0: Sí, les arrugues, com tu has dit, és molt de gesticulació, no? Que nosaltres li diem que són arrugues cinètiques, són de moviment. Llavors, si tu gesticules, fas un moviment, el que ens va passant, que no li passa a un nen de 10 anys, no? O a una noia més jove d'uns 15 a 20 anys, és que torna una altra vegada al seu estat natural. És com aquell coixí que t'acabes de comprar o el sofà, no? Que tu t'asseus i els primers mesos el sofà sempre està bé, no? Però quan ja passes uns anys sempre seient a la mateixa zona, al final el coixí, doncs, la seva densitat ha baixat, no? Llavors, per molt que tu vulguis fer, aquell coixí sempre estarà més enfonsadet, ja no queda com a nou. La gesticulació fa aquest efecte. Nosaltres és com una depressió constant en el mateix punt, perquè sempre gesticulem segons la persona amb la mateixa emoció.
1: En el mateix punt de la cara sempre Exacte. Hi ha aquesta gesticulació.
0: Llavors hem d'entendre que la cara al final, que sempre ja l'ha dit aquella, no? La cara és el reflejo de l'alma, no? I és veritat, perquè ens explica històries. Llavors hem de veure també les arrugues, quines històries ens estan dient, perquè d'aquesta manera, entenent molt millor la persona, és a dir, també la pròpia persona ha de tenir un autoconeixement, què faig jo durant el dia, quins gestos faig d'una forma que a vegades no ens adonem. I això, a vegades, l'amic, l'amiga, els companys de feina ho veuen molt més ràpid, no? Que de seguida, jo què sé, fas una forma d'enfadat, no? De fruncir el ceño, no? I clar, sempre t'estàs enfadant, no? O a vegades estàs molt capficat, això, que estàs molt concentrat, i també l'arruga està en el mateix punt, no? Que és la zona del punt racional. Llavors, si jo veig que sempre estic molt capficada, això de tenir alguna entre cella i cella seria l'arruga aquesta. Llavors, és a dir, potser he de començar a pensar en altres coses, intentar tenir espais de relaxació mental, de no tenir sempre alguna cosa al cap, que això les dones ja ho sabem de sempre. No tenim aquella capsa buida, no?, que diuen els homes, i costa molt més, no? I llavors, si tu te vas entendre't una mica tu, cada dia et vas coneixent, també pots veure que aquella arruga també la pots tenir una miqueta a ratlla.
1: És ben curiós això que comentes, no? Que mirant-te al mirall pots conèixer de tu mateixa, que potser els altres et coneixen millor que tu perquè tu no et veus cada dia, cada moment, i que aquella arruga parla del teu estat d'ànim més habitual, no? Allò que deies, estàs sempre preocupat, no? No te n'adones que estàs preocupat, però potser sí, aquella arruga t'ho està dient, no? Però també et pot dir una arruga que ets feliç, no?
0: I
1: quan
0: tant.
1: Tens aquelles arrugues aquí al costat de la galta o de la sí. Boca, no sé com dir-ho.
0: Per això et deia que la cara al final t'està explicant una història, les arrugues és la que t'està dient realment quin contingut té aquell llibre, no? Aquella història, i per això quan arribem a una certa edat, sobretot amb els nostres avis, per exemple, no? Que abans no hi havia el botox, no hi havia certs tractaments, llavors la història sempre estava contant-se cada dia. I quan arribava a una edat molt avançada, amb aquella gesticulació constant, aquella pèrdua d'aminoàcids, de col·làgen, tu veies una persona gran, i encara no, tu veus una persona i dius, ui, té cara com de mala llet, no?, aquesta persona, oi, no m'ha dit res, però, ai, sembla que té alguna cosa.
1: Parlen,
0: no m'agrada,
1: les arrugues.
0: Exacte. I després veus una altra que dius, només la veus i dius, ai, té cara de bona persona, no? I és aquella història que està explicant, no? Després no sempre és així, no és o dolent o bo, sinó que al final és una conseqüència, i no tots els pensaments dolents marquen igual, ni tots els pensaments positius marquen igual.
1: Sí, tot i això, tot i que les arrugues ens parlen, expliquen la nostra vida, hi ha una tendència a voler-les eliminar.
0: Sí.
1: Vosaltres, en el vostre centre de bellesa holística,

0: us ven gent que volen eliminar completament les arrugues i quins tipus de tractament doncs, els recomaneu?
1: Nosaltres normalment ja el que fem és, jo crec que l'arruga, com moltes altres coses que tractem, és com un resultat, no?, d'alguna cosa que ha anat passant, com estem dient ara. Llavors, primer, el que fem és com frenar una miqueta, donar-li la necessitat. A vegades ja no només és el cosmètic, sinó quina tècnica estem utilitzant per afegir aquest cosmètic i, sobretot, que estigui en un ambient relaxat, perquè llavors ja no hi ha aquella gesticulació, no? Intentar que estigui tranquil·la la persona, sobretot, un ambient agradable i que hi hagi una seguretat de que sàpiga que li farem el millor per ella, sense intervenir de formes que siguin insalubles, no?, tant per la pell com per la pròpia persona.
0: És que, clar, hi ha moltes, moltes cremes, no? És un negoci. És un negoci molt gran el tema de les cremes antiarrugues. El que passa és que no sabem massa bé la seva efectivitat. No?
1: Perquè hem d'entendre que nosaltres, quan ens mirem al mirall i veiem una arruga, normalment el pensament que ens envaeix és: vull treure aquesta arruga. Però no, què m'estàs dient aquesta arruga, què necessito, quina setmana he passat, no? I si realment m'estic cuidant. Al final, en aquest món que dius tu del comerç, no?, de les cremes, de todo lo milagroso, el màrqueting, pues, fa molts anys que està i cada
0: perquè
1: vegada...
0: funciona el màrqueting, sí que funciona les funciona cremes, molt... no ho sabem, però el màrqueting sí.
1: El màrqueting molt bé, a més hi ha un màrqueting molt emocional. A vegades tu no vols aquella crema, no?, perquè no saps ni el que porta, el que vols és aquella cara que estàs veient, que potser en aquell moment no està cansada, en aquell moment està tractada, potser porta Photoshop, no ho sabem.
0: Vale? Exacte, és això que dius, no? Aquella crema no sabem el que porta,
1: exacte,
0: perquè és una... Bé, no en sabem, per què ho hem de saber, no? Ens hem de refiar de l'eslògan de màrqueting que ens diuen, no?
1: Jo sempre dic que no has de dir no, no, no, però tampoc has de dir sí, sí. Has de veure què vols aconseguir, què necessites i anar a un lloc on hi hagi una bona assessoria. No és el mateix una perfumeria, que pot tenir uns cosmètics i productes boníssims, però potser la persona no ho tracta. Llavors sap doncs, el que val, els perfums, més o menys a nivell usuari, però no és el mateix una persona que cada dia està tractant amb aquella problemàtica. No? Això és fàcil de saber i nosaltres hem de veure per què vaig a comprar-ho, si m'estic anant per moda, si és perquè la meva amiga, si és perquè he vist un TikTok, perquè a vegades passa que ven a gent i és curiós perquè sempre el mateix dia ve el mateix tipus de gent, a vegades és curiós, no?
0: Sí.
1: I un dia me'n recordo que vaig dir, ostres, quin mal està fent el TikTok, no? Perquè totes estaven fent coses que havien vist al TikTok i estaven... com ho explico finament, mal fent la pell, no? I se l'estaven cremant.
0: Estaven cremant la pell.
1: Cremada la pell per abusos del retinol, per exemple, que està molt de moda i moltes cremes porten retinol, retinoide, vitamina A, però un abús no, ja no seria un abús, sinó un ús continuat diari, acaba fent irritacions, acaba fent descamacions a la pell i hem de saber ben bé quan ho hem de fer, no? És com si jo faig dietes depuratives o un dia faig un dejú sencer perquè, mira, necessito netejar el fetge. Si jo no menjo en 2 mesos, doncs potser ja no ho estic explicant. Vull dir, hi ha coses que són puntuals i que van molt bé, però un abús doncs, fa tot l'efecte contrari, al igual que la cosmètica de l'acné, per exemple, que a vegades és una bactèria que ens ha afectat i s'ha de tractar des d'aquest punt de vista, però hem de regular. No podem treure tot el lípid de la pell perquè és una protecció a la pell.
0: Un dia ens vens i ens dediquem un programa a l'acné perquè jo crec que hi hauria tema, no?, per un programa perquè també és una cosa molt recurrent, no?, del jovent. Del jovent. Parlaves del TikTok, que teníeu molt més clientela, no? Com es diuen, clientela o pacients en el vostre cas?
1: Clients,
0: no?
1: Sí.
0: És que cada vegada es diu més que la gent jove s'aplica més cremes i vol tenir aquella cara de la foto feta per Photoshop, com tu deies, una noia de 15, 16, 17 anys que no té arrugues, no?
1: Sí.
0: Us ho trobeu vosaltres?
1: I tant. Això sempre ha estat. Sempre ha estat, fins i tot quan jo era joveneta, les amigues que li treien la crema a la mare. Vale? O sigui, ja com que la mare posa el millor i si ho fa ja no li surten arrugues com a la mare. No? I no és així, hem de veure el teixit perquè al final és un òrgan viu, que és una protecció, i jo he de veure què necessito. És com la façana de la casa. Si jo veig una esquerda, que seria doncs, l'arruga, jo he de mirar què necessita aquella esquerda, no? Si necessita un pot morter, si necessita un altre professional que vingui a fer alguna cosa, però si jo només li fico pintura, pintura, pintura, l'esquerda continuarà estant. I això és el que passa, no? Que hi ha molta, molta, molta informació, però també hi ha molta desinformació. I jo sempre dic, si tu vols tractar una arruga i vols recomanar, o sigui, serà millor mirar TikToks de gent que ja té aquest problema, que ja ho ha passat, i després tu com a persona, que ho has de fer amb tot, és de dir, vale, tinc aquesta informació, ara vaig i faig una contrastació d'aquesta informació i com a mínim mirar tres punts diferents en base a aquella informació. I llavors jo podré decidir lliurement, però ara nosaltres poc decidim lliurement. Si jo agafo, per exemple, i penso, perquè és molt habitual i raonable, mira, doncs prendré col·làgen i em posaré cremes amb col·làgen, perquè l'arruga, el que m'ha passat és que he perdut doncs, aquella almohadilla no, del col·làgen. Vale? Si és que és molt lògic. Però què passa? Que si jo tinc carències de vitamina C, per exemple, jo el col·làgen, si me'l prenc com a suplement, doncs el tiraré pel lavabo. Si jo em fico col·làgen a la pell, en el moment estarà molt bé, però necessito altres coses com coure, zinc, per jo generar el meu propi col·làgen. Si no queda en superfície, a la zona més de la pell superficial, llavors no arriba a la dermis i no fa res. Llavors, entendre una miqueta que no tot és el que pensem. No?
0: És que justament ho dèiem al començament de la secció, no? La salut i la bellesa van relacionades amb B alta i B baixa, eh?
1: Sí,
0: entre
1: tot,
0: les dues
1: tot.
0: Belleses, però la salut. I també ho deies que bé, quan et venen clients i et diuen vull treure'm aquestes arrugues de la cara, doncs el primer que s'ha de fer és, a veure, conèixer un mateix, relaxar-se i que hi ha molts altres components en el cos, no?, que afecten aquesta arruga. No només allò que deies, l'arruga es treu i es posa, sinó no. La podem evitar potser amb els nostres hàbits i tenint cura de la nostra salut, no?
1: Exacte.
0: És ben curiós això que explica Sandra, perquè realment no es té en compte, i molt menys la gent jove, eh? Els joves, vaja, que veu l'arruga i no, es posen mil capes de maquillatge perquè no se'ls vegi a aquella petita arruga o qualsevol altra cosa que ells veuen com un gran defecte i realment sí. Tenen la pell finíssima i en molt bones condicions, no? Parlem de les arrugues, però també podem parlar de les taques, que és una altra qüestió també que afecta a la cara, no?
1: Sí.
0: I que això sí que surt ja amb la bellesa bé baixa, no? Podríem dir.
1: Sí, jo crec que van una mica de la mà, perquè també ens podem trobar taques amb persones molt més joves i perquè també no totes venen del sol. Nosaltres hem de veure que la naturalesa de la taca normalment és una peroxidació, pot ser una hiperestimulació, que això ens ho provoca el sol. Per això l'ideal ja no és posar pantalla solar, sinó també protegir-te del sol amb un gorro o bueno, intentar evitar exposar-te directament a hores puntuals. I durant tot l'any, no val només a l'agost quan me'n vaig a la platja.
0: Ah, clar,
1: i posar-me la protecció quan estic ja a la platja, perquè això també és com que no té sentit, no? Ja t'estàs tacant. Però també és perquè és un òrgan que té més memòria que nosaltres, la pell. Llavors jo em puc haver estat prenent durant, no sé, 3-4 anys molt seguit al sol, anar a fer uves, el que sigui, potser tenia 18, 20, 25 anys, començo a tenir consciència, em vaig protegint i de sobte un dia em va sortir una taca i ve d'aquell procés anterior, no és d'aquell moment. No? Llavors nosaltres el que fem quan ja està la taca és veure d'on ve la naturalesa de la taca i tractar-la per inhibir aquell excés de pigment, perquè és això, un excés de pigment, i també fer que no tornis a crear més. Llavors, treballem amb inhibidors i treballem amb que serien els blanquejadors, per dir-ho d'alguna manera més col·loquial. No? I llavors anem mantenint allà, però allò és una cèl·lula que es diu melanòcit, que perquè ho podem visualitzar una mica és com una mà. Tu et mires la mà, doncs igual, però al microscopi ben petit, seria un melanòcit. Llavors tens el centre de la mà, que seria el centre de la cèl·lula, que és on es germina el color de la pell. Llavors una persona més blanqueta té un tipus de color en allà i una persona negra doncs, té un color doncs, més fosc. que es germina, no? Són com semilles, vale? T'ho explico d'una manera perquè ho podem visualitzar fàcil, vale? I llavors, quan ja ho tinc germinat, que són uns ingredients que es junten, no entrarem detalls tècnics, però imaginem com fer la maionesa, no? L'ou i l'oli, doncs allà dintre es queda la maionesa, quan ja la tinc, doncs la reparteixo com pels dits. I aquests ditets el que fan és repartir el color de forma uniforme i ens dona el color a tota la pell. Per això, quan ens posem més bronzejats, normalment agafem un bronzejat una mica uniforme i més o menys igual. Què passa? Que quan aquell melanòcit, aquella maionesa, s'ha tallat perquè els ingredients no eren bons per lo que sí...
0: Massa oli,
1: massa estrès, mil coses, no? Poden ser... O perquè en aquella zona ha estat massa amb l'escalfor, podríem dir amb el sol, la radiació solar, aquell melanòcit és com que entra en festa contínua i està tot el dia produint melanina, que serien aquestes semilletes que et deia, i, clar, està disparat, és com que està festa, ell està a discoteca tot el dia, pim-pam, i llavors els altres estan tan tranquils perquè no hi ha cap agressió externa, veus que no necessito estar moreno per absorbir cap cosa del sol, i com està alterat, nosaltres per transparència el que veiem és el que va sortint cap amunt, que són aquelles semilletes, no? Aquella melanina, i justament hi ha una taca, que pot ser més fosca, més clara, depenent. I després hi ha taques que poden venir no per aquest procés, sinó perquè hi ha hagut, per exemple, una malaltia o algun procés inflamatori intern, que llavors, clar, com que afecta totes les cèl·lules del voltant, també n'està afectant el melanòcit i queda alterat. Llavors s'ha de tractar d'una altra manera.
0: Podria ser que tinguéssim una taca que ens està dient que tenim una infecció i no ho sabem.
1: Sí. Les taques ens diuen moltes coses a nosaltres i és més, per això s'han de vigilar. Quan una taca, per exemple, comença a tenir el que seria el voltant molt irregular, que veiem que va creixent una miqueta, però que ja els bordes no és com una piga, no? Que la veus molt rodoneta i molt bé, sinó que ja comences a veure-la diferent, aquí hem de prestar una miqueta d'atenció, perquè també, com és un òrgan i són cèl·lules vives, doncs pot haver una alteració que pot ser cancerígena, és a dir, que aquesta festa que et deia, doncs s'ha anat de matèria. S'han anat d'after ja aquestes cèl·lules, llavors no es poden parar. I el que hem d'anar és ja l'especialista, el dermatòleg, en què es faci doncs, algun procés per aquest cas, no?, concret.
0: Però vosaltres no ho tracteu?
1: Nosaltres no, nosaltres ho podem controlar. Nosaltres tractem amb persones, per dir-ho d'alguna manera, saludables. Però és veritat que amb els anys, amb l'experiència, amb tot el que anem estudiant, treballant i... Estem molt colze amb colze amb els metges, dermatòlegs, llavors... podem veure una mica més enllà, però no t'ho tractarem, et direm, ves al dermatòleg.
0: Exacte, podeu recomanar doncs, als pacients o als clients, dir, atenció amb aquesta piga, perquè clar, de vegades et vas mirant, hi ha moltes pigues al voltant del cos i no et costa identificar aquella piga o taca, perquè és que de vegades és que és una mica confós, no? Semblen pigues, però és una taca potser una mica més de relleu o més extensa, no?
1: Clar, ja podíem parlar ja d'altres coses, no? De les pigues, de los lunares, del melasma... Hi ha molts tipus de...
0: Ens centrem per això en aquelles taques que ens apareixen a la cara, de vegades per l'edat també, no?
1: Si et fixes, normalment ens apareixen a les mans i a la cara.
0: Sí.
1: És que ja ho sabem, és del sol.
0: És del sol.
1: És de la radiació. També la contaminació ens ajuda, vale? Perquè també utilitzem a vegades suavitzants, utilitzem sabons, utilitzem perfums que poden tenir substàncies fotosensibilitzants i llavors en contacte amb el sol fan una alteració. I llavors, clar, hauríem de veure doncs, una mica tot per on va, no? L'ideal és mantenir sempre una pell ben hidratada, fer una vida el més saludable possible, perquè això fa que es generin cèl·lules noves, que sempre estiguem en constant moviment intern i que tot aquest òrgan estigui doncs, molt millor tant per les taques com per l'hemara com per les arrugues. No?
0: És que això que dius de les mans i la cara. De la cara sí que hi pensem a posar-nos la crema, de vegades sí. pel sol, però de les mans et poses una hidratant, potser de tant en tant, però específica crema de mans contra el sol.
1: Sí, hi ha
0: bueno,
1: moltes.
0: És la del cos o te la poses a les mans?
1: Te pots posar la del cos perfectament, la de la cara. La del cos a vegades posar-la a la cara no tant, no tant vale? Perquè canvia una miqueta. Però la de la cara al cos sí que te la pots posar.
0: De la cara al cos, sí. Això sí. Del cos a la cara, no, no, ja ho hem entès.
1: No tant. I llavors a les mans sí que per sort hi ha cada vegada més cremes ja per les mans, que igual que les hidratem, doncs ja porten protecció solar, que és el que necessitem.
0: Sí.
1: Però, repeteixo, si jo em poso una vegada la protecció solar, i jo què sé, estic tot el dia, imagina't que em dedico a fer de taxista, i estic tot el dia amb un braç fora de la finestra i m'està donant tot el dia la radiació. Segurament tindré una mà molt més tacada que l'altra, això seguríssim, i que si jo me la poso a les 9 del matí, doncs a les 2 del migdia doncs necessito haver-la aplicat 3 o 4 vegades més. Uh-huh. I això se'ns oblida.
0: Déu-n'hi-do, que hem de tenir en compte que és el nostre dia a dia i hem de pensar, bàsicament, no? Perquè d'això en depèn una mica la salut, no?
1: Exacte.
0: Per acabar, volia tornar al tema de les arrugues. Hem dit que hi ha cremes més bones, més dolentes, cremes que s'han de fer servir al dia a dia i altres cremes que en moments puntuals. Però el Botox et salva?
1: El Botox a mi em sembla meravellós, com sí. Una eina, com moltes coses, que amb excés no, però jo crec que està molt bé. A més, el Botox es va inventar, o sigui, o va sortir... no per les arrugues, sinó va sortir per un procés més neurològic. Per persones que havien tingut problemes al sistema neurològic, que havien tingut espasmes, i per relaxar aquell espasme, perquè una persona amb un dit tieso tot el dia doncs no podia anar-hi, no? Per dir-ho fàcil i ràpid. O per alguna embòlia, no? Que li havia quedat amb un espasme a la cara. Llavors es va treure per això. Es va descobrir que aquella toxina botulínica feia... doncs com una paràlisi a la musculatura. Llavors, tu per molt que la vulguis moure, tu li envies amb el cervell pues, l'acció de moure i aquí toxina, li dit al múscul, pues, tu no te mueves, no? Està castigat. Llavors, durant un procés, com és una toxina que es pot reabsorbir, que no, o sigui, s'acaba eliminant, doncs per això el Botox no és per tota la vida.
0: Clar, t'has d'anar punxant, eh?
1: Sí, depèn, 6 mesos, 2 mesos, depèn de la persona, si fa cardio, si no fa cardio, mil coses, no? Però el Botox va molt bé en casos puntuals, sobretot, i també per fer canvis en procés de pensament. El que dèiem al principi, si jo tinc aquella arruga, perquè tinc tot el dia una cosa entre cella i cella, i tot el dia tinc una, que no em relaxo, que me'n vaig a dormir amb una cosa, i m'aixeco amb la mateixa cosa, i fins i tot no descanso, doncs també t'ho pots fer perquè amb el procés neurològic l'ajudes a anar trobant una miqueta aquella tranquil·litat. Llavors, ho pots fer puntual i quan ja tu has treballat internament, tu ja no faràs aquella gesticulació constant. Llavors, l'arruga també, a llarg termini, anirà reduint-se. Com que nosaltres fem molta gesticulació, si posem un Botox, no és que l'arruga no estigui o no podrà tornar a sortir, és que jo no la faig.
0: Clar.
1: I llavors per això funciona el Botox.
0: Ah, clar.
1: I per què es veuen aquells fronts tan brillants? Perquè com no gesticulo, tampoc no dreno. Al no drenar, tinc molta més aigua i llavors el front brilla moltíssim.
0: Ah, ja. Jo pensava que es posaven crema, però
1: no. No.
0: És que tenen...
1: També se la posaran, eh?
0: Com que no tenen Botox...
1: Però hi ha de tot. I també veure que el Botox no val per tot ni per totes les zones. Que hi ha gent que es vol posar Botox al llavi i dic, no, espérate que se te va.
0: Ah, no, el
1: que
0: llavi
1: no pots
0: no.
1: Veure. No, que se t'acaba l'aigua, no pots ni menjar.
0: Ah, clar, però llavors no pots moure el llavi. És que, esclar, el que veiem moltes actrius ara de Hollywood, no diré els noms, sí. Però ja segur que la gent ja ho té en ment, és que no poden ni riure.
1: Clar.
0: Perquè els queda aquella boca sempre igual i després al front, quan això, no?, que et somriures, subgesticules, no es mou res. I clar, queda estrany, eh? Una cara que no es gesticula.
1: Una cara que no conta històries. Exacte. És una cara de foto, que li dic jo. Estàs molt mona, però la que parles o dius alguna cosa és que...
0: Et quedes així com paralitzat, no?
1: És que no sé què li fa emoció.
0: O sigui, el Botox paralitza una mica la gesticulació de la cara. No?
1: Normalment el Botox es posa al terç superior, és a dir, més o menys per sobre del pòmul cap amunt, patats de gall, no?, que diem... a l'entrecella, al front, també va molt bé per treballar quan les celles estan diferents, no?, d'alçada, també ho pots treballar perquè queden molt més, perquè normalment com gesticulem hi ha un múscul que estem treballant més i l'altre no, llavors amb el Botox com que ho mantenim més en equilibri, no?, la morfologia, I després, el que es posa el test cap a baix, o sigui, dels ulls cap a baix, seria més el hialurònic, que és el que és més de moda, no?
0: És perquè les arrugues del llavi superior és molt típica en les dones, sí, a partir d'una certa edat i bé, no,
1: però, clar, si poses,
0: no agrada.
1: Si però... poses un botox en aquí, no podràs donar ni un petó.
0: Ah, clar, perquè és que no pots moure el llavi.
1: Mira, em poso una sonda i menjo, no? Dius, mira, sobrevivo.
0: Puc provar, a veure
1: però,
0: com
1: clar,
0: va.
1: No.
0: L'avantatge és que si s'acaba en 3 o 6 mesos, doncs mira,
1: però
0: doncs
1: que
0: és... 3 mesos
1: però
0: o 6 mesos.
1: Però que 3 o 6 mesos passaries, que ni lavaves.
0: Ni la...
1: És que ni beure aigua, no podries.
0: Doncs bé, doncs ara ja ho sabem, això del botox, que bé, que té la seva avantatge, no? Els seus avantatges, el botox, que no s'ha de demonitzar d'alguna manera.
1: No.
0: I també hem de tenir en compte això, de, per evitar les arrugues i les taques a la cara, depèn, en primer lloc, la salut teva personal, el teu estat d'ànim i bé. Tota una sèrie de qüestions que ens has plantejat avui, Sandra, que ens han agradat molt. T'esperem d'aquí 15 dies. Esperem que tornis aquí als estudis de Ràdio Argentona per explicar-nos més novetats. No, novetats, a veure, novetats no, perquè tu ja us ho coneixeu de...
1: Bueno, tenim novetats, eh? Tenim una ara per les arrugues, que és meravellosa.
0: Doncs novetats o altres qüestions que ens afecten al nostre dia a dia. Que acabis de passar un bon dia, Sandra.
1: Igualment. Molt agraïda.
0: Vinga, adéu.
2: Viu la ràdio. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
2: No, 3 i...

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Viu la ràdio.
0: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
1: Viu la ràdio.
0: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: El teu amor és l'energia.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

passada. Ties, us ho juro que quan jo era petita, vale, el meu màxim somni era tenir una relació per cuidar-la, per fer-me gran, per créixer...

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya.

0: Vívola Ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.
0: Vívola Ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Des de dissabte al matí està prohibit el consum d'aigua de boca a les ginesteres i alguns carrers de Can Raimí. Està previst restablir el servei tan bon punt es rebin els resultats favorables de les analítiques. L'àrea bàsica de salut d'Argentona arranca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. Els col·lectius més vulnerables ja es poden vacunar i a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de grups. A la roda política, el portaveu del PP, Fran Fragoso, defensa el desenvolupament del Collell per ampliar l'oferta d'habitatge i critica la suspensió de llicències urbanístiques. Isidre Vinyes, regidor d'Unitat, també s'oposa a la suspensió de llicències al Collell i la considera una manera de frenar el desenvolupament del sector. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona ha aconseguit sumar la primera victòria a la Lliga Elit. Va ser el passat dissabte a casa. I el temps, aquesta tarda es mantindrà la nuvolositat a la serralada litoral, tot i que no s'esperen pluges. Les temperatures es mantenen sense canvis importants, amb màximes que avui no superen els 25 graus al Maresme. Comencem. Des d'aquest dissabte al matí està estrictament prohibit el consum d'aigua de boca, és a dir, per beure i per cuinar, a tot el veïnat de les Ginesteres i alguns carrers de Can Raimí. En concret, no es pot utilitzar l'aigua per beure ni cuinar als carrers 11, 16, 17 i 18 de Can Raimí i a totes les Ginesteres. Es tracta d'una mesura d'absoluta prudència que Aigües d'Argentona va aplicar a l'espera dels resultats definitius del laboratori. A hores d'ara, el servei d'aigua potable encara no s'ha restablert. Es preveu poder-ho fer, però, tan bon punt les analítiques confirmin que la qualitat de l'aigua és al 100%. Està previst que sigui entre demà i passat demà. Fins que no es doni l'avís oficial de restabliment total, la cuba d'aigua potable continuarà donant servei en els horaris habituals. A les Ginesteres, la cuba estarà des de les 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, i a Can Raimí se situarà al costat de la masia de 6 a 8 del vespre. Recordem que l'aigua de la xarxa sí que es pot fer servir amb tota tranquil·litat per als usos domèstics habituals, com ara dutxar-se, posar rentadores o utilitzar el lavabo. Aigües Argentona també agraeix la col·laboració de Creu Roja i Bombers de Mataró, que estan donant suport en el restabliment de l'aigua potable com en l'assistència als veïns i veïnes. D'altra banda, la deixalleria municipal, us recordem que segueix tancada fins a nou avís. Els aiguats van omplir de l'espai de fang i també van malmetre maquinària. Tot i això, el consistori demana civisme a la ciutadania, ja que alguns veïns i veïnes estan deixant la brossa a la porta de la deixalleria. L'àrea bàsica de salut d'Argentona ja ha posat en marxa la nova campanya de vacunació conjunta contra la grip i la Covid-19. Aquesta primera fase es va iniciar el passat dilluns 5 d'octubre i s'adreça de forma prioritària als col·lectius més vulnerables. Entre aquests grups es troben les persones majors de 80 anys, els residents en centres geriàtrics, les persones dependents o amb atenció a domicili, les dones embarassades o en període de postpart fins als 6 mesos, els infants de 6 mesos a 5 anys i el personal sanitari i sociosanitari. Per aquests primers col·lectius, el mateix centre de salut està fent una cerca activa i programant les cites directament. Tal com recorda la infermera referent de vacunes del CAP d'Argentona, Carol Luna, cap vacuna és obligatòria, però sí altament recomanable per prevenir complicacions greus o la gestió de malalties cròniques de base que es podrien agreujar amb aquests virus.
1: Cada any pot variar una soca o una altra soca, i aquest any s'han canviat les tres. Llavors, les persones que estudien aquest tema epidemiologia i tot això, el mes de març ja van mirant altres països que és d'hivern i que es posa la vacuna de la grip i estan passant la grip, quina cepa se suposa que vindrà cap a nosaltres. I es fa cada any més o menys, cap al mes de març, abril, més o menys. Aquest any sí que és veritat que hem començat la campanya més tard de la grip, però a causa de les canvis de soques perquè van canviant aquesta grip, hem començat a partir del 5 d'octubre.
0: Carol Luna explicava que com a principal novetat d'enguany en la vacuna de la grip s'han actualitzat les tres soques del virus respecte a temporades anteriors per tal d'oferir una protecció més eficaç davant les variants dominants d'aquesta tardor i hivern. De cara a la població general de més de 60 anys, així com per a persones amb patologies cròniques com la diabetis, l'obesitat o la celiaquia, i també per serveis essencials com el professorat, bombers o cossos de seguretat, la campanya s'obrirà a partir del pròxim dilluns 26 d'octubre. Des del Centre de Salut també es remarca la importància que es vacunin els cuidadors i familiars que conviuen amb persones vulnerables. Per demanar hora per la vacunació, la ciutadania pot fer-ho de forma presencial al CAP, trucant per telèfon o bé gestionant la cita directament a través de l'aplicació La Meva Salut. La campanya de vacunació es mantindrà oberta fins al mes de març. Entrem en plana política. El portaveu del Partit Popular Argentona, Fran Fragoso, ha reclamat en la roda política les responsabilitats en el manteniment de les rieres després dels aiguats de fa una setmana. També insta el govern a demanar ajuts a la Generalitat per reparar els desperfectes.
2: O sea, esa riera tenía que haber tenido un mantenimiento. La limpieza no se ha hecho. Ahora hay que pedir, yo voy a pedir responsabilidades. O sea, si se había pedido a la...
0: Aquí.
2: Bueno, a quien tenga que ser, si es al ayuntamiento o si es al ACA. O sea, si el ayuntamiento ha pedido al ACA que se limpie la riera, las responsabilidades serán del ACA. Si el ACA no le han pedido de limpieza de riera, las responsabilidades serán de todos nosotros, del ayuntamiento, de que no hemos pedido que lo limpien. Yo creo que no hay que esperar a que pase otra cosa así, pero es que llevamos muchos años pidiendo la limpieza de la riera.
0: Pel que fa a l'altra qüestió que ha centrat el debat aquests dies i que no és altra que l'habitatge, el portaveu popular defensa el desenvolupament del Collell per ampliar l'oferta d'habitatge i critica la suspensió de llicències urbanístiques en aquest sector.
2: El miedo que tienen que se van a hacer 500 viviendas no es así. Es lo que, el miedo que quieren meter a la gente. No es así. Son de 500 viviendas, 300 son de protección oficial y 200 son normales, de venta libre. Pero es que no salen 500 viviendas así de golpe de la noche a la mañana. Es un proceso, un proyecto de 6, 7, 8 años. Yo no he visto en ningún municipio que salgan 500 viviendas de golpe. Pero aquí se ve que hay miedo a todo, la verdad. Pero es que se necesita vivienda. Yo no quiero que los hijos de mi vecino o de mi vecina o de aquí abajo del señor Miquel, no quiero que se vayan de Argentona porque no tienen vivienda.
0: Durant l'entrevista, Fragoso també ha parlat dels problemes de la deixalleria i de l'enllumenat públic, de les plagues de paneroles i de la futura biblioteca. A més, ha exposat les prioritats del PP de cara als pressupostos municipals, entre les quals situa la seguretat i el manteniment dels carrers. I encara en roda política, el regidor d'Unitat, Isidre Vinyes, va carregar divendres contra la suspensió de llicències del Collell. La considera una manera de frenar el desenvolupament del sector i defensa el projecte previst amb uns 500 habitatges, més 300 dels quals de protecció oficial.
3: És una vergonya. El que estan fent és una vergonya. I el que encara per mi és més vergonyós és que els partits que es diuen, o les persones que es diuen d'esquerra i han donat suport a això, no tenen perdó de Déu, sincerament. Porten més de 3 anys marejant la perdiu amb aquest tema. El promotor ha presentat 4 vegades tota la documentació del pla parcial. De debò creuen que en un any arreglaran alguna cosa que no han sigut capaços de fer en 3 anys i mig?
0: Vinyes qüestiona que el govern municipal necessiti més temps per revisar el planejament i considera que la suspensió pot acabar fent inviable econòmicament el projecte. El regidor rebutja les crítiques sobre l'augment de densitat i l'especulació i defensa que els 306 habitatges de protecció oficial previstos contribuirien a ampliar l'oferta d'habitatge assequible al municipi. D'aquests, 150 serien de lloguer.
3: El model de poble que té tots és diametralment oposat al model de poble que té Unitat.
4: En què és diferent?
3: Nosaltres volem un poble viu, que creixi, que hi càpiga tothom, que tingui transports de qualitat, que tingui el tren orbital, que tingui habitatge. Miri, si aconseguim tenir 300 habitatges de protecció, dels quals 150 de lloguer, voldrà dir que dels 5.000 habitatges que hi ha en Argentona, doncs un 5% seran de protecció oficial. Això és un salt qualitatiu impressionant.
0: L'entrevista també ha abordat els efectes del temporal a Argentona. Vinyes ha evitat valorar la gestió municipal mentre duri l'emergència i ha defensat que les possibles responsabilitats s'analitzin un cop superada la crisi. A més, ha criticat el projecte de rehabilitació de Can Barrau perquè considera que no s'ha aprofitat l'actuació per adaptar l'edifici a les necessitats actuals, especialment pel que fa a la climatització. Podeu tornar a escoltar les entrevistes a Fran Fragoso i Isidre Vinyes a través del web radioargentona.cat.
4: Els esports.
0: Fem un repàs als partits que es van disputar el passat cap de setmana. El primer equip del Futbol Club Argentona ha aconseguit sumar ja la primera victòria a la Lliga Elite. Va ser el passat dissabte a casa contra el Manlleu. Va guanyar 1-0 amb gol d'Edgar Velasco al minut 81. El segon equip del Futbol Club Argentona va perdre el camp del Malgrat pel mateix resultat, 1-0. Els quadribarrats van encaixar el gol a l'últim minut, al 89. Anem al bàsquet. El sènior masculí del CBA va perdre de 12 a la pista de la Unió Esportiva Claret. El resultat final va ser de 76 a 64. Per la seva banda, el sènior B del CBA va guanyar de 12 punts el Vilassar de Dalt B a domicili, 71 a 83 pels argentonins. El sènior femení del CBA també ha aconseguit una victòria aquest cap de setmana. Ha guanyat de 9, 54 a 45 a casa contra el Càmping Bianya Roser B. I en handbol, el sènior masculí de l'Aietà va perdre 27 a 33 a casa contra l'handbol Garbí B de Palafrugell, mentre que el sènior femení va guanyar per només un gol de diferència a la pista del Tàrrega. El partit va acabar 27 a 28.

Entrem en plana de serveis. La deixalleria municipal segueix fora de servei de manera temporal a causa de l'episodi de pluges intenses dels darrers dies. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament demana a la ciutadania que no es desplaci l'equipament fins a nou avís, ja que actualment no es poden garantir les condicions adequades per al seu funcionament. Segueix obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, al cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps de presentar la vostra documentació fins divendres 6 de novembre. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. I ja es poden comprar les entrades de la nova temporada de la sala. Ho podeu veure, ho podeu fer en línia a través del web entrades.argentona.cat o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament. Aquesta temporada, d'octubre a desembre, es manté el model d'abonament flexible que permet obtenir descomptes per un mínim de 4 espectacles. Aquest abonament es podrà comprar fins al 13 de novembre. I obrim l'agenda. Avui a les 8 del vespre, sessió informativa sobre la possible creació d'una àrea de promoció econòmica urbana anomenada APEU. Serà el Saló de Pedra. Està dirigida a les persones que tenen establiments comercials al centre de la vila. Demà dimecres, Àgora d'Argentona, grup obert de reflexió ciutadana organitzat per l'Àrea Bàsica de Salut. Serà a les 6 de la tarda al Saló de Pedra. Demà, una hora més tard, a les 7, segona sessió de la Tardor Literària. La biblioteca acollirà la xerrada sobre el llibre Només terra, només pluja, només fang, de Montse Alís. Divendres, el Consell Local per la República d'Argentona porta a la vila l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot. Oferiran la xerrada La persecució judicial de l'independentisme a 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Divendres a 8:15 del vespre, inici de la nova temporada de la sala. El teatre acollirà Permagel, de Victòria Spumberg, una adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar. Dissabte 17 d'octubre, primera trobada de curtmetratges titulada Zoomzeig, noves mirades audiovisuals. Tindrà lloc a partir de les 11 del matí a Can Baladia. També dissabte, però a les 6 de la tarda, el Centre Parroquial ens proposa una obra de teatre. Es titula En renou a Santa Maria Joana, del grup de teatre La Palmera. I acabem en diumenge. Turisme ens proposa la ruta Vila Modernista d'Estiueig. El punt de trobada és a les 11 del matí al Museu del Canti. Anem a la informació meteorològica a la comarca del Maresme. Aquesta tarda continuarem amb un cel entre variable i bastant ennuvolat, sobretot a zones pròximes a la serralada litoral. Això sí, no hem de patir per la pluja, no se n'espera. Pel que fa al mercuri, les temperatures màximes es mantenen sense grans canvis, movent-se entre els 20 i els 25 graus. Demà dimecres tornarem a tenir una jornada de plena estabilitat, on el sol serà el gran protagonista. Tampoc s'esperen pluges. Les temperatures tendiran a pujar lleugerament tant de dia com de nit. Tindrem unes mínimes d'entre 11 i 18 graus i unes màximes que se situaran entre els 21 i els 25 graus. De cara a dijous, tindrem un dia en general tranquil, tot i que aniran passant intervals de núvols baixos que estones deixaran el cel mig tapat. Les precipitacions continuaran sense efecte de presència, les temperatures nocturnes no canviaran gaire, amb valors entre 12 i els 16 graus, mentre que les màximes tiraran cap avall, es quedaran més curtes, entre els 20 i els 23 graus. Abans d'acabar, fem un repàs als titulars d'aquest dimarts 13 d'octubre.

0: Des de dissabte al matí està prohibit el consum d'aigua de boca a les ginesteres i alguns carrers de Can Raimí. Està previst restablir el servei tan bon punt es rebin els resultats favorables de les analítiques. L'àrea bàsica de salut d'Argentona arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. Els col·lectius més vulnerables ja es poden vacunar i a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de grups. A la roda política, el portaveu del PP, Fran Fragoso, defensa el desenvolupament del Collell per ampliar l'oferta d'habitatge i critica la suspensió de llicències urbanístiques. Isidre Vinyes, regidor d'Unitat, també s'oposa a la suspensió de llicències al Collell i la considera una manera de frenar el desenvolupament del sector. I també us hem explicat que el primer equip del Futbol Club Argentona ha aconseguit sumar la primera victòria a la Lliga Elit. Va ser el passat dissabte a casa. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: La ràdio. Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.

És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència. Federació de Ràdios Locals de Catalunya.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no?
1: Y se lo carte.

0: Ara. Enric, et porto el vermut.
1: Com a
2: tele. Joan, Joan, aguanta-lo un bon rato.
3: Va. Vale, va, provaré.
2: Oh. Bueno, bueno, Joan, bueno, bueno, bueno, Joan.
3: Pues, com a comentava.
4: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat.

0: Món de veritat.
1: Ràdio Argentona.
2: Ràdio
1: Argentona. 104.6.
2: FM.
3: No me digas més d'un pam.

0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: FM.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6
1: FM. FM. FM.

0: para explicarte.
1: Te olvidaste a la de vaquero. Yo te robé a la de vaquero.
0: Diré més de 20 raons de perquè tots els nous amb els que estiu estaran no valen rei, no valen shit. Però tu això ja ho saps, no t'ho he de repetir. Pare diu que no em veu bé, que està preocupat. Per tu dies arribant de mañana heu col·locat. Però què vol que faci si quan el cervell no pensa? És l'únic moment que no recordo que tu ja no estàs aquí.
1: Que tu has marxat.
0: Però no vols marxar, baby. No deixar de fer mal.
1: Tornem a estar.

0: den Finn.
1: Radio Argentona.
0: Yeah. 104.6 FM.

0: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM. Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La d'aquesta setmana és l'òpera que dona el tret de sortida a la Fundació Òpera Catalunya d'aquesta temporada 2026-2027. Avui, l'Elisir d'Amore.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: L'Elisir d'Amore és una òpera o melodrama giocoso, dividit en dos actes amb música de Gaetano Donizetti i llibret en italià de Felice Romani, tot i que basat en el que va escriure per Daniel Aubert, el llibretista i escriptor Eugène Scribe. L'escena va ser al Teatre de la Cannoviana, a Milà, el 12 de maig del 1832. A Catalunya va estrenar-se l'any 1833, concretament el 25 de maig, al Teatre Principal de Barcelona. Títol aquest, l'Elisir d'Amore, que es podrà veure del 14 d'octubre al 13 de novembre a les ciutats de Sabadell, Viladecans, Barcelona, en aquest cas el Palau de la Música Catalana, Granollers, Vic, Cornellà, de Llobregat, Figueres, Tarragona, Lleida, Manresa i Sant Cugat del Vallès en el marc de la Fundació Òpera Catalunya. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta preciosa òpera, Memorino és un camperol analfabet que està enamorat de Dina, un paper per tenor líric lleuger que requereix molta gràcia escènica, encara que no té massa dificultats. Bé, has de ser un bon tenor per poder-lo assumir sense cap mena de dificultat. A Dina, tot i que segur la peça més popular de l'òpera és la coneguda romanza, una furtiva làgrima que canta Anna Morino i que avui, per descomptat, podrem escoltar, qui realment pot tenir complicacions escèniques és el paper dedicat a Dina. Una jove propietària rural i hostalera del poble, que és coqueta, però en el fons enamorada d'Anna Morino. Un paper adreçat a una soprano lleugera, amb gran capacitat per les agilitats, els salts vocals i, esclar, la coloratura. El Dulcamara és un fals metge i un xarlatà que ven un elixir que suposadament té virtuts amoroses, encara que només serveixen per engreixar la seva butxaca, ja que es tracta tan sols d'un vi bo, pel que diuen, de Bordeus. Aquesta és una part per baix còmic que ha de gaudir d'habilitats com el canto silabato, les agilitats i alhora la potència, a més d'una gran personalitat escènica. Belcore és el cap d'un regiment que fa parada a la villa on es desenvolupa l'acció. S'enamora de Dina. Ella se n'aprofita per posar gelosa a Anna Morino. Aquest personatge ha d'interpretar-lo un baríton. És un paper modest, però exigeix personalitat i una tessitura alta. Janetta és l'amiga de Dina, una noieta del poble. Paper breu per soprano debutant, quan l'obra representa de manera íntegra, tal com darrerament s'està fent, té una presència, podríem dir, més rellevant. També hi ha dos papers muts, el del notari i el de Moretto, l'ajudant de Dulcamara. Originàriament, aquesta bucòlica història escrita per Eugène Scribe estava ubicada a l'aleshores exòtic País Basc. Amb tot, la revisió que va fer-ne Felice Romani, si bé no va canviar-ne la ubicació, no va donar indicacions precises d'on desenvolupava l'acció en si. Així doncs, si no coneixem l'obra original, no trobarem cap indicació que ens indiqui l'espai de l'acció original, per tant, al País Basc. Tot i així, l'ambient segueix sent rural i patriarcal. La senzillesa del panorama escènic i l'economia del repartiment, no massa exigent, a més el to simpàtic i suaument romàntic de l'argument, van ajudar a consolidar aquesta òpera que mai ha desaparegut del tot del repertori. De fet, a principis del segle XX va ser adoptada per Enrico Caruso com a títol d'èxit segur i de poc esforç, motiu pel qual aquesta obra va incrementar encara més el seu prestigi. El cert és que es tracta d'una òpera amable, ideal per iniciar-se al món de la lírica, ja que, a més de còmica, conté una trama entranyable que pot arribar a fer emocionar l'espectador si el plantejament escènic és funcional. En tot cas, una obra sempre, sempre molt recomanable i que sempre ve de gust escoltar. Si no la coneixeu, no marxeu, que anem a situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. El papau ignorant però bondadós, Anna Morino, està enamorat de Dina. Mentre ella llegeix, l'infeliç lamenta la seva ignorància. Ell és un babau, però ella, en canvi, és l'admiració de tot el poble. Sigui com vulgui, per Anna Morino, Dina és bonica, molt de fet, i també se l'estima. Ens ho canta el tenor Luciano Pavarotti.

Adina, quan apareix en escena, està llegint la història de Tristany i Isolda i se'n riu del fet que algú hagi de necessitar un elixir per despertar l'amor d'algú altre. Assegura que ella, coqueta, sap maneres molt més efectives per tal d'aconseguir-ho. Però ara arriba de sobte un regiment militar al poble. El seu sergent, a diferència de Nemorino, no té cap problema en presumir de la seva bellesa i intentar seduir a Adina, proposant-li un matrimoni que ella accepta tan sols per molestar a Nemorino. Ella, Adina, és la soprano Kathleen Battle, i ell, Belcore, el baríton Leo Nucci, dirigits els dos per James Levine l'any 1990 a Nova York.

Nemori no pot resistir aquesta escena de seducció i acaba confessant el que sent per ella. Però Adina, que se l'escolta amb paciència, li diu que ella és lleugera i canviant i que no vol un amor constant. En el fons, encara que no li cau malament al noi, gaudeix fent-lo patir, seguint la tradició de l'òpera còmica italiana que suposa crueltat a les dones boniques. Són Joan Sutherland, en el paper d'Adina, i Luciano Pavarotti com a Nemorino, els dos dirigits per Richard Bonning en una gravació de l'any 1970.

ara se sent una trompeta. Una trompeta que anuncia l'arribada al poble del xarlatà que es diu metge Doctor Dulcamara. L'interpreta el baix còmic Enzo Dara.

Aquest que escoltàvem és el doctor Dulcamara, un xarlatà que va de poble en poble venent falsos beuratges miraculosos. De Morino li pregunta si coneix l'elixir de la reina Isolda, que aquell que provoca l'amor a l'acte i que fa referència a Dina a l'inici d'aquesta òpera. Doncs bé, Dulcamara ràpidament entén que podrà enredar el noi i li ven una ampolla, però una ampolla de vi de Bordeus. Ara bé, per raons de seguretat, li diu a Nemorino que no notarà l'efecte fins al cap de 24 hores d'haver-la begut. I així, clar, Dulcamara tindrà temps suficient com per allunyar-se del poble sense haver de respondre per l'estafa. Nemorino, amb la confiança que li dona l'ampolla de l'elixir, recordem que és vi i, per tant, embriaga el jove, s'atreveix a anar a veure a Dina. Aquesta, estranyada per la reacció del noiet, s'enfada i bufeteja el noi. Són Luciano Pavarotti com a Nemorino i la soprano Kathleen Battle com a Dina, dirigits per James Levan amb l'orquestra de l'Òpera de Nova York.

Acte seguit, Janetta explica la notícia que l'esquadró de Belcore ha de marxar abans d'hora. Belcore li pregunta a Dina si el termini pel casori pot avançar-se i fer la boda aquella mateixa tarda. Veient com n'està de desesperant Nemorino i només per fastiguejar-lo, a Dina acaba acceptant. Belcore insulta el noi que s'atreveix a suggerir que s'esperin, almenys un dia, diu, de manera que l'elixir tingui temps a fer el seu efecte. Tot el poble se'n riu aleshores del pobre babau i marxen a ballar per celebrar les properes núpcies. Intervenen Nemorino, en la veu de Giuseppe Di Stefano, Adina Schildguden, Belcore, Renato Capecchi, Janetta, Luisa Mandelli i el cor, tots dirigits per Francesco Molinari Pradelli l'any 1958.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'Elixir d'Amore de Donizetti. El segon acte es desenvolupa durant la tarda, a casa de Dina. Els convidats, en aquest dinar, festegen les núpcies que estan a punt de celebrar-se entre Belcore i Adina. Dulcamara canta una cançó a duo amb la núvia. És una barcarola a dues veus, una mena de fàbula que Dulcamara s'inventa per divertir els convidats i Adina li segueix el joc. Són el Dulcamara de Fernando Corena i la Dina de Hildguden.
2: La Nina gondoliera, el senador Trenen. Barca ruola due voci,

Arriba ara el notari i tots passen al saló interior per oficialitzar el matrimoni. Dulcamara es queda a l'exterior i ho aprofita per menjar i beure més. Adina entra descontenta perquè Nemorino no ha aparegut i no podrà veure el patir mentre ella es casa. Però Nemorino finalment arriba, veu a Dulcamara i s'afanya a demanar-li una altra dosi de l'elixir, però aquesta ha de funcionar a l'acte. Dulcamara es mostra disposat a facilitar-li sempre i quan, esclar, li pagui l'ampolla, però Nemorino no té diners. Dulcamara aleshores marxa i li dona de termini un quart d'hora per tal de trobar els diners per comprar aquesta nova dosi de l'elixir miraculós. Mentre tant, Nemorino es desespera. Belcore surt del saló contrariat, Adina diu que no vol casar-se fins que arribi la nit. Realment ho fa per aconseguir que Nemorino estigui present a la cerimònia, esclar. Veient el camperol, Belcore li pregunta què li preocupa. Nemorino respon que no té diners i el sergent li ofereix els diners que es dona a aquells que s'allisten al seu regiment. Nemorino accepta, signa el contracte amb una creu, atès que és analfabet i no sap escriure, i marxa content amb els seus diners. Abans, però, escoltarà els consells de Belcore. De nou, Luciano Pavarotti és Nemorino i Leonucci Belcore.

questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale,

Geneta explicarà un secret a les amigues del poble. Segons Geneta, Nemorino ha heretat una fortuna d'un oncle ric. Al principi de la història se'ns diu que Nemorino no va cuidar-lo, ja que prefereix estar al costat de Dina. Doncs bé, totes les noies del poble es tornen boges per estar amb el ric babau i el conviden a ballar. Nemorino, que s'ha begut tot l'elixir i que està una mica borratxo, creu que aquest interès naixent de les noies cap a ell és a causa de que aquest elixir està funcionant. Ara arriba Dina just a temps per veure com Nemorino, envoltat de les noies del poble, marxa alegrement. Dulcamara entra ara veient la tristor a la cara de Dina i li diu que el noi ha begut un elixir d'amor i que per obtindre'l s'ha allistat al regiment, venent la seva llibertat. Tot per aconseguir l'amor de la jove. Dulcamara és Enzo Dara, mentre que Adina és Kathleen Battle. Bella Dina, quan momento più da presso sulla testa tu sei cotta, io l'argomento.

Quan Nemorino torna, pensa en una llàgrima furtiva que ha vist als ulls de Dina i està convençut que ella també l'estima. Ho canta Giuseppe Di Stefano en una tendra interpretació de l'any 1958.

0: Adina finalment comprèn ara com n'està d'enamorat Nemorino d'ella. La noia, emocionada, compra el contracte que ha signat el jove amb Belcore i el trenca, retornant-li així la llibertat. Però Nemorino, en rebre la llibertat per part d'Adina, li diu que no la vol si ella no l'estima. Ella li declara el seu amor i els dos celebren la seva unió. Dulcamara aprofita per afegir que la felicitat de la parella l'ha causat el famós elixir. Belcore, en veure Adina en braços del seu insignificant rival, marxa i assegura que trobarà altres dones a qualsevol lloc. L'òpera acaba amb l'alegria general, cosa que Dulcamara aprofita per vendre més ampolles d'aquest fals elixir. I aquest és el final de l'òpera L'Elixir d'Amore de Gaetano Donizetti, estrenada l'any 1832. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Des de dissabte al matí està prohibit el consum d'aigua de boca a les ginesteres i alguns carrers de Can Raimí. Està previst restablir el servei tan bon punt es rebin els resultats favorables de les analítiques. L'àrea bàsica de salut d'Argentona arranca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. Els col·lectius més vulnerables ja es poden vacunar i a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de grups. A la roda política, el portaveu del PP, Fran Fragoso, defensa el desenvolupament del Collell per ampliar l'oferta d'habitatge i critica la suspensió de llicències urbanístiques. Isidre Vinyes, regidor d'Unitat, també s'oposa a la suspensió de llicències al Collell i la considera una manera de frenar el desenvolupament del sector. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona ha aconseguit sumar la primera victòria a la Lliga Elit. Va ser el passat dissabte a casa. I el temps, aquesta tarda es mantindrà la nuvolositat a la serralada litoral, tot i que no s'esperen pluges. Les temperatures es mantenen sense canvis importants, a màximes que avui no superen els 25 graus al Maresme. Comencem. Des d'aquest dissabte al matí està estrictament prohibit el consum d'aigua de boca, és a dir, per beure i per cuinar, a tot el veïnat de les Ginesteres i alguns carrers de Can Raimí. En concret, no es pot utilitzar l'aigua per beure ni cuinar als carrers 11, 16, 17 i 18 de Can Raimí i a totes les Ginesteres. Es tracta d'una mesura d'absoluta prudència que Aigües d'Argentona va aplicar a l'espera dels resultats definitius del laboratori. A hores d'ara, el servei d'aigua potable encara no s'ha restablert. Es preveu poder-ho fer, però, tan bon punt les analítiques confirmin que la qualitat de l'aigua és al 100%. Està previst que sigui entre demà i passat demà. Fins que no es doni l'avís oficial de restabliment total, la cuba d'aigua potable continuarà donant servei en els horaris habituals. A les Ginesteres, la cuba estarà des de les 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, i a Can Raimí se situarà al costat de la masia de 6 a 8 del vespre. Recordem que l'aigua de la xarxa sí que es pot fer servir amb tota tranquil·litat per als usos domèstics habituals, com ara dutxar-se, posar rentadores o utilitzar el lavabo. Aigües Argentona també agraeix la col·laboració de Creu Roja i Bombers de Mataró, que estan donant suport tant al restabliment de l'aigua potable com en l'assistència als veïns i veïnes. D'altra banda, la deixalleria municipal, ho recordem, que segueix tancada fins a nou avís. Els aiguats van omplir de l'espai de fang i també van malmetre maquinària. Tot i això, el consistori demana civisme a la ciutadania, ja que alguns veïns i veïnes estan deixant la brossa a la porta de la deixalleria. L'àrea bàsica de salut d'Argentona ja ha posat en marxa la nova campanya de vacunació conjunta contra la grip i la Covid-19. Aquesta primera fase es va iniciar el passat dilluns 5 d'octubre i s'adreça de forma prioritària als col·lectius més vulnerables. Entre aquests grups es troben les persones majors de 80 anys, els residents en centres geriàtrics, les persones dependents o amb atenció a domicili, les dones embarassades o en període de postpart fins als 6 mesos, els infants de 6 mesos a 5 anys i el personal sanitari i sociosanitari. Per aquests primers col·lectius, el mateix centre de salut està fent una cerca activa i programant les cites directament. Tal com recorda la infermera referent de vacunes del CAP d'Argentona, Carol Luna, cap vacuna és obligatòria, però sí altament recomanable per prevenir complicacions greus o la gestió de malalties cròniques de base que es podrien agreujar amb aquests virus.
1: Cada any pot variar una soca o una altra soca, i aquest any s'han canviat les tres. Llavors, les persones que estudien aquest tema epidemiologia i tot això, el mes de març ja van mirant altres països, que és d'hivern i que es posa la vacuna de la grip i estan passant la grip, quina cepa se suposa que vindrà cap a nosaltres. I es fa cada any més o menys, cap al mes de març, abril, més o menys. Aquest any sí que és veritat que hem començat la campanya més tard de la grip, però a causa de les canvis de soques, perquè van canviant aquesta grip, hem començat a partir del 5 d'octubre.
0: Carol Luna explicava que com a principal novetat d'enguany en la vacuna de la grip s'han actualitzat les tres soques del virus respecte a temporades anteriors per tal d'oferir una protecció més eficaç davant les variants dominants d'aquesta tardor i hivern. De cara a la població general de més de 60 anys, així com per a persones amb patologies cròniques com la diabetis, l'obesitat o la celiaquia, i també per serveis essencials com el professorat, bombers o cossos de seguretat, la campanya s'obrirà a partir del pròxim dilluns 26 d'octubre. Des del Centre de Salut també es remarca la importància que es vacunin els cuidadors i familiars que conviuen amb persones vulnerables. Per demanar hora per la vacunació, la ciutadania pot fer-ho de forma presencial al CAP, trucant per telèfon o bé gestionant la cita directament a través de l'aplicació La Meva Salut. La campanya de vacunació es mantindrà oberta fins al mes de març. Entrem en plana política. El portaveu del Partit Popular Argentona, Fran Fragoso, ha reclamat en la roda política les responsabilitats en el manteniment de les rieres després dels aiguats de fa una setmana. També insta el govern a demanar ajuts a la Generalitat per reparar els desperfectes.
2: O sea, esa riera tenía que haber tenido un mantenimiento. La limpieza no se ha hecho. Ahora hay que pedir, yo voy a pedir responsabilidades. O sea, si se había pedido a la...
3: Aquí.
2: Bueno, a quien tenga que ser, si es al ayuntamiento o si es al ACA. O sea, si el ayuntamiento ha pedido al ACA que se limpie la riera, las responsabilidades serán del ACA. Si el ACA no le han pedido de limpieza de riera, las responsabilidades serán de todos nosotros, del ayuntamiento, de que no hemos pedido que lo limpien. Yo creo que no hay que esperar a que pase otra cosa así, pero es que llevamos muchos años pidiendo la limpieza de la riera.
0: Pel que fa a l'altra qüestió que s'ha entrat al debat aquests dies i que no és altra que l'habitatge, el portaveu popular defensa el desenvolupament del Collell per ampliar l'oferta d'habitatge i critica la suspensió de llicències urbanístiques en aquest sector.
2: El miedo que tienen que se van a hacer 500 viviendas no es así. Es lo que el miedo que quieren meter a la gente. No es así. Son de 500 viviendas, 300 son de protección oficial y 200 son normales, de venta libre. Pero es que no salen 500 viviendas así de golpe de la noche a la mañana. Es un proceso, un proyecto de 6, 7, 8 años. Yo no he visto en ningún municipio que salgan 500 viviendas de golpe. Pero aquí se ve que hay miedo a todo, la verdad. Pero es que se necesita vivienda. Yo no quiero que los hijos de mi vecino o de mi vecina o de aquí abajo del señor Miquel, no quiero que se vayan de Argentona porque no tienen vivienda.
0: Durant l'entrevista, Fragoso també ha parlat dels problemes de la deixalleria i de l'enllumenat públic, de les plagues de paneroles i de la futura biblioteca. A més, ha exposat les prioritats del PP de cara als pressupostos municipals, entre les quals situa la seguretat i el manteniment dels carrers. I encara en roda política, el regidor d'Unitat Isidre Vinyes va carregar divendres contra la suspensió de llicències del Collell. La considera una manera de frenar el desenvolupament del sector i defensa el projecte previst amb uns 500 habitatges, més 300 dels quals de protecció oficial.
4: És una vergonya. El que estan fent és una vergonya. I el que encara per mi és més vergonyós és que els partits que es diuen, o les persones que es diuen d'esquerra i han donat suport a això, no tenen perdó de Déu, sincerament. Porten més de 3 anys marejant la perdiu amb aquest tema. El promotor ha presentat 4 vegades tota la documentació del pla parcial. De debò creuen que en un any arreglaran alguna cosa que no han sigut capaços de fer en 3 anys i mig?
0: Vinyes qüestiona que el govern municipal necessiti més temps per revisar el planejament i considera que la suspensió pot acabar fent inviable econòmicament el projecte. El regidor rebutja les crítiques sobre l'augment de densitat i l'especulació i defensa que els 306 habitatges de protecció oficial previstos contribuirien a ampliar l'oferta d'habitatge assequible al municipi. D'aquests, 150 serien de lloguer.
4: El model de poble que té tots és diametralment oposat al model de poble que té Unitat.
3: En què és diferent?
4: Nosaltres volem un poble viu, que creixi, que hi càpiga tothom, que tingui transports de qualitat, que tingui el tren orbital, que tingui habitatge. Miri, si aconseguim tenir 300 habitatges de protecció, dels quals 150 de lloguer, voldrà dir que dels 5.000 habitatges que hi ha en Argentona, doncs un 5% seran de protecció oficial. Això és un salt qualitatiu impressionant.
0: L'entrevista també ha abordat els efectes del temporal a Argentona. Vinyes ha evitat valorar la gestió municipal mentre duri l'emergència i ha defensat que les possibles responsabilitats s'analitzin un cop superada la crisi. A més, ha criticat el projecte de rehabilitació de Can Barrau perquè considera que no s'ha aprofitat l'actuació per adaptar l'edifici a les necessitats actuals, especialment pel que fa a la climatització. Podeu tornar a escoltar les entrevistes a Fran Fragoso i Isidre Vinyes a través del web radioargentona.cat.
5: Els esports.
0: Fem un repàs als partits que es van disputar el passat cap de setmana. El primer equip del Futbol Club Argentona ha aconseguit sumar ja la primera victòria a la Lliga Elite. Va ser el passat dissabte a casa contra el Manlleu. Va guanyar 1-0 amb gol d'Edgar Velasco al minut 81. El segon equip del Futbol Club Argentona va perdre el camp del Malgrat pel mateix resultat, 1-0. Els quadribarrats van encaixar el gol a l'últim minut, al 89. Anem al bàsquet. El sènior masculí del CBA va perdre de 12 a la pista de la Unió Esportiva Claret. El resultat final va ser de 76-64. Per la seva banda, el sènior B del CBA va guanyar de 12 punts el Vilassar de Dalt B a domicili, 71-83 pels argentonins. El sènior femení del CBA també ha aconseguit una victòria aquest cap de setmana. Ha guanyat de 9, 54-45 a casa contra el Càmping Bianya Roser B. I en handbol, el sènior masculí de Laietà va perdre 27-33 a casa contra l'handbol Garbí B de Palafrugell, mentre que el sènior femení va guanyar per només un gol de diferència a la pista del Tàrrega. El partit va acabar 27-28.

Entrem en plana de serveis. La deixalleria municipal segueix fora de servei de manera temporal a causa de l'episodi de pluges intenses dels darrers dies. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament demana a la ciutadania que no es desplaci l'equipament fins a nou avís, ja que actualment no es poden garantir les condicions adequades per al seu funcionament. Segueix obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les Fires Mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, al cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps de presentar la vostra documentació fins divendres 6 de novembre. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. I ja es poden comprar les entrades de la nova temporada de la sala. Ho podeu veure, ho podeu fer en línia a través del web entrades.argentona.cat o bé presencialment a l'oficina d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament. Aquesta temporada, d'octubre a desembre, es manté el model d'abonament flexible que permet obtenir descomptes per un mínim de 4 espectacles. Aquest abonament es podrà comprar fins al 13 de novembre. I obrim l'agenda. Avui a les 8 del vespre, sessió informativa sobre la possible creació d'una àrea de promoció econòmica urbana anomenada APEU. Serà el Saló de Pedra. Està dirigida a les persones que tenen establiments comercials al centre de la vila. Demà dimecres, Àgora d'Argentona, grup obert de reflexió ciutadana organitzat per l'Àrea Bàsica de Salut. Serà a les 6 de la tarda al Saló de Pedra. Demà, una hora més tard, a les 7, segona sessió de la Tardor Literària. La biblioteca acollirà la xerrada sobre el llibre Només terra, només pluja, només fang, de Montselís. Divendres, el Consell Local per la República d'Argentona porta a la vila l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot. Oferiran la xerrada La persecució judicial de l'independentisme a 7:45 del vespre al Saló de Pedra. Divendres a 8:45 del vespre, inici de la nova temporada de la sala. El teatre acollirà Per Magel, de Victòria Spumberg, una adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar. Dissabte, 17 d'octubre, primera trobada de curtmetratges titulada Zoomzeig, noves mirades audiovisuals. Tindrà lloc a partir de les 11 del matí a Can Baladia. També dissabte, però a les 6 de la tarda, el Centre Parroquial ens proposa una obra de teatre. Es titula En renou a Santa Maria Joana, del grup de teatre La Palmera. I acabem en diumenge. Turisme ens proposa la ruta Vila Modernista d'Estiueig. El punt de trobada és a les 11 del matí al Museu del Canti. Anem a la informació meteorològica a la comarca del Maresme. Aquesta tarda continuarem amb un cel entre variable i bastant ennuvolat, sobretot a zones pròximes a la serralada litoral. Això sí, no hem de patir per la pluja, no se n'espera. Pel que fa al mercuri, les temperatures màximes es mantenen sense grans canvis, movent-se entre els 20 i els 25 graus. Demà dimecres tornarem a tenir una jornada de plena estabilitat, on el sol serà el gran protagonista, tampoc s'esperen pluges. Les temperatures tendiran a pujar lleugerament tant de dia com de nit. Tindrem unes mínimes d'entre 11 i 18 graus i unes màximes que se situaran entre els 21 i els 25 graus. De cara a dijous, tindrem un dia en general tranquil, tot i que aniran passant intervals de núvols baixos que estones deixaran el cel mig tapat. Les precipitacions continuaran sense efecte de presència, les temperatures nocturnes no canviaran gaire, amb valors entre 12 i els 16 graus, mentre que les màximes tiraran cap avall, es quedaran més curtes, entre els 20 i els 23 graus. Abans d'acabar, fem un repàs als titulars d'aquest dimarts 13 d'octubre.

Des de dissabte al matí està prohibit el consum d'aigua de boca a les ginesteres i alguns carrers de Can Raimí. Està previst restablir el servei tan bon punt es rebin els resultats favorables de les analítiques. L'Àrea Bàsica de Salut d'Argentona arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. Els col·lectius més vulnerables ja es poden vacunar i a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de grups. A la roda política, el portaveu del PP, Fran Fragoso, defensa el desenvolupament del Collell per ampliar l'oferta d'habitatge i critica la suspensió de llicències urbanístiques. Isidre Vinyes, regidor d'Unitat, també s'oposa a la suspensió de llicències al Collell i la considera una manera de frenar el desenvolupament del sector. I també us hem explicat que el primer equip del Futbol Club Argentona ha aconseguit sumar la primera victòria a la Lliga Elit. Va ser el passat dissabte a casa. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà et porta 36 hores despert, no ho entendries. No.

Ara, en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

2, 3.

0: Sense embuts.
1: Sense embuts.
0: Sense dubtes.
1: Sense dubtes.
0: La ràdio directa.
1: La ràdio directa.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona, la més...

0: Bona nit, són les 11. Gabriel Rufián i Ada Colau fan pinça perquè Esquerra arribi a un acord amb els comuns de cara a les eleccions del 29-N. Ara mateix tots dos són rivals perquè Colau encapçalarà la llista del Front Ampli per Barcelona i en serà la candidata a la presidència. Igual que Podem, la direcció dels republicans rebutja integrar-se a la confluència. L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre. Després de 9 anys d'exili, creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya Nord, acompanyat pel seu entorn. El Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia la setmana que ve, igual que a Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. L'advocat de l'expresident insisteix, però, que Puigdemont tornarà després de les eleccions espanyoles. L'alta velocitat entre Madrid i Barcelona no recuperarà la normalitat fins que no es retiri el comboi que es va incendiar dilluns a l'altura de Saragossa. Els retards es deuen a les limitacions de velocitat i al fet que se circula per via única per un tram de 25 quilòmetres. Les operadores estan reubicant els passatgers per aquest dimecres. Iriu ha suspès 4 trens, Ouigo 2 i Renfe reordenarà la seva oferta. Comissions Obreres i la UGT reclamen una pujada del salari mínim del 7% per l'any que ve fins als 1.300 euros bruts. Els sindicats majoritaris demanen apujar sous per afrontar la crisi de l'habitatge i creuen que això justifica la convocatòria de la vaga general de l'11 de novembre. Operat amb èxit un càncer de pulmó al Papa Lleó XIV. El Vaticà confirma que el nòdul detectat en les proves rutinàries era maligne i que els metges han hagut d'extirpar-li el lòbul inferior del pulmó dret. El papa continuarà ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma i ha cancel·lat la seva agenda per la setmana que ve. Els metges, però, no han aclarit encara si haurà de fer tractament. L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per les persones mortes per no haver rebut transfusions de sang. L'entitat estudia presentar una demanda col·lectiva després que l'organització hagi anunciat que permet rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. I la Morvania amb taxi de La Cubana lidera amb 9 nominacions als 32ens Premis Butaca, seguida per La mort i la primavera de La Baronal i El barquer de Julio Manrique, amb 8 cadascuna. L'organització dels premis destaca que la dansa s'hagi reconegut especialment en aquesta edició.
1: Esports. El Barça guanya 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions, amb gols de Cancelo, Fermín i Adeyemi. A l'Euroliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 davant del Maccabi de Tel Aviv. El Girona guanya a Ostenda a la FIBA Europe Cup i el Manresa perd a Istanbul a l'Eurocup. I a la Lliga Europea d'handbol, victòria del Freiking Granollers a Portugal.
0: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà molt estable, solellat amb alguns núvols prims i bancs de boira a les planes interiors. A la tarda hi haurà alguns núvols sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral, del tot inofensius. L'ambient serà suau, amb les màximes més altes del país, a prop dels 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra per signar un acord amb els comuns i que els dos dirigents no siguin contrincants en les eleccions del 29 de novembre. I és que Colau ha confirmat que serà la candidata del Front Ampli, però encapçalant la llista per Barcelona, com Rufián. En un vídeo a les xarxes, l'exalcaldessa de la capital catalana ha cridat als republicans i també Podem a formular una única proposta electoral de les esquerres.
3: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
0: El candidat d'Esquerra al Congrés també ha collat el seu partit perquè arribi una entesa amb els comuns. En un missatge a les xarxes, Rufián diu que no té sentit demanar unitat a Madrid i que no n'hi hagi a Catalunya. I també diu que lluitarà fins al final per desencallar aquesta situació. Però Isaac Albert, portaveu dels republicans, ha donat la candidatura per tancada i ha assegurat que la formació no renunciarà en cap cas a les seves sigles.
4: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana.
0: Front Ampli, per cert, ha anunciat que el seu cap de llista per Madrid, que no candidat a la presidència espanyola, serà el dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado. Mentrestant, s'allunya la possibilitat d'un acord entre el conglomerat liderat per Colau i Podem. La presidenciable de la formació morada, Irene Montero, ha rebutjat integrar-se a la confluència i ha demanat que siguin els partits que la conformen els que s'acostin a Podem.
5: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
0: Són declaracions a Televisió Espanyola. Amb tot, veu dels diversos partits confirmen i afirmen, perdó, que les reunions entre ells continuen i que estan explorant totes les vies de col·laboració. El termini per registrar coalicions s'acaba aquest divendres.
2: 3CAT Info.
0: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya Nord i acompanyat del seu entorn. Ho explica en una carta oberta on afirma que l'amnistia ja és una realitat i que ha arribat el moment de deixar l'exili. Fa una setmana, coincidint amb la retirada de l'ordre de detenció, ja apuntava que era urgent tornar per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder participar en els plens del Parlament Europeu. La setmana que ve, just abans del retorn, el Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia a ell, a l'expresident Carles Puigdemont i a l'exconseller Lluís Puig. El tribunal va dir que acataria el que li ordenés el Constitucional i el jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar la causa. La comunicarà entre aquest divendres i dimarts que ve, però encara faltarà que la sala penal del Suprem firmi l'arxivament definitiu perquè l'amnistia sigui efectiva. Malgrat aquest escenari i que l'amnistia és a tocar, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'esperarà a tornar després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: El president dijo claramente en otro día en una comparecencia oficial que él había marcado el exilio en una decisión de país y no de partido y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
0: El Suprem també té encarrilada l'amnistia per als exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, que estan condemnats per malversació i inhabilitats. L'amnistia també se'ls aplicarà abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions al Congrés. Mentrestant, Salvador Illa defensa des de Brussel·les la necessitat de regular el mercat de l'habitatge. El president, que no té previst reunir-se amb Carles Puigdemont, ha arrencat el seu tercer viatge oficial a la capital europea des que va assumir el càrrec intervenint en un fòrum sobre prosperitat compartida. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: El president Illa creu que la gravetat de la crisi de l'habitatge justifica que les administracions regulin el mercat. De la mateixa manera que ho van fer, diu, durant la pandèmia per evitar acomiadaments, durant la guerra d'Ucraïna per limitar els preus de l'energia i durant la crisi del 2008 per salvar els bancs.
8: ¿Por qué no se va a hacer ahora? Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien, y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
7: I per crear prosperitat, diu que cal aprofitar les oportunitats del mercat comú europeu. Aquest dimecres, Illa culmina el seu viatge a Brussel·les amb una intervenció al Comitè de les Regions i amb diverses reunions amb dirigents de les institucions comunitàries.
0: I els sindicats majoritaris reclamen una pujada del salari mínim del 7% per l'any que ve i ho vinculen a la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. Comissions Obreres i la UGT defensen la necessitat de la convocatòria perquè per afrontar la crisi de l'habitatge, diuen, s'han de pujar els sous. Madrid, Dani Sainz de AHA.
9: Els líders de Comissions Obreres i de la UGT desvinculen la vaga de l'avançament electoral, però sí que reconeixen que la convocatòria és excepcional perquè no respon a cap reforma laboral. Tant Unai Sordo com Pepe Álvarez defensen que calia acompanyar les mobilitzacions per l'habitatge amb les seues reivindicacions salarials.
10: Somos conscientes de que esta es una huelga, una convocatòria de paro heterodoxa. Ahora mismo lo que planteamos es dar una cobertura de paro general a una movilización de carácter social.
11: Los márgenes empresariales crecen, los salarios no crecen al ritmo que deberían de crecer para cubrir las necesidades de los trabajadores. Por tanto, hay razones para movilizarse.
9: En este sentit, els sindicats volen forçar la patronal a negociar nous convenis col·lectius, ara congelats, i també reclamen al govern espanyol que apuja el salari mínim l'any que ve un 7% per sobre dels 1.300 euros al mes. Per ara, el Ministeri de Treball ha plantejat inicialment una pujada d'entre el 4% i el 5%.
2: 3CAT Info.
0: Aquest dimecres, la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continuarà amb retards importants derivats de l'incendi d'un comboi dilluns a l'altura de Saragossa. Les demores es mantindran fins que no es retiri el tren sinistrat. Els treballs de retirada i de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 km i a circular per via única en un tram de 25 km. Les operadores Irio i Ouigo han cancel·lat 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits. Els usuaris es prenen amb resignació els retards i la reubicació en nous trens. Rafael de Ribot.
12: No hi ha previsió de quan pot tornar a la normalitat el servei d'alta velocitat al corredor Figueres-Barcelona-Madrid. Aquest dimecres al matí la situació ha estat molt complicada, però s'ha anat normalitzant progressivament durant la tarda.
13: Aquest matí he trigat gairebé una hora. Ens hem esperat una estoneta a l'andana i després a mig camí cap a Girona i gairebé una hora de retard, la qual cosa em va fer anar fatal. Ara el baixar una mica millor, però vaja, és un desastre tot això.
12: En direcció a Madrid, els trens han acumulat en retards que en molts casos han estat superiors a una hora. Entre els passatgers que arribaven a Sants, en resignació per unes demores que consideren cada cop més habituals.
14: Durante todo el trayecto ha ido un poco más lento, pues ha tardado media hora más.
15: Porque ha sido media hora la diferencia y nos suele pasar últimamente, o sea que no. Está dentro de lo habitual.
16: 45 minutos, como siempre, que cogemos el AVE últimamente.
12: Per aquest dimecres, Renfe ha modificat els horaris de sortida d'alguns dels seus trens i manté l'oferta de doble composició. Individualment, diu la companyia, informaran els usuaris. També Irio ha suspès 4 dels convois, 2 Ouigo. En aquest cas, les empreses asseguren que han ofert als seus viatgers reubicar-los o tornar-los els diners.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. La intervenció li han fet aquest dimarts a l'Hospital Gemelli de Roma, després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. Segons el comunicat del Vaticà, la intervenció ha anat segons el que estava previst. Ha durat 90 minuts, tot i que el pontífex ha estat al quiròfan unes 3 hores. Els metges li han hagut d'extirpar l'òvul inferior del pulmó dret i en l'analítica posterior han confirmat que hi havia cèl·lules canceroses. El mateix comunicat explica que les primeres hores del postoperatori també han anat bé. Lleó XIV s'ha despertat de l'anestèsia i després d'una estona en observació ha estat traslladat a la planta 10 de l'hospital on ha sopat a la seva habitació. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat per seguir amb la seva recuperació i sotmetre's a exàmens postoperatoris. L'equip de metges no ha confirmat encara si un cop extirpat el tumor, el papa haurà de fer tractament. El pontífex, de 71 anys, ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre, així que es calcula que durant una setmana farà repòs. El que sí que es manté, de moment, és el seu viatge a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que començarà el 6 de novembre. I l'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per a totes les persones que han mort per no rebre una transfusió de sang. Ho han denunciat a Catalunya Ràdio després que els sorprengués l'anunci que permet, a partir d'ara, els fidels rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. Samuel Ferrando és el president de l'Associació de Víctimes.
17: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res, simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
0: L'organització va arribar a qualificar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot la vida. És per això que estudien presentar una demanda col·lectiva.
17: Estem fent una campanya a xarxes socials per recabar testimonis de persones que han patit per aquesta doctrina, per mirar de denunciar i de que es facin responsables dels danys i dolor que han causat, està clar.
0: Els testimonis de Jehovà tenen a Catalunya uns 40.000 fidels.
2: El temps.
0: Moment a aquesta hora de la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
9: Aquest dimecres persisteix l'estabilitat atmosfèrica de dilluns i dimarts, és a dir, continuarem parlant d'un temps força bo arreu, amb presència dels bancs de boira a primera hora del matí cap a Osona, el Bages, Conca de Barberà i Terres de l'Ebre. A la resta del país, teranyines de núvols alts que emblanquinen el cel i de cara a aquesta tarda apareixeran alguns cúmuls sobre el Pirineu,
18: muntanyes del litoral i del prelitoral que poden tocar fins i tot als cims d'algunes muntanyes, però que en definitiva no s'espera que deixin precipitacions en lloc del país. El que sí que podem esperar són temperatures altes, al voltant de 2-3 graus per sobre del que són normals per aquestes dates, màximes que s'enfilaran avui cap als 27-28 graus cap a les comarques de Girona, a la Catalunya central cap als 25-26 graus, també cap a la costa central aquests mateixos valors, cap a Ponent s'enfilarà el termòmetre cap als 28 i les més altes de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, amb 29 graus, o pràcticament tocant o fregant la xifra dels 30. Aquesta situació d'estabilitat ens acompanyarà fins divendres. El cap de setmana s'espera un canvi de temps.
2: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Acord per aprovar la Llei de Memòria Democràtica de Catalunya, que donarà un termini màxim d'un any per retirar el monument franquista a Tortosa. La norma s'aprovarà al ple del Parlament de la setmana que ve amb el suport de PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. En qüestió de dies s'activarà el compte enrere d'un any per retirar el monument de la Batalla de l'Ebre que va inaugurar el dictador. La resta de símbols franquistes que encara hi ha arreu del país s'hauran de treure en un termini màxim de 2 anys. A més d'això, la nova Llei de Memòria Democràtica de Catalunya fixa per primera vegada multes per enaltiment del franquisme o per malmetre espais de memòria. També preveu la creació d'un comitè d'experts per investigar els crims del franquisme que la justícia no ha abordat. I una recerca històrica ha posat al descobert el paper de l'única dona que va entrar amb els maquis a la Vall d'Aran en l'anomenada Operació Reconquesta, el 1944. Es tracta de Sonia Malkine. Una investigadora local ha redescobert el seu paper clau i ha seguit la seva història posterior als Estats Units. La Sofia Cabanes ens acosta la seva figura.
19: 19 d'octubre de 1944. L'agent d'enllaç Sonia Niel encapçala el comboi i guia els camions carregats d'armes i amb més de 700 guerrillers en direcció a la frontera aranesa de Pont de Rei.
20: Guiaràs el comboi i aniràs amb el primer camió i aquí tens el permís per passar la frontera. Em vaig sentir com John Wayne, 700 homes amb armes i tots cap a Espanya. Déu meu, quina aventura!
19: Esta és la seva veu en una entrevista realitzada pel Museu Militar de l'Estat de Nova York. No obstant, el seu paper transcendental en esta operació ha passat completament desapercebut fins ara. Qui l'ha redescobert ha estat l'investigador Joan Carles Riera i Socasau, fill de Bussost.
21: La importància de Sonia Malkine jo considero que és vital perquè hagués un pes important.
19: Malkine acabaria els seus dies a Nova York i ara està enterrada al cementeri d'artistes de Woodstock. Ha estat gràcies a la cessió per part de la família de les seues memòries i documents que la història de Malkine ha pogut ser contada 82 anys més tard a Bussost i ara es posarà en context en la propera recreació històrica sobre els maquis que celebrarà el municipi este dissabte 17 d'octubre.
2: Trescat Info.
0: Denúncia del cap de la policia local de Ripoll a l'Ajuntament per no reconèixer-li la categoria professional d'inspector. Això mentre des de Junts per Ripoll demanen la revisió d'ofici del procés de selecció que va nomenar com a agent interina del cos la filla de l'alcaldessa Sílvia Oriols. Girona, Maria Rovira.
22: En la denúncia, Francesc Campayo exposa que no se li reconeix la categoria professional ni el sou, tot i que fa 9 mesos que exerceix les funcions d'inspector i compleix els requisits de la plaça que va guanyar. La va presentar la denúncia divendres en un jutjat de Girona, segons ha avançat El País, per manca de resposta a un requeriment presentat al juny perquè se li regularitzés la situació. També ha presentat una queixa a la síndica de Greuges perquè investigui si és víctima de represàlies per haver presentat aquest requeriment. I també sobre la policia local, des de Junts per Ripoll, han demanat a l'Ajuntament que revisi d'ofici el procés de selecció de 2 agents interins, un dels quals la filla de l'alcaldessa. Ho explica el regidor de Junts per Ripoll, Ferran Raigón.
23: Assessorats d'aquests juristes que hem treballat conjuntament i hem revisat tot aquest tema, hem vist que, evidentment, hi ha un seguit d'irregularitats i, per tant, abans d'anar cap als tribunals, el que estem demanant és que des de l'Ajuntament de Ripoll es pugui fer aquesta revisió per determinar si tot el procediment és nul de ple dret o si no ho és.
22: Els 3 regidors del partit demanen que l'Ajuntament revisi els actes administratius del procés amb les garanties legals i la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: The End of It, una superproducció futurista internacional amb participació catalana i dirigida per una noia de Reus instal·lada a Londres, entra en competició al Festival de Sitges. És l'òpera prima de Maria Martínez Bayona, que ja va presentar el film a Cannes i ara arriba acompanyada d'una de les seves actrius protagonistes, Noomi Rapace. Sitges, Marc Garriga.
1: Noomi Rapace va ser la Lisbeth Salander original de la saga sueca, ha participat a la franquícia d'Alien i ha rodat amb Brian De Palma o Ridley Scott. En declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat que quan li van presentar el projecte se'n va enamorar de seguida.
3: Crec que va ser una combinació entre la Maria i el seu guió. La Maria és una directora jove, molt reflexiva i sàvia, i el guió aprofundeix en temes que crec que ens preocupen a tots avui dia. I m'encanta sumar-me a projectes que et fan tenir la sensació que seran rellevants i necessaris. I també, d'alguna manera, perillosos, perquè parlen de la mortalitat o immortalitat, la recerca de la joventut, la bellesa, la vanitat...
1: En un planeta on només mor qui vol, el seu personatge té 80 anys i segueix comportant-se com un adolescent. I creu que no estem tan lluny de crear una societat similar a la que mostra el film.
3: It's like nothing is real anymore. Sembla com si res fos real ja. És aquesta sensació que res no importa, que és terrible. Perquè si pots viure per sempre, quina és l'urgència de viure? Si tens una quantitat infinita d'anys davant teu, aleshores el dia a dia, l'ara, no té cap importància, oi? I això m'espanta. Crec que és millor viure l'avui.
1: The End of It, que també compta en el repartiment amb Rebecca Hall o Gael García Bernal, s'estrenarà al febrer.

0: L'amor venia amb taxi de la cubana amb 9 nominacions, lidera els 32ens premis Butaca, seguida de La mort i la primavera de La Baronal, que es va veure al TNC, i El barquer, dirigida per Julio Manrique al Teatre Lliure, totes dues amb 8 nominacions. Completen el grup de muntatges més destacats La corona d'espines i Una festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna. I Com vaig aprendre a conduir, Gegant, El mestre Margarita, El fill, Tarsius, Paula i No, amb 4 nominacions. En la categoria de direcció competeixen Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí, mentre que en la d'interpretació estan nominats Josep Maria Pous, Francesc Garrido, Àngels Gunyalons i Marta Angelat. També destaquen noms com els de escenògrafs com Lluc Castells, Max Graenzel i Sebastià Brossa, o els equips artístics de La cubana i La mort i la primavera. La directora dels premis, Glòria Cid, valora que es reconegui especialment la dansa.
1: Per primera vegada, un espectacle de dansa té 8 nominacions, no només en les categories pròpies de dansa, de coreografia o millor espectacle, sinó també en categories tècniques. I això ens fa especial il·lusió, perquè la dansa sempre té menys representació en els Premis Butaca, i en aquest cas, en aquest any, doncs realment és un reconeixement al món de la dansa d'aquest país.
0: La gala de lliurament dels guardons tindrà lloc el 23 de novembre al Pavelló d'Esports de Premià de Mar. I el grup Enderroc ha celebrat aquesta nit la publicació del número 400 de la revista musical amb una festa a l'antiga fàbrica d'AM de Barcelona. Es tracta d'una edició especial que recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI, presentats en ordre cronològic, des de Rússia, d'Antònia Font, del 2000, fins a Paco Deluxe, de Triquell, del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria, d'Antònia Font, amb un article del periodista Jordi Bianchotto. Ens ho explica Lluís Andrau, president del grup Enderroc.
2: La idea era celebrar els 400 números d'Enderroc amb un número d'aquells que són antològics. Per fer-ho hem citat a 50 periodistes d'arreu del país i els hi hem demanat allò, els 50 millors discos d'aquests últims 25 anys. A partir d'aquí hem fet una llista de 400, però sobretot hi ha un top 50 discos que són de referència.
0: De la seva banda, la revista del mateix grup, 440 Clàssica Jazz, ha tret el número 100 amb ressenyes dels 100 millors compositors catalans de totes les èpoques. Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Damià Aguilar.
3: El Barça guanya 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions de Futbol i passa a encapçalar la classificació provisional. Pedri a Movistar Plus.
4: Creo que en la primera parte teníamos el balón, pero nos precipitábamos muchas veces en dar el último pase, pero bueno, cuando se ponen por delante con el ambiente que tienen es muy complicado, pero me quedo con la reacción del equipo, cómo hemos salido en la segunda parte, creo que ha sido espectacular.
3: S'han avançat els turcs a la primera part per mitjà de Batrakov i 5 minuts després el VAR ha anul·lat el segon dels turcs. El descans hi arriba amb empat a 1, amb gol de Cancelo al 42. A la segona part, sortida fulgurant del Barça, amb 2 gols en pocs minuts. Primer Fermín al 50 i després Gordon al 53 i al 65. Adeyemi fa l'1-4.
5: Pilota de Lamine, la deixa cap a Gabriel Jesús, pilota per Adeyemi, xuta Adeyemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Karim Adeyemi s'apunta a la festa! Karim Adeyemi, que sempre que li cau una la fum dins.
3: També a la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0, Arsenal 3, Lille 0, Leipzig 1, PSV 0, Lens 0, Sporting de Portugal 2 i Sava Bakú 2, Slavia de Praga 0. El Real Madrid jugarà aquest dimecres al camp de la Roma. Mourinho, que no havia comparegut després del partit contra el Villarreal, insisteix que es refia de tots els àrbitres.
6: Me fio de todos los árbitros. Única cosa que me hace, como se dice, hacer así al nariz es cuando por norma se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido. Este es el único tipo de cosa que no me hace confortable.
7: 3CAT Info.
3: A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv, de la transmissió online de Catalunya Ràdio.
8: Aquí tenim a Robinson, ja té dos jugadors a sobre. Molt bé. Panther, sol. Obre per a Parra, vinga. 11, 10, el partit empatat. 9, l'hora de la veritat per evitar la pròrroga i que el Barça guanyi. 8, 7, 6, 5, Robinson. Se la juga de 3! Triple! Ha sortit cara, però espera't. Queda 1.6.
3: Sekulic, el tècnic del Barça, creu que estan millorant.
9: I believe that we are improving. We are...
10: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem, seguint el pla de partit, però també aplicant aquelles coses en què insistim i que volem que siguin part de la nostra identitat. Si som capaços d'executar-ho durant 40 minuts, crec que tindrem molts moments feliços.
3: Panther ha estat el millor blaugrana amb 19 punts. El Barça és sisè provisionalment a dues victòries del líder Panathinaikos, que ha guanyat 55-72 a la pista del Partizan. El Baskonia ha perdut 79-93 amb el Dubai. El Real Madrid ha guanyat a Milà 89-98. I l'Estrella Roja a la pista de l'Asbel, 82-84. A la FIBA Europe Cup, el Girona ha guanyat 76-91 a la pista de l'Ostenda belga, amb 22 punts de Maglum pels catalans. A l'Eurocup, Batxeixeir.

0: Aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que Gabriel Rufián i Ada Colau fan pinça perquè Esquerra arribi a un acord amb els comuns de cara a les eleccions del 29N. Ara mateix tots dos són rivals perquè Colau encapçalarà la llista del Front Ampli per Barcelona i en serà la candidata a la presidència. Igual que Podem, la direcció dels republicans rebutja integrar-se en la confluència. I l'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre, després de 9 anys d'exili, creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya Nord, acompanyat pel seu entorn. El Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia la setmana que ve, igual que a Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. L'advocat de l'expresident insisteix que Puigdemont tornarà després de les eleccions espanyoles. I de seguida us explicarem que el govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial. Els serveis secrets britànics situen Rússia i l'Iran com les màximes amenaces externes per al Regne Unit i alerten dels riscos del mal ús de la intel·ligència artificial i del creixement del terrorisme d'extrema dreta. El cap de l'MI5 diu que destinen ara més recursos per garantir la seguretat que durant la Guerra Freda. I la música d'orgue de Bach acull des d'aquest dimarts una integral a l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona. L'organista Juan de la Rubia farà un total de 21 concerts dedicats a aquest projecte que impulsen el Palau de la Música i la Fundació Montserrat Torrent. Als esports, què destaquem, Damià?
1: Que el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions de Futbol, amb gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, i encapçala provisionalment la classificació.
0: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà molt estable, assolellat amb alguns núvols prims i bancs de boira a les planes interiors. A la tarda hi haurà alguns núvols sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral, però seran del tot inofensius. L'ambient serà suau, amb les màximes més altes del país, a prop dels 30 graus. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra per signar un acord amb els comuns i que els dos dirigents no siguin contrincants en les eleccions del 29 de novembre. I és que Colau ha confirmat que serà la candidata del Front Ampli, però encapçalant la llista per Barcelona, com Rufián. En un vídeo a les xarxes, l'exalcaldessa de la capital catalana ha cridat als republicans i també Podem a formular una única proposta electoral de les esquerres.
2: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
0: El candidat d'Esquerra al Congrés també ha acollat el seu partit perquè arribi a una entesa amb els comuns. En un missatge a les xarxes, Rufián diu que no té sentit demanar unitat a Madrid i que no n'hi hagi a Catalunya i que lluitarà fins al final per desencallar la situació. Però Isaac Albert, portaveu dels republicans, ha donat la candidatura per tancada i ha assegurat que la formació no renunciarà en cap cas a les seves sigles.
3: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui

0: diluint les sigles d'Esquerra Republicana.
1: El Front Ampli, per cert, ha anunciat que el seu cap de llista per Madrid, que no candidat a la presidència espanyola, aquesta serà de Colau, serà el dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado. Mentrestant, s'allunya la possibilitat d'un acord entre el conglomerat liderat per Colau i Podem. La presidenciable de la formació morada, Irene Montero, ha rebutjat integrar-se a la confluència i ha demanat que siguin els partits que la conformen els que s'acostin a Podem.
2: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: Són declaracions a Televisió Espanyola. Amb tot, veus dels diversos partits afirmen que les reunions entre ells continuen i que estan explorant totes les vies de col·laboració. El termini per registrar coalicions s'acaba aquest divendres. I mentrestant, abans de veure què passa amb aquestes coalicions, el que sí que sabem és que la campanya s'ha embolicat per la llei de nets. Els experts alerten que els afectats no ho tenen fàcil.
3: Además del asombro, que lo que se exige son situaciones impracticables. Podríamos decir que la misma gente que excluyó a nuestros padres y abuelos es la misma gente que hoy nos impide, nos pone trabas para poder votar.
1: I és que el govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través d'aquesta norma, però assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment la suspensió. El PP, en canvi, celebra la decisió judicial. Madrid, Laura Estrada.
4: La ministra portaveu, Elma Saiz, ja diu que l'advocacia de l'Estat estudia un recurs davant del Constitucional.
5: Como saben, el gobierno siempre acata las resoluciones, pero me va a permitir, bueno, pues que en este momento acabamos de conocerla y se está analizando.
4: L'executiu assumeix que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment contra la suspensió del vot. I en aquesta mateixa línia s'ha pronunciat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio el professor de Dret Administratiu de la UDG, Josep Maria Aguirre.
6: La batalla jurídica està servida, no? La veurem en els propers dies, veurem quines accions exerceix, sigui l'advocacia, la fiscalia o qualsevol dels afectats, i mitjançant quines vies es pot arribar al Tribunal Constitucional, que en qualsevol dels casos estic segur que acabarà resolguent sobre aquest tema.
4: Per la seva banda, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Radio, ha celebrat la decisió del Suprem.
7: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
4: Ara el temps corre contra rellotge pels afectats per aquesta suspensió del Suprem, que en temps rècord haurien de poder acreditar que els seus avis van ser exiliats. Una situació que veuen molt difícil tant experts com també des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. Adriana Garriz n'és integrant.
3: Prácticamente imposible. Les diría que de 20 casos habrá uno que tenga un pequeño dato.
4: Creu que la dificultat de tot plegat és que s'ha de mirar cas a cas.
1: Tot plegat mentre el rei Felip VI ha defensat des de Ceuta la sobirania espanyola de la ciutat autònoma. És la primera vegada que el monarca trepitja la ciutat des de l'inici de la crisi migratòria fa 2 mesos i mig i en un discurs contundent també ha demanat unitat a les forces polítiques i ha apel·lat a les institucions europees per defensar les fronteres.
8: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España. Es tiempo de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado estemos sin fissures.
1: Ceuta no rebia la visita del cap d'estat espanyol des de feia 19 anys. Milers de persones han rebut els monarques entre aplaudiments i crits de reivindicació de la ciutat autònoma. Els reis els han acompanyat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i el ministre Ángel Víctor Torres. Aquests últims dies s'han desallotjat els migrants que encara hi havia a les platges i en altres zones de la ciutat.
9: 3CAT Info.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya Nord i acompanyat del seu entorn. Ho explica en una carta oberta on afirma que l'amnistia ja és una realitat i que ha arribat el moment de deixar l'exili. Fa una setmana, coincidint amb la retirada de l'ordre de detenció, ja apuntava que era urgent tornar per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder participar en els plens del Parlament Europeu. La setmana que ve, just abans del retorn, el Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia a ell, a l'expresident Carles Puigdemont i a l'exconseller Lluís Puig. L'alt tribunal va dir que acataria el que li ordenés el Constitucional i el jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar la causa. La comunicarà entre aquest divendres i dimarts que ve, però encara faltarà que la Sala Penal del Suprem firmi l'arxivament definitiu perquè l'amnistia sigui, ara sí, efectiva. Malgrat aquest escenari i que l'amnistia és a tocar, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'esperarà a tornar després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
10: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
1: El Suprem també té encarrilada l'amnistia per als exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, que estan condemnats per malversació i inhabilitats. L'amnistia també se'ls aplicarà abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions al Congrés.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El cap dels serveis d'intel·ligència britànics, l'MI5, alerta de les amenaces de Rússia i l'Iran per la seguretat del Regne Unit i també assenyala els riscos derivats de la intel·ligència artificial relacionada amb els atacs híbrids. Assegura que actualment destinen més recursos per contenir les amenaces externes que durant la Guerra Freda a Londres. Quim Olivares.
11: Rússia és la principal amenaça contra el Regne Unit. Sentim el director general de l'MI5, Ken McCallum.
12: Rússia continua sent l'agressor número 1. No és casualitat que els agressors russos intentin desestabilitzar altres països europeus en un moment en què el seu avenç militar a Ucraïna és mínim i té un cost espantós.
11: En el seu discurs anual, el director general dels serveis d'intel·ligència britànic denuncia que Rússia recorre a tàctiques que no arriben, tot i que de vegades per ben poc, a un conflicte convencional. La gran amenaça aquí al Regne Unit és la República Islàmica de l'Iran, també, amb més de 50 detinguts aquí els darrers mesos. L'MI5 també admet que la intel·ligència artificial és una amenaça real.
12: Hi ha unes capacitats que encara no s'han materialitzat, però el risc al qual dono més importància és el potencial de la IA per alterar les regles del joc d'armes biològiques existents o fins i tot de noves. Aquests riscos són reals.
11: I finalment, grups jihadistes com Al-Qaeda o Estat Islàmic continuen sent una amenaça pel Regne Unit, però també augmenta el risc del terrorisme d'extrema dreta.
1: Mentrestant, en l'última setmana, Ucraïna ha atacat 3 dels 5 centres de dades de Yandex, el Google rus. Són les primeres accions contra el sector informàtic del país després de la campanya de bombardejos contra refineries i magatzems del comerç en línia. Una campanya que ha fet col·lapsar bona part dels serveis en línia que fan servir la majoria de ciutadans del país de Rússia. Moscou, Cristina Solías.
13: Per als russos, Yandex és encara més que Google. És la seva aplicació de mapes, de correu, d'emmagatzematge al núvol, però també el seu banc, el seu servei de taxis o de menjar a domicili. I ara totes aquestes eines estan fallant. A més, es calcula que es pot trigar més de mig any a restaurar aquests 3 centres de dades. No se sap si hi haurà nous atacs i tampoc es dona cap previsió als usuaris de quan podran recuperar aquestes funcions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, no ha volgut quantificar els danys, però admet que la situació és inèdita.
14: Encara és prematur parlar de les pèrdues financeres. L'empresa és forta i poderosa. I sí, ara s'enfronta a dificultats, però està adoptant mesures urgents per abordar les conseqüències dels atacs.
13: Tot i que Volodymyr Zelensky assegura que els atacs també han desactivat bona part dels vots del Kremlin a les principals xarxes socials, els experts informàtics ho posen en dubte i adverteixen que no hi ha proves que confirmin que s'hagi danyat aquesta estratègia de desinformació digital del Kremlin.
1: Seguim en plana internacional perquè l'escalada d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen no afluixa. Aquest dimarts, l'Aràbia Saudita ha bombardejat el principal dipòsit de combustible de la capital iemenita, Sanaa, en mans dels rebels. L'atac ha deixat 2 morts. Els hutis, aliats de l'Iran, han replicat els atacs saudites, però la potència del Golf Pèrsic assegura que ha interceptat i destruït míssils que es dirigien a Riad, la capital saudita. I també han fet explotar, diuen, projectils a prop de les instal·lacions saudites d'Aramco, la principal productora de cru del món. Durant els últims dies hi ha hagut un intercanvi d'atacs entre els dos països. El més greu va afectar dissabte l'aeroport saudita de Riad i va deixar una 12ena de morts i més de 300 ferits. L'ambaixada espanyola a l'Aràbia Saudita demana prudència als espanyols que són al país i altres seus diplomàtiques, com la francesa, han desaconsellat als seus ciutadans viatjar a Riad o Jeddah si no és per motius de força major. I precisament els estudiants francesos exigeixen més esforços al govern, tot i els primers compromisos de l'executiu de fer front a la falta de professors. Aquest dimarts han sortit al carrer gairebé 500.000 d'estudiants, segons els sindicats, prop de 160.000, segons el Ministeri d'Interior. L'activista Greta Thunberg s'ha afegit a les protestes i els pròxims dies els estudiants aspiren a unir-se amb els històrics Armilles Grogues. París, Isabel Galí.
15: Nova jornada de manifestacions estudiantils, segons la Intersindical, amb gairebé 500.000 de persones protestant a tot França i la perspectiva de pujar l'aposta al govern per dissabte que ve, amb una altra manifestació al costat de les Armilles Grogues que reapareixen en aquest final de cicle macronista. La portaveu del Sindicat Nacional d'Estudiants, Sabrine Harbach, assegura que continuaran fins que el govern els doni xifres concretes d'inversió en educació.
16: No pararem fins que no hi hagi els 10.000 milions sobre la taula i les reivindicacions siguin escoltades, i encara serem més massius. Avui hi ha els estudiants de batxillerat i universitaris, els professors, bombers, agricultors. El 17 estarem amb els Armilles Grogues i amb tots els francesos i franceses. No és una qüestió d'etiquetes, els francesos ja en tenen prou.
15: Però aquesta és també una batalla pel relat, i aquesta tarda el govern ha fet públics els percentatges que cada ministeri dedica a pagar pensions. Un 32% al Ministeri d'Educació, un 30% al d'Interior i un 13% de mitjana a la resta de carteres. I a l'horitzó, una amenaça de moció de censura pel govern de Sebastián Lecornu.
1: I abans de la previsió del temps, us expliquem que el Fons Monetari Internacional ha elevat al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any, 4 dècimes més del que havia pronosticat al juliol. És, de fet, l'economia avançada que més creix, segons l'organisme, que també ha destacat la moderació de la inflació en més d'un punt per l'any que ve. L'escalada de preus passarà del 3,7% aquest any al 2,7%. L'FMI també millora els seus càlculs per a l'economia de la zona euro i a nivell global. L'economia mundial resisteix, malgrat l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà, gràcies en part al boom de la inversió en intel·ligència artificial. Ho ha explicat des de Bangkok la responsable de recerca de l'FMI, Silvana Tenreiro.
17: En primer lloc, l'encariment de l'energia i d'altres matèries primeres provocat per la guerra, que equivale a un xoc negatiu d'oferta a escala mundial, fa pujar els preus i frena l'activitat econòmica. En segon lloc, l'auge tecnològic, impulsat principalment per la intel·ligència artificial, que actua com un xoc positiu de demanda i empenya l'alça als preus i l'activitat.
1: L'FMI també alerta de l'elevat deute públic de moltes economies.
9: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres persisteix l'estabilitat atmosfèrica de dilluns i dimarts, és a dir, continuarem parlant d'un temps força bo arreu, amb presència dels bancs de boira a primera hora del matí cap a Osona, el Bages, Conca de Barberà i Terres de l'Ebre. A la resta del país, teranyines de núvols alts que emblanquinen el cel, i de cara a aquesta tarda apareixeran alguns cúmuls sobre el Pirineu, muntanyes del litoral i del prelitoral que poden tocar fins i tot als cims d'algunes muntanyes, però que en definitiva no s'espera que deixin precipitacions enlloc lloc del país. El que sí que podem esperar són temperatures altes, al voltant de 2-3 graus per sobre del que són normals per aquestes dates, màximes que s'enfilaran avui cap als 27-28 graus cap a les comarques de Girona, a la Catalunya central cap als 25-26 graus, també cap a la costa central aquests mateixos valors, cap a Ponent s'enfilarà el termòmetre cap als 28 i les més altes de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, amb 29 graus, o pràcticament tocant o fregant la xifra dels 30. Aquesta situació d'estabilitat ens acompanyarà fins divendres. El cap de setmana s'espera un canvi de temps.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més coses. L'Audiència de Barcelona jutja un pare d'acollida acusat de violar durant 4 anys seguits la menor que tenia sota la seva custòdia, que era la seva neboda. Davant del tribunal, la víctima ha detallat els fets i ha dit que quan vivien junts, el tiet l'agredia gairebé cada nit. Audiència de Barcelona, Ana Alfonso.
19: La menor estava desemparada. El seu pare biològic va morir quan ella tenia 10 anys, la mare té un grau alt de discapacitat i la nena va quedar sota tutela de la DGAIA. Al cap de 2 anys, quan en tenia 12, va anar a viure amb el seu tiet, de 37, que en va assumir l'acollida. Davant del tribunal ha explicat que el tiet la va violar repetides vegades, en algunes èpoques gairebé cada nit, fins que ella va fer 16 anys. En una declaració sense contradiccions i amb molts detalls, també ha dit que el tiet li feia prendre alcohol i cocaïna i que mai va fer servir preservatiu en les pràctiques sexuals que li feia fer. El processat només ha respost a les preguntes del seu advocat i ha negat les agressions. La fiscal l'acusa d'haver-se aprofitat de la confiança de la nena i del rol de pare que tenia. Li atribueix un delicte d'agressió sexual continuat amb penetració i li demana 12 anys de presó. El judici ha quedat vist per sentència.
9: 3CAT Info.
1: L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva sense cirurgia oberta per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major, amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i transplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
20: Habitualment, quan teníem això, teníem cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, un posoperatori tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona l'altre Pérez i el seu equip amb dues hores i dues tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
1: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. En els infants, sovint està relacionada amb factors de risc com la prematuritat, les alteracions de la coagulació o la col·locació de catèters a través del cordó umbilical durant els primers dies de vida. Segons Quintero, aquesta obstrucció pot passar desapercebuda durant anys i no manifestar-se fins a la preadolescència o l'adolescència. Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes d'un total de 24 casos.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: L'Oratori Sant Felip Neri de Barcelona acull a partir d'aquest dimarts una integral de la música d'orgue de Bach. L'organista Juan de la Rubia farà 21 concerts dedicats a aquest projecte impulsat pel Palau de la Música i la Fundació Montserrat Torrent. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Bach té més de 250 peces per a orgue i Juan de la Rubia les interpretarà totes en 21 concerts i durant 3 temporades. Cada recital està dedicat a un concepte. El d'aquesta nit ha estat Laberints i Ostinatos. De la Rubia ho explica a Catalunya Ràdio.
2: Bach té moltes peces en les quals hi han melodies que d'alguna manera es repeteixen, no? I al final és com que moltes vegades aquests laberints ens fan perdre el rumb i en canvi els ostinats ens recorden perquè estan constantment...
1: La idea d'aquests concerts és també escoltar la música. L'orgue és un instrument que acompanya la litúrgia. Per això es troba al cor, al darrere, i els espectadors seuen, miren cap endavant, a l'altar. Així que el protagonista absolut és el so. L'església barroca ajuda, a més, a escoltar Bach en el seu context i deixar-se portar per l'espiritualitat que se'n desprèn.
2: Jo crec que la música de Bach també transcendeix més enllà de les notes. És a dir, la música de Bach conté una espiritualitat universal que ens fa com entreveure que darrere d'aquella música hi ha alguna cosa que està per sobre de tots nosaltres.
1: La vintena de concerts que conté la integral de Bach, amb la col·laboració de la Palau de la Música, l'Oratori Sant Felip Neri i la Fundació Montserrat Torrent, estaran en marxa fins al 2028.
0: I Estopa publica un nou treball titulat La Maqueta.
3: No m'obligues a pintar.

0: Un disc que veurà la llum el 20 de novembre i que conté temes nous. A la maqueta, els germans de Cornellà recuperen cançons inèdites dels seus inicis, com la que sentiu, Bicho Raro. David i José Muñoz han presentat el nou treball a la Universitat de Geografia i Història de Barcelona. Han explicat que hi haurà alguns temes inèdits, però que la majoria són una recopilació de la seva feina dels últims 30 anys.
1: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de la maqueta. Tal cual estaban, que las escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
2: Dice, voy a hacer zafarrancho.
1: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
0: Del tema Bicho Raro, els germans Muñoz afegeixen.
2: Y es una canción matriz, una canción matriosca, de la que han salido varias canciones de ella.
1: Mucha gente que no la haya oído pensará, anda, esta canción la habéis cogido letras de Vino Tinto y de Tragicomedia, pero en realidad es al revés. Es una canción madre, como has dicho, y bueno, nos hace mucha ilusión que el primer single sea esto, porque yo creo que gracias a esta canción, pues yo creo que estamos aquí.
0: La gira del nou treball arrencarà el 12 de juny de l'any que ve a València, el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona i després farà parada a Madrid i Sevilla. Les entrades pels concerts de la gira es posen a la venda el 17 de novembre. I l'escriptor italià Alessandro Baricco ha inaugurat aquest dimarts al vespre la Bienal de Pensament, que fins diumenge reunirà a Barcelona un centenar de pensadors, escriptors i artistes com el nord-americà Patrick Radenkiff o l'argentina Mariana Enríquez. L'autor de novel·les com Seda o Novecento també és un gran melòman i ha conversat amb el compositor Joan Magraner sobre els orígens de la música clàssica. Ha afirmat que la història de la música clàssica és un mirall en el qual s'ha reflectit cada civilització i ha deixat clar fins a quin punt és important per ell la música a l'hora d'escriure.
3: Les meves novel·les, per una banda, són més musicals que la mitjana i això genera una relació més càlida amb el lector, més estreta, perquè més enllà de les paraules i les idees, el lector percep aquests ritmes perquè al final vivim en un món que és musical.
4: E quindi stanno con te in un mondo che è musicale.
0: Baricco ha omplert la plaça Joan Coromines del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, on més tard també ha participat l'actriu, dramaturga i escriptora Angélica Liddell per parlar de la seva trajectòria artística. La nit l'ha tancat l'actuació de la mallorquina Maria Jaume. La Bienal de Pensament es fa aquest any sota el lema Desencadenar el present i girarà al voltant de temes com la democràcia, la guerra, les desigualtats, les migracions, les identitats i les formes de vida contemporània amb la ciutat com a eix transversal.
5: Esports.
0: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Damià Aguilar.
6: El Barça guanya 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions de futbol i passa a encapçalar la classificació provisionalment. Hansi Flick, tècnic del Barça.
7: He dit a l'equip que valoro també molt el que he vist a la primera meitat. Evidentment, el Galatasaray ha tingut dues o tres opcions en aquesta primera part i han arribat perquè nosaltres hem perdut algunes pilotes, no hem pres les millors decisions durant la primera part, i això és una cosa que hem de millorar, però també valoro molt positivament que hem estat capaços de refer-nos. Era molt important en aquest estadi i en aquest ambient, i evidentment la segona part hem jugat molt millor, hem dominat el partit i ha estat molt bonic de veure.
6: S'han avançat els turcs a la primera part per mitjà de Batrakov i 5 minuts després el VAR ha anul·lat el segon dels turcs. Al descans hi arriba amb empat a 1 amb gol de Cancelo al 42. I a la segona part, sortida fulgurant del Barça amb dos gols en pocs minuts, primer Fermín al 50 i després Gordon al 53. I al 65, Adeyemi fa l'1-4. Tornem a sentir Flick.
7: El futbol tot pot canviar molt ràpid. Com ja he dit, estem orgullosos d'aquesta situació, contents, amb confiança i convicció en el nostre estil, en la manera com volem jugar. Al final, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no hem guanyat res. És al final, al maig o al juny, quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia. We win the big titles and this is we
6: are working every day for that. També de Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0, Arsenal 3, Lilla 0, Leipzig 1, PSV 0, Lens 0, Sporting de Portugal 2 i Sabà Bakú 2, Slavia de Praga 0. A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv, de la transmissió online de Catalunya Ràdio.
5: Serveix Maccabi, compta el 6, tirarà Colson de 3, final! No hi ha pròrroga, el Barça guanya, quin final, 90-87, quina manera de fer-nos patir, però ha sortit cara. Justin Robinson connecta amb el públic, que connecta amb l'equip, que connecta amb l'Eurolliga.
6: I el tècnic del Barça, Sekulić, que diu que estan millorant.
8: I believe that we are improving. We are...
7: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem, seguint el pla de partit, però també aplicant aquelles coses en què insistim i que volem que siguin part de la nostra identitat. Si som capaços d'executar-ho durant 40 minuts, crec que tindrem molts moments feliços.
6: Panter ha estat el millor blaugrana amb 19 punts. El Barça és sisè provisionalment a dues victòries del líder Panathinaikos, que ha guanyat a la pista del Partizan, 55-72. Altres resultats, Fenerbahçe 99, Žalgiris 80, Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98, Asvel 82, Estrella Roja 84 i València 97, Olympiacos 102 després de la pròrroga. A la FIBA Europe Cup, el Girona ha guanyat a la pista de l'Ostenda 76-91 amb 22 punts de Maglung pels catalans. Del mateix grup, Dinamo de Bucarest 93, Solnok-Iolay 76. A l'Eurocup, Başakşehir d'Istanbul 100, Kitzanas Manresa 88 amb 21 punts d'Alin pels catalans. Segona derrota del Manresa, en aquest cas a la pista del líder del grup. I del mateix grup, Lietkabelis 95, PAOK 86. A la Lliga Europea d'handbol, Aguasantes de Portugal 31, Freiking Granollers 32, amb 8 gols d'Adrià Figueres i 7 de Marcos Fis. L'Espart Unigirona debuta aquest dimecres a l'Eurocup femenina de bàsquet rebent l'Ostrava de República Txeca. Igualment, la Sisa Joventut de Badalona jugarà contra l'Andorra, un partit pendent de la Lliga ACB. Les pròximes hores arriba a l'Ilerna Lleida el pivot de Països Baixos, Lucas Enguessant. En futbol de segona, tot indica que el porter del Girona, Gazzaniga, no té lesió, només una sobrecàrrega al gluti dret. L'estrella de la gimnàstica artística russa, Angelina Melnikova, actual campiona europea, no podrà competir als Mundials de Rotterdam perquè els Països Baixos no li concedeixen visat, com tampoc a dues companyes. I 5 atletes russes més estan esperant visat a 4 dies de la competició, on també hi ha en joc la classificació olímpica. Després que es confirmés que Alexander Zverev acabarà l'any com a número 1 del tennis mundial, l'alemany s'ha assegurat el pas a quarts de final del Masters 1000 de Shanghai, derrotant en 3 sets el kazak Alexander Bublik.
9: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: Gabriel Rufián i Ada Colau fan pinça perquè Esquerra arribi a un acord amb els comuns de cara a les eleccions del 29N. Ara mateix tots dos són rivals perquè Colau encapçalarà la llista del Front Ampli per Barcelona i en serà la candidata a la presidència. Igual que Podem, la direcció dels republicans rebutja integrar-se a la confluència. L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre. Després de 9 anys d'exili, creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya Nord, acompanyat pel seu entorn. El Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia la setmana que ve, igual que a Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. L'advocat de l'expresident insisteix, però, que Puigdemont tornarà després de les eleccions espanyoles. L'alta velocitat entre Madrid i Barcelona no recuperarà la normalitat fins que no es retiri el comboi que es va incendiar dilluns a l'altura de Saragossa. Els retards es deuen a les limitacions de velocitat i al fet que se circula per via única per un tram de 25 quilòmetres. Les operadores estan reubicant els passatgers. Per aquest dimecres, Iriu ha suspès 4 trens, Ouigo 2 i Renfe reordenarà la seva oferta. Comissions Obreres i la UGT reclamen una pujada del salari mínim del 7% per l'any que ve fins als 1.300 euros bruts. Els sindicats majoritaris demanen apujar sous per afrontar la crisi de l'habitatge i creuen que això justifica la convocatòria de la vaga general de l'11 de novembre. Operat amb èxit un càncer de pulmó al Papa Lleó XIV. El Vaticà confirma que el nòdul detectat en les proves rutinàries era maligne i que els metges han hagut d'extirpar-li el lòbul inferior del pulmó dret. El papa continuarà ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma i ha cancel·lat la seva agenda per la setmana que ve. Els metges, però, no han aclarit encara si haurà de fer tractament. L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per les persones mortes per no haver rebut transfusions de sang. L'entitat estudia presentar una demanda col·lectiva després que l'organització hagi anunciat que permet rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. I la Morvania amb taxi de La Cubana lidera amb 9 nominacions als 32ens Premis Butaca, seguida per La mort i la primavera de La Baronal i El barquer de Julio Manrique, amb 8 cadascuna. L'organització dels premis destaca que la dansa s'hagi reconegut especialment en aquesta edició.
0: Esports.
2: El Barça guanya 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions, amb gols de Cancelo, Fermín i Adeyemi. A l'Euroliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 davant del Maccabi de Tel Aviv. El Girona guanya a Ostenda a la FIBA Europe Cup i el Manresa perd a Istanbul a l'Eurocup. I a la Lliga Europea d'handbol, victòria del Freiking Granollers a Portugal.
1: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà molt estable, solellat amb alguns núvols prims i bancs de boira a les planes interiors. A la tarda hi haurà alguns núvols sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral, del tot inofensius. L'ambient serà suau, amb les màximes més altes del país, a prop dels 30 graus.
0: 3CAT Info.
1: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra per signar un acord amb els comuns i que els dos dirigents no siguin contrincants en les eleccions del 29 de novembre. I és que Colau ha confirmat que serà la candidata del Front Ampli, però encapçalarà la llista per Barcelona, com Rufián. En un vídeo a les xarxes, l'exalcaldessa de la capital catalana ha cridat als republicans i també Podem a formular una única proposta electoral de les esquerres.
3: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
1: El candidat d'Esquerra al Congrés també ha collat el seu partit perquè arribi una entesa amb els comuns. En un missatge a les xarxes, Rufián diu que no té sentit demanar unitat a Madrid i que no n'hi hagi a Catalunya. I també diu que lluitarà fins al final per desencallar aquesta situació. Però Isaac Albert, portaveu dels republicans, ha donat la candidatura per tancada i ha assegurat que la formació no renunciarà en cap cas a les seves sigles.
4: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana.
1: Front Ampli, per cert, ha anunciat que el seu cap de llista per Madrid, que no candidat a la presidència espanyola, serà el dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado. Mentrestant, s'allunya la possibilitat d'un acord entre el conglomerat liderat per Colau i Podem. La presidenciable de la formació morada, Irene Montero, ha rebutjat integrar-se a la confluència i ha demanat que siguin els partits que la conformen els que s'acostin a Podem.
5: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: Són declaracions a Televisió Espanyola. Amb tot, veu dels diversos partits confirmen i afirmen, perdó, que les reunions entre ells continuen i que estan explorant totes les vies de col·laboració. El termini per registrar coalicions s'acaba aquest divendres.
0: 3CAT Info.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya Nord i acompanyat del seu entorn. Ho explica en una carta oberta on afirma que l'amnistia ja és una realitat i que ha arribat el moment de deixar l'exili. Fa una setmana, coincidint amb la retirada de l'ordre de detenció, ja apuntava que era urgent tornar per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder participar en els plens del Parlament Europeu. La setmana que ve, just abans del retorn, el Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia a ell, a l'expresident Carles Puigdemont i a l'exconseller Lluís Puig. L'alt tribunal va dir que acataria el que li ordenés el Constitucional i el jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar la causa. La comunicarà entre aquest divendres i dimarts que ve, però encara faltarà que la sala penal del Suprem firmi l'arxivament definitiu perquè l'amnistia sigui efectiva. Malgrat aquest escenari i que l'amnistia és educar, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'esperarà tornar després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
1: El Suprem també té encarrilada l'amnistia per als exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, que estan condemnats per malversació i inhabilitats. L'amnistia també se'ls aplicarà abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions al Congrés. Mentrestant, Salvador Illa defensa des de Brussel·les la necessitat de regular el mercat de l'habitatge. El president, que no té previst reunir-se amb Carles Puigdemont, ha arrencat el seu tercer viatge oficial a la capital europea des que va assumir el càrrec intervenint en un fòrum sobre prosperitat compartida. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: El president Illa creu que la gravetat de la crisi de l'habitatge justifica que les administracions regulin el mercat. De la mateixa manera que ho van fer, diu, durant la pandèmia per evitar acomiadaments, durant la guerra d'Ucraïna per limitar els preus de l'energia i durant la crisi del 2008 per salvar els bancs.
8: ¿Por qué no se va a hacer ahora? Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien, y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
7: I per crear prosperitat, diu que cal aprofitar les oportunitats del mercat comú europeu. Aquest dimecres, Illa culmina el seu viatge a Brussel·les amb una intervenció al Comitè de les Regions i amb diverses reunions amb dirigents de les institucions comunitàries.
1: I els sindicats majoritaris reclamen una pujada del salari mínim del 7% per l'any que ve i ho vinculen a la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. Comissions Obreres i la UGT defensen la necessitat de la convocatòria perquè per afrontar la crisi de l'habitatge, diuen, s'han de pujar els sous. Madrid, Dani Sainz de AJA.
9: Els líders de Comissions Obreres i de la UGT desvinculen la vaga de l'avançament electoral, però sí que reconeixen que la convocatòria és excepcional perquè no respon a cap reforma laboral. Tant Unai Sordo com Pepe Álvarez defensen que calia acompanyar les mobilitzacions per l'habitatge amb les seues reivindicacions salarials.
10: Somos conscientes de que esta es una huelga, una convocatoria de paro heterodoxa. Ahora mismo lo que planteamos es dar una cobertura de paro general a una movilización de carácter social.
11: Los márgenes empresariales crecen, los salarios no crecen al ritmo que deberían de crecer para cubrir las necesidades de los trabajadores. Por tanto, hay razones para movilizarse.
9: En este sentit, els sindicats volen forçar la patronal a negociar nous convenis col·lectius, ara congelats, i també reclamen al govern espanyol que apuja el salari mínim l'any que ve un 7% per sobre dels 1.300 euros al mes. Per ara, el Ministeri de Treball ha plantejat inicialment una pujada d'entre el 4% i el 5%.
0: 3CAT Info.
1: Aquest dimecres, la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continuarà amb retards importants derivats de l'incendi d'un comboi dilluns a l'altura de Saragossa. Les demores es mantindran fins que no es retiri el tren sinistrat. Els treballs de retirada i de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 km i a circular per via única en un tram de 25 km. Les operadores Irio i Ouigo han cancel·lat 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits. Els usuaris es prenen amb resignació els retards i la reubicació en nous trens. Rafael de Ribot.
12: No hi ha previsió de quan pot tornar a la normalitat el servei d'alta velocitat al corredor Figueres-Barcelona-Madrid. Aquest dimecres al matí la situació està molt complicada, però s'ha anat normalitzant progressivament durant la tarda.
13: Aquest matí he trigat gairebé una hora. Ens hem esperat una estoneta a l'andana i després a mig camí cap a Girona i gairebé una hora de retard, la qual cosa em va fer anar fatal. Ara el baixar una mica millor, però vaja, és un desastre tot això.
12: En direcció a Madrid, els trens han acumulat en retards que en molts casos han estat superiors a una hora. Entre els passatgers que arribaven a Sants, en resignació per unes demores que consideren cada cop més habituals.
14: Durante todo el trayecto ha ido un poco más lento, pues ha tardado media hora más.
15: Porque ha sido media hora la diferencia y nos suele pasar últimamente, o sea que no. Está dentro de lo habitual.
16: 45 minutos, como siempre, que cogemos el AVE últimamente.
12: Per aquest dimecres, en Renfe ha modificat els horaris de sortida d'alguns dels seus trens i manté l'oferta de doble composició. Individualment, diu la companyia, informaran els usuaris. També Irio ha suspès 4 dels convois, 2 Ouigo. En aquest cas, les empreses asseguren que han ofert als seus viatgers reubicar-los o tornar-los els diners.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. La intervenció li han fet aquest dimarts a l'Hospital Gemelli de Roma, després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. Segons el comunicat del Vaticà, la intervenció ha anat segons el que estava previst. Ha durat 90 minuts, tot i que el pontífex ha estat al quiròfan unes 3 hores. Els metges li han hagut d'extirpar l'òvul inferior del pulmó dret i en l'analítica posterior han confirmat que hi havia cèl·lules canceroses. El mateix comunicat explica que les primeres hores del postoperatori també han anat bé. Lleó XIV s'ha despertat de l'anestèsia i després d'una estona en observació ha estat traslladat a la planta 10 de l'hospital on ha sopat a la seva habitació. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat per seguir amb la seva recuperació i sotmetre's a exàmens postoperatoris. L'equip de metges no ha confirmat encara si un cop extirpat el tumor el papa haurà de fer tractament. El pontífex, de 71 anys, ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre, així que es calcula que durant una setmana farà repòs. El que sí que es manté, de moment, és el seu viatge a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que començarà el 6 de novembre. I l'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per a totes les persones que han mort per no rebre una transfusió de sang. Ho han denunciat a Catalunya Ràdio després que els sorprengués l'anunci que permet, a partir d'ara, els fidels rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. Samuel Ferrando és el president de l'Associació de Víctimes.
17: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res. Simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
1: L'organització va arribar a qualificar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot la vida. És per això que estudien presentar una demanda col·lectiva.
17: Estem fent una campanya a xarxes socials per recabar testimonis de persones que han patit per aquesta doctrina, per mirar de denunciar i de que es facin responsables dels danys i dolor que han causat, està clar.
1: Els testimonis de Jehovà tenen a Catalunya uns 40.000 fidels.
0: El temps.
1: Moment a aquesta hora de la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
9: Aquest dimecres persisteix l'estabilitat atmosfèrica de dilluns i dimarts, és a dir, continuarem parlant d'un temps força bo arreu, amb presència dels bancs de boira a primera hora del matí cap a Osona, el Bages, Conca de Barberà i Terres de l'Ebre. A la resta del país, teranyines de núvols alts que emblanquinen el cel i de cara a aquesta tarda apareixeran alguns cúmuls sobre el Pirineu, muntanyes del litoral i del prelitoral que poden tocar fins i tot als cims d'algunes muntanyes, però que en definitiva no s'espera que deixin precipitacions enlloc del país. El
18: que sí que podem esperar són temperatures altes, al voltant de 2-3 graus per sobre del que són normals per aquestes dates, màximes que s'enfilaran avui cap als 27-28 graus cap a les comarques de Girona, a la Catalunya central cap als 25-26 graus, també cap a la costa central aquests mateixos valors, cap a Ponent s'enfilarà el termòmetre cap als 28 i les més altes de Catalunya, les Terres de l'Ebre, amb 29 graus o pràcticament tocant o fregant la xifra dels 30. Aquesta situació d'estabilitat ens acompanyarà fins divendres. El cap de setmana s'espera un canvi de temps.
0: 3CAT Info.
1: Més qüestions. Acord per aprovar la Llei de Memòria Democràtica de Catalunya, que donarà un termini màxim d'un any per retirar el monument franquista a Tortosa. La norma s'aprovarà al ple del Parlament de la setmana que ve amb el suport de PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. En qüestió de dies s'activarà el compte enrere d'un any per retirar el monument de la Batalla de l'Ebre que va inaugurar el dictador. La resta de símbols franquistes que encara hi ha arreu del país s'hauran de treure en un termini màxim de 2 anys. A més d'això, la nova Llei de Memòria Democràtica de Catalunya fixa per primera vegada multes per enaltiment del franquisme o per malmetre espais de memòria. També preveu la creació d'un comitè d'experts per investigar els crims del franquisme que la justícia no ha abordat. I una recerca històrica ha posat al descobert el paper de l'única dona que va entrar amb els maquis a la Vall d'Aran en l'anomenada Operació Reconquesta, el 1944. Es tracta de Sònia Malkine. Una investigadora local ha redescobert el seu paper clau i ha seguit la seva història posterior als Estats Units. La Sofia Cabanes ens acosta la seva figura.
19: 19 d'octubre de 1944. L'agent d'enllaç Sonia Niel encapçala el comboi i guia els camions carregats d'armes i amb més de 700 guerrillers en direcció a la frontera aranesa de Pont de Rei.
20: Guiaràs el comboi i aniràs amb el primer camió i aquí tens el permís per passar la frontera. Em vaig sentir com John Wayne, 700 homes amb armes i tots cap a Espanya. Déu meu, quina aventura!
19: Esta és la seua veu en una entrevista realitzada pel Museu Militar de l'Estat de Nova York. No obstant, el seu paper transcendental en esta operació ha passat completament desapercebut fins ara. Qui l'ha redescobert ha estat l'investigador Joan Carles Riera i Socasau, fill de Bussost.
21: La importància de Sonia Malkine jo considero que és vital perquè hagués un pes important.
19: Malkine acabaria els seus dies a Nova York i ara està enterrada al cementeri d'artistes de Woodstock. Ha estat gràcies a la cessió per part de la família de les seues memòries i documents que la història de Malkine ha pogut ser contada 82 anys més tard a Bussost i ara es posarà en context en la propera recreació històrica sobre els maquis que celebrarà el municipi este dissabte 17 d'octubre.
0: Trescat Info.
1: Denúncia del cap de la policia local de Ripoll a l'Ajuntament per no reconèixer-li la categoria professional d'inspector. Això mentre des de Junts per Ripoll demanen la revisió d'ofici del procés de selecció que va nomenar com a agent interina del cos la filla de l'alcaldessa Sílvia Oriols. Girona, Maria Rovira.
22: En la denúncia, Francesc Campayo exposa que no se li reconeix la categoria professional ni el sou, tot i que fa 9 mesos que exerceix les funcions d'inspector i compleix els requisits de la plaça que va guanyar. La va presentar la denúncia divendres en un jutjat de Girona, segons ha avançat El País, per manca de resposta a un requeriment presentat al juny perquè se li regularitzés la situació. També ha presentat una queixa a la síndica de Greuges perquè investigués si és víctima de represàlies per haver presentat aquest requeriment. I també sobre la policia local, des de Junts per Ripoll, han demanat a l'Ajuntament que revisi d'ofici el procés de selecció de 2 agents interins, un dels quals la filla de l'alcaldessa. Ho explica el regidor de Junts per Ripoll, Ferran Raigón.
23: Assessorats d'aquests juristes que hem treballat conjuntament i hem revisat tot aquest tema, hem vist que, evidentment, hi ha un seguit d'irregularitats i, per tant, abans d'anar cap als tribunals, el que estem demanant és que des de l'Ajuntament de Ripoll es pugui fer aquesta revisió per determinar si tot el procediment és nul de ple dret o si no ho és.
22: Els 3 regidors del partit demanen que l'Ajuntament revisi els actes administratius del procés amb les garanties legals i la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: The End of It, una superproducció futurista internacional amb participació catalana i dirigida per una noia de Reus instal·lada a Londres, entra en competició al Festival de Sitges. És l'òpera prima de Maria Martínez Bayona, que ja va presentar el film a Canes i ara arriba acompanyada d'una de les seves actrius protagonistes, Noomi Rapace. Sitges, Marc Garriga.
2: Noomi Rapace va ser la Lisbeth Salander original de la saga sueca, ha participat a la franquícia d'Alien i ha rodat amb Brian De Palma o Ridley Scott. En declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat que quan li van presentar el projecte se'n va enamorar de seguida.
3: Crec que va ser una combinació entre la Maria i el seu guió. La Maria és una directora jove, molt reflexiva i sàvia, i el guió aprofundeix en temes que crec que ens preocupen a tots avui dia. I m'encanta sumar-me a projectes que et fan tenir la sensació que seran rellevants i necessaris. I també, d'alguna manera, perillosos, perquè parlen de la mortalitat o immortalitat, la recerca de la joventut, la bellesa, la vanitat...
2: En un planeta on només mor qui vol, el seu personatge té 80 anys i segueix comportant-se com un adolescent. I creu que no estem tan lluny de crear una societat similar a la que mostra el film.
3: It's like nothing is real anymore. Sembla com si res fos real ja. És aquesta sensació que res no importa, que és terrible. Perquè si pots viure per sempre, quina és l'urgència de viure? Si tens una quantitat infinita d'anys davant teu, aleshores el dia a dia, l'ara, no té cap importància, oi? I això m'espanta. Crec que és millor viure l'avui.
2: The End of It, que també compta en el repartiment amb Rebecca Hall o Gael García Bernal, s'estrenarà al febrer.

0: L'amor venia en taxi de la cubana amb 9 nominacions, lidera els 32ens premis Butaca, seguida de La mort i la primavera de La baronal, que es va veure al TNC, i El barquer, dirigida per Julio Manrique al Teatre Lliure, totes dues amb 8 nominacions. Completen el grup de muntatges més destacats La corona d'espines i Una festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna. I Com vaig aprendre a conduir, Gegant, El mestre Margarita, El fill, Tarsius, Faula i No, amb 4 nominacions. En la categoria de direcció competeixen Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí, mentre que en la d'interpretació estan nominats Josep Maria Pous, Francesc Garrido, Àngels Gunyalons i Marta Angelat. També destaquen noms com els de escenògrafs com Lluc Castells, Max Graenzel i Sebastià Brossa, o els equips artístics de La cubana i La mort i la primavera. La directora dels premis, Glòria Cid, valora que es reconegui especialment la dansa.
1: Per primera vegada, un espectacle de dansa té 8 nominacions, no només en les categories pròpies de dansa, de coreografia o millor espectacle, sinó també en categories tècniques. I això ens fa especial il·lusió, perquè la dansa sempre té menys representació en els Premis Butaca, i en aquest cas, en aquest any, doncs realment és un reconeixement al món de la dansa d'aquest país.
0: La gala de lliurament dels guardons tindrà lloc el 23 de novembre al Pavelló d'Esports de Premià de Mar. I el grup Enderroc ha celebrat aquesta nit la publicació del número 400 de la revista musical amb una festa a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona. Es tracta d'una edició especial que recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI, presentats en ordre cronològic, des de Rússia, d'Antònia Font, del 2000, fins a Paco Deluxe, de Triquell, del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria, d'Antònia Font, amb un article del periodista Jordi Bianchotto. Ens ho explica Lluís Gendrau, president del grup Enderroc.
2: La idea era celebrar els 400 números d'Enderroc amb un número d'aquells que són antològics. Per fer-ho hem citat a 50 periodistes d'arreu del país i els hem demanat allò, els 50 millors discos d'aquests últims 25 anys. A partir d'aquí hem fet una llista de 400, però sobretot hi ha un top 50 discos que són de referència.
0: De la seva banda, la revista del mateix grup, 440 Clàssica Jazz, ha tret el número 100 amb ressenyes dels 100 millors compositors catalans de totes les èpoques. Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Damià Aguilar.
3: El Barça guanya 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions de Futbol i passa a encapçalar la classificació provisional. Pedri a Movistar Plus.
4: Creo que la primera parte teníamos el balón, pero nos precipitábamos muchas veces en dar el último pase, pero bueno, cuando se ponen por delante con el ambiente que tienen es muy complicado, pero me quedo con la reacción del equipo, cómo hemos salido en la segunda parte, creo que ha sido espectacular.
3: S'han avançat els turcs a la primera part per mitjà de Batrakov i 5 minuts després el VAR ha anul·lat el segon dels turcs. El descans hi arriba amb empat a 1, amb gol de Cancelo al 42. A la segona part, sortida fulgurant del Barça, amb dos gols en pocs minuts. Primer Fermín al 50 i després Gordon al 53 i al 65. Adeyemi fa l'1-4.
5: Pilota de Lamine, la deixa cap a Gabriel Jesús, pilota per Adeyemi, xuta Adeyemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Karim Adeyemi s'apunta a la festa! Karim Adeyemi, que sempre que li cau una la fum dins.
3: També a la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0, Arsenal 3, Lille 0, Leipzig 1, PSV 0, Lens 0, Sporting de Portugal 2 i Sababacú 2, Slavia de Praga 0. El Real Madrid jugarà aquest dimecres al camp de la Roma. Mourinho, que no havia comparegut després del partit contra el Villarreal, insisteix que es refia de tots els àrbitres.
6: Me fio de todos los árbitros. Única cosa que me hace, como se dice, hacer así al nariz es cuando por norma se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido. Este es el único tipo de cosa que no me hace confortable.
7: 3CAT Info.
3: A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv, de la transmissió online de Catalunya Ràdio.
8: Aquí tenim a Robinson, ja té dos jugadors a sobre. Bé. Panther, sol. Obre per a Parra, vinga. 11, 10, el partit empatat. 9, l'hora de la veritat per evitar la pròrroga i que el Barça guanyi. 8, 7, 6, 5, Robinson. Se la juga de 3! Triple! Ha sortit cara, però espera't. Queda 1.6.
3: Sekulic, el tècnic del Barça, creu que estan millorant.
9: I believe that we are improving. We are...
10: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem, seguint el pla de partit, però també aplicant aquelles coses en què insistim i que volem que siguin part de la nostra identitat. Si som capaços d'executar-ho durant 40 minuts, crec que tindrem molts moments feliços.
3: Panther ha estat el millor blaugrana amb 19 punts. El Barça és sisè provisionalment a dues victòries del líder Panathinaikos, que ha guanyat 55-72 a la pista del Partizan. El Baskonia ha perdut 79-93 amb el Dubai. El Real Madrid ha guanyat a Milà 89-98. I l'Estrella Roja a la pista de l'Asbel, 82-84. A la FIBA Europe Cup, el Girona ha guanyat 76-91 a la pista de l'Ostenda belga, amb 22 punts de Maglum pels catalans. A l'Eurocup, Batxeixeir d'Istanbul 100, Kitzanas Manresa amb 88, amb 21 punts d'Allen pels catalans. Segona derrota del Manresa, en aquest cas a la pista del líder del grup. I a la Lliga Europea d'handbol, Aguasantes de Portugal 31, Freiking Granollers 32, amb 8 gols d'Adrià Figueres i 7 de Marcos Fis. L'Espar Uni Girona debuta aquest dimecres a l'Eurocup femenina de bàsquet rebent l'Ostrava Txec. Aquest dimarts només s'han entrenat 9 jugadores. Laura Quevedo s'ha d'operar de fascitis plantar. I a Iana Martín li han de repetir la ressonància. El tècnic Íñiguez ha fet una roda de premsa dura contra les jugadores.
11: Sé que és un reto.

0: els anys 2020-2021. En futbol de segona, tot indica que el porter del Girona, Gazzaniga, no té lesió, només una sobrecàrrega al gluti dret. I la Fórmula 1 ha signat un contracte de 10 anys per organitzar curses a Ruanda a partir del 2030.
1: Són dos quarts d'una.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que Gabriel Rufián i Ada Colau fan pinça perquè Esquerra arribi a un acord amb els comuns de cara a les eleccions del 29-N. Ara mateix tots dos són rivals perquè Colau encapçalarà la llista del Front Ampli per Barcelona i en serà la candidata a la presidència. Igual que Podem, la direcció dels republicans rebutja integrar-se en la confluència. I l'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre, després de 9 anys d'exili, creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya Nord, acompanyat pel seu entorn. El Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia la setmana que ve, igual que a Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. L'advocat de l'expresident insisteix que Puigdemont tornarà després de les eleccions espanyoles. I de seguida us explicarem que el govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial. Els serveis secrets britànics situen Rússia i l'Iran com les màximes amenaces externes per al Regne Unit i alerten dels riscos del mal ús de la intel·ligència artificial i del creixement del terrorisme d'extrema dreta. El cap de l'MI5 diu que destinen ara més recursos per garantir la seguretat que durant la Guerra Freda. I la música d'orgue de Bach acull des d'aquest dimarts una integral a l'oratori de Sant Felip Neri de Barcelona. L'organista Juan de la Rubia farà un total de 21 concerts dedicats a aquest projecte que impulsen el Palau de la Música i la Fundació Montserrat Torrent. Als esports, què destaquem, Damià?
1: Que el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions de Futbol, amb gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, i encapçala provisionalment la classificació.
0: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà molt estable, assolellat amb alguns núvols prims i bancs de boira a les planes interiors. A la tarda hi haurà alguns núvols sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral, però seran del tot inofensius. L'ambient serà suau, amb les màximes més altes del país, a prop dels 30 graus. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra per signar un acord amb els comuns i que els dos dirigents no siguin contrincants en les eleccions del 29 de novembre. I és que Colau ha confirmat que serà la candidata del Front Ampli, però encapçalant la llista per Barcelona, com Rufián. En un vídeo a les xarxes, l'exalcaldessa de la capital catalana ha cridat els republicans i també Podem a formular una única proposta electoral de les esquerres.
2: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
0: El candidat d'Esquerra al Congrés també ha cuidat el seu partit perquè arriba una entesa amb els comuns. En un missatge a les xarxes, Rufián diu que no té sentit demanar unitat a Madrid i que no n'hi hagi a Catalunya i que lluitarà fins al final per desencallar la situació. Però Isaac Albert, portaveu dels republicans, ha donat la candidatura per tancada i ha assegurat que la formació no renunciarà en cap cas a les seves sigles.
3: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluint les sigles d'Esquerra Republicana.
0: El Front Ampli, per cert, ha anunciat que el seu cap de llista per Madrid, que no candidat a la presidència espanyola, aquesta serà de Colau, serà el dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado. Mentrestant, s'allunya la possibilitat d'un acord entre el conglomerat liderat per Colau i Podem. La presidenciable de la formació morada, Irene Montero, ha rebutjat integrar-se a la confluència i ha demanat que siguin els partits que la conformen els que s'acostin a Podem.
4: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
0: Són declaracions a Televisió Espanyola.

0: Amb tot, veus dels diversos partits afirmen que les reunions entre ells continuen i que estan explorant totes les vies de col·laboració. El termini per registrar coalicions s'acaba aquest divendres. I mentrestant, abans de veure què passa amb aquestes coalicions, el que sí que sabem és que la campanya s'ha embolicat per la llei de nets. Els experts alerten que els afectats no ho tenen fàcil.
1: Además de l'asombro, que lo que se exige son situaciones impracticables. Podríamos decir que la misma gente que excluyó a nuestros padres y abuelos es la misma gente que hoy nos impide, nos pone trabas para poder votar.
0: I és que el govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través d'aquesta norma, però assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment la suspensió. El PP, en canvi, celebra la decisió judicial. Madrid, Laura Estrada.
2: La ministra portaveu, Elma Saiz, ja diu que l'advocacia de l'Estat estudia un recurs davant del Constitucional.
3: Como saben, el gobierno siempre acata las resoluciones, pero me va a permitir, bueno, pues que en este momento acabamos de conocerla y se está analizando.
2: L'executiu assumeix que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment contra la suspensió del vot. I en aquesta mateixa línia s'ha pronunciat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio el professor de Dret Administratiu de la UDG, Josep Maria Aguirre.
4: La batalla jurídica està servida, no? La veurem en els propers dies, veurem quines accions exerceix, sigui l'advocacia, la fiscalia o qualsevol dels afectats, i mitjançant quines vies es pot arribar al Tribunal Constitucional, que en qualsevol dels casos estic segur que acabarà resolent sobre aquest tema.
2: Per la seva banda, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Radio, ha celebrat la decisió del Suprem.
5: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del techo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
2: Ara el temps corre contra rellotge pels afectats per aquesta suspensió del Suprem, que en temps rècord haurien de poder acreditar que els seus avis van ser exiliats. Una situació que veuen molt difícil tant experts com també des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. Adriana Garriz n'és integrant.
1: Prácticamente imposible. Les diría que de 20 casos habrá uno que tenga un pequeño dato.
2: Creu que la dificultat de tot plegat és que s'ha de mirar cas a cas.
0: Tot plegat mentre el rei Felip VI ha defensat des de Ceuta la sobirania espanyola de la ciutat autònoma. És la primera vegada que el monarca trepitja la ciutat des de l'inici de la crisi migratòria fa 2 mesos i mig i en un discurs contundent també ha demanat unitat a les forces polítiques i ha apel·lat a les institucions europees per defensar les fronteres.
6: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España. Es tiempo de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado estemos sin fisuras.
0: Ceuta no rebia la visita del cap d'estat espanyol des de feia 19 anys. Milers de persones han rebut els monarques entre aplaudiments i crits de reivindicació de la ciutat autònoma. Els reis els han acompanyat al president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i al ministre Ángel Víctor Torres. Aquests últims dies s'han desallotjat els migrants que encara hi havia a les platges i en altres zones de la ciutat.
7: 3Cat Info.
0: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya Nord i acompanyat del seu entorn. Ho explica en una carta oberta on afirma que l'amnistia ja és una realitat i que ha arribat el moment de deixar l'exili. Fa una setmana, coincidint amb la retirada de l'ordre de detenció, ja apuntava que era urgent tornar per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder participar en els plens del Parlament Europeu. La setmana que ve, just abans del retorn, el Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia a ell, a l'expresident Carles Puigdemont i a l'exconseller Lluís Puig. L'alt tribunal va dir que acataria el que li ordenés el Constitucional i el jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar la causa. La comunicarà entre aquest divendres i dimarts que ve, però encara faltarà que la sala penal del Suprem firmi l'arxivament definitiu perquè l'amnistia sigui ara sí efectiva. Malgrat aquest escenari i que l'amnistia és a tocar, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'esperarà a tornar després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
8: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido, y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
0: El Suprem també té encarrilada l'amnistia per als exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, que estan condemnats per malversació i inhabilitats. L'amnistia també se'ls aplicarà abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions al Congrés.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El cap dels serveis d'intel·ligència britànics, l'MI5, alerta de les amenaces de Rússia i l'Iran per la seguretat del Regne Unit i també assenyala els riscos derivats de la intel·ligència artificial relacionada amb els atacs híbrids. Assegura que actualment destinen més recursos per contenir les amenaces externes que durant la Guerra Freda a Londres. Quim Olivares.
9: Rússia és la principal amenaça contra el Regne Unit. Sentim el director general de l'MI5, Ken McCallum.
10: Rússia continua sent l'agressor número 1. No és casualitat que els agressors russos intentin desestabilitzar altres països europeus en un moment en què el seu avenç militar a Ucraïna és mínim i té un cost espantós.
9: En el seu discurs anual, el director general dels serveis d'intel·ligència britànic denuncia que Rússia recorre a tàctiques que no arriben, tot i que de vegades per ben poc, a un conflicte convencional. La gran amenaça aquí al Regne Unit és la República Islàmica de l'Iran, també, amb més de 50 detinguts aquí els darrers mesos. L'MI5 també admet que la intel·ligència artificial és una amenaça real.
10: Hi ha unes capacitats que encara no s'han materialitzat, però el risc al qual dono més importància és el potencial de la IA per alterar les regles del joc d'armes biològiques existents o fins i tot de noves. Aquests riscos són reals.
9: I finalment, grups jihadistes com Al-Qaeda o Estat Islàmic continuen sent una amenaça pel Regne Unit, però també augmenta el risc del terrorisme d'extrema dreta.
0: Mentrestant, en l'última setmana, Ucraïna ha atacat 3 dels 5 centres de dades de Yandex, el Google rus. Són les primeres accions contra el sector informàtic del país després de la campanya de bombardejos contra refineries i magatzems del comerç en línia. Una campanya que ha fet col·lapsar bona part dels serveis en línia que fan servir la majoria de ciutadans del país de Rússia. Moscou, Cristina Solies.
11: Per als russos, Yandex és encara més que Google. És la seva aplicació de mapes, de correu, d'emmagatzematge al núvol, però també el seu banc, el seu servei de taxis o de menjar a domicili. I ara totes aquestes eines estan fallant. A més, es calcula que es pot trigar més de mig any a restaurar aquests 3 centres de dades. No se sap si hi haurà nous atacs i tampoc es dona cap previsió als usuaris de quan podran recuperar aquestes funcions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, no ha volgut quantificar els danys, però admet que la situació és inèdita.
12: Encara és prematur parlar de les pèrdues financeres. L'empresa és forta i poderosa. I sí, ara s'enfronta a dificultats, però està adoptant mesures urgents per abordar les conseqüències dels atacs.
11: Tot i que Volodymyr Zelensky assegura que els atacs també han desactivat bona part dels vots del Kremlin a les principals xarxes socials, els experts informàtics ho posen en dubte i adverteixen que no hi ha proves que confirmin que s'hagi danyat aquesta estratègia de desinformació digital del Kremlin.
0: Seguim en plana internacional perquè l'escalada d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen no afluixa. Aquest dimarts, l'Aràbia Saudita ha bombardejat el principal dipòsit de combustible de la capital iemenita, Sanà, en mans dels rebels. L'atac ha deixat 2 morts. Els hutis, aliats de l'Iran, han replicat els atacs saudites, però la potència del Golf Pèrsic assegura que ha interceptat i destruït míssils que es dirigien a Riad, la capital saudita. I també han fet explotar, diuen, projectils a prop de les instal·lacions saudites d'Aramco, la principal productora de cru del món. Durant els últims dies hi ha hagut un intercanvi d'atacs entre els dos països. El més greu va afectar dissabte l'aeroport saudita de Riad i va deixar una 12ena de morts i més de 300 ferits. L'ambaixada espanyola a l'Aràbia Saudita demana prudència als espanyols que són al país i altres seus diplomàtiques, com la francesa, han desaconsellat als seus ciutadans viatjar a Riad o Gida, si no és per motius de força major. I precisament els estudiants francesos exigeixen més esforços al govern, tot i els primers compromisos de l'executiu de fer front a la falta de professors. Aquest dimarts han sortit al carrer gairebé 500.000 d'estudiants, segons els sindicats, prop de 160.000, segons el Ministeri d'Interior. L'activista Greta Thunberg s'ha afegit a les protestes i els pròxims dies Els estudiants aspiren a unir-se amb els històrics Armilles Grogues. París, Isabel Galí.
13: Nova jornada de manifestacions estudiantils, segons la Intersindical, amb gairebé 500.000 de persones protestant a tot França i la perspectiva de pujar l'aposta al govern per dissabte que ve, amb una altra manifestació al costat de les Armilles Grogues que reapareixen en aquest final de cicle macronista. La portaveu del Sindicat Nacional d'Estudiants, Sabrine Harbach, assegura que continuaran fins que el govern els doni xifres concretes d'inversió en educació.
14: No pararem fins que no hi hagi els 10.000 milions sobre la taula i les reivindicacions siguin escoltades, i encara serem més massius. Avui hi ha els estudiants de batxillerat i universitaris, els professors, bombers, agricultors. El 17 estarem amb els Armilles Grogues i amb tots els francesos i franceses. No és una qüestió d'etiquetes, els francesos ja en tenen prou.
13: Però aquesta és també una batalla pel relat, i aquesta tarda el govern ha fet públics els percentatges que cada ministeri dedica a pagar pensions. Un 32% al Ministeri d'Educació, un 30% al d'Interior i un 13% de mitjana a la resta de carteres. I a l'horitzó, una amenaça de moció de censura pel govern de Sebastián Lecornu.
0: I abans de la previsió del temps, us expliquem que el Fons Monetari Internacional ha elevat el 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any, 4 dècimes més del que havia pronosticat el juliol. És, de fet, l'economia avançada que més creix, segons l'organisme, que també ha destacat la moderació de la inflació en més d'un punt per l'any que ve. L'escalada de preus passarà del 3,7% aquest any al 2,7%. L'FMI també millora els seus càlculs per a l'economia de la zona euro i a nivell global. L'economia mundial resisteix, malgrat l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà, gràcies, en part, al boom de la inversió en intel·ligència artificial. Ho ha explicat des de Bangkok la responsable de recerca de l'FMI, Silvana Tenreiro.
15: En primer lloc, l'encariment de l'energia i d'altres matèries primeres provocat per la guerra, que equival a un xoc negatiu d'oferta a escala mundial, fa pujar els preus i frena l'activitat econòmica. En segon lloc, l'auge tecnològic, impulsat principalment per la intel·ligència artificial, que actua com un xoc positiu de demanda i empenya a l'alça els preus i l'activitat.
0: L'FMI també alerta de l'elevat deute públic de moltes economies.
7: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest dimecres persisteix l'estabilitat atmosfèrica de dilluns i dimarts, és a dir, continuarem parlant d'un temps força bo arreu, amb presència dels bancs de boira a primera hora del matí cap a Osona, el Bages, Conca de Barberà i Terres de l'Ebre. A la resta del país, teranyines de núvols alts que emblanquinen el cel, i de cara a aquesta tarda apareixeran alguns cúmuls sobre el Pirineu, muntanyes del litoral i del prelitoral que poden tocar fins i tot als cims d'algunes muntanyes, però que en definitiva no s'espera que deixin precipitacions en lloc del país. El que sí que podem esperar són temperatures altes, al voltant de 2-3 graus per sobre del que són normals per aquestes dates, màximes que s'enfilaran avui cap als 27-28 graus cap a les comarques de Girona, a la Catalunya central cap als 25-26 graus, també cap a la costa central aquests mateixos valors, cap a Ponent s'enfilarà el termòmetre cap als 28 i les més altes de Catalunya, les Terres de l'Ebre, amb 29 graus o pràcticament tocant o fregant la xifra dels 30. Aquesta situació d'estabilitat ens acompanyarà fins divendres. El cap de setmana s'espera un canvi de temps.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. L'Audiència de Barcelona jutja un pare d'acollida acusat de violar durant 4 anys seguits la menor que tenia sota la seva custòdia, que era la seva neboda. Davant del tribunal, la víctima ha detallat els fets i ha dit que quan vivien junts, el tiet l'agredia gairebé cada nit. Audiència de Barcelona, Ana Alfonso.
17: La menor estava desemparada. El seu pare biològic va morir quan ella tenia 10 anys, la mare té un grau alt de discapacitat i la nena va quedar sota tutela de la DGAIA. Al cap de 2 anys, quan en tenia 12, va anar a viure amb el seu tiet de 37, que en va assumir l'acollida. Davant del tribunal ha explicat que el tiet la va violar repetides vegades, en algunes èpoques gairebé cada nit, fins que ella va fer 16 anys. En una declaració sense contradiccions i amb molts detalls, també ha dit que el tiet li feia prendre alcohol i cocaïna i que mai va fer servir preservatiu en les pràctiques sexuals que li feia fer. El processat només ha respost a les preguntes del seu advocat i ha negat les agressions. La fiscal l'acusa d'haver-se aprofitat de la confiança de la nena i del rol de pare que tenia. Li atribueix un delicte d'agressió sexual continuat amb penetració i li demana 12 anys de presó. El judici ha quedat vist per sentència.
7: 3CAT Info.
0: L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva sense cirurgia oberta per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major, amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i transplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
18: Habitualment, quan teníem això, teníem una cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, una posoperadora i tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el Tra Pérez i el seu equip amb 2 hores i 2 tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
0: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. En els infants, sovint està relacionada amb factors de risc com la prematuritat, les alteracions de la coagulació o la col·locació de catèters a través del cordó umbilical durant els primers dies de vida. Segons Quintero, aquesta obstrucció pot passar desapercebuda durant anys i no manifestar-se fins a la preadolescència o l'adolescència. Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes d'un total de 24 casos.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: L'Oratori Sant Felip Neri de Barcelona acull a partir d'aquest dimarts una integral de la música d'orgue de Bach. L'organista Juan de la Rubia farà 21 concerts dedicats a aquest projecte impulsat pel Palau de la Música i la Fundació Montserrat Torrent. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Bach té més de 250 peces per a orgue i Juan de la Rubia les interpretarà totes en 21 concerts i durant 3 temporades. Cada recital està dedicat a un concepte. El d'aquesta nit ha estat Laberints i Ostinatos. De la Rubia ho explica a Catalunya Ràdio.
2: Bach té moltes peces en les quals hi han melodies que d'alguna manera es repeteixen, no? I al final és com que moltes vegades aquests laberints ens fan perdre el rumb i, en canvi, els ostinats ens recorden perquè estan constantment...
1: La idea d'aquests concerts és també escoltar la música. L'orgue és un instrument que acompanya la litúrgia. Per això es troba al cor, al darrere, i els espectadors seuen, miren cap endavant, a l'altar. Així que el protagonista absolut és el so. L'església barroca ajuda, a més, a escoltar Bach en el seu context i deixar-se portar per l'espiritualitat que se'n desprèn.
2: Jo crec que la música de Bach també transcendeix més enllà de les notes. És a dir, la música de Bach conté una espiritualitat universal que ens fa com entreveure que darrere d'aquella música hi ha alguna cosa que està per sobre de tots nosaltres.
1: La vintena de concerts que conté la integral de Bach, amb la col·laboració de la Palau de la Música, l'Oratori Sant Felip Neri i la Fundació Montserrat Torrent, estaran en marxa fins al 2028.
0: I Estopa publica un nou treball titulat La Maqueta.

0: Un disc que veurà la llum el 20 de novembre i que conté temes nous. A la maqueta, els germans de Cornellà recuperen cançons inèdites dels seus inicis, com la que sentiu, Bicho Raro. David i José Muñoz han presentat el nou treball a la Universitat de Geografia i Història de Barcelona. Han explicat que hi haurà alguns temes inèdits, però que la majoria són una recopilació de la seva feina dels últims 30 anys.
1: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de la maqueta. Tal cual estaban, que la escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
2: Zafarrancho.
1: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
0: Del tema Bicho Raro, els germans Muñoz afegeixen.
2: Y es una canción matriz, una canción matriosca, de la que han salido varias canciones de ella.
1: Mucha gente que no la haya oído pensará, anda, esta canción la habéis cogido letras de Vinotinto y de Tragicomedia, pero en realidad es al revés. Es una canción madre, como has dicho, y bueno, nos hace mucha ilusión que el primer single sea esto, porque yo creo que gracias a esta canción, pues hemos, yo creo que estamos aquí.
0: La gira del nou treball arrencarà el 12 de juny de l'any que ve a València, el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona i després farà parada a Madrid i Sevilla. Les entrades pels concerts de la gira es posen a la venda el 17 de novembre. I l'escriptor italià Alessandro Baricco ha inaugurat aquest dimarts al vespre la Bienal de Pensament, que fins diumenge reunirà a Barcelona un centenar de pensadors, escriptors i artistes com el nord-americà Patrick Radenkiv o l'argentina Mariana Enríquez. L'autor de novel·les com Seda o Novecento també és un gran melòman i ha conversat amb el compositor Joan Magraner sobre els orígens de la música clàssica. Ha afirmat que la història de la música clàssica és un mirall en el qual s'ha reflectit cada civilització i ha deixat clar fins a quin punt és important per ell la música a l'hora d'escriure.
3: Les meves novel·les, per una banda, són més musicals que la mitjana i això genera una relació més càlida amb el lector, més estreta, perquè més enllà de les paraules i les idees, el lector percep aquests ritmes, perquè al final vivim en un món que és musical.
4: E quindi stanno con te in un mondo che è musicale.
0: Baricco ha omplert la plaça Joan Coromines del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, on més tard també ha participat l'actriu, dramaturga i escriptora Angélica Liddell per parlar de la seva trajectòria artística. La nit l'ha tancat l'actuació de la mallorquina Maria Jaume. La Bienal de Pensament es fa aquest any sota el lema Desencadenar el present i girarà al voltant de temes com la democràcia, la guerra, les desigualtats, les migracions, les identitats i les formes de vida contemporània amb la ciutat com a eix transversal.
5: Esports.
0: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Damià Aguilar.
6: El Barça guanya 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions de futbol i passa a encapçalar la classificació provisionalment. Hansi Flick, tècnic del Barça.
7: He dit a l'equip que valoro també molt el que he vist a la primera meitat. Evidentment, el Galatasaray ha tingut dues o tres opcions en aquesta primera part i han arribat perquè nosaltres hem perdut algunes pilotes, no hem pres les millors decisions durant la primera part i això és una cosa que hem de millorar, però també valoro molt positivament que hem estat capaços de refer-nos. Era molt important en aquest estadi i en aquest ambient i, evidentment, la segona part hem jugat molt millor. Hem dominat el partit i ha estat molt bonic de veure.
6: S'han avançat els turcs a la primera part per mitjà de Batrakov i 5 minuts després el VAR ha anul·lat el segon dels turcs. Al descans hi arriba amb empat a 1, amb gol de Cancelo al 42. I a la segona part, sortida fulgurant del Barça amb dos gols en pocs minuts, primer Fermín al 50 i després Gordon al 53. I al 65, Adeyemi fa l'1-4. Tornem a sentir Flick.
7: El futbol tot pot canviar molt ràpid. Com ja he dit, estem orgullosos d'aquesta situació, contents, amb confiança i convicció en el nostre estil, en la manera com volem jugar. Al final, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no hem guanyat res. És al final, al maig o al juny, quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
6: També de Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0, Arsenal 3, Lilla 0, Leipzig 1, PSV 0, Lens 0, Sporting de Portugal 2 i Sabà Bakú 2, Slavia de Praga 0. A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv, de la transmissió online de Catalunya Ràdio.
5: Serveix Maccabi, compta el 6, tirarà Colson de 3, final! No hi ha pròrroga, el Barça guanya, quin final, 90-87, quina manera de fer-nos patir, però ha sortit cara. Justin Robinson connecta amb el públic, que connecta amb l'equip, que connecta amb l'Eurolliga.
6: I el tècnic del Barça, Sekulić, que diu que estan millorant.
8: I believe that we are improving. We are...
7: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem, seguint el pla de partit, però també aplicant aquelles coses en què insistim i que volem que siguin part de la nostra identitat. Si som capaços d'executar-ho durant 40 minuts, crec que tindrem molts moments feliços.
6: Panter ha estat el millor blaugrana amb 19 punts. El Barça és sisè provisionalment a dues victòries del líder Panathinaikos, que ha guanyat a la pista del Partizan, 55-72. Altres resultats, Fenerbahçe 99, Žalgiris 80, Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98, Asvel 82, Estrella Roja 84 i València 97, Olympiacos 102 després de la pròrroga. A la FIBA Europe Cup, el Girona ha guanyat a la pista de l'Ostende 76-91 amb 22 punts de Maglung pels catalans. Del mateix grup, Dinamo de Bucarest 93, Solnok Yolai 76. A l'Eurocup, Başakşehir d'Istanbul 100, Kitzanas Manresa 88 amb 21 punts d'Alin pels catalans. Segona derrota del Manresa, en aquest cas a la pista del líder del grup. I del mateix grup, Liet Cabelis, 95, PAOK, 86. A la Lliga Europea d'handbol, Aguasantes de Portugal, 31, Freiking Granollers, 32, amb 8 gols d'Adrià Figueres i 7 de Marcos Fis. L'Espar Unigirona debuta aquest dimecres a l'Eurocup femenina de bàsquet, rebent l'Ostrava de República Txeca. Igualment, la Sisa Joventut de Badalona jugarà contra l'Andorra, un partit pendent de la Lliga ACB. Les pròximes hores arriba a l'Ilerna Lleida el pivot de Països Baixos, Lucas Enguessan. En futbol de segona, tot indica que el porter del Girona, Gazzaniga, no té lesió, només una sobrecàrrega al gluti dret. L'estrella de la gimnàstica artística russa, Angelina Melnikova, actual campiona europea, no podrà competir als Mundials de Rotterdam perquè els Països Baixos no li concedeixen visat, com tampoc a dues companyes. I cinc atletes russes més estan esperant visat a 4 dies de la competició, on també hi ha en joc la classificació olímpica. Després que es confirmés que Alexander Zverev acabarà l'any com a número 1 del tenis mundial, l'alemany s'ha assegurat el pas a quarts de final del Masters 1000 de Shanghai, derrotant en 3 sets el kazakh Alexander Bublik.
9: Trescat Info.

0: Es la una.
1: Gabriel Rufián i Ada Colau fan pinça perquè Esquerra arribi a un acord amb els comuns de cara a les eleccions del 29N. Ara mateix tots dos són rivals perquè Colau encapçalarà la llista del Front Ampli per Barcelona i en serà la candidata a la presidència. Igual que Podem, la direcció dels republicans rebutja integrar-se a la confluència. L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre. Després de 9 anys d'exili, creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya Nord, acompanyat pel seu entorn. El Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia la setmana que ve, igual que Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. L'advocat de l'expresident insisteix, però, que Puigdemont tornarà després de les eleccions espanyoles. L'alta velocitat entre Madrid i Barcelona no recuperarà la normalitat fins que no es retiri el comboi que es va incendiar dilluns a l'altura de Saragossa. Els retards es deuen a les limitacions de velocitat i al fet que se circula per via única per un tram de 25 quilòmetres. Les operadores estan reubicant els passatgers. Per aquest dimecres, Iriu ha suspès 4 trens, Ouigo 2 i Renfe reordenarà la seva oferta. Comissions Obreres i la UGT reclamen una pujada del salari mínim del 7% per l'any que ve fins als 1.300 euros bruts. Els sindicats majoritaris demanen apujar sous per afrontar la crisi de l'habitatge i creuen que això justifica la convocatòria de la vaga general de l'11 de novembre. Operat amb èxit un càncer de pulmó al Papa Lleó XIV. El Vaticà confirma que el nòdul detectat en les proves rutinàries era maligne i que els metges han hagut d'extirpar-li el lòbul inferior del pulmó dret. El papa continuarà ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma i ha cancel·lat la seva agenda per la setmana que ve. Els metges, però, no han aclarit encara si haurà de fer tractament. L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per les persones mortes per no haver rebut transfusions de sang. L'entitat estudia presentar una demanda col·lectiva després que l'organització hagi anunciat que permet rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. I la Morvania amb taxi de La Cubana lidera amb 9 nominacions als 32ens Premis Butaca, seguida per La mort i la primavera de La Baronal i El barquer de Julio Manrique, amb 8 cadascuna. L'organització dels premis destaca que la dansa s'hagi reconegut especialment en aquesta edició.
0: Esports.
2: El Barça guanya 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions, amb gols de Cancelo, Fermín i Adeyemi. A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 davant del Maccabi de Tel Aviv. El Girona guanya a Ostenda a la FIBA Europe Cup i el Manresa perd a Istanbul a l'Eurocup. I a la Lliga Europea d'handbol, victòria del Freiking Granollers a Portugal.
1: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà molt estable, solellat amb alguns núvols prims i bancs de boira a les planes interiors. A la tarda hi haurà alguns núvols sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral, del tot inofensius. L'ambient serà suau, amb les màximes més altes del país, a prop dels 30 graus.
0: 3CAT Info.
1: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra per signar un acord amb els comuns i que els dos dirigents no siguin contrincants en les eleccions del 29 de novembre. I és que Colau ha confirmat que serà la candidata del Front Ampli, però encapçalant la llista per Barcelona, com Rufián. En un vídeo a les xarxes, l'exalcaldessa de la capital catalana ha cridat als republicans i també Podem a formular una única proposta electoral de les esquerres.
3: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
1: El candidat d'Esquerra al Congrés també ha collat el seu partit perquè arribi una entesa amb els comuns. En un missatge a les xarxes, Rufián diu que no té sentit demanar unitat a Madrid i que no n'hi hagi a Catalunya. I també diu que lluitarà fins al final per desencallar aquesta situació. Però Isaac Albert, portaveu dels republicans, ha donat la candidatura per tancada i ha assegurat que la formació no renunciarà en cap cas a les seves sigles.
4: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluint les sigles d'Esquerra Republicana.
1: Front Ampli, per cert, ha anunciat que el seu cap de llista per Madrid, que no candidat a la presidència espanyola, serà el dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado. Mentrestant, s'allunya la possibilitat d'un acord entre el conglomerat liderat per Colau i Podem. La presidenciable de la formació morada, Irene Montero, ha rebutjat integrar-se a la confluència i ha demanat que siguin els partits que la conformen els que s'acostin a Podem.
5: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: Són declaracions a Televisió Espanyola. Amb tot, veu dels diversos partits confirmen i afirmen, perdó, que les reunions entre ells continuen i que estan explorant totes les vies de col·laboració. El termini per registrar coalicions s'acaba aquest divendres.
0: 3CAT Info.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya Nord i acompanyat del seu entorn. Ho explica en una carta oberta on afirma que l'amnistia ja és una realitat i que ha arribat el moment de deixar l'exili. Fa una setmana, coincidint amb la retirada de l'ordre de detenció, ja apuntava que era urgent tornar per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder participar en els plens del Parlament Europeu. La setmana que ve, just abans del retorn, el Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia a ell, a l'expresident Carles Puigdemont i a l'exconseller Lluís Puig. El tribunal va dir que acataria el que li ordenés el Constitucional i el jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar la causa. La comunicarà entre aquest divendres i dimarts que ve, però encara faltarà que la sala penal del Suprem firmi l'arxivament definitiu perquè l'amnistia sigui efectiva. Malgrat aquest escenari i que l'amnistia és a tocar, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'esperarà tornar després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
1: El Suprem també té encarrilada l'amnistia per als exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, que estan condemnats per malversació i inhabilitats. L'amnistia també se'ls aplicarà abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions al Congrés. Mentrestant, Salvador Illa defensa des de Brussel·les la necessitat de regular el mercat de l'habitatge. El president, que no té previst reunir-se amb Carles Puigdemont, ha arrencat el seu tercer viatge oficial a la capital europea des que va assumir el càrrec intervenint en un fòrum sobre prosperitat compartida. Brussel·les, Bruno Forteamires.
7: El president Illa creu que la gravetat de la crisi de l'habitatge justifica que les administracions regulin el mercat. De la mateixa manera que ho van fer, diu, durant la pandèmia per evitar acomiadaments, durant la guerra d'Ucraïna per limitar els preus de l'energia i durant la crisi del 2008 per salvar els bancs.
8: ¿Por qué no se va a hacer ahora? Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien, y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
7: I per crear prosperitat, diu que cal aprofitar les oportunitats del mercat comú europeu. Aquest dimecres, Illa culmina el seu viatge a Brussel·les amb una intervenció al Comitè de les Regions i amb diverses reunions amb dirigents de les institucions comunitàries.
1: I els sindicats majoritaris reclamen una pujada del salari mínim del 7% per l'any que ve i ho vinculen a la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. Comissions Obreres i la UGT defensen la necessitat de la convocatòria perquè per afrontar la crisi de l'habitatge, diuen, s'han de pujar els sous. Madrid, Dani Sainz de AJA.
9: Els líders de Comissions Obreres i de la UGT desvinculen la vaga de l'avançament electoral, però sí que reconeixen que la convocatòria és excepcional perquè no respon a cap reforma laboral. Tant Unai Sordo com Pepe Álvarez defensen que calia acompanyar les mobilitzacions per l'habitatge amb les seues reivindicacions salarials.
10: Somos conscientes de que esta es una huelga, una convocatoria de paro heterodoxa. Ahora mismo lo que planteamos es dar una cobertura de paro general a una movilización de carácter social.
11: Los márgenes empresariales crecen, los salarios no crecen al ritmo que deberían de crecer para cubrir las necesidades de los trabajadores. Por tanto, hay razones para movilizarse.
9: En este sentit, els sindicats volen forçar la patronal a negociar nous convenis col·lectius, ara congelats, i també reclamen al govern espanyol que apuja el salari mínim l'any que ve un 7% per sobre dels 1.300 euros al mes. Per ara, el Ministeri de Treball ha plantejat inicialment una pujada d'entre el 4% i el 5%.
0: 3CAT Info.
1: Aquest dimecres, la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continuarà amb retards importants derivats de l'incendi d'un comboi dilluns a l'altura de Saragossa. Les demores es mantindran fins que no es retiri el tren sinistrat. Els treballs de retirada i de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 km i a circular per via única en un tram de 25 km. Les operadores Irio i Ouigo han cancel·lat 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits. Els usuaris es prenen amb resignació els retards i la reubicació en nous trens. Rafael de Ribot.
12: No hi ha previsió de quan pot tornar a la normalitat el servei d'alta velocitat al corredor Figueres-Barcelona-Madrid. Aquest dimecres al matí la situació ha estat molt complicada, però s'ha anat normalitzant progressivament durant la tarda.
13: Aquest matí he trigat gairebé una hora. Ens hem esperat una estoneta a l'andana i després a mig camí cap a Girona i gairebé una hora de retard, la qual cosa m'ha fet anar fatal. Ara el baixar una mica millor, però vaja, és un desastre tot això.
12: En direcció a Madrid, els trens han acumulat en retards que en molts casos han estat superiors a una hora. Entre els passatgers que arribaven a Sants, en resignació per unes demores que consideren cada cop més habituals.
14: Durante todo el trayecto ha ido un poco más lento. Pues ha tardado media hora más.
15: Porque ha sido media hora la diferencia y no suele pasar últimamente, o sea que no. Está dentro de lo habitual.
16: 45 minutos, como siempre, que cogemos la ve últimamente.
12: Per aquest dimecres, Renfe ha modificat els horaris de sortida d'alguns dels seus trens i manté l'oferta de doble composició. Individualment, diu la companyia, informaran els usuaris. També Irio ha suspès 4 dels convois, 2 Ouigo. En aquest cas, les empreses asseguren que han ofert als seus viatgers reubicar-los o tornar-los els diners.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. La intervenció li han fet aquest dimarts a l'Hospital Gemelli de Roma, després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. Segons el comunicat del Vaticà, la intervenció ha anat segons el que estava previst. Ha durat 90 minuts, tot i que el pontífex ha estat al quiròfan unes 3 hores. Els metges li han hagut d'extirpar l'òvul inferior del pulmó dret i en l'analítica posterior han confirmat que hi havia cèl·lules canceroses. El mateix comunicat explica que les primeres hores del postoperatori també han anat bé. Lleó XIV s'ha despertat de l'anestèsia i després d'una estona en observació ha estat traslladat a la planta 10 de l'hospital on ha sopat a la seva habitació. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat per seguir amb la seva recuperació i sotmetre's a exàmens postoperatoris. L'equip de metges no ha confirmat encara si un cop extirpat el tumor el papa haurà de fer tractament. El pontífex, de 71 anys, ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre, així que es calcula que durant una setmana farà repòs. El que sí que es manté, de moment, és el seu viatge a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que començarà el 6 de novembre. I l'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per a totes les persones que han mort per no rebre una transfusió de sang. Ho han denunciat a Catalunya Ràdio després que els sorprengués l'anunci que permet, a partir d'ara, als fidels rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. Samuel Ferrando és el president de l'Associació de Víctimes.
17: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res. Simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
1: L'organització va arribar a qualificar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot la vida. És per això que estudien presentar una demanda col·lectiva.
17: Estem fent una campanya a xarxes socials per recabar testimonis de persones que han patit per aquesta doctrina, per mirar de denunciar i de que es facin responsables dels danys i dolor que han causat, està clar.
1: Els testimonis de Jehovà tenen a Catalunya uns 40.000 fidels.
0: El temps.
1: Moment a aquesta hora de la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
9: Aquest dimecres persisteix l'estabilitat atmosfèrica de dilluns i dimarts, és a dir, continuarem parlant d'un temps força bo arreu, amb presència dels bancs de boira a primera hora del matí cap a Osona, al Bages, Conca de Barberà i Terres de l'Ebre. A la resta del país, teranyines de núvols alts que emblanquinen el cel i de cara a aquesta tarda apareixeran alguns cúmuls sobre el Pirineu, muntanyes del litoral i del prelitoral que poden tocar fins i tot als cims d'algunes muntanyes, però que en definitiva no s'espera que deixin precipitacions enlloc del país. El
18: que sí que podem esperar són temperatures altes, al voltant de 2-3 graus per sobre del que són normals per aquestes dates, màximes que s'enfilaran avui cap als 27-28 graus cap a les comarques de Girona, a la Catalunya central cap als 25-26 graus, també cap a la costa central aquests mateixos valors, cap a Ponent s'enfilarà el termòmetre cap als 28 i les més altes de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, amb 29 graus, o pràcticament tocant o fregant la xifra dels 30. Aquesta situació d'estabilitat ens acompanyarà fins divendres. El cap de setmana s'espera un canvi de temps.
0: 3CAT Info.
1: Més qüestions. Acord per aprovar la Llei de Memòria Democràtica de Catalunya, que donarà un termini màxim d'un any per retirar el monument franquista a Tortosa. La norma s'aprovarà al ple del Parlament de la setmana que ve amb el suport de PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. En qüestió de dies s'activarà el compte enrere d'un any per retirar el monument de la Batalla de l'Ebre que va inaugurar el dictador. La resta de símbols franquistes que encara hi ha arreu del país s'hauran de treure en un termini màxim de 2 anys. A més d'això, la nova Llei de Memòria Democràtica de Catalunya fixa per primera vegada multes per enaltiment del franquisme o per malmetre espais de memòria. També preveu la creació d'un comitè d'experts per investigar els crims del franquisme que la justícia no ha abordat. I una recerca històrica ha posat al descobert el paper de l'única dona que va entrar amb els maquis a la Vall d'Aran en l'anomenada Operació Reconquesta el 1944. Es tracta de Sònia Malkine. Una investigadora local ha redescobert el seu paper clau i ha seguit la seva història posterior als Estats Units. La Sofia Cabanes ens acosta la seva figura.
19: 19 d'octubre de 1944. L'agent d'enllaç Sònia Niel encapçala el comboi i guia els camions carregats d'armes i amb més de 700 guerrillers en direcció a la frontera aranesa de Pont de Rei.
20: Guiaràs el comboi i aniràs amb el primer camió i aquí tens el permís per passar la frontera. Em vaig sentir com John Wayne, 700 homes amb armes i tots cap a Espanya. Déu meu, quina aventura!
19: Esta és la seva veu en una entrevista realitzada pel Museu Militar de l'Estat de Nova York. No obstant, el seu paper transcendental en esta operació ha passat completament desapercebut fins ara. Qui l'ha redescobert ha estat l'investigador Joan Carles Riera i Socasau, fill de Bussost.
21: La importància de Sònia Malkine jo considero que és vital perquè hagués un pes important.
19: Malkine acabaria els seus dies a Nova York i ara està enterrada al cementeri d'artistes de Woodstock. Ha estat gràcies a la cessió per part de la família de les seues memòries i documents que la història de Malkine ha pogut ser contada 82 anys més tard a Bussost i ara es posarà en context en la propera recreació històrica sobre els maquis que celebrarà el municipi este dissabte 17 d'octubre.
0: Trescat Info.
1: Denúncia del cap de la policia local de Ripoll a l'Ajuntament per no reconèixer-li la categoria professional d'inspector. Això mentre des de Junts per Ripoll demanen la revisió d'ofici del procés de selecció que va nomenar com a agent interina del cos la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Girona, Maria Rovira.
22: En la denúncia, Francesc Campayo exposa que no se li reconeix la categoria professional ni el sou, tot i que fa 9 mesos que exerceix les funcions d'inspector i compleix els requisits de la plaça que va guanyar. La va presentar la denúncia divendres en un jutjat de Girona, segons ha avançat El País, per manca de resposta a un requeriment presentat al juny perquè se li regularitzés la situació. També ha presentat una queixa a la síndica de Greuges perquè investigui si és víctima de represàlies per haver presentat aquest requeriment. I també sobre la policia local, des de Junts per Ripoll, han demanat a l'Ajuntament que revisi d'ofici el procés de selecció de 2 agents interins, un dels quals la filla de l'alcaldessa. Ho explica el regidor de Junts per Ripoll, Ferran Raigón.
23: Assessorats doncs, d'aquests juristes que hem treballat conjuntament i hem revisat tot aquest tema, hem vist doncs, que, evidentment, hi ha un seguit d'irregularitats i, per tant, abans d'anar cap als tribunals, el que estem demanant és que des de l'Ajuntament de Ripoll doncs, es pugui fer aquesta revisió per determinar si tot el procediment és nul de ple dret o si no ho és.
22: Els 3 regidors del partit demanen que l'Ajuntament revisi els actes administratius del procés amb les garanties legals i la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: The End of It, una superproducció futurista internacional amb participació catalana i dirigida per una noia de Reus instal·lada a Londres, entra en competició al Festival de Sitges. És l'òpera prima de Maria Martínez Bayona, que ja va presentar el film a Canes i ara arriba acompanyada d'una de les seves actrius protagonistes, Noemí Rapaz. Sitges, Marc Garriga.
2: Noemí Rapaz va ser la Lisbeth Salander original de la saga sueca, ha participat a la franquícia d'Alien i ha rodat amb Brian De Palma o Ridley Scott. En declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat que quan li van presentar el projecte se'n va enamorar de seguida.
3: Crec que va ser una combinació entre la Maria i el seu guió. La Maria és una directora jove, molt reflexiva i sàvia, i el guió profundeix en temes que crec que ens preocupen a tots avui dia. I m'encanta sumar-me a projectes que et fan tenir la sensació que seran rellevants i necessaris. I també, d'alguna manera, perillosos, perquè parlen de la mortalitat o immortalitat, la recerca de la joventut, la bellesa, la vanitat...
2: En un planeta on només mor qui vol, el seu personatge té 80 anys i segueix comportant-se com un adolescent. I creu que no estem tan lluny de crear una societat similar a la que mostra el film.
3: It's like nothing is real anymore. Sembla com si res fos real ja. És aquesta sensació que res no importa, que és terrible. Perquè si pots viure per sempre, quina és l'urgència de viure? Si tens una quantitat infinita d'anys davant teu, aleshores el dia a dia, l'ara, no té cap importància, oi? I això m'espanta. Crec que és millor viure l'avui.
2: The End of It, que també compta en el repartiment amb Rebecca Hall o Gael García Bernal, s'estrenarà al febrer.

0: L'amor venia amb taxi de la cubana amb 9 nominacions, lidera els 32ens premis Butaca, seguida de La mort i la primavera de La baronal, que es va veure al TNC, i El barquer, dirigida per Julio Manrique al Teatre Lliure, totes dues amb 8 nominacions. Completen el grup de muntatges més destacats La corona d'espines i Una festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna. I Com vaig aprendre a conduir, Gegant, El mestre i Margarita, El fill, Tarsius, Faula i No, amb 4 nominacions. En la categoria de direcció competeixen Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí, mentre que en la d'interpretació estan nominats Josep Maria Pous, Francesc Garrido, Àngels Gunyalons i Marta Angelat. També destaquen noms com els de escenògrafs com Lluc Castells, Max Graenzel i Sebastià Brossa, o els equips artístics de La cubana i La mort i la primavera. La directora dels premis, Glòria Cid, valora que es reconegui especialment la dansa.
1: Per primera vegada, un espectacle de dansa té 8 nominacions, no només en les categories pròpies de dansa, de coreografia o millor espectacle, sinó també en categories tècniques. I això ens fa especial il·lusió, perquè la dansa sempre té menys representació en els Premis Butaca, i en aquest cas, en aquest any, doncs realment és un reconeixement al món de la dansa d'aquest país.
0: La gala de lliurament dels guardons tindrà lloc el 23 de novembre al Pavelló d'Esports de Premià de Mar. I el grup Enderroc ha celebrat aquesta nit la publicació del número 400 de la revista musical amb una festa a l'antiga fàbrica d'AM de Barcelona. Es tracta d'una edició especial que recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI, presentats en ordre cronològic, des de Rússia, d'Antònia Font, del 2000, fins a Paco Deluxe, de Triquell, del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria, d'Antònia Font, amb un article del periodista Jordi Bianchotto. Ens ho explica Lluís Gendrau, president del grup Enderroc.
2: La idea era celebrar els 400 números d'Enderroc amb un número d'aquells que són antològics. Per fer-ho hem citat a 50 periodistes d'arreu del país i els hi hem demanat allò, els 50 millors discos d'aquests últims 25 anys. A partir d'aquí hem fet una llista de 400, però sobretot hi ha un top 50 discos que són de referència.
0: De la seva banda, la revista del mateix grup, 440 Clàssica Jazz, ha tret el número 100 amb ressenyes dels 100 millors compositors catalans de totes les èpoques. Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Damià Aguilar.
3: El Barça guanya 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions de Futbol i passa a encapçalar la classificació provisional. Pedri a Movistar Plus.
4: Creo que en la primera parte teníamos el balón, pero nos precipitábamos muchas veces en dar el último pase, pero bueno, cuando se ponen por delante con el ambiente que tienen es muy complicado, pero me quedo con la reacción del equipo, cómo hemos salido en la segunda parte, creo que ha sido espectacular.
3: S'han avançat els turcs a la primera part per mitjà de Batrakov i 5 minuts després el VAR ha anul·lat el segon dels turcs. El descans hi arriba amb empat a 1, amb gol de Cancelo al 42. A la segona part, sortida fulgurant del Barça, amb dos gols en pocs minuts. Primer Fermín al 50 i després Gordon al 53 i al 65. Adeyemi fa l'1-4.
5: Pilota de Lamin, la deixa cap a Gabriel Jesús, pilota per Adeyemi, xuta Adeyemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Karim Adeyemi s'apunta a la festa! Karim Adeyemi, que sempre que li cau una la fum dins.
3: També a la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0, Arsenal 3, Lille 0, Leipzig 1, PSV 0, Lens 0, Sporting de Portugal 2 i Sababacú 2, Slavia de Praga 0. El Real Madrid jugarà aquest dimecres al camp de la Roma. Mourinho, que no havia comparegut després del partit contra el Villarreal, insisteix que es refia de tots els àrbitres.
6: Me fio de todos los árbitros. Única cosa que me hace, como se dice, hacer así al nariz es cuando por norma se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido. Este es el único tipo de cosa que no me hace confortable.
7: 3CAT Info.
3: A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv, de la transmissió online de Catalunya Ràdio.
8: Aquí tenim a Robinson, ja té dos jugadors a sobre. Molt bé. Panther, sol. Obre per a Parra, vinga. 11, 10, el partit empatat. 9, l'hora de la veritat per evitar la pròrroga i que el Barça guanyi. 8, 7, 6, 5, Robinson. Se la juga de 3! Triple! Ha sortit cara, però espera't. Queda 1.6.
3: Sekulic, el tècnic del Barça, creu que estan millorant.
9: I believe that we are improving. We are...
10: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem, seguint el pla de partit, però també aplicant aquelles coses en què insistim i que volem que siguin part de la nostra identitat. Si som capaços d'executar-ho durant 40 minuts, crec que tindrem molts moments feliços.
3: Panther ha estat el millor blaugrana amb 19 punts. El Barça és sisè provisionalment a dues victòries del líder Panathinaikos, que ha guanyat 55-72 a la pista del Partizan. El Baskonia ha perdut 79-93 amb el Dubai. El Real Madrid ha guanyat a Milà 89-98. I l'Estrella Roja a la pista de l'Asbel, 82-84. A la FIBA Europe Cup, el Girona ha guanyat 76-91 a la pista de l'Ostenda belga, amb 22 punts de Maglum pels catalans. A l'Eurocup, Bahçeşehir d'Istanbul 100, Kitzanas Manresa 88, amb 21 punts d'Allen pels catalans. Segona derrota del Manresa, en aquest cas a la pista del líder del grup. I a la Lliga Europea d'handbol, Aguasantes de Portugal 31, Freiking Granollers 32, amb 8 gols d'Adrià Figueres i 7 de Marcos Fis. L'Espar Unis Girona debuta aquest dimecres a l'Eurocup femenina de bàsquet rebent l'Ostrava Txec. Aquest dimarts només s'han entrenat 9 jugadores. Laura Quevedo s'ha d'operar de fascitis plantar. I a Iana Martín li han de repetir la ressonància. El tècnic Iñiguez ha fet una roda de premsa dura contra les jugadores.
11: Sé que es un reto, sé que estoy fuerte para afrontarlo y sé que lo voy a afrontar. Lo que tengo claro es que lo voy a afrontar siendo yo. Y hoy se lo he dicho a los jugadores. Lo que no lo vamos a afrontar es siendo, haciendo lo que hacemos hasta ahora. Creo que ha habido demasiado complacencia, cariño, comprensión. Y tenemos que ir desde la disciplina, el foco, el trabajo, el tener honestidad para aceptar nuestros errores, el no usar excusas.
3: Aquest dimecres, la Sisa Joventut de Badalona jugarà contra l'Andorra, un partit pendent de la Lliga ACB. I les pròximes hores arriba a l'Ilerna Lleida el pivot de Països Baixos, Lucas Enguessan, ja coneix el club d'una etapa anterior.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que Gabriel Rufián i Ada Colau fan pinça perquè Esquerra arribi a un acord amb els comuns de cara a les eleccions del 29-N. Ara mateix tots dos són rivals perquè Colau encapçalarà la llista del Front Ampli per Barcelona i en serà la candidata a la presidència. Igual que Podem, la direcció dels republicans rebutja integrar-se en la confluència. I l'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre, després de 9 anys d'exili, creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya Nord, acompanyat pel seu entorn. El Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia la setmana que ve, igual que a Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. L'advocat de l'expresident insisteix que Puigdemont tornarà després de les eleccions espanyoles. I de seguida us explicarem que el govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial. Els serveis secrets britànics situen Rússia i l'Iran com les màximes amenaces externes per al Regne Unit i alerten dels riscos del mal ús de la intel·ligència artificial i del creixement del terrorisme d'extrema dreta. El cap de l'MI5 diu que destinen ara més recursos per garantir la seguretat que durant la Guerra Freda. I la música d'orgue de Bach acull des d'aquest dimarts una integral a l'oratori de Sant Felip Neri de Barcelona. L'organista Juan de la Rubia farà un total de 21 concerts dedicats a aquest projecte que impulsen el Palau de la Música i la Fundació Montserrat Torrent. Als esports, què destaquem, Damià?
1: Que el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions de Futbol, amb gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, i encapçala provisionalment la classificació.
0: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà molt estable, assolellat amb alguns núvols prims i bancs de boira a les planes interiors. A la tarda hi haurà alguns núvols sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral, però seran del tot inofensius. L'ambient serà suau, amb les màximes més altes del país, a prop dels 30 graus. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra per signar un acord amb els comuns i que els dos dirigents no siguin contrincants en les eleccions del 29 de novembre. I és que Colau ha confirmat que serà la candidata del Front Ampli, però encapçalant la llista per Barcelona, com Rufián. En un vídeo a les xarxes, l'exalcaldessa de la capital catalana ha cridat els republicans i també Podem a formular una única proposta electoral de les esquerres.
2: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
0: El candidat d'Esquerra al Congrés també ha acullat el seu partit perquè arribi a una entesa amb els comuns. En un missatge a les xarxes, Rufián diu que no té sentit demanar unitat a Madrid i que no n'hi hagi a Catalunya i que lluitarà fins al final per desencallar la situació. Però Isaac Albert, portaveu dels republicans, ha donat la candidatura per tancada i ha assegurat que la formació no renunciarà en cap cas a les seves sigles.
3: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana.
0: El Front Ampli, per cert, ha anunciat que el seu cap de llista per Madrid, que no candidat a la presidència espanyola, aquesta serà de Colau, serà el dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado. Mentrestant, s'allunya la possibilitat d'un acord entre el conglomerat liderat per Colau i Podem. La presidenciable de la formació morada, Irene Montero, ha rebutjat integrar-se a la confluència i ha demanat que siguin els partits que la conformen els que s'acostin a Podem.
4: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
0: Són declaracions a Televisió Espanyola. Amb tot, veus dels diversos partits afirmen que les reunions entre ells continuen i que estan explorant totes les vies de col·laboració. El termini per registrar coalicions s'acaba aquest divendres. I mentrestant, abans de veure què passa amb aquestes coalicions, el que sí que sabem és que la campanya s'ha embolicat per la llei de nets. Els experts alerten que els afectats no ho tenen fàcil.
5: Además del asombro, que lo que se exige son situaciones impracticables. Podríamos decir que la misma gente que excluyó a nuestros padres y abuelos es la misma gente que hoy nos impide, nos pone trabas para poder votar.
0: I és que el govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar

0: Sense vot, més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través d'aquesta norma, però assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment la suspensió. El PP, en canvi, celebra la decisió judicial. Madrid, Laura Estrada.
1: La ministra portaveu, Elma Saiz, ja diu que l'advocacia de l'Estat estudia un recurs davant del Constitucional.
2: Como saben, el gobierno siempre acata las resoluciones, pero me va a permitir, bueno, pues que en este momento acabamos de conocerla y se está analizando.
1: L'executiu assumeix que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment contra la suspensió del vot. I en aquesta mateixa línia s'ha pronunciat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio el professor de Dret Administratiu de la UdG, Josep Maria Aguirre.
3: La batalla jurídica està servida, no? La veurem en els propers dies, veurem quines accions exerceix, sigui l'advocacia, la fiscalia o qualsevol dels afectats, i mitjançant quines vies es pot arribar al Tribunal Constitucional, que en qualsevol dels casos estic segur que acabarà resolent sobre aquest tema.
1: Per la seva banda, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Radio, ha celebrat la decisió del Suprem.
4: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
1: Ara el temps corre contra rellotge pels afectats per aquesta suspensió del Suprem, que en temps rècord haurien de poder acreditar que els seus avis van ser exiliats. Una situació que veuen molt difícil tant experts com també des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. Adriana Garriz n'és integrant.
5: Prácticamente imposible. Les diría que de 20 casos habrá uno que tenga un pequeño dato.
1: Creu que la dificultat de tot plegat és que s'ha de mirar cas a cas.
0: Tot plegat mentre el rei Felip VI ha defensat des de Ceuta la sobirania espanyola de la ciutat autònoma. És la primera vegada que el monarca trepitja la ciutat des de l'inici de la crisi migratòria fa 2 mesos i mig i en un discurs contundent també ha demanat unitat a les forces polítiques i ha apel·lat a les institucions europees per defensar les fronteres.
6: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España. Es tiempo de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado estemos sin fissures.
0: Ceuta no rebia la visita del cap d'estat espanyol des de feia 19 anys. Milers de persones han rebut els monarques entre aplaudiments i crits de reivindicació de la ciutat autònoma. Els reis els han acompanyat al president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i al ministre Ángel Víctor Torres. Aquests últims dies s'han desallotjat els migrants que encara hi havia a les platges i en altres zones de la ciutat.
7: 3Cat Info.
0: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya Nord i acompanyat del seu entorn. Ho explica en una carta oberta on afirma que l'amnistia ja és una realitat i que ha arribat el moment de deixar l'exili. Fa una setmana, coincidint amb la retirada de l'ordre de detenció, ja apuntava que era urgent tornar per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder participar en els plens del Parlament Europeu. La setmana que ve, just abans del retorn, el Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia a ell, a l'expresident Carles Puigdemont i a l'exconseller Lluís Puig. L'alt tribunal va dir que acataria el que li ordenés el Constitucional i el jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar la causa. La comunicarà entre aquest divendres i dimarts que ve, però encara faltarà que la sala penal del Suprem firmi l'arxivament definitiu perquè l'amnistia sigui ara sí efectiva. Malgrat aquest escenari i que l'amnistia és a tocar, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'esperarà a tornar després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
8: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
0: El Suprem també té encarrilada l'amnistia per als exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, que estan condemnats per malversació i inhabilitats. L'amnistia també se'ls aplicarà abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions al Congrés.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El cap dels serveis d'intel·ligència britànics, l'MI5, alerta de les amenaces de Rússia i l'Iran per la seguretat del Regne Unit i també assenyala els riscos derivats de la intel·ligència artificial relacionada amb els atacs híbrids. assegura que actualment destinen més recursos per contenir les amenaces externes que durant la Guerra Freda a Londres. Quim Olivares.
9: Rússia és la principal amenaça contra el Regne Unit. Sentim el director general de l'MI5, Ken McCallum.
10: Rússia continua sent l'agressor número 1. No és casualitat que els agressors russos intentin desestabilitzar altres països europeus en un moment en què el seu avenç militar a Ucraïna és mínim i té un cost espantós.
9: En el seu discurs anual, el director general dels serveis d'intel·ligència britànic denuncia que Rússia recorre a tàctiques que no arriben, tot i que de vegades per ben poc, a un conflicte convencional. La gran amenaça aquí al Regne Unit és la República Islàmica de l'Iran, també, amb més de 50 detinguts aquí els darrers mesos. L'MI5 també admet que la intel·ligència artificial és una amenaça real.
10: Hi ha unes capacitats que encara no s'han materialitzat, però el risc al qual dono més importància és el potencial de la IA per alterar les regles del joc d'armes biològiques existents o fins i tot de noves. Aquests riscos són reals.
9: I finalment, grups jihadistes com Al-Qaeda o Estat Islàmic continuen sent una amenaça pel Regne Unit, però també augmenta el risc del terrorisme d'extrema dreta.
0: Mentrestant, en l'última setmana, Ucraïna ha atacat 3 dels 5 centres de dades de Yandex, el Google rus. Són les primeres accions contra el sector informàtic del país després de la campanya de bombardejos contra refineries i magatzems del comerç en línia. Una campanya que ha fet col·lapsar bona part dels serveis en línia que fan servir la majoria de ciutadans del país, de Rússia. Moscou, Cristina Solies.
11: Per als russos, Yandex és encara més que Google. És la seva aplicació de mapes, de correu, d'emmagatzematge al núvol, però també el seu banc, el seu servei de taxis o de menjar a domicili. I ara totes aquestes eines estan fallant. A més, es calcula que es pot trigar més de mig any a restaurar aquests 3 centres de dades. No se sap si hi haurà nous atacs i tampoc es dona cap previsió als usuaris de quan podran recuperar aquestes funcions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, no ha volgut quantificar els danys, però admet que la situació és inèdita.
12: Encara és prematur parlar de les pèrdues financeres. L'empresa és forta i poderosa. I sí, ara s'enfronta a dificultats, però està adoptant mesures urgents per abordar les conseqüències dels atacs.
11: Tot i que Volodymyr Zelensky assegura que els atacs també han desactivat bona part dels vots del Kremlin a les principals xarxes socials, els experts informàtics ho posen en dubte i adverteixen que no hi ha proves que confirmin que s'hagi danyat aquesta estratègia de desinformació digital del Kremlin.
0: Seguim en plana internacional perquè l'escalada d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen no afluixa. Aquest dimarts, l'Aràbia Saudita ha bombardejat el principal dipòsit de combustible de la capital iemenita, Sanaa, en mans dels rebels. L'atac ha deixat 2 morts. Els hutis, aliats de l'Iran, han replicat els atacs saudites, però la potència del Golf Pèrsic assegura que ha interceptat i destruït míssils que es dirigien a Riyadh, la capital saudita. I també han fet explotar, diuen, projectils a prop de les instal·lacions saudites d'Aramco, la principal productora de cru del món. Durant els últims dies hi ha hagut un intercanvi d'atacs entre els dos països. El més greu va afectar dissabte l'aeroport saudita de Riyadh i va deixar una 12ena de morts i més de 300 ferits. L'ambaixada espanyola a l'Aràbia Saudita demana prudència als espanyols que són al país i altres seus diplomàtiques, com la francesa, han desaconsellat als seus ciutadans viatjar a Riyadh o Jeddah si no és per motius de força major. I precisament els estudiants francesos exigeixen més esforços al govern, tot i els primers compromisos de l'executiu de fer front a la falta de professors. Aquest dimarts han sortit al carrer gairebé 500.000 d'estudiants, segons els sindicats, prop de 160.000, segons el Ministeri d'Interior. L'activista Greta Thunberg s'ha afegit a les protestes i els pròxims dies els estudiants aspiren a unir-se amb els històrics Armilles Grogues. París, Isabel Galí.
13: Nova jornada de manifestacions estudiantils, segons la Intersindical, amb gairebé 500.000 de persones protestant a tot França i la perspectiva de pujar l'aposta al govern per dissabte que ve, amb una altra manifestació al costat de les Armilles Grogues que reapareixen en aquest final de cicle macronista. La portaveu del Sindicat Nacional d'Estudiants, Sabrine Harbach, assegura que continuaran fins que el govern els doni xifres concretes d'inversió en educació.
14: No pararem fins que no hi hagi els 10.000 milions sobre la taula i les reivindicacions siguin escoltades, i encara serem més massius. Avui hi ha els estudiants de batxillerat i universitaris, els professors, bombers, agricultors. El 17 estarem amb els Armilles Grogues i amb tots els francesos i franceses. No és una qüestió d'etiquetes, els francesos ja en tenen prou.
13: Però aquesta és també una batalla pel relat, i aquesta tarda el govern ha fet públics els percentatges que cada ministeri dedica a pagar pensions. Un 32% al Ministeri d'Educació, un 30% al d'Interior i un 13% de mitjana en la resta de carteres. I a l'horitzó, una amenaça de moció de censura pel govern de Sebastián Lecornu.
0: I abans de la previsió del temps, us expliquem que el Fons Monetari Internacional ha elevat el 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any, 4 dècimes més del que havia pronosticat el juliol. És, de fet, l'economia avançada que més creix, segons l'organisme, que també ha destacat la moderació de la inflació en més d'un punt per l'any que ve. L'escalada de preus passarà del 3,7% aquest any al 2,7%. L'FMI també millora els seus càlculs per a l'economia de la zona euro i a nivell global. L'economia mundial resisteix, malgrat l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà, gràcies, en part, al boom de la inversió en intel·ligència artificial. Ho ha explicat des de Bangkok la responsable de recerca de l'FMI, Silvana Tenreiro.
15: En primer lloc, l'encariment de l'energia i d'altres matèries primeres provocat per la guerra, que equival a un xoc negatiu d'oferta a escala mundial, fa pujar els preus i frena l'activitat econòmica. En segon lloc, l'auge tecnològic, impulsat principalment per la intel·ligència artificial, que actua com un xoc positiu de demanda i empenya a l'alça els preus i l'activitat.
0: L'FMI també alerta de l'elevat deute públic de moltes economies.
7: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest dimecres persisteix l'estabilitat atmosfèrica de dilluns i dimarts, és a dir, continuarem parlant d'un temps força bo arreu, amb presència dels bancs de boira a primera hora del matí cap a Osona, el Bages, Conca de Barberà i Terres de l'Ebre. A la resta del país, teranyines de núvols alts que emblanquinen el cel i de cara a aquesta tarda apareixeran alguns cúmuls sobre el Pirineu, muntanyes del litoral i del prelitoral que poden tocar fins i tot als cims d'algunes muntanyes, però que en definitiva no s'espera que deixin precipitacions en lloc del país. El que sí que podem esperar són temperatures altes, al voltant de 2-3 graus per sobre del que són normals per aquestes dates, màximes que s'enfilaran avui cap als 27-28 graus cap a les comarques de Girona, a la Catalunya central cap als 25-26 graus, també cap a la costa central aquests mateixos valors, cap a Ponent s'enfilarà el termòmetre cap als 28 i les més altes de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, amb 29 graus o pràcticament tocant o fregant la xifra dels 30. Aquesta situació d'estabilitat ens acompanyarà fins divendres. El cap de setmana s'espera un canvi de temps.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses, l'Audiència de Barcelona jutja un pare d'acollida acusat de violar durant 4 anys seguits la menor que tenia sota la seva custòdia, que era la seva neboda. Davant del tribunal, la víctima ha detallat els fets i ha dit que quan vivien junts, el tiet l'agredia gairebé cada nit. Audiència de Barcelona, Ana Alfonso.
17: La menor estava desemparada. El seu pare biològic va morir quan ella tenia 10 anys, la mare té un grau alt de discapacitat i la nena va quedar sota tutela de la DGAIA. Al cap de 2 anys, quan en tenia 12, va anar a viure amb el seu tiet de 37, que en va assumir l'acollida. Davant del tribunal ha explicat que el tiet la va violar repetides vegades, en algunes èpoques gairebé cada nit, fins que ella va fer 16 anys. En una declaració sense contradiccions i amb molts detalls, també ha dit que el tiet li feia prendre alcohol i cocaïna i que mai va fer servir preservatiu en les pràctiques sexuals que li feia fer. El processat només ha respost a les preguntes del seu advocat i ha negat les agressions. La fiscal l'acusa d'haver-se aprofitat de la confiança de la nena i del rol de pare que tenia. Li atribueix un delicte d'agressió sexual continuat amb penetració i li demana 12 anys de presó. El judici ha quedat vist per sentència.
7: 3CAT Info.
0: L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva sense cirurgia oberta per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major, amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i transplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
18: Habitualment, quan teníem això, teníem cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, un posoperatori tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el Tra Pérez i el seu equip amb 2 hores i 2 tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
0: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. En els infants, sovint està relacionada amb factors de risc com la prematuritat, les alteracions de la coagulació o la col·locació de catèters a través del cordó umbilical durant els primers dies de vida. Segons Quintero, aquesta obstrucció pot passar desapercebuda durant anys i no manifestar-se fins a la preadolescència o l'adolescència. Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes d'un total de 24 casos.
7: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: L'Oratori Sant Felip Neri de Barcelona acull a partir d'aquest dimarts una integral de la música d'orgue de Bach. L'organista Juan de la Rubia farà 21 concerts dedicats a aquest projecte impulsat pel Palau de la Música i la Fundació Montserrat Torrent. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Bach té més de 250 peces per a orgue i Juan de la Rubia les interpretarà totes en 21 concerts i durant 3 temporades. Cada recital està dedicat a un concepte. El d'aquesta nit ha estat Laberints i Ostinatos. De la Rubia ho explica a Catalunya Ràdio.
2: Bach té moltes peces en les quals hi han melodies que d'alguna manera es repeteixen, no? I al final és com que moltes vegades aquests laberints ens fan perdre el rumb i, en canvi, els ostinats ens recorden perquè estan constantment...
1: La idea d'aquests concerts és també escoltar la música. L'orgue és un instrument que acompanya la litúrgia. Per això es troba al cor, al darrere, i els espectadors seuen, miren cap endavant, a l'altar. Així que el protagonista absolut és el so. L'església barroca ajuda, a més, a escoltar Bach en el seu context i deixar-se portar per l'espiritualitat que se'n desprèn.
2: Jo crec que la música de Bach també transcendeix més enllà de les notes. És a dir, la música de Bach conté una espiritualitat universal que ens fa com entreveure que darrere d'aquella música hi ha alguna cosa que està per sobre de tots nosaltres.
1: La vintena de concerts que conté la integral de Bach, amb la col·laboració de la Palau de la Música, l'Oratori Sant Felip Neri i la Fundació Montserrat Torrent, estaran en marxa fins al 2028.
0: I Estopa publica un nou treball titulat La Maqueta.

0: Un disc que veurà la llum el 20 de novembre i que conté temes nous. A la maqueta, els germans de Cornellà recuperen cançons inèdites dels seus inicis, com la que sentiu, Bicho Raro. David i José Muñoz han presentat el nou treball a la Universitat de Geografia i Història de Barcelona. Han explicat que hi haurà alguns temes inèdits, però que la majoria són una recopilació de la seva feina dels últims 30 anys.
1: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de la maqueta. Tal cual estaban, que la escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
2: Zafarrancho.
1: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
0: Del tema Bicho Raro, els germans Muñoz afegeixen.
2: Y es una canción matriz, una canción matriosca, de la que han salido varias canciones de ella.
1: Mucha gente que no la haya oído pensará, anda, esta canción la habéis cogido letras de Vinotinto y de Tragicomedia, pero en realidad es al revés. Es una canción madre, como has dicho, y bueno, nos hace mucha ilusión que el primer single sea esto, porque yo creo que gracias a esta canción, pues yo creo que estamos aquí.
0: La gira del nou treball arrencarà el 12 de juny de l'any que ve a València, el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona i després farà parada a Madrid i Sevilla. Les entrades pels concerts de la gira es posen a la venda el 17 de novembre. I l'escriptor italià Alessandro Baricco ha inaugurat aquest dimarts al vespre la Bienal de Pensament, que fins diumenge reunirà a Barcelona un centenar de pensadors, escriptors i artistes com el nord-americà Patrick Radenkiv o l'argentina Mariana Enríquez. L'autor de novel·les com Seda o Novecento també és un gran melòman i ha conversat amb el compositor Joan Magraner sobre els orígens de la música clàssica. Ha afirmat que la història de la música clàssica és un mirall en el qual s'ha reflectit cada civilització i ha deixat clar fins a quin punt és important per ell la música a l'hora d'escriure.
3: Les meves novel·les, per una banda, són més musicals que la mitjana i això genera una relació més càlida amb el lector, més estreta, perquè més enllà de les paraules i les idees, el lector percep aquests ritmes, perquè al final vivim en un món que és musical.
4: E quindi stanno con te in un mondo che è musicale.
0: Baricco ha omplert la plaça Joan Coromines del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, on més tard també ha participat l'actriu, dramaturga i escriptora Angélica Lidl per parlar de la seva trajectòria artística. La nit l'ha tancat l'actuació de la mallorquina Maria Jaume. La Bienal de Pensament es fa aquest any sota el lema Desencadenar el present i girarà al voltant de temes com la democràcia, la guerra, les desigualtats, les migracions, les identitats i les formes de vida contemporània amb la ciutat com a eix transversal.
5: Esports.
0: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Damià Aguilar.
6: El Barça guanya 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions de futbol i passa a encapçalar la classificació provisionalment. Hansi Flick, tècnic del Barça.
7: He dit a l'equip que valoro també molt el que he vist a la primera meitat. Evidentment, el Galatasaray ha tingut dues o tres opcions en aquesta primera part i han arribat perquè nosaltres hem perdut algunes pilotes, no hem pres les millors decisions durant la primera part i això és una cosa que hem de millorar, però també valoro molt positivament que hem estat capaços de refer-nos. Era molt important en aquest estadi i en aquest ambient i, evidentment, la segona part hem jugat molt millor, hem dominat el partit i ha estat molt bonic de veure.
6: S'han avançat els turcs a la primera part per mitjà de Batrakov i 5 minuts després el VAR ha anul·lat el segon dels turcs. Al descans hi arriba amb empat a 1, amb gol de Cancelo al 42. I a la segona part, sortida fulgurant del Barça amb dos gols en pocs minuts, primer Fermín al 50 i després Gordon al 53. I al 65, Adeyemi fa l'1-4. Tornem a sentir Flick.
7: El futbol tot pot canviar molt ràpid. Com ja he dit, estem orgullosos d'aquesta situació, contents, amb confiança i convicció en el nostre estil, en la manera com volem jugar. Al final, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no hem guanyat res. És al final, al maig o al juny, quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia. We win the big titles and this is we
6: are working every day for that. També de Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0, Arsenal 3, Lille 0, Leipzig 1, PSV 0, Lens 0, Sporting de Portugal 2 i Sabà Bakú 2, Slavia de Praga 0. A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv, de la transmissió online de Catalunya Ràdio.
5: Serveix Maccabi contra el Sixol. Tirarà Colson de 3. Final! No hi ha pròrroga, el Barça guanya. Quin final, 90-87. Quina manera de fer-nos patir, però ha sortit cara. Justin Robinson connecta amb el públic, que connecta amb l'equip, que connecta amb l'Eurolliga.
6: I el tècnic del Barça, Sekulić, que diu que estan millorant.
8: I believe that we are improving. We are...
7: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem, seguint el pla de partit, però també aplicant aquelles coses en què insistim i que volem que siguin part de la nostra identitat. Si som capaços d'executar-ho durant 40 minuts, crec que tindrem molts moments feliços.
6: Panter ha estat el millor blaugrana amb 19 punts. El Barça és sisè provisionalment a dues victòries del líder Panathinaikos, que ha guanyat a la pista del Partizan, 55-72. Altres resultats, Fenerbahçe 99, Zalgiris 80, Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98, Asvel 82, Estrella Roja 84 i València 97, Olympiacos 102 després de la pròrroga. A la FIBA Europe Cup, el Girona ha guanyat a la pista de l'Ostende 76-91 amb 22 punts de Maglum pels catalans. Del mateix grup, Dinamo de Bucarest 93, Solnok Yolay 76. A l'Eurocup, Başakşehir d'Istanbul 100, Kitzanas Manresa 88. Amb 21 punts d'Alin pels catalans, segona derrota del Manresa, en aquest cas a la pista del líder del grup. I del mateix grup, Liet Cabelis, 95, PAOK, 86. A la Lliga Europea d'handbol, Aguasantes de Portugal, 31, Freiking Granollers, 32, amb 8 gols d'Adrià Figueres i 7 de Marcos Fis. L'Espar Unigirona debuta aquest dimecres a l'Eurocup femenina de bàsquet, rebent l'Ostrava de República Txeca. Igualment, la Sisa Joventut de Badalona jugarà contra l'Andorra, un partit pendent de la Lliga ACB. Les pròximes hores arriba a l'Ilerna Lleida el pivot de Països Baixos, Lucas Enguessan. En futbol de segona, tot indica que el porter del Girona, Gazzaniga, no té lesió, només una sobrecàrrega al gluti dret. L'estrella de la gimnàstica artística russa, Angelina Melnikova, actual campiona europea, no podrà competir als Mundials de Rotterdam perquè els Països Baixos no li concedeixen visat, com tampoc a dues companyes. I 5 atletes russes més estan esperant visat a 4 dies de la competició, on també hi ha en joc la classificació olímpica. Després que es confirmés que Alexander Zverev acabarà l'any com a número 1 del tenis mundial, l'alemany s'ha assegurat el pas a quarts de final del Masters 1000 de Shanghai, derrotant en 3 sets el kazakh Alexander Bublik.
9: Trescat Info.